0: Una escaramussa.
1: Una escaramussa, no? Un front, no?
0: No sé si ho és, però m'agrada la paraula escaramussa.
1: Escaramussa, aquesta C trencada.
0: Exacte, no? Escaramussa.
1: O doble S. No, ara no sé com s'escriu escaramussa, soc terrible. M'acabo de posar el fregatge sol, no passa res. Sobretot fer referència a la primera batalla de Tannenberg, que és la 1410, que, com he dit abans, tindrà una importància d'aquí uns minuts.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: Comencem aquest programa dedicat a la batalla de Tannenberg, al si de la Primera Guerra Mundial. Albert, situa'ns on i quan esclata la batalla de Tannenberg.
1: Clar, la batalla com a tal té lloc entre els dies 23 i 30 d'agost del 1914 i com podeu comprovar amb prou feines ha començat la Primera Guerra Mundial, que ja sabeu que esclata o comença oficialment el dia 28 de juliol del 1914. Clar, tinguem en compte que és una batalla que passa en un front menys conegut de la Gran Guerra, perquè sempre pensem en les batalles del front occidental, no? El que passa entre Alemanya i França, no? La batalla del Marne, del Somme, de Verdun, aquestes eternes batalles.
0: Han fet ara les pel·lis d'ara, en els darrers anys.
1: 1917...
0: La nova de Sinoveda en el Frente, 1917... Tot això al front occidental, però ens dediquem a mirar a l'altra banda avui, no?
1: Avui anem a l'altre costat, no? A veure què passa allà, perquè és la gran desconeguda de la Gran Guerra. Clar, és de les primeres batalles de la guerra. Com hem dit, amb prou feines ha passat un mes, és de les primeres grans batalles. I hem de tenir en compte que en aquell moment, perquè els oients es situïn, quan esclata la Gran Guerra hi ha una efervescència nacionalista dels diferents països que participen en aquesta guerra brutal. O sigui, les tropes, els reclutes, tenen moltes ganes d'anar a la guerra. De fet, ara que mencionaves la sinovedat en el frente, es veu molt bé això, sobretot sí. En les línies alemanyes. I clar, això tindrà certes implicacions, no? Aquesta batalla ja no és una batalla que ja fa 2 anys de la guerra, que les tropes estan desgastades, els països estan desgastats, no arriben als subministraments, etc. El que sí que hem de tenir en compte també és que la batalla es desenvolupa al costat de l'actual Oistinek, que és una petita població polonesa situada a l'antiga Prússia Oriental, a 30 quilòmetres del que seria l'antiga Tannenberg.
0: Val. I aleshores, si té lloc en aquest... No sé pronunciar.
1: Oistinek.
0: Oistinek, per què no es diu batalla d'Oistinek?
1: Molt senzill. I aquí entra el que dèiem abans del 1410. Som en un moment en què convergeixen moltíssimes coses, no? Recordem que la Primera Guerra Mundial és l'escudella, no? És allò que surt després de barrejar aquests imperis decadents del segle XX, les revolucions industrials, l'efervescència política, el moviment obrer, i sobretot venim d'un segle XIX amb l'auge del nacionalisme. I aquí és on entra el discurs nacionalista, no? El discurs romàntic, que en les ments patriòtiques dels generals alemanys té molt sentit, no? Té molt sentit barrejar aquesta batalla del 1914 amb la batalla del 1410, no? Aquesta analogia històrica que fan, no? Llavors, portarà a dir la primera batalla de Tannenberg de 1410 i la segona batalla de Tannenberg de 1914, no? Amb aquests 504 anys de diferència.
0: No és gaire.
1: No és poca cosa, però veurem quina relació hi troben.
0: Explica'ns una miqueta més aquesta relació i per què ho volen lligar d'aquesta manera.
1: Que recordem, no? Aquesta idea de la construcció nacional del país, no? Del discurs nacionalista, romàntic, etc. A quins referents s'aferren els germànics per construir el seu passat èpic, no? El seu passat mític? Sobretot en arrels medievals. De fet, recordem Adolf Hitler, per exemple, els seus cartells els escriu en lletra gòtica, no? Vull dir, un cop més, aquestes referències a la mitjana, etc. Però referents són diversos, no? Per exemple, els vikings, que de fet l'Antonio Contreras ara ja fa temps va venir a fer un programa sobre els vikings imaginats, no? Com són utilitzats pel nacionalisme, etc. Les tribus germàniques, que s'enfronten contra els romans, però alhora també els romans, que són capaços de creuar el Rin, no? Fan una mena d'amics que seran els hereus de l'imperi romà, no? L'imperi romano-germànic, aquella cosa tan abstracta que existeix durant gran part de la mitjana i de la moderna, però sobretot fan, utilitzen l'orde teutònic, no? Aquesta orde religiosa militar, que de fet també tenim programes dedicats a ella, que existeix bàsicament a la zona de la Prússia Oriental. Llavors, la batalla del 1410 va ser una derrota total pels teutons. Els teutons, teutònics s'enfronten contra lituans i polonesos i perden. Però, ojo aquí, el 1914 és una victòria dels alemanys. I aquí és on hi ha el truc, no? Amb aquesta analogia, Hindenburg, de qui parlarem més endavant, decideix batejar la batalla de 1914 com la segona batalla de Tannenberg. Establir una mena de relació de venjança, no? És a dir, els polonesos i els lituans ens van guanyar el 1410, però nosaltres, 604 anys després, us hem vençut, ens hem venjat d'aquesta primera batalla. Llavors, fixeu-vos, no? Els alemanys germànics, no?, s'identifiquen amb els antics teutons, i Hindenburg, en aquest cas, identifica els russos de l'imperi rus amb els antics polonesos lituans / eslaus.
0: Molt bé, Albert, què hem de conèixer del context en el qual es produeix la batalla de Tannenberg?
1: Clar, a tots us deu sonar, no?, que el 28 de juny Gabrilo Príncip va assassinar l'arxiduc francès Ferran d'Àustria, l'hereu del tron imperial austro-hongarès, i aquest assassinat, a veure, no és res més que una guspira, no?, però que és la guspira que encén tot el combustible que feia dècades que s'estava acumulant sota els ciments de la vella Europa. Si haguéssim de fer una llista de causes de la Primera Guerra Mundial, no acabaríem, serien uns quants programes, però per enumerar-les, no?, l'imperialisme, les tensions dels Balcans, no?, la qüestió sèrbia, els eterns jocs d'aliances, les tensions del Marroc, les guerres franco-prussianes, el control del Sassi i Lorena...
0: El primer trimestre de història del món contemporani.
1: El primer trimestre, bueno, o segon, depèn. El moviment obrer, no?, aquest nacionalisme del que parlàvem abans, etc. I tot això conflueix en que un mes després d'aquest assassinat, Àustria-Hongria declara la guerra a Sèrbia. I aquesta declaració oficial de guerra fa que tot l'enrevessat sistema d'aliances, tota la taranyina aquesta que s'havia teixit d'aliances, comenci a activar-se, no? Si jo declaro la guerra aquest, doncs jo el defenso, etc.
0: I com quedarà la cosa al final alineada?
1: A molts oients els hi deu sonar. Per una banda tindrem les potències centrals, que literalment es diuen centrals perquè queden al vell mig d'Europa. Per una banda tenim l'imperi austro-hongarès, l'imperi alemany, l'imperi otomà, Bulgària, que s'incorpora a la guerra una miqueta més tard, i per altra banda tenim els països aliats, que són la gran majoria dels països que formen part de les òrbites globals d'aquell moment. No? Per exemple, tenim l'imperi rus, França, l'imperi britànic, Itàlia, que s'incorpora també una miqueta més tard. També hi participen Japó, Montenegro, Portugal, en unes dimensions molt diferents, i més tard, com tots ja sabeu, també s'incorpora als Estats Units d'Amèrica. Però sobretot cal prendre consciència de que el gran imperi d'aquell moment, a part de l'imperi rus, l'imperi germànic, era l'imperi britànic. I per tant cal prendre també consciència de lo diversa que va ser la Primera Guerra Mundial, perquè clar, imperi britànic vol dir tropes de la Gran Bretanya, vol dir tropes d'Austràlia, Canadà, de la Unió Sud-africana, de l'imperi de l'Índia. I això és molt significatiu, no?, de lo rara, entre moltes cometes, que arribarà a ser la Primera Guerra Mundial, o almenys als inicis d'aquesta guerra.
0: Què vols dir amb tot això de lo rara que serà, lo diversa que serà aquesta gran guerra?
1: Clar, els primers mesos de la Primera Guerra Mundial són, anava a dir fantàstics, però una guerra no pot ser fantàstica, no? Són curiosos, no? Quan tu visualitzes la Primera Guerra Mundial, clar, a nivell armamentístic, tecnològic, d'estratègia, no? És una mena de barreja, no?, d'estratègies antigues, no? Aquestes infanteries de línia que avancen, que estan més que superades a nivell tecnològic, que es barregen amb armes de l'edat contemporània, no? Fixeu-vos que aquest còctel, no?, d'estratègies antigues, si li sumem l'armament contemporani, és, bueno, és un detonant de vides humanes, de pèrdues, de ferits, brutal. És una guerra dels primers mesos que es presencien càrregues de cavalleria a la Primera Guerra Mundial. Hi haurà soldats que van amb armadura, armadures que ens recordaran les armadures medievals dels típics clàssics tòpics cavallers. Hi haurà elefants amb ametralladores a sobre, no? O elefants arrossegant canons. Duels amb espasa al mig del camp de batalla, a les trinxeres, duels a ganivetades o amb destrals, o amb les típiques masses medievals aquelles amb punxes a la punta, i veurem també això, infanteria a la línia, literalment. Però alhora de tot això trobem armes automàtiques, ametralladores, guerra química, submarins, vaixells de guerra, la primera aviació bèl·lica, no? Que de fet l'Alberto també va dedicar un programa a aquests primers aviadors que feien duels com si fossin cavallers de la mitjana participant en una justa. I clar, o sigui, veurem que és com la Primera Guerra Mundial és, continua la transició militar, no? La transició militar que s'inaugura al segle XIX i acabarà culminant a la Segona Guerra Mundial, on ja tot això ja s'ha instaurat, ja no hi ha càrregues de cavalleria, no? I veurem una guerra molt més tecnològica, molt més avançada.
0: Molt bé, doncs, fetes aquestes apreciacions, acostem-nos a la batalla. Albert, quina és la situació de l'Imperi Germànic?
1: Clar, hem de tenir en compte una cosa, que estem parlant de l'Imperi Germànic de començaments del segle XX, cosa que vol dir que és molt diferent a l'Alemanya actual. És un imperi que gairebé no té colònies, s'ha quedat molt enrere en la cursa colonial de les seves potències veïnes, però hem d'entendre que és molt més gran que l'Alemanya actual. De fet, gairebé el doble de gran, o una tercera part més del que és l'Alemanya ara. Parts de Polònia, Silèsia, etc. Clar, aquest vast territori té 65 milions d'habitants al 1914 i té 541.000 quilòmetres quadrats de superfície. Vull dir que és un territori molt densament poblat, és un territori bastant gran i és un territori molt ric en recursos naturals i en infraestructures. No entrarem a veure com funciona el seu sistema polític, perquè faríem mil programes de la batalla de Tannenberg, però sí que cal ser conscients de que l'aparell militar tenia moltíssima força dins d'aquest imperi germànic, i a més, sota el lideratge del nou emperador, que era Guillem II en aquell moment. Hem d'entendre que l'imperi germànic sorgeix de la unificació alemanya, i per tant, té tota una herència prussiana darrere de militarització de la societat, d'un percentatge de la societat molt alt que ha rebut entrenament, són voluntaris, vull dir, etcètera, no? Era un estat, i això és molt important, amb un capitalisme en aquell moment perfectament desenvolupat i una indústria pesant molt potent. I a més, el seu territori està pintat per milers de quilòmetres d'infraestructura ferroviària, que això en aquell moment és imprescindible per facilitar l'intercanvi de béns, la comunicació, etc. I de fet veurem que la infraestructura ferroviària d'aquell moment serà clau per la batalla que ens ocupa avui. Llavors, perquè ens fem una idea, 65 milions d'habitants, doncs a la Primera Guerra Mundial són capaços de mobilitzar 14 milions de soldats. Vull dir que és una proporció enorme, no? Perquè ens fem la idea de quin tipus d'estat era l'Imperi Germànic.
0: I hem parlat de l'Imperi Germànic, per tant, ens toca parlar com és la situació de l'Imperi Rus.
1: El millor que puc fer és recomanar als oients que escoltin els programes en els que en Joan Tafalla ens va venir a parlar de Lenin, no? Que va fer un doble programa sobre la seva biografia aprofitant el centenari de la seva mort, perquè va explicar molt bé quina era la situació de l'Imperi Rus. Però més o menys ens hem d'imaginar que Rússia tindria més o menys les dimensions actuals, menys algunes parts europees que en aquell moment sí que tenia. Ucraïna, Finlàndia, una gran part de Polònia, les repúbliques bàltiques, etc. L'Imperi Rus, tots hem sentit aquesta expressió, no? Era un gegant amb peus de fang. Era enorme, territorialment enorme, amb moltíssima població, però amb una densitat molt baixa, no? 161 milions d'habitants, més o menys, repartits en gairebé 23 milions de quilòmetres quadrats. Vull dir que si comparem densitats de població, veureu que és, vull dir que la diferència és escandalosa. I com ja us heu sonat, la Rússia d'inicis del segle XX, a part d'acabar de perdre la guerra russo-japonesa, que també és un cop d'efecte, no? A diferència dels seus veïns europeus, no tenia un capitalisme desenvolupat. De fet, les úniques grans indústries que hi havia eren les grans ciutats d'àmbit més europeu i les grans inversions que hi havia eren pròpiament estrangeres. Vull dir que no hi havia capital rus invertit en grans fàbriques, no hi havia una burgesia russa que pogués impulsar aquest capitalisme. De fet, això en Joan Tafalla hi reflexiona moltíssim. Però bueno, perquè us feu una idea, els russos, l'Imperi Rus, arriba a mobilitzar 15 milions de soldats, un milió més que les tropes alemanyes, però de 161 milions de població. Vull dir que fixeu-vos, no, en la diferent proporció i en el diferent nivell de militarització de la societat.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Doncs, fetes les introduccions pertinents per situar-nos en els peus d'aquesta batalla de Tannenberg i de com estan els dos contrincants, l'imperi rus i l'imperi germànic, com afronta aquest inici de la guerra alemanya, Albert?
1: Com hem matisat abans i com heu pogut notar, les potències centrals s'anomenen així, no?, perquè estan al centre. Literalment queden rodejades dels seus enemics. Alemanya, però, ja preveient aquesta situació, tenia una estratègia per superar aquesta, bueno, aquesta conjuntura, no?, aquesta situació d'estar rodejada per un imperi rus que des de feia anys estava aliat amb França. I aquesta tàctica, aquest pla, es diu el pla Schlieffen.
0: Uh-huh. I val la pena que ens hi aturem en el pla Schlieffen, no?
1: De fet, val moltíssim la pena i potser és un pla que es mereixeria un programa sencer per parlar sobre ell, però l'explicarem molt breument. És un pla que va ser ideat, com o no, per el senyor von Schlieffen l'any 1905, preveient un possible enfrontament contra França a l'oest i Rússia a l'est. Sorpresa, uh-huh. Enfrontament contra França i Rússia, no? De manera simultània, sobretot. Tinguem en compte que les tensions entre Alsàcia i Lorena amb França venen de molt lluny, no?, des de l'última guerra franco-prussiana, el 1871-72, no?, que és quan hi ha la Comuna de París, etc. El territori d'Alsàcia i Lorena queda en mans, precisament, de l'imperi germànic. Què fa Schlieffen? Schlieffen dissenya un pla i Helmut von Moltke, el jove, és a dir, no l'avi, que és el que havia col·laborat amb Bismarck.
0: No és la madreta de Bismarck, eh?
1: No.
0: És el fill o el net?
1: És el dit petit de Bismarck.
0: Ah.
1: Saps? O sigui, és la madreta era l'avi d'aquest Helmut von Moltke.
0: Val, molt bé.
1: Val, aquest és Moltke el jove. Però perquè ara li direm Moltke i ja està. Moltke el que fa és aplicar-hi algunes modificacions. Però, bàsicament, el pla Schlieffen es basava en el següent. França mobilitzaria molt ràpid les seves tropes, molt més ràpid que no pas l'imperi rus, no? Ja ens podem imaginar per què, no? Una miqueta
0: això és el que té al cap el general.
1: Això és el que té al cap el general Schlieffen.
0: Deixem-ho clar, que després veurem què passa.
1: Exacte. Schlieffen pensa, França mobilitzarà molt ràpid les tropes per una qüestió d'extensió territorial, densitat de població, organització militar també, i en canvi Rússia trigaria molt més, o sigui, en principi trigaria molt més. I a més, Rússia té un gran problema, que és Rússia, no? Que és un país molt més difícil i molt més llarg de conquerir que no pas França. Clima, distàncies, infraestructures. Rússia gairebé no té infraestructures.
0: El problema aquest poder li hem de passar a la gent de la OTAN. Més
1: sí?
0: Que res, perquè s'està començant a escoltar bajanades com que volen envair Rússia.
1: Deixem-ho
0: aquí, ja està, perdona.
1: No, o sigui... És...
0: Enviarem a algú, no sé...
1: Jo passarem
0: a l'OTAN? Algun... Coneixes algú de l'OTAN?
1: Jo crec que no, però és allò dels 7 contactes, no?, que diuen que...
0: Ah, sí?
1: Sí, potser algú arribaríem.
0: Vale.
1: No sé per qui podem estirar. Ja,
0: de moment fem el programa, que arriba gent i ja
1: està. Per tant, o sigui, la idea principal és aquesta, no? Vèncer ràpidament a França en 6 setmanes per després poder-se dedicar exclusivament a Rússia. I a Rússia invertir-hi, doncs, el temps que calgui per envair Rússia. Clar, el front oriental, la lentitud de mobilització russa, permetria aguantar l'atac rus durant aquestes 6 setmanes i llavors dirigir tot el gruix de la tropa cap allà. Clar, fixeu-vos que el pla Schlieffen és una mica també el que passa a la Segona Guerra Mundial. Però a la Segona Guerra Mundial hi ha una diferència, i és que els hi surt bé.
0: Clar, exacte. No? Molt bé, per tant, tenint en compte aquest plantejament militar, com van dividir els exèrcits?
1: Que ja us ho podeu imaginar una miqueta, no?, amb el que hem explicat ara. El gruix de l'exèrcit imperial alemany es concentra en el front occidental per atacar França amb totes les forces possibles. Com més ràpid conquerim París, millor. I així llavors totes les forces les podrem portar cap a la frontera oriental. De fet, a nivell de percentatge, sabem que en el front oriental Alemanya només hi destina un 10% de totes les seves forces, mentre que el 90% estava en el front occidental. Concretament, a la Prússia Oriental només hi hauria cantonat un exèrcit, que és el 8è exèrcit alemany. Un exèrcit format bàsicament per les tropes reclutades a la regió de la Prússia Oriental, no? Això també de soldats, la idea aquesta de soldats defensant la seva casa, defensant la seva terra.
0: Molt bé, i com has mencionat, el pla Schlieffen funciona?
1: Sí i no, Alberto, això és per tu. En un inici, el pla Schlieffen funciona, no? Hi ha tota una sèrie de victòries alemanyes gràcies a avenços ràpids, ja sabem la història, no?, del començament de la Primera Guerra Mundial, avenços ràpids, maniobres envolvents, etc. Però ja coneixeu el final de la guerra, no? Vull dir, al final de la Gran Guerra els alemanys no la guanyen pas, per tant el pla Schlieffen funciona, però només a mitges. Avui, però, digues.
0: S'està encarant els fronts amb la guerra de trinxeres durant gairebé tot el que fins al final de la guerra, movent-se pocs quilòmetres com a molt en els grans moments.
1: I centenars de milers de morts allà. Vull dir que...
0: Exacte, que és això el gran drama, o sigui que això de conquerir París en poques setmanes...
1: No funciona, s'hauran d'esperar uns anys encara.
0: Molt bé, i com ens has explicat ja com organitzen les tropes als alemanys, ens falten saber aquests russos pobres que seran tan lents en moure les seves tropes, què és el que faran?
1: Bueno, els russos comencen a apostar amb fort, no? Les forces russes, òbviament, no es van mobilitzar amb tanta eficiència com les forces alemanyes, però havien estat molt optimistes, ja que havien promès a França que en 15 dies plantarien 800.000 efectius a la frontera entre França i Alemanya. És a dir, que en 15 dies volien travessar tot l'imperi germànic i plantar-se allà amb gairebé 1 milió de soldats.
0: Molt bé.
1: Òbviament, ni de conya, sí? A més, els francesos s'ho creuen, no? Els sobreestimen. Ells esperaven que l'aliat oriental fos molt més ràpid, però què els hi passa als russos? El que dèiem abans, no? Poca infraestructura, lentitud de mobilització, males comunicacions, que això serà una constant en aquest programa, ordres contradictòries, hi ha moments que els generals entre ells es donen ordres contradictòries, un exèrcit és capaç d'avançar 20 quilòmetres i al cap d'un dia que els hi digui no, no, torneu enrere, i una marxa forçada de 20 quilòmetres més enrere, no? Els russos avancen, no? Aquesta apissonadora russa.
0: Com quan quan els alumnes surten al pati i comencen a córrer per les escales i no poden córrer per les escales i els hi fas tornar enrere. Deixa les escales bé!
1: Ets d'aquests, tu?
0: No, tant en tant. O sigui, un general rus podria
1: ser fer perfectament això.
0: Torna enrere, vinga, avança.
1: I ara vés a poc a poc, sisplau. O sigui, mai m'hagués imaginat un paral·lelisme així en un programa.
0: Endavant.
1: Clar, els russos comencen a avançar, no? Però ni amb la meitat de les tropes promeses. És a dir, havien promès posar a la frontera 800.000 tropes, però no avancen ni amb 400.000, no? Ara parlarem, després ja parlarem de xifres, si cal. Es van precipitar, no? Es precipiten, és una mobilització molt ràpida, i això el que els hi passa és que hi ha nombrosos problemes, hi ha esquerdes en l'organització de la tropa, i a més es veu que hi ha, com ja he dit, hi ha veritables contradiccions dins la pròpia organització. Però a més d'això, no, hem d'entendre que els alemanys juguen a casa. Referència de futbol, Sergio.
0: Molt bé.
1: Te la regalo.
0: Molt bé, molt bé.
1: Els alemanys juguen a casa. I això sempre és... A veure, a nivell humanitari és terrible, no? Però a nivell de tàctica militar és positiu, perquè tu coneixes el territori. A més, hi havia fortificacions del segle XIX que s'havien modernitzat. I i això repeteixo que serà molt important per aquesta batalla, els alemanys comptaven amb tota la seva xarxa ferroviària a la Prússia Oriental, i això serà importantíssim.
0: Molt bé, i aleshores, efectivament, com ho podran fer els russos per desplaçar les seves tropes fins a aquesta frontera amb Alemanya?
1: Clar, els russos ho fan amb tren, perquè a Rússia hi havia trens, pocs, però n'hi havia. De fet, els russos cap a la frontera envien un total de, si no vaig errat, 4 exèrcits. 2 exèrcits, el primer i el segon en el front del nord, a la Prússia Oriental, per lluitar contra l'imperi alemany, i 2 exèrcits, recordem que al sud de l'imperi alemany hi ha l'imperi austro-hongarès. Per tant, 2 exèrcits més els envien en el front contra l'imperi austro-hongarès. Primer i segon exèrcit de Rússia. Cada exèrcit era subministrat per un ferrocarril. És a dir, un exèrcit que veurem, ojo, que són exèrcits de 150.000 soldats, o sigui, no són exèrcits de 200, 300 soldats, 150.000 soldats, tenia un ferrocarril. Vale? Però hi havia un problema, no? Que aquest ferrocarril rus els portaria fins la frontera entre Rússia i Alemanya. Per què? Per un motiu molt senzill, i és que l'ample de via entre Rússia i Alemanya canviava. No, els russos tenen un ample de via... que té doncs això, té uns centímetres, té uns metres concrets, mentre que els alemanys, i de fet tota la resta d'Europa, té una altra ample de via.
0: I per tant, això serà un problema
1: molt
0: gran.
1: Es queden literalment a la frontera, no? De fet, hem d'entendre que el primer exèrcit rus que entra per al nord de la Prússia Oriental depenia del ferrocarril que arribava fins a Vilnius, la capital de l'actual Lituània. Ojo, perquè estava a 136 quilòmetres de Königsberg.
0: Carai.
1: De Königsberg és la capital de la Prússia Oriental. O sigui, havien de fer 136 quilòmetres caminant per arribar a Königsberg, vale? Perquè no podien agafar els trens alemanys, perquè l'ample de via no coincidia amb les seves locomotores. El segon exèrcit, que atacaria des de la zona més del sud de la Prússia Oriental, aniria amb ferrocarril fins a Varsovia, actual Polònia. Si ho poseu en un mapa, veureu que intenten fer una mena de moviment de pinça a tota la Prússia Oriental. Ull, perquè Varsovia està a 165 quilòmetres de Königsberg. Per tant, els dos exèrcits, un havia de caminar 136 quilòmetres i l'altre 165.
0: Això t'ho fan uns jubilats ara mateix, camina això.
1: Sí. O sigui,
0: comencen pel dematí, ben d'hora, s'aixequen a les 6.
1: Amb els bastons.
0: I comencen a anar i van tirant. Te'ls fan en res, En un estan menjant...
1: Mig matí.
0: S'estan menjant una botifarra amb seques a mitja tarda, ja.
1: A Königsberg, no? Ja. O sigui, botifarra amb seques a Königsberg. Això seria platazo.
0: Molt bé, i què més hem de saber sobre aquest exèrcit rus? Quins eren els generals o altres elements d'aquest exèrcit?
1: Sí, ens permetem aquell moment de comptar soldadets, no? Un momentet molt ràpid. Cal tenir en compte que l'exèrcit rus comptava amb un fort component de cavalleria. I això és imprescindible tenir-ho en compte, sobretot per al fet del subministrament, ja que un cavall consumia 10 vegades el que consumia un soldat. Llavors, això és important tenir-ho en compte, perquè recordem que cada exèrcit només té un tren de subministraments i que aquest tren arriba fins a la frontera de Rússia amb Alemanya. No és que aquest tren arribi fins a la línia de front, no, és que portaran els subministraments fins a la frontera i llavors aquests subministraments s'hauran de portar cap a l'exèrcit a peu o amb vehicles motoritzats primitius, no? Però perquè ens fem una idea de lo complicat que era. El primer exèrcit, com ja hem dit, ataca per la part nord. Primer exèrcit liderat per Paul von Rennenkampf, un general amb reputació de la guerra russo-japonesa. Reputació...
0: Dolenta.
1: Dolenta, perquè perden la guerra.
0: Que tothom esperava que guanyarien els russos i van guanyar els japonesos, per tant, doncs, la reputació que sigui la que sigui, que haurà fet altres batalles aquest senyor, segurament.
1: Veurem. Veurem quina reputació es guanyarà amb la d'avui. És un exèrcit que té de tot, no? Infanteria, artilleria, cavalleria, però per no entrar en detalls hem d'entendre que comptava amb 150.000 efectius, vull dir, un exèrcit considerable. Però recordem que havien promès 800.000 soldats, eh? Recordem-ho.
0: Poc a poc.
1: Perquè anem ben lluny, no?
0: Clar.
1: El segon exèrcit rus, que ataca des del sud, a la Prússia Oriental, estava liderat per Alexander Samsonov, també infanteria, cavalleria, etc. I aquest era una mica més gran perquè comptava amb, se suposa, amb 180.000 soldats. Concretament, aquest ens interessa més, perquè aquest és el que protagonitza el gruix de la batalla d'avui. Comptava també amb 400 ametralladores, 600 canons i obusos de gran calibre. Aquest, Samsonov, també tenia fama de la guerra russo-japonesa. De fet, veurem... Bé, ja parlarem més endavant, no faig spoiler. No? Tingueu al cap que aquests dos generals havien estat a la guerra russo-japonesa. Aquests dos exèrcits eren els destinats a atacar Alemanya i estaven comandats per el senyor Zelinsky, des del quartet general. És a dir, Zelinsky és el general en cap dels dos exèrcits que organitzava la invasió, intent d'invasió, no?, cap a l'imperi alemany, des de la llunyania. Clar, és important tenir en compte que, clar, que Zelinsky no es trobava al front amb els exèrcits, sinó que es comunicava amb ells, ja veurem que d'una manera una miqueta precària.
0: I com es comunicava Zelinsky? Explica'ns-ho, aviam.
1: A veure, en principi, en aquella època, perquè les comunicacions funcionin bé a nivell militar, hauria de ser per cable. Perquè si tu et comuniques per cable, l'enemic no et pot interferir. O sigui, no pot captar les zones, no sóc expert en això, no? Si tinguéssim un informàtic a la sala, potser ens ho sabria explicar, però no és el cas. Ho haurien de fer en cable, amb les típiques bobines aquelles de cable que van tirant pel mig de les trinxeres, no?, que recorren quilòmetres i quilòmetres. Però quin problema hi ha? Que Rússia no té prou cable. No tenen, o sigui, literalment no tenen prou cable. I per altres situacions, d'acord? Però Han de prendre decisions arriscades, no? I hauran de comunicar-se amb estacions inalàmbriques. Clar, què permet això? Òbviament és pràctic comunicar-te amb estacions inalàmbriques, però això permet que els alemanys interfereixin les comunicacions russes. I a més, sabem que abans de la Primera Guerra Mundial, els alemanys havien desxifrat els codis russos. Per tant, clar, si tu detectes una comunicació xifrada, si no tens els codis, si no la desxifres, no et serveix de res aquella comunicació. Però clar, si tens els codis, és com llegir el missatge tal qual, no? Gairebé. Però és que el pitjor de tot és que els russos sabien que els alemanys coneixien els codis. O sigui, fixeu-vos en la situació, no? I de fet, els russos sabien que els alemanys coneixien els codis. I ja havien fet nous llibres de codis, amb un codi diferent, etc.
0: I els alemanys sabien que els russos sabien... Espera.
1: Sí, sí, som-hi, Sergio.
0: Els alemanys sabien que els russos
1: sabien que
0: els russos sabien que ells sabien el codi?
1: Sí. Val. Sí que ho sabien, així és que ràpid.
0: Val.
1: Sí que ho sabien, i de fet els russos ja eren plenament conscients, i havien creat nous llibres de codi, però hi ha un petit problema. I és que els llibres de codis, no van arribar a tothom. I és que en aquesta batalla, fixeu-vos, tres generals. Samsonov, en el front, al nord. Samsonov al sud, Rennenkampf al nord. I Zelinsky, des del quartier general. Hi hauria d'haver tres llibres de codis. Doncs només n'hi ha dos. Vale? Això vol dir que Zelinsky sí que té el llibre de codis, perquè, clar, és el general en cap, està al quartier general, etc. Rennenkampf també té el llibre de codis, però Samsonov no té el llibre de codis. Per tant, Samsonov, quan es comuniqui amb Zelinsky, utilitzarà el codi antic. I, per tant, tot el que digui Samsonov a Zelinsky, els alemanys ho intercepten i ho llegeixen perfectament.
0: Els alemanys haurien d'estar flipant. O sigui, no sé si ja es pensaven que era broma, si no era broma, si era de debò o no de debò. Però sí, com sigui, aquest era un forat de les comunicacions bastant, bastant heavy.
1: I veurem que l'aprofiten.
0: Molt bé, i què més hem de conèixer? Hem vist l'imperi rus, les característiques del seu exèrcit i per part dels alemanys...
1: El 8è exèrcit alemany, que ja és el que hem vist que està acantonat a la Prússia Oriental, tenia més o menys 150.000 efectius. Moltes divisions d'infanteria, una artilleria molt poderosa, però poca cavalleria. No? Aquesta idea, no?, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Moderna, etc. 300 metralladores, 728 canons, etc. I eren tropes d'origen prussià. I el comandant és Prittwitz, un exèrcit molt més modernitzat, però eren 150.000 soldats per aturar-ne gairebé 400.000. No? Vull dir, fixem-nos, no?, aquesta idea, i a més, els dos exèrcits russos que s'acosten fent una mena de pinça des del nord i des del sud.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs som-hi, avancem amb la batalla. Com avançaran les tropes russes, Albert?
1: 17 d'agost. El 17 d'agost, el primer exèrcit rus, el de Rennenkampf, creua la frontera. La pisonadora russa, no?, va avançant lentament des de la frontera russa cap a Occident. Clar, és que, i de fet, els alemanys no s'esperaven que el 17 d'agost ja creuessin la frontera, perquè s'esperaven que triguessin més, no? Estaven subestimant els russos en aquest Platz Liefen, els estaven subestimant. Però sí, el 17 d'agost els russos ja entren. Els alemanys en tot moment els tenen situadíssims, els tenen molt ben vigilats. Recorrem ferrocarrils. Ferrocarril serveix per... tenir-los situats, anar-los seguint, fustigar-los, bombardejar-los, tornar a pujar al tren, tornar a marxar. I ens hem d'imaginar aquesta idea tota l'estona. El 20 d'agost deixen que durant 3 dies es vagin endinsant en les línies alemanyes, que això el Platz Liefen ja ho prevenia.
0: Uh-huh.
1: El 20 d'agost, al matí, Prittwitz ataca els russos a prop de Gubinen sigilosament. No? Posicionen les tropes durant la nit i al matí els ataquen. Havien interceptat unes comunicacions, no? Com o no, que confirmaven que els russos s'estaven descansant. Llavors, aprofiten. Prittwitz, molt orgullós, agafa el telèfon, truca a Moltke, el cap de l'estat major, el jove, no? I diu, tu, que estem atacant els russos, que estan descansant i tot està anant de puta mare. Què passa, però? Que durant el dia la batalla s'allarga, els russos aguanten l'atac, fixeu-vos que només han passat 3 dies, encara són a prop de la frontera amb Rússia, poden rebre subministraments tranquil·lament. Els russos aguanten molt bé l'atac i, de 6 hores de combat, els alemanys acaben fugint. ¿Vale? Acaben fugint els alemanys perquè són bombardejats d'una manera molt intensa per una artilleria de la que no s'acaba la munició en cap moment dels russos.
0: Però, abans, havies dit que en Prittwitz havia dit a Moltke el jove... que tot anava bé, no?
1: De fet, al migdia, Prittwitz, amb la mà tremolant...
0: Li va dir tot anirà bé?
1: Li va dir això, i al cap d'unes hores...
0: Jugada mestra.
1: Jugada mestríbula, no? Ho tornarem a fer.
0: Mestríbula. Farà un Puigdemont? Apareixerà i desapareixerà.
1: Crec que aquest només desapareixerà, ja està, ja veuràs. Prittwitz, amb la mà tremolant, torna a trucar Molke i li diu... Escolta, que les coses no anaven tan bé, que els russos m'han rebentat i he hagut de retirar-me. Imagineu-vos Molke, no? Un senyor alemany enfadat, no? Cridant-lo per telèfon. A més, a la tarda del mateix dia, Prittwitz rep una mala notícia, i és que el segon exèrcit rus, recordem que tenien dos exèrcits, també ha creuat la frontera. Per tant, el perill de pinça augmenta, no? I aquests exèrcits comencen a ocupar ciutats, etc. Molke, un altre cop trucant-lo, després de discutir a crits durant molta estona amb Prittwitz, acaba enviant el 8è exèrcit cap a la Prússia Occidental. Per tant, s'estan retirant, sí? S'estan retirant cap a l'oest. El 22 d'agost hi ha un problema de comunicació amb Molke. Fixeu-vos que els alemanys també tenen problemes. Però és curiós, no? Perquè de cop Prittwitz informa Molke que la primera divisió de cavalleria havia desaparegut. No sabem què ha passat, els hem enviat a explorar i han desaparegut. I és que, hores després, de cop, descobreix que aquesta divisió de cavalleria havia atacat un esquadró rus i havien capturat com a uns quants centenars de russos. Vull dir que un error de comunicació, però bones notícies, no? Era com raro. Però, com us podeu estar imaginant, Molke no estava gaire content amb aquest senyor Prittwitz. Uh-huh. Hem de pensar que la comunicació entre el front i el quartel general alemany era molt més fluida, molt més encriptada, no, molt més segura que no pas la comunicació entre el quartell general rus i els generals russos.
0: Uh-huh. I amb tots aquests elements sobre la taula, Molke el jove, quina decisió prendrà?
1: Molt senzill, no? Efectivitat. Prittwitz està fent una miqueta el burro, està fent coses una mica estranyes, per tant, què faré? El reemplaça. No? I amb puntualitat a Alemanya, el dia 22 d'agost al matí, els substituts van ser notificats de la seva nova destinació. Paul von Hindenburg i Erich Ludendorff, que aquests dos personatges ens acompanyaran al programa d'avui, però són personatges que ressonaran durant tot el segle XX. Sergio, si ens vols explicar una miqueta qui van ser aquests dos senyors.
0: Sí, endavant. Perquè, a més, Ludendorff va ser protagonista del Puig de Múnich, on Hitler va acabar empresonat, bueno, aquella presó, entre cometes, que li va servir per formar-se el mite.
1: És el retir espiritual.
0: El retir espiritual, en van parlar fa molts programes, soc incapaç de recordar el dia que van fer el programa del Puig de Múnich, no sé, busqueu-lo, que ara ja els tenim tots a Spotify, per cert. I Hindenburg va ser president de la República de Weimar. És, de fet, el senyor que quan en morí el 34, de fet, es negava que Hitler fos canciller, i en morí ell, doncs Hitler va dir, ah, sí, doncs mira, ja que jo ara ja soc canciller, també seré president de la República, oh. I seré el Führer a partir d'ara, perquè ja concentraré el poder. Per tant, com bé dius, són dos personatges que apareixen en escena aquí a la Primera Guerra Mundial, però que després tindran papers importantíssims, sobretot el cas de Hindenburg durant el període d'entreguerres.
1: És que, de fet, és com la prequela, no? De tot el que coneixem, sí? D'aquests, la batalla de Tannenberg és la prequela del Puig de Múnich, de la República de Weimar, uh-huh. Etc. Però aterrem al front, no? Recordeu que el 8è exèrcit alemany està retrocedint a poc cap a l'oest. I per fer-ho, què utilitzen? Doncs, òbviament, un altre cop, trens, marxes llargues, etc. Però clar, hem d'entendre que l'exèrcit alemany s'està retirant i els russos els estan perseguint. I tota l'estona és intentar entorpir els russos, no? Que els russos, clar, avancen sense pensar gaire, perquè estan avançant sense deteniment. I llavors això es notarà, eh? A la tarda del 22 d'agost, el cap de ferrocarrils del 8è exèrcit, del 8è exèrcit, és informat via telegrama que els dos nous comandants arriben a la Prússia Oriental, on encara es trobava l'exèrcit alemany. Per fer, òbviament, el relleu dels comandaments. Hem de tenir en compte que el desplaçament, un altre cop, amb tren era constant. Sé que estic sent molt pesat amb el tema dels trens, però és que és molt important, perquè aquesta gent tota l'estona anava amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall. Un altre cop, no, per remarcar això, no, que tenien tota l'estona els russos vigilats, que enviaven una tropa, els fusticaven, els endarrerien, tornaven, no? I anar fent així, imagineu-vos amb els subministraments, molt més pràctic.
0: I els russos quins canvis faran davant d'aquests comandaments alemanys arribant a lloc, perdó?
1: Bueno, i imaginem-nos, no? Estan contents perquè...

0: doncs, molt fluix i, a més, poc eficient i poc xifrat.
1: Molt bé, i Ludendorff i Hindenburg, i quins seran els seus, les seves decisions? Quin paper prendran ara mateix?
0: Clar, el dia 23 d'agost, Ludendorff i Hindenburg, has pronunciat molt millor tu el nom de la, Ludendorff, no?
1: No sé, perquè després parlem d'altres noms alemanys i no ens en sortim, però sí, suposo que seria
0: aquest sona nom, més, no?
1: Ludendorff.
0: Aquests dos personatges, el 23 d'agost, arriben al front. S'havien conegut el tren i el dia 23 ja s'havien reunit amb la tropa. Si tinguéssim temps, parlaríem d'ells, no?, i de la seva carrera militar, política, etc., però no tindrem temps. Per tant, el primer que fan és enviar una part de la tropa a continuar seguint el primer exèrcit rus, el de Rennenkampf, el que s'ha aturat, per tenir-los vigilats, per anar-los bombardejant, per anar-los sabotejant, si poden. Hindenburg, a les seves memòries, resumeix molt bé l'estratègia que prendria a partir d'aquell moment. Diu així: no només havien vingut a guanyar a Samsonov, havien vingut a aniquilar-lo. Només així podríem tenir mà lliure per ocupar-nos del segon enemic, Rennenkampf, que ja estava saquejant i cremant la Prússia Oriental. Fins llavors, fixeu-vos que la tropa alemanya només volia aturar els exèrcits. Ara Hindenburg pretén vèncer-los i exterminar-los. Primer un exèrcit, després l'altre.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Recte final, que són els últims minuts que ens queden de programa dedicats a parlar de la pròpia batalla. Ja ens estem acostant. Albert, com seran els primers passos?
1: Els primers passos són això, no? Uns alemanys que van retrocedint, deixen que els russos vagin entrant. El primer exèrcit rus aturat, refent-se, aprovisionant-se, mentre l'exèrcit de Samsonov entra, va tenint victòries, va conquerint ciutats, i de fet, des del comandament central rus li diuen avança. Samsonov va tirant i va guanyant distància amb, precisament, Rennenkampf, amb l'altre exèrcit. Alemanys van seguir en terreny, no?, i davant del retrocés, doncs, un altre cop les ganes aquestes russes d'anar avançant cada cop. Clar, la dinàmica dels dies 23 i 26 d'agost són això, els russos avançant posicions, mentre els alemanys van retrocedint, els van fustigant, etc. Per Samsonov tot anava genial, no? Estava avançant, estava guanyant, i els alemanys l'únic que estaven fent era anar retrocedint, anar-se col·locant, etc.
0: I la tropa alemanya sembla que ho té tot ben controlat, oi?
1: Tenen el primer exèrcit localitzat, estan quiets, no estan avançant, i a més el segon exèrcit el tenen controladíssim a mesura que va avançant, i ells es van situant. El 24 d'agost, Hindenburg i Ludendorff recorren la línia alemanya i comparteixen la carretera amb milers de refugiats que s'estan retirant de la Prússia Oriental, perquè tothom sabia que estava arribant el moment de la gran batalla. Passen pel costat de l'antiga Tannenberg, no? I els dos joves comandants, camarades, no?, recorden la batalla del 1410. Però és que, a més, concretament Hindenburg recorda que el 1910 els eslaus havien commemorat la seva victòria del 1410. I en aquest moment és quan comença a pensar batalla Tannenberg, no? Hindenburg i Ludendorff comencen a planejar com rodejaran el segon exèrcit rus que va avançant a cegues. I, de fet, per reafirmar la seva seguretat, el dia 24 també intercepten unes comunicacions, etc. Però fixeu-vos la seguretat de Hindenburg, eh? Ell afirma, estava contentíssim, diu: senyors, els nostres preparatius estan ben controlats. Estan tan ben controlats que podem dormir tranquils aquesta nit.
0: Carai.
1: I, de fet, si algú va a l'escenari de la batalla de Tannenberg, hi ha un senyal que diu: aquí va dormir a Hindenburg. Hi ha un altre senyal allà: aquí va tornar a dormir tranquil Hindenburg. I n'hi ha un altre, perquè veiem que la batalla dura unes quantes nits, també va tornar a dormir Hindenburg.
0: I el dia 25 d'agost comença la batalla.
1: Exacte. De fet, la batalla, el punt àlgid de la batalla és entre el 27 i el 30 d'agost. Hem d'entendre que una batalla d'aquell moment és una batalla que té quilòmetres de front. És a dir, no és una batalla medieval que diem: sí, eren tal en un espai de no sé quants quilòmetres, de no sé quants metres, i ja està, i aquests xoquen contra aquests i punt. No. És una batalla amb una logística, amb mapes, amb coordenades, amb que hi ha...

0: hores caminant entre una punta de la batalla i, o dies caminant entre una punta de la batalla i l'altra. Llavors és normal que al començament hi comenci a haver petits enfrontaments en un flanc, en un altre, etc. Al matí del 25 d'agost, a primera hora, les tropes alemanyes avancen. Estaven emplaçades de tal manera que tenien els russos gairebé rodejats, eh? Durant tot el dia hi ha enfrontaments, hi ha bombardejos d'artilleria, però el que sí que sabem és que el dia 25 a la tarda Ludendorff i Hindenburg estaven molt nerviosos. De fet, Hoffmann, que era un oficial també d'alt rang del 8è exèrcit, explica que ell havia estat, o sigui, per calmar una mica dels ànims, explica que ell també havia estat a Manxúria durant la guerra russo-japonesa com a observador internacional. I per animar els soldats diu, no, que Rennenkampf i Samsonov es barallaven constantment entre ells durant la guerra russo-japonesa. I això és el que va fer riure els comandants, els soldats, i va pujar una mica dels ànims.
1: I com van ser els propers dies de batalla, a partir del 27 d'agost?
0: Clar, els alemanys llencen un atac massiu al flanc esquerre rus, aconseguint capturar una de les ciutats més importants que dominaven els russos. Clar, fixeu-vos, capturar una ciutat al mig d'una batalla, per fer-nos la idea de les dimensions. Els dies següents, les forces alemanyes continuen avançant i les tropes russes van retrocedint. Però tota l'estona hem de tenir en compte que els dies anteriors els alemanys s'havien anat quedant al voltant, no? Estaven com la batalla de Canes, una miqueta, entre cometes, en petit format, no? Però perquè ens fa una idea de com està la situació, els russos gairebé estan totalment rodejats. Un altre bombardeig d'artilleria brutal. Hi ha un moment que una divisió de cavalleria alemanya es nega a atacar perquè no té prou subministraments, però al final els acaben obligant. Però és que, a més, Samsonov, el general rus, té veritables problemes perquè no rep informació als flancs, no li arriba la informació. Llavors, no té ni idea de com estarà la batalla en els seus flancs, cosa que és molt important, perquè no sabia que el flanc esquerre estava gairebé perdut. 28 d'agost, els generals passegen amb un automòbil pel front i hi ha un moment de dubte, no, perquè els arriba un missatge que Rennenkampf s'ha mobilitzat perquè s'ha enterat que hi ha la batalla, i de fet Hindenburg i Ludendorff dubten. Ludendorff diu, no, hem d'aturar la batalla, no sé què, no sé quantos. Hindenburg se l'emporta darrere un arbust.
1: Ui.
0: Al cap d'uns minuts tornen a sortir, saps, pentinant-se. I diu, no, la batalla continua endavant.
1: I ja ens acostem al moment clau, 29 d'agost, i endavant.
0: Els russos al centre cada cop van retrocedint més. A poc, coneixedors que el seu flanc esquerre ara sí ja estava derrotat. I en un moment donat, els russos van retrocedint, però arriba un moment que ja no poden retrocedir més perquè es troben una línia alemanya a darrere. I ara sí, els alemanys tenen els russos 100% rodejats. El 30 d'agost els russos intenten trencar el cercle, però no poden. Hindenburg, el 31 d'agost, informa directament al Kaiser, ja no al general, ja no a Moltke, de que els tres cossos russos havien estat destruïts. Dos cossos sí que van aconseguir fugir cap a Rússia, però estaven totalment desmobilitzats i trencats. Però el 31 d'agost Hindenburg comunica que la segona batalla de Tannenberg havia acabat amb una venjança alemanya contra els eslaus.
1: Quin és el balanç en un minut? Menys un minut.
0: En menys un minut hem d'entendre que el balanç és molt positiu pels alemanys, tot i que no és una batalla decisiva de la Primera Guerra Mundial, sí que serveix per estabilitzar el front oriental. Poc després d'aquesta batalla, Hindenburg aconsegueix el que havia promès en les seves memòries, no? Diu que després de derrotar el primer exèrcit rus no tindrien problemes amb l'altre exèrcit rus, i és que realment, després d'aquesta gran batalla i després de l'impacte psicològic que té això, l'altre exèrcit rus el fan fugir molt, molt ràpid. Moltíssims morts, no? Parlem de 30.000, 90.000 baixes, depèn de les fonts que consultem, i els alemanys amb prou feines 12.000 baixes. Una victòria important, poc decisiva, ja ho hem dit, una victòria tàctica, gràcies a sobretot als trens, i com que realment aquest programa no és de guerra sinó que és de trens, no? Val la pena mencionar que per transportar tot el material rus que havia deixat l'exèrcit van haver d'utilitzar 60 trens cap al cor d'Alemanya, i òbviament Ludendorff i Hindenburg es converteixen en ídols.
1: Doncs fins aquí no tenim temps per més. Moltes gràcies, Albert Abril, per fer-nos per explicar-nos una batalla important d'aquests primers moments de la Primera Guerra Mundial, d'un front que normalment no se'n parla, com és la batalla de Tannenberg. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
0: A tu, i voteu-nos a iVoox.
1: Voteu-nos a iVoox. Gràcies, Adrià Dira, del control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
1: Comencem l'any amb Gènere Negre. Olor de difunt, de Ludmila La Cueva, publicada per Llibres del Delicte, és una novel·la on les nissagues familiars i els negocis immobiliaris es barregen amb les passions.
2: Olor de difunt són dues històries que s'entrellacen, però que tenen una diferència de 70 anys, però que comparteixen una mateixa arma del crim. Llavors farem un passeig per l'Andorra moderna, però també per l'Andorra de principis dels anys 50.
1: Recuperarem l'art d'escriure cartes amb Glòria Gasc, autora d'Ara i Cada Demà, publicada per Empúries.
3: Ara i Cada Demà comença amb una dona misteriosa que arriba a una casa modernista i es troba que li han deixat en herència un munt de caixes plenes de cartes i en cada tapa de cada caixa hi ha el seu nom escrit. I el que fa és, durant tota una nit, llegir aquestes cartes i alhora va fent flashbacks de la seva vida en moments determinats que li recorden, no?
1: I si una nit d'insomni pot ser font d'inspiració i de ganes de compartir pensaments, en Salvador Ortells ho ha fet, precisament a Insomni, el poemari publicat per Edicions 62, guardonat amb el 62è Premi Ausias Marc.
4: Insomni, el títol pot prestar-se a equívoc en certa manera, perquè no, més que equívoc a l'enigma de saber què vol dir aquest insomni, no? En el meu cas, més que no un insomni real, és un insomni metafòric en el sentit de les incerteses que depara la vida, no? El fet de les preocupacions, els neguits, que quan estem sols a casa, que sol ser de nit, ens assetgen o ens assalten de la manera més impensada, no?
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
5: Us vam prometre que tornaria a estar amb nosaltres per parlar d'olor de difunt. Doncs sí, parlem de Ludmila La Cueva Canut, Llibres del Delicte, Olor de Difunt, que aquesta Andorra de gènere negre intensa que no em va deixar respirant tota la lectura. Benvinguda, Ludmila.
2: Hola, bon dia.
0: Ludmila La Cueva Canut és una apassionada de la recerca històrica i compagina la seva vida laboral amb l'escriptura. Ha col·laborat al programa Llibres en Company de Ràdio Nacional d'Andorra, publica articles al diari Bon Dia Andorra i té un blog anomenat llibreriadepioners.com. És autora, entre d'altres, de Els pioners de l'hostaleria andorrana, del segle XVI al segle XX, de contes de Nadal inspirats en moments històrics andorrans, i en gènere negre, Olor de difunt i Bots de sang.
5: Ludmila, has tret aquesta cara més fosca, que bé, està tot arreu, és universal. És igual Andorra, que Barcelona, que Uzbekistan, això ja sabem que la part fosca la tenim tots. Però Olor de difunt està situat precisament a les valls andorranes i ens agrada una mica, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims i ens posessis en context de què trobarem una mica, un breu resum d'Olor de difunt, Ludmila.
2: Olor de difunt són dues històries que s'entrellacen, però que tenen una diferència de 70 anys, però que comparteixen una mateixa arma del crim. Llavors, farem un passeig per l'Andorra moderna, però també per l'Andorra de principis dels anys 50. L'Andorra encara amb aquesta ruralitat, una Andorra d'usos i costums, la veritat, molt, molt ferms, no? I venia molt de gust de mostrar aquesta Andorra, no? On hi havia bon veïnatge, on la família era molt important, on la figura de l'hereu o de la pubilla era molt, molt important també, perquè això era la riquesa d'una casa. I entrellaço aquesta història amb l'Andorra moderna, que comencem amb un plat fort ja, com sempre, amb el doble assassinat d'un propietari d'un grup immobiliari molt important d'Andorra, amb molts diners, i que el troben assassinat junt amb la seva amant. I una de les coses que un dels personatges de la història, perquè la policia estarà allà i no ho veurà, que és en Climent Masoliver, que és un ex-batlle, aquí el batlle és el jutge de primera instància, doncs la policia trobarà dos cossos d'aquest propietari immobiliari de la seva amant, i el que els cridarà molt l'atenció és que estan com marcats, tenen com una mena de dibuix marcat a la pell. i la policia no sabrà de què es tracta, però tenim un dels personatges que, de la novel·la, que és el Climent Masoliver, que és un ex-batlle, que el batlle per nosaltres és el jutge de primera instància, que ell de seguida, amb un cop d'ull, veurà que allò està fet amb una marca de fer. Aquelles marques que marcaven el bestiar i que llavors tothom sabia de quina casa era. Llavors aquí comença tota la investigació perquè ell té un element, sap una informació que no la compartirà de seguida, perquè el que veu el fa viatjar cap al passat, cap a la seva infantesa, cap a la seva adolescència. Li porta tota una sèrie de records que alguns en són dolorosos.
5: A veure, trobareu molta intensitat. Ja heu vist que ja comencem amb una imatge gràfica molt bèstia. Tenim aquí dos morts ja al principi de tot. I hi ha una frase de la novel·la, Ludmila, que jo me la quedo perquè realment fa honor a tot el que també anirem trobant. Diu, en fi, un culebrot en tota regla. I us asseguro que és un culebrot en tota regla. No la moderna, l'Andorra actual, l'antiga també. Perquè tu què deies? Que tot els sentiments són universals.
2: Sí, els sentiments són universals. És que l'odi, la gelosia, l'amor, és que són sentiments que sempre han existit. I el que m'he donat compte que és que hi ha patrons que es repeteixen, poden passar moltes generacions, però hi ha els mateixos patrons. I tothom té la tendència a idealitzar el passat. I no, jo aquí demostro que al passat també passaven moltíssimes coses que normalment no s'explicaven a les generacions següents, perquè la gent de muntanya són així. Aquest caràcter pirinenca encara avui en dia encara existeix aquí a Andorra. Sí que és veritat que Andorra va evolucionar, cada vegada som més població, però el caràcter andorrà aquest segueix sent el mateix. I més en el passat no necessàriament es feia confiança en un foraster. Abans primer se l'estudiava. I vulguis o no, crec que encara arrosseguem aquesta mica de caràcter, que fins que no coneixem bé una persona no ens obrim del tot.
5: Bé, això també va a caràcters, però certament el que és la muntanya, no? Fa una mica aquest tancar-se, aquest formar part d'un clan familiar, i aquí trobarem diverses famílies que són bons veïns tots plegats. Però clar, ja ho tenim. L'ambició, les passions, si ens anem a l'època moderna, la corrupció. És que això no passa de moda, eh?
2: És que la cobdícia és el pitjor que hi ha. Que està molt bé que la gent vulgui evolucionar i vulgui tenir millor vida i tot, no? Però a vegades, i la gent doncs, que té aquesta cobdícia pot pensar que pot trepitjar i pot fer el que vulgui amb tothom. Però la història ens demostra que qui la fa, la paga.
5: I qui la fa, la paga, i ja veureu com la paga. Ludmila, t'hi has posat a fons i els has fet patir a tots, d'una manera o d'una altra. Vull dir, aquí n'hi ha patiment de tota mena.
2: Hi ha patiment de tota mena i també aprofito per posar doncs, petits elements de la nostra cultura ben andorrana perquè així els lectors catalans puguin conèixer una mica més d'aquesta Andorra. Una Andorra desapareguda en moltes coses, però sí, i vulguis o no, el patiment crec que és intrínsec amb aquest tipus de novel·la. Allà on hi ha assassinats, hi ha drama, hi ha patiment, i hi ha coses mal fetes i coses que clar, vulguis o no, parlo d'això, clar que n'hi ha de coses ben fetes i de bona gent, no? Però, clar, sempre ens anem a buscar aquest costat una mica més. I és veritat que era una època de bon veïnatge, que la gent s'ajudava, que quan algú tenia un problema, doncs allà estava tot els veïns. A la matança del porc mai, que en parlo amb aquest llibre, doncs era un moment on tothom es posava a ajudar. I bé, són d'aquelles coses que ja han desaparegut. Jo ho recordo de petita, d'haver vist la matança del porc, però ara no ho veus així al carrer, no? Abans sí que ho podies arribar a veure.
5: Era una festa, però és clar, ara hi ha tantes lleis, normes de sanitat, que sí, la defensa dels animals, clar, és que tot evoluciona i tot canvia molt. Però bé, aquí a Cares, no? Jo penso que són uns personatges masculins molt potents, però les dones, encara que fos antigament, també són dones molt fermes, amb molta força.
2: Ah, és que estem parlant d'una època on l'home era el que manava, el que tenia diners, el que signava, el que feia tot. Les dones semblava que estaven només a les cases i que no feien res més, però aquí a Andorra, en el monotele mateix, eren les dones qui ho portaven, eren les que portaven la casa, les que portaven tota la gestió de la casa. I sembla que per aquest fet les dones han de ser com dèbils, el que no comptaven per res, però hi ha dones que sort n'hi ha, molt valentes, amb molt de caràcter, i bé, i al llibre tenim alguna altra sorpresa.
5: Sí, sí, sí. Les dones donaran molt de sí i ens faran estremir fins a moments, bé, a moments molt, molt límits, no? Parlem del que s'havia de fer en aquella època, no? Els hereus, les pubilles, el ser els caps de casa o ser germans segons, tercers i haver-se de quedar o haver-se de marxar. Perquè no era una vida fàcil, la vida rural. No ha estat mai fàcil.
2: I Andorra era de pensar que era un país en ple Pirineu, amb unes carreteres que gairebé no existien, i vulguis o no, això feia que la casa no es compartís. Vull dir, hi havia un hereu que es quedava tot, la casa, les terres i tot, i els tres més germans, Andorra en diem els cavalers, havien de marxar fora, havien de marxar cap a Barcelona, cap a Besiers a França, a treballar a la Brema, i vulguis o no, aquesta figura de l'hereu era molt, molt, molt important. Era la força de la casa. I l'hereu era el que tenia, es deia, una mica més de diners que no els demés.
5: Bé, tenim aquesta tradició també que m'ha agradat molt recordar-la, perquè últimament estem tots amb els assassinats que s'escolta una vegada i una altra, que és el mort qui t'ha mort. No, ara que és un segell ja que portem tots gravat aquests últims anys. I és molt curiós perquè, evidentment, també hi surt.
2: Hi surt perquè, a més, el Climent Masoliver, com és un home gran, aquest home que no vol perdre cap tradició, ell sempre, tota la vida, ha vist que es feia... Ell era batlle i s'ha fet el mort i de mort. A l'any 93, amb la Constitució andorrana, és una tradició de l'edat mitjana que es va perdre. Però aquesta tradició... es feia quan es trobava una persona que havia mort de manera violenta. Llavors, arribava al batlle i se li demanava: mort, qui t'ha mort? Veient que no contestava, li deia una segona vegada i una tercera vegada. I al veure que el mort no contestava, deia: aquest home és ben mort perquè no contesta. I estem pensant que fins a l'any 1993 encara es feia aquesta tradició quan es trobava algú, no sé això, o assassinat o, o que havia tingut alguna mort violenta. Un costum que ell sempre la vol fer i com li tenen respecte el deixen que ho faci.
5: Bé, el respecte que de les persones grans i sàvies en Climent és el nexe d'unió entre aquest passat i aquesta època actual, passat i futur, podríem dir, perquè serien aquests dos conceptes. I, per tant, és una baula important amb una història que no podem explicar, però que és absolutament preciosa, perquè coneixem aquest Climent de nen, no? Aquest Climent nen, petit, d'infància, de joventut, i després aquest Climent gran que amaga molts secrets. Ai, que els poses amb comptagotes, eh?
2: És que, a més, el Climent té un caràcter que és una mica orc. Llavors, es podria fer com una mica antipàtic, no? I a través de la història de veure la seva infantesa i la seva adolescència, dona una mica més d'informació sobre la seva vida i per què s'ha tornat una mica així. I vulguis o no, és una persona gran que també li sap greu que el posen una mica de costat perquè ell considera que encara pot donar molt de sí, no? I moltes vegades té aquestes lluites amb el comissari Cernillo, que és un noi jove, molt eficient, molt treballador, i llavors és una mica... és una parella... El comissari Llop sempre té sort de tenir aquesta saviesa del Climent, de que coneix la gent, de que coneix les històries, i moltes vegades ajuda a resoldre una mica el crim.
5: Sí, perquè trobareu moltes peces en aquesta novel·la, Olor de difunt, que la Ludmila ha sabut redistribuir amb molta traça i fins arribar al final, i ens enganyarà una mica, no sabreu realment qui ha estat el culpable. És molt fort, eh? A mi m'has enredat de mala manera, que ho sàpigues.
2: Doncs mira, em fas contenta, perquè aquest és l'objectiu, no? De que, almenys fins al final, no sapigueu qui és. És la meva preocupació sempre quan començo a escriure que no se sàpiga de seguida qui és l'assassí o els assassins. I vulguis o no, intento sempre posar, no sé si dir falses pistes, però doncs posar coses que us facin rumiar i que no, fins al final no sapigueu qui és.
5: Hi ha mil i un motius, però només un és el culpable d'aquests dos assassinats. Sabreu endevinar-ho abans o haureu d'esperar a aquest final d'Olor de difunt? Ens ho expliqueu quan hagueu llegit la novel·la. Ludmila, donar-te les gràcies novament per acompanyar-nos una altra vegada al programa, i això no s'acabarà aquí, perquè encara ens queda Vots de sang.
2: I amb altra aventura, perquè a més és, diguéssim, Vots de sang és la quarta aventura, perquè són els mateixos comissari i exbatlle, la mateixa forense, però cada llibre és una investigació diferent i un fet també històric, diguem-ho així, un fet històric a cada llibre.
5: Doncs ja ho sabeu, si us enamoren les novel·les de gènere negre, si ja heu llegit aquesta primera, Olor de difunt, i encara no heu obert les pàgines de Vots de sang, nosaltres des d'aquí us recomanem aquests títols, amb dos publicats per llibres del delicte, i la seva autora, descobriu-la, Ludmila La Cueva Canut. Moltes gràcies, Ludmila.
2: Moltes gràcies i sobretot molt agraïda de deixar-me fer conèixer aquests bocinets de la història del meu país, Andorra.
0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim el calaix de la bona música. Jo no sóc

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Glòria Gasch-Brosa és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona. Durant més de 20 anys ha exercit com a editora en diverses editorials. L'any 2019, a Buenos Aires, va néixer la llavor de la seva primera novel·la, Ara i cada demà, un homenatge al gènere epistolar i, és clar, al mar. Mònica Socies.
1: Avui estem de visita, hem sortit una altra vegada de l'estudi, al final em farà fora de la ràdio. Glòria Gasch, gràcies per acollir-me.
2: Hola,
1: els teus espais de literatura, de màrqueting, bé, una mica de tot aquest món editorial que ara el tastes, però des de l'altra banda.
2: Sí,
1: no?
2: Correcte.
1: Has passat d'editora a escriptora, dic jo, però tu no sé si diràs, no diràs, perquè això és com un punt que dius, n'hi ha que et diuen si sóc escriptor, no, no ho sóc, jo voldria ser... Com és viure des de l'altra banda, aquest món?
2: Bé, jo sobretot em sento editora, eh? És el que porto fent durant més de 20 anys i és el paper que em toca i el que em sento més còmode. Jo ara em sento com una intrusa. Fixa't que és un paper del gremi, que tot queda a casa, però és com si no em toqués, no? Ara fer aquest rol. Bé, en definitiva estic encantada, eh? No és una queixa ni molt menys.
1: Bueno, portes un bagatge enorme a l'Espanya, per tant, escriure és fer-te teu una miqueta més, posar les teves paraules, perquè realment hi ha navegues sempre frente a literatura.
2: Sí, sí, correcte. No, és algo que estigui completament diferent del que de la teva professió. És, diria que és inherent a la feina de l'editor.
1: Bueno, va unit a tu i aquesta vegada t'has decidit. I clar, com no podia ser, ho has fet perquè hi ha el mar entremig.
2: Correcte.
1: El teu mar, tu com a navegant, aquí hi ha la teva essència. O sigui, és que podem dir que és una miqueta... No, a veure, parlem de ficció, però ara i cada demà, que no ho he dit, publicat per Empúries, és aquesta novel·la que té un tret característic, ara en parlarem, que són les cartes, però és una miqueta trobar-t'hi a tu, encara que sigui ficció, no?
2: Sí. Sempre hi ha una part de tu en la narrativa, no? Ho he vist en els meus autors, ho he vist en els autors de tota la vida, en els clàssics. És impossible transmetre en paraules una història i no activar alguns fils que tu t'han marcat la vida i que els transformes, eh? Perquè no es tracta d'explicar res que exactament el que t'ha passat a tu, però sí que és inspiracional.
1: Entrem al context. Què trobarem? Fes-nos un petit resum, un breu resum o una mica una pinzellada de què trobarem ara i cada demà.
2: Ara i cada demà comença amb una dona misteriosa que arriba a una casa modernista i es troba que li han deixat en herència un munt de caixes plenes de cartes i en cada tapa de cada caixa hi ha el seu nom escrit. I el que fa és, durant tota una nit, llegir aquestes cartes i alhora va fent flashbacks de la seva vida en moments determinats que li recorden, no?, moments que ha viscut.
1: Cartes, una forma d'escriure que s'ha perdut i penso que fins i tot... Jo aquest any estic escrit les postals de Nadal a mà perquè hi penses inspirada en ara i cada demà. És molt curiós recuperar aquesta tradició.
2: No, sí, la veritat és que m'encantaria que la gent tornés, no?, a recuperar aquest gènere epistolar, que és escriure una carta a mà, que és un instrument imbatible per dir-li a algú el que realment li vols dir i de veritat, no? De fet, hem obert, fins i tot hem obert un apartat de correus.
1: Que bo!
2: Apartat de correus, espera que ara te'l dic, que no m'equivoqui, perquè la gent escrigui la seva carta d'amor pendent, perquè creiem que tothom la té, I quan diem amor, diem amor
1: en tots els sentits,
2: És l'apartat de correus 14139. I la gent pot enviar la seva carta manuscrita perquè després, amb les millors cartes, farem un llibre que es dirà Cartes d'amor per Sant Jordi. Imagina't, a columna.
1: I des d'aquí us animem, sobretot. A més, és bonic perquè no saps... Quan ho escrius, estarem una mica en l'anonimat, en el sentit que podeu dir que és ficció, encara que ho sentiu des del cor. Per tant, escriure cartes torna a estar damunt de la taula.
2: Sí.
1: Mira, la Glòria Gasch us convida a través de columna a fer aquest exercici.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, és fantàstic. I la veritat és que realment, si la gent s'hi posa a fer aquest exercici, veureu com s'activen una sèrie de mecanismes mentals.
1: Diferent, sí,
2: i cognitius, perquè Nosaltres estem acostumats a escriure amb l'ordinador, però i saps que esborraràs, no? Que pots esborrar, no? O sigui, hi ha una certa relaxació, però a l'hora d'escriure a mà, de veritat, que s'activa una sèrie de mecanismes que tenim al cervell i que són increïbles expressar amb paraules el que realment volem explicar, i t'asseguro que és imbatible, Te'n faries creus de com funciona tot això.
3: És que t'ho rumies més perquè penses, clar, l'ordinador esborres, però la carta és del teixit.
2: No, ni mentalment el cervell fa com un reset i fa com un... Dic, ara m'he de posar les piles, no? I realment funciona. I és el que fa el Salva, no? El Salva... Nosaltres llegim les cartes del Salva que li dedica a la Maria. De fet, hi ha un moment que el Salva li tatxa una frase i li diu, no intentis llegir el que posa aquí sota, no?
3: És que, esclar, ho disfrutareu molt perquè necessitareu saber què passa. A més, és molt curiós perquè quines cartes llegim aquí, Glòria?
2: Llegim les cartes del Salva, no? Del Salvador.
3: Cap a la Maria.
2: Cap a la Maria, que... I nosaltres la Maria no sabem, no la veiem en cap moment.
3: Exacte.
2: Coneixem a la Maria a través dels ulls del Salva, no? I aquest relat en primera persona sempre és equívoc, perquè el Salva té una manera de veure la Maria molt concreta, no? Doncs això, les cartes que llegim són les cartes del Salva, del Salvador que li escriu la Maria. La Maria no sabem qui és. Sabem qui és, en definitiva, a través dels ulls del Salva i de totes aquestes cartes que li va escrivint des de la primera que llegim, és la de l'any 57 fins al 64, no? Són uns quants anys en els que el Salva va constantment explicant les seves peripècies i els seus amors i desamors, no?
3: Sí, també s'enfada, eh?
2: S'enfada.
3: També hi ha moments que també sí. S'enfada. I clar, tenim aquesta dona misteriosa que rep totes aquestes cartes, que les va obrint, que es pren aquesta paciència, i alhora tenim la història, no?, d'aquestes cartes, però també barrejada amb un personatge, amb una altra història paral·lela, que després ja veurem on va parar tot això, i ja ho llegireu, que hi ha un personatge que penso que ens ha enamorat a tots i a totes, i que tothom t'estem demanant una novel·la del Costas.
2: El Costas, Cani Costas.
3: Sí.
2: Tothom vol la novel·la del Costas. El Costas és aquest vell llop de mar que la dona que llegeix i que va explicant la seva vida, doncs coneix a Cadaqués, no? Un dia que passejant amb el seu pare, doncs coneix aquest home en el bar Boia, que és un bar molt conegut de Cadaqués, i ella veu que vol, no?, que veu aquell home resseguint amb el seu dit de navegar en aquelles mans de navants,
3: sí,
2: treballades i diguem-ne gastades, no?, plenes d'escletxes del sol i del salmitre, doncs veu que està resseguint, no?, un mapa de la Mediterrània, segurament per descobrir quins racons encara li queden per anar amb el seu valer, no? I és ell, no?, que li ensenya a navegar. Però això és una, diguem, una metàfora de tot el que l'ensenya, no? El Costas li ensenya l'hedonisme i l'estoïcisme, li ensenya la rescat, en definitiva, també, no?, del que li passa a aquesta dona, i amb ell, doncs, fan un bellíssim recorregut per la Mediterrània, des de Sicília, passant per, bueno, fins a Grècia, que és francament fantàstic, no?, que puguin fer això.
3: És un recorregut que farem nosaltres, afortunadament, de la mà dels dos.
2: Exacte.
3: Que després...
2: A bord del Nelly.
3: Sí, sí. A més, que després us entraran, i us ho dic, moltes ganes que arribi l'estiu, que fa més bon temps, i posar-vos a navegar. En això, la Glòria és una experta. I tu ara parlaves de metàfores, hi ha un fragment del llibre, diu, mar no té color, en realitat és el mirall del cel. Si el cel és blau, el mar serà blau. Si el cel és gris, el mar serà gris, com la nostra ànima en els nostres ulls. I és que hi ha una escena brutal, apoteògica, d'una tempesta, que és d'una bellesa quan tu la vas narrant, que és meravellosa, no?
2: Sí.
3: I és això, la vida és com navegar. És navegar.
2: La vida és navegar. Exacte, perquè mai saps el que et depararà, no? El mar. El mar pots tenir moments d'extraordinària bellesa a alta mar, enmig d'una nit estelada, que és absolutament de somni, i en canvi pots trobar-te enmig de tempestes com si fos literalment l'infern, no? I són dues cares que el Joseph Conrad ho explicava molt bé, ara que celebrem els seus 100 anys de la seva mort, doncs ho explicava molt bé, ho explica molt bé en les seves novel·les i el mirall del mar, que és com començo amb una cita d'aquest llibre, que és francament del mar. mar no te'n pots refiar mai, no? Doncs sí, és així, ho va aprenent aquesta dona.
3: La tenim, el Salva, i la Maria, la Marieta, que les cartes és la Marieta. Tenim la dona misteriosa, tenim el Costas, i amb aquests quatre personatges anirem navegant entre la gènere epistolar i la prosa, on expliques una miqueta la història d'aquesta noia misteriosa amb en Costas. La inspiració, per què cartes?
2: Perquè és un gènere que a mi sempre m'ha agradat moltíssim per diferents causes. Una és aquelles cartes que ens enviaven quan tornàvem de l'estiueig, de l'estiueig abans, de l'estiueig de 3 mesos.
3: Això de les cartes, ara, si preguntes als joves, et diran que no saben
2: què és. No saben ni què és, no saben ni què s'ha d'enviar per correu, què s'ha de posar un segell, no? Doncs després de passar gairebé una vida en aquests estius que eren sensacionals, teníem la necessitat d'escriure'ns amb aquests amics que havien compartit tants moments meravellosos, no? I llavors, al llarg de l'hivern, ens escrivíem cartes dins d'aquesta rutina ja de l'escola, de la ciutat, més gris, de l'hivern, de la foscor. Aquesta és una causa. L'altra és grans novel·les que m'han marcat, com és Charing Cross Road, de la Helen Hunt, o Carta a una desconeguda del Zweig, o La ciutat i la casa de la Ginsburg. Són novel·les epistolars meravelloses que les tinc subratllades i que realment m'han marcat moltíssim. I després estan els milers de cartes que vaig heretar dels meus pares, que es van escriure...
3: Mira, també va rebre una bona herència.
2: Sí, que es van escriure durant 10 anys i que vaig... El meu pare em va donar com un tresor perquè el guardés. Ells ja no estan amb nosaltres, però sí que estan aquestes cartes, que és, en definitiva, l'última literatura que ens queda.
3: En som conscients, esteu escoltant, és l'última literatura que ens queda. Tot és electrònic, no es pot tocar. Si es perd, com recuperarem la memòria dels nostres... Bé, els meus pares encara escrivien cartes, però penso en els meus nebots, no?
2: Clar, és que una carta
3: com
2: queda,
3: farem,
2: no? El WhatsApp, tot això acabarà desapareixent. Però una carta, si tu reps una carta d'algú que estimes i que t'estima, la guardes com un tresor, la guardes sense cap mena de dubte, a banda del que pot significar que rebes una carta d'algú i que t'ho estigui explicant en paraules escrites, no? Escrites i manuscrites, perquè escriure la cal·ligrafia és un estat d'ànim.
3: És que jo l'escolto i em vaig imaginant una mà escrivint una carta. Això és d'una bellesa impressionant.
2: És impressionant.
3: Perquè és el temps i l'ànima, i poses, és que està fet a mà.
2: I a més, clar, tu has triat un paper per escriure aquella carta i un bolígraf. I hi ha un temps d'espera, el temps d'espera del que l'envia i el temps d'espera del que l'ha de rebre, no? I fins i tot el que l'ha de rebre potser no ho sap, que rebrà una carta. Imagina't la sorpresa, no? No hi ha sorpresa més increïble que obrir una bústia i trobar-te una carta d'algú, no? Imagines?
3: Sí, perquè qui espera, desespera. En aquest cas,
2: exacte.
3: En Salva espera cartes.
2: El Salva està tot el dia esperant la carta, no? I va a la bústia, baixa i torna a pujar. I, escolta, que no m'has escrit encara, no? Que ets de correus.
3: Això
2: sempre van tard.
3: Sí, no arriben mai. Això de les notificacions és horrorós.
2: Sí.
3: Doncs ja passaven aquelles èpoques.
2: Sí.
3: Clar, que a més tot era més lent.
2: Clar.
3: Perquè ara envies una carta i tens l'opció de dir, doncs mira, l'envio avui i sé que al vespre arribarà.
2: Sí,
3: avui,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí.
3: Ells dos...
2: No, estan setmanes, dies, molts dies sense saber l'un de l'altre, no? I per circumstàncies, segons com, no es poden ni tocar, no? Tampoc, una trucada tampoc és viable. Aleshores, clar, és que estem parlant dels anys 50-60, era un altre món, però jo crec que si som capaços de recuperar això.
3: Bé, tu ja has donat un pas endavant i animes a tothom.
2: I animo a tothom.
3: Aquest ara i cada demà tenim una història d'amor, tenim una història de salvació, un personatge en Costas que ens enamora. Tenim aquestes cartes. No sé si vols afegir algun detall, perquè a vegades tenim detalls que dius, mira, això del meu llibre m'agrada molt, o potser la gent no s'hi ha fixat o ha interpretat d'una altra manera.
2: No, hi ha un detall molt bonic, que és aquest diccionari de les nostres coses que el Salva escriu, que escriu objectes quotidians però a través dels ulls d'ells dos, no? I crec que és algo molt, molt bonic i que fins i tot pot ser molt inspirador, per qui vulgui escriure cartes, que llegeixi això
4: que inspira molt.
1: És un llibre que us inspirarà molt. Jo el que vaig fer, que m'agradava molt, és que els finals, no? Aquells comiats...
4: Sí.
1: Ho dic perquè després ho hem comentat amb altres amigues o conegudes quan hem parlat del teu llibre, i elles em deien, ai, doncs a mi aquests comiats també me'ls posen per WhatsApp. Havia pensat, dic, doncs mira, compra't el llibre i llegeix-te'l, perquè ja... Tot, és que són preciosos, no? I són aquelles coses que tots volem...
4: Que ens diguin.
1: Ah, exacte. El t'adoro vida meva i et faig mil petons. Bona nit. Clar, tot això és escrit. Et suplico que em segueixis estimant. Jo faré el mateix. Pots estar-ne ben segura. Quantes vegades no recuperem aquests missatges que rebem de WhatsApp, doncs les cartes, si ningú les toca, són eternes.
4: Són eternes.
1: I sempre podem llegir.
4: Exacte.
1: Jo m'he fet la meva llista de comiats...
4: I ens anem llegint.
1: Sí, per tant, jo animo tothom a escriure cartes, i si ho feu per WhatsApp, sobretot, poseu aquests comiats, que
4: exacte,
1: són meravellosos.
4: Molt bé.
1: I sobretot us animo, doncs, a llegir, qui no ho hagi fet encara, ara i cada demà, publicat per Empúries, de la Glòria Gasc. Gràcies, Glòria.
4: Un plaer, Mònica.
0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim el calaix de la bona música.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Premi de poesia Ausiàs Marc de Gandia, publicat per Edicions 62. Ens arriba un insomni. A mi em va agradar, em va cridar l'atenció perquè vaig pensar, insomni. Quants de nosaltres no tenim insomni? I a mesura que ens fem grans encara tenim més insomnis i malsons. I em va despertar molt la curiositat. Avui ens acompanya Salvador Ortells Miralles, que ens explicarà una miqueta aquest insomni seu. Benvingut. Bé,
2: moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Salvador Ortells Miralles és un escriptor amb una àmplia trajectòria en la docència i la gestió cultural. En l'àmbit de la creació literària ha publicat els reculls de poemes Quan el cel es tanca i Els mots ferits. Amb Insomni ha obtingut el 62è Premi de Poesia Ausiàs Marc, que otorga l'Ajuntament de Gandia.
2: Insomni, el títol, pot prestar-se a equívoc en certa manera, perquè no, més que equívoc, a l'enigma de saber què vol dir aquest insomni. No? En el meu cas, més que no un insomni real, és un insomni metafòric en el sentit de les incerteses que depara la vida, no? El fet de les preocupacions, els neguits, que quan estem sols a casa, que sol ser de nit, ens assetgen o ens assalten de la manera més impensada, no? Però aquest insomni recorre, el poemari recorre tota una nit d'insomni dividit en les franges horàries nocturnes. Són com una espècie de cants en els que jo vaig, a partir de certes incerteses que depara la vida, doncs vaig fent una espècie de soliloqui, més o menys, això seria.
1: A més, és un poemari que podem dir que és original en el sentit de la combinació de prosa i de versos alexandrins, que a més, a la mirada, no, a la vista, també el fa com a molt més dinàmic.
2: Sí, a veure, en la poesia, dissociar forma i fons crec que no té sentit, perquè la tria de la forma ve condicionada pel fons i, en certa manera, el fons també condiciona la forma. No? En aquest cas, el que volia fer barrejant els fragments de prosa poètica amb els alexandrins és que els alexandrins representarien les parts de la nit en les que jo estic conscient, per dir-ho així, no? I en canvi, quan entra la prosa poètica, que és molt onírica i surrealista, surrealista en el bon sentit de la paraula, vull dir, vaja, com el corrent estètic surrealista, el que fa és donar regne solta a la part més irracional que tenim, no? La part que quan ens adormim I tenim somnis, no? Pues són, no es regeixen per el que es diu una lògica diurna, no? que diria Freud, per dir-ho en termes tècnics. No? Per tant, és quan et soltes i no tens cap sentinella que està vigilante, per dir-ho així.
1: Bé, la nit és aquell espai de sol ser, aquest espai de recolliment, de silenci, i en teoria hauríem de descansar, però quantes vegades no descansem perquè el cap dona voltes? Doncs, moltes. Si no podeu descansar, heu d'agafar insomni. Això és que està fet a mida. És molt bonic quan comences, no? Diu, tot sembla estar tranquil, captiu d'un son profund. Si no fos que un exèrcit de silencis frenètics cavalca cap als marges altius del full en blanc, que jau sobre la taula. I jo penso, quan tens insomni escrius, Salvador?
2: Jo no sóc un poeta de creació lenta, perquè l'anterior poemari, en el que vaig guanyar el Premi Alfons el Magnànim de la Diputació de València, el vaig publicar en 2014. Han passat 10 anys, però perquè no he tingut res a dir, que és una cosa diferent. En canvi, quan he tingut a dir, el poemari m'ha eixit, diguem, relativament ràpid en un any d'escriptura, no? Aleshores, sí que he tingut en aquests insomnis coses que he volgut transmetre. Però hi ha hagut altres èpoques en les que també puc haver tingut aquesta mena d'insomni, però no tenia res a dir. Per tant, com has dit tu, l'espai de la nit és procliu a trobar coses a dir, bé per a tu o que vulguis compartir amb altra gent, no? Jo crec que aquest és el cuit de la qüestió, quan vols compartir-les a l'altra gent. Jo en aquest cas sí que he tingut aquesta necessitat i és el que m'ha empès a escriure, compartir-ho amb la gent.
1: Jo no recitarem tots els poemes, però sí que és veritat que a mesura que anava assaborint el poemari, hi ha hagut fragments que penso que sempre duré, no? N'hi ha un molt especial que m'ha encantat, perquè penses nit, és descans, en el teu cas és rebel·lia. Benvingut siga el foc i el seu gest suïcida, enmig de l'harmonia imposada pels déus. Benvingut siga el tedi si esdevé rebel·lia, home callant-se pedres contra la pau del riu. Benvinguda a l'esquerda, que revela la ràbia segrestada en l'abisme d'unes pupil·les mortes. Intensitat.
2: Ara ho escolta, diguem-ho tu, i m'agrada fins i tot. Que sóc prou crític en el que escric, la veritat. Sí, jo crec que és això. Tots portem un... No vaig a dir un infern a dintre, però sí portem... o lluitem cadascú, tenim la nostra lluita interior i tenim les nostres preocupacions. I això en la marxa diurna es difumina una mica, no? Perquè vas fent la teua vida. Però tots tenim aquest foc intern. En algun moment del poemari crec que utilitza l'expressió silenci volcànic, no? Tots tenim un silenci volcànic dins. I aquest silenci volcànic, en aquest cas, com et dia abans, he volgut fer-lo florir, no? Fer-lo aflorar i compartir-lo amb els altres. I jo crec que, en algun sentit, sí que més d'una persona que el llegeixca se sentirà reflectida, perquè el que li passa a una persona el passa a moltes o a totes.
1: M'agrada molt perquè jugues precisament amb aquests silencis, no? Callar per voluntat té la força del crit, un silenci volcànic, aquest silenci de la nit que es fa esfereïdor i fa flama interiorment. Perquè suposo que és quan tot s'apaga, ens escoltem a nosaltres mateixos.
2: Això és, i jo crec que no sé si un dels mals més importants d'aquesta societat o més esfereïdors és això, que les rutines que ens creen o que ens imposen en certa manera aquesta societat, els poders fàctics d'aquesta societat, és que no t'escoltes mai, que no tingues silenci, de tal a tal hora has de fer això, de tal a tal hora has de fer altra cosa. Però tindre un moment de recolliment i de silenci sembla que la societat actual no ho permet o no ho vol, perquè és el moment en el que ens fem les grans preguntes i crec que no interessa. Per això vivim d'una manera tan atrafegada. I en la nit arriba un moment en el que tothom, just abans d'adormir-se, en aquests moments crítics de vigília, és quan ens assalten aquesta mena de pors, crec. Pors, incerteses, preocupacions, el que siga. Que és justament quan ens parem a pensar, quan fem conscients qui som. I això sembla que avui es vol evitar.
1: És un gran exercici de reflexió i, a més, bé, hi ha fragments que els has de llegir i m'agradava llegir-lo ràpid perquè era com un surrealisme, no? Com tu has dit, com un sense sentit. Com aquests somnis... Sí. Que et mengen per dintre, però no saps ben bé què signifiquen, però hi són.
2: Sí, té aquest punt. Jo, hi ha dos autors que no els he tingut en compte a l'hora d'escriure el poemari, o el poema, perquè en el fons és un poema llarg, dividit en cants, però sí que l'estructura hi havia molt de Rapound, dels cantos de Rapound o d'Eliot, la terra gastada d'Eliot, aquesta mena d'autors que són capaços de fer un poema, o els romàntics anglesos que feien aquelles balades llargues, no?, en les que van articulant el seu discurs, això té un punt en contra a l'hora de llegir, és que pot fer-se pesat. I això ho reconec, pot fer-se pesat. Però, per tant, és un poemari que jo no el llegiria tot d'una tirada, sinó, com tu has dit, hi ha fragments que potser sí que criden l'atenció del lector i per això potser un dia pots llegir

0: fer, però hi ha una cita inicial que marca el text, que és del poeta William Rose Bennett, en traducció d'Agustí Bartra, que diu: abans de començar la nit d'insomni, diu que aquestes fondes hores no es fonguin amb el dia. I com diguem, que aquesta intensitat, que quan arriba el dia es dissipa una mica, no? I d'altra banda, la cita que tanca el llibre és de Miquel Bauçà, que és un dels meus escriptors catalans, bueno, catalans, ell era balear, però de la literatura catalana favorits, del poemari Una vella història, que diu: quan ja ha finalitzat tot el poemari, diu: amics, a nit, perdoneu aquesta petita excitació, no? Com penedint-me'n una mica, de que no n'hi ha per a tant, no? Tota aquesta transcendència i aquest sentiment tan tràgic que vaig queixant-se a mesura que avança el poemari, doncs no és per a tant. No, la cosa arriba al dia i tot és normal.
1: Davant de la llum sembla que les coses tinguin una intensitat més baixa.
0: Exacte, és això, el que acabes de dir. Sí, sí, no. Sí,
1: però és bonic perquè segueix aquesta història, no? Aquesta cadència de dir, comença suau, fa que tinc crescendo, sí. I després aquesta cita final que jo penso que ho arrodoneix.
0: Sí, a més, si et fixes, veuràs que el que he seguit és el que en cinema es diu la tècnica del fos encadenat. On acaba un cant, n'hi ha un parell de paraules clau que són les que donen peu al següent. I així, per exemple, en el primer és el temps, en el segon és una font, en el tercer és el que siga, no? No ho recordo ara. Però el final d'un cant marca l'inici de l'altre. I això sí que m'agrada perquè on acabava un cant jo no sabia què anava a venir en el següent, però sí que sabia que al final em donava el peu per a començar el següent. I ha anat lligant-ho així, com si fos les baules d'una cadena, però que jo no sabia quina era la baula següent. Per tant, sí que m'ha agradat descriure en aquest sentit, anar al desconegut.
1: Mira, perquè sembla que a vegades, quan parlem de poesia, estigui tot tan absolutament mesurat, i aquesta vegada no.
0: A veure, sí i no. A mi m'agrada molt una expressió de Joan Margarit que deia que un poema és com una casa, ell, en el poemari Càlcul d'estructures, no? Si falla un mot, s'ensorra la casa, no? Però, vull dir, m'he deixat dur, però sempre amb la forma dels alexandrins, sense trair-la, i en la prosa poètica, quan entrava, on creia que era el moment crucial que havia d'entrar. És a dir, tot està calculat, però tot va creixent al mateix temps d'una manera, diguem, molt vital o visceral, que convé que sigui així. Això que diem d'escriure amb el cor calent, però amb la mà freda.
1: M'agrada això.
0: He intentat complir això, sí.
1: La veritat és que Passa sol és un poemari que cert que te l'has d'anar llegint, que no, però clar, jo penso que no hi ha cap poemari que sigui de llegir d'una tirada.
0: No.
1: És un altre tipus de lectura. I a vegades he dit, doncs mira, ja que aquesta nit em costa més dormir, a veure si obro per aquesta pàgina, que és el que em sortirà, i potser cada dormim més bé, perquè ho haig de dir, Salvador? Viatjarem entre la dolçor, entre la melangia, però també entre inspectors i hisenda, que aquestos fan molta por i provoca molt d'insomni,
0: Jo, jo abans treballava a l'Espai Joan Fuster, i en aquella època, que era molt exigent el treball que tenia, era un poemari que havia començat però el vaig ajornar, i va ser amb el naixement de la meva filla que vaig... La meva filla no és un poemari sobre les relacions paternofilials, però sí que sense la meva filla no l'hagués escrit mai, perquè és just quan a ella l'agita el llit, per dir-ho així, és quan comença el meu insomni, i li parla a ella. Ella està dormint, però jo li parlo d'ella. Aleshores, el fet de poder tindre un tu al qual adreçar-te m'ha permet volcar i despullar-me. Perquè fer-ho en primera persona té aquesta cosa més, per a mi, entre cometes, impúdica. En canvi, dir-ho a una altra persona em distancia de mi mateix. O sigui que en això sí que m'ha servit la figura de la meva filla, no? Per a poder volcar el que porta dins, però diguent-ho a un tu.
1: És una imatge realment molt plàstica, no? Perquè veus aquesta serenor, no? De la Sara mentre dorm, i tot aquest neguit que tenim els adults, podríem dir. Sí. En aquest cas ets tu, però serien el neguit dels adults i la dolçor d'aquesta infància que encara dorm.
0: Sí, sí, que encara dorm, i la incertesa de quin món els deixen.
1: Aquest neguit...
0: Sí. Per ahir va una mica també, no? El dir... També és com allò que es diu una ètica.

0: que es dia l'ètica, no? Que se'ls ensenya als fills, que feien això molt en el món grecollatí, no? Ètica, és a dir, què voldries transmetre al teu fill, no? Que aprofita els instants que té, que tracte de ser una persona honesta, que la vida és una que cal aprofitar-la, totes aquestes coses. També hi ha una mica d'això, de moral, entre cometes, però la moral única que crec que és la que ens podem permetre, que és la dels pares o mares als fills.
1: La veritat és que, torno a repetir, és una imatge plàstica magnífica i certament és aquest, és un neguit que tenim molts, no? Quin món els hi deixarem, siguem pares o no, quin món deixarem aquells que venen.
0: Sí, no cal ser pare per això, eh? Cal simplement tindre una mica de sentit comú, no es tracta de...
1: Sí.
0: És la meva filla com podria ser una persona que coneixes, no es tracta d'això, sinó de dialogar amb algú, al cap i a la fi.
1: Sentit comú que amb tant de soroll moltes vegades no podem equilibrar o tenir present, per això és un regal, no? És convidar en aquest silenci que es necessita per després poder caminar, però bé, fer-ho bé. Insomni, de Salvador Ortells Miralles, Premi de Poesia Osias Marc de Gandia, d'enguany. Enhorabona, que no t'hem donat ni felicitat, hem entrat tant
0: moltes gràcies.
1: El poemari, Salvador.
0: Molt content, la veritat.
1: No sé si voldries afegir-hi alguna coseta més.
0: Si vols, puc llegir un petit fragment.
1: Vinga.
0: És ja cap al final de l'alba ja, estic ja pensant una mica que hi ha prou de cosa tràgica. Ja. Ha arribat tal vegada l'hora de celebrar els miracles anònims i els humils benestars que a canvi de no res ens regala la vida. El perfum de la pluja sobre els prats lluminosos, la bellesa lunar de les terres eixorques, el fecund mestissatge de les grans capitals, l'obra d'art que sacseja una ment adormida, les lliçons memorables de l'Itxing, del Soar, del Gilgamesh, del Llibre dels Morts i de la Bíblia, el sexe arrebatat en un lloc imprevist, els records compartits en la barra d'un bar, l'amor sense reserves que desperten els fills, la gràcil melodia del teu somriure, Sara. No són pocs arguments per combatre els neguits que reprenen el vol en les fosques vigílies, quan tot sembla tranquil com una veritat immutable, és a dir, com una gran mentida oculta en el revers sinistre d'un miratge. Tornaran, de segur, en ordre de combat, els silencis frenètics i els sudors dels xacals. Els espera amb la torxa del poema en la mà.
1: A mi també.
0: Jo soc molt crític, però perquè no m'agrada res quan ho he escrit, però aquest encara el mantinc de al dia d'avui encara, demà igual ja no.
1: El pots mantenir, jo penso que aquesta torxa eternament, sí. Perquè els espera amb la torxa del poema en la mà, aquesta frase és absolutament preciosa. Aquest vers és per emmarcar.
0: T'ho agraïs.
1: Doncs escolta, Salvador, esperem que viatgi molt aquest insomni i que no sigui per
0: sí.
1: No sigui per no dormir, sinó per disfrutar-lo.
0: Moltes gràcies i molts ànims a la gent que es dediqueu a la difusió cultural, perquè és molt necessari en aquest temps. Així que moltíssimes gràcies.
2: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis al programa.
1: Hola, Pili. Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
2: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
1: Bé, no puc dir que no.
2: No.
1: Doncs això, comencem.
2: Quan t'ho diguis.
1: Doncs, va, comencé ja.
3: Eh? Puc fer una altra mil gràcies?
2: Vinga, fes-ho.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antonio Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que em valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica, se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, esclar, la diferència serien només 90 cèntims. Esclar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats,
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
4: Doncs, bueno, sóc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a Punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda doncs, que la vencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors doncs, jo continuava siguent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i per tant no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: així vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg que jo ui, em va costar anys anar fent aquest camí, però sí, en general una pregunta que de mica en mica te'n vas anant en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina, mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques, que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície amb de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fet per bombolles. Si ho fas en pla i els projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. I hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i finalment doncs, vam participar amb aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de l'European Espacial Agency, que allà, i realment, doncs bé, li van donar un premi tant a l'activitat, i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
4: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
5: Bueno, amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I que perquè, clar, la geometria la toquem, de manera, i la podem transformar, etc. No? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari. Llavors, davant d'això, què s'ha de fer?
5: Sí. Malauradament, hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars amb matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors trobes persones relativament joves, que n'hi han de molt joves, que et diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
5: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per els comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui, no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques, tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que per un costat siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat, però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran, i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives, i segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç, i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres en el Museu de Matemàtiques de Catalunya diem que hi ha dos tipus de persones: les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran, segur.
4: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
5: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
4: Sí, s'ensenyen bé.
5: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
5: Ah, exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores, tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
2: mica en mica,
5: és molt homogeni. En mica en mica, no?
2: Anton,
5: i llavors què passa?
2: Digues.
5: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem
5: jo
2: a darrere.
5: Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diem, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, explico, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent que són els nostres ramblers i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
5: Accepto encantat, seré rambler.
2: Doncs...
5: Vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
5: Home... això, si me deixes en un mercat que potser me serà més fàcil?
2: Sí, i tant.
5: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt
5: què
2: ràpid.
5: Què et sembla?
2: Vinga.
5: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs
5: ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
5: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
5: Molt bé, gràcies.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les 3 carnisseries d'aquí de La Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
6: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
7: Lo carrile de la cava fa uns quants anys...
2: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys.
7: Sempre me'n recordaré.
2: Nerea, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, bon dia. Bona tarda.
2: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54, però abans una cosa, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
8: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Delta Ebre, Sant Jaume, d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
2: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
8: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones... No sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
2: Està molt bé, està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
8: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys, i són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
9: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa, i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia, i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
2: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
8: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble, i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
9: ell sempre deia, és que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa, era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i los de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, claro, se va fer més, més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament, i claro, a totes les manifestacions que anàvem, això, sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
2: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit abrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
8: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
2: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
8: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
2: Déu-n'hi-do.
9: Uns pares tenien botiga de roba. I quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare... T'imagines que ara toqués el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. Era... Sí. Dic, això és una animalada, no? Resulta que Consell i el Noi Mut de Ferreries, quan van celebrar els seus 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre, per a tocar el Carrilet. Però, claro, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant-lo. Pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un barri, jo dic, ai, l'agafarà alguna cosa, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí, al Palau de la Música, i va ser un moment super, super emotiu.
2: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
8: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre, d'alguna manera era una manera... El territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
9: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare... Quin munt de vegades hi canto el Carrilet amb un fill o amb una filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt i suposo que és per això. I també per lo que explica, no? És una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer pues diuen això, no? Que és una descripció perfecta.
2: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
8: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut el tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del Carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
9: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre... El Carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no? I ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el Carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Se coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs, vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
2: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
8: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
9: La meva tasca pues, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo, el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó. Perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista. I li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I com va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
2: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor abrenc, va molt més enllà que la cançó del carriler.
8: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions. Ah.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en el carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Què que has dit 53?
2: Que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Que acabem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
4: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Maselles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
5: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
6: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la paloma fondita, no sé si li he de dir la paloma fondita, fondita paloma, com li he de dir?
7: Paloma fondita mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, paloma fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, sap? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno, fondita mexicana o mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
6: Doncs la paloma fondita mexicana,
7: yeah.
6: Me'n recordo del pescador zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant. Quin és el secret per aconseguir això?
7: Jo crec que, primerament, el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no?, que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no?, la textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, transmet, no?, hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no?, i és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot, tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic com a gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l veues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí ho tenim, jo crec.
6: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on, a darrere?
7: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que l'amant, no? De, bueno, col·loquialment, l'amant d'una parella, no? D'una de les dues persones o així, els diuen Ricardão. Ricardão, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardão. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot. I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt. Això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa, o més petita la persona. I jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també em presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, el per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de l'alpina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
5: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no?, per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
7: Sí, s'ha d'aprendre. Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no?, llegir una mica la gent, no?, com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no?, o si diuen good morning, o jo sé pas, no?, paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo, i estàs com una mica, pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, pot ser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquest tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com
5: materialista. Com un escàner, gairebé, eh?
7: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu alguna cosa d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
5: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la carpeta moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i
6: el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
7: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que el pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia, i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar... De tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
6: sí,
7: era...
6: Sí, sí, l'himne de Mèxic, vols dir?
7: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també que jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè... N'hi ha molta gent que no ho saben, no ho saben, i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no?, com diuen, diguéssim, és com que estic no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí, o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí, o coses, no?, i quan vas arribar tu? Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no?, per visitar caves, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents, que tenen un català, però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar, que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia. Jo me recordo que va dir com que... Sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'aprens són les
6: paraulotes.
7: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, i merci, per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida,

0: Hem dit al principi que...
1: El sarandiado, aquesta és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Sarandiado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria sarandiado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandiado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és sarandiado de moure,
0: sí,
1: no?
0: De, com de sacsejar.
1: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
0: No cal a les sèries de Netflix,
1: diumenge,
0: no?
1: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no? El peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no?
0: No li treien
1: les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i ho posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que... es descriu per la paraula de sarandiado, no? D'agitar, si no és sarandiado de sarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, no? De l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de saranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir sarandiado no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on ho siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com dic, ja a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors, estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivat, no? Hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no, al pebrot, diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui el mateix, la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fan, ho fem, la veritat.
0: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
1: Mira, però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
0: coses. Sí, però el xató és nostre. Ricardon, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
1: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és que el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per veure, per menjar, hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú Què volen aquesta gent? No? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o...

0: parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa, perquè bueno, de vegades la gent sí que s'interessa en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per un, tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Aquest, una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu, i allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen o que van a feina amb mi, que és com, tu ets mexicà, tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
1: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
2: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Molt bé.
3: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna a la Cambra per explicar-vos una miqueta doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
4: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
5: Badalona 94.4.
6: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
7: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
8: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
9: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025 que encetem avui.
8: No sé si tenim algun àudio que ens
9: il·lustri. El que no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això amb Girona com a escenari i postal.
8: Jo crec que aquesta la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
10: Molt bon dia, Núria.
8: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica
10: en
8: les veus.
10: No, és en Saïd.
8: És en Saïd, veritat. Val. Sí, ara sí, que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs, el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
10: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat, som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella, que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu, i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari, com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
8: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més i sobretot on us podem escoltar?
10: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
8: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
10: perfecte.
8: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Gràcies. Ha estat un plaer poder treballar.
10: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
8: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
11: Molt bon
8: hola,
11: dia.
8: Hola.
11: M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més... pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
8: sí,
11: que, del
8: però,
11: que tu deies.
8: Oi, quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'escala.
11: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès, o sigui que ja podeu anar fent números amb aquestes...
8: Ets un baby, ets un baby.
11: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock, vull dir, com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I han anat canviant de lloc, però... T'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, està a la tercera planta, amb vistes a tot el Golf de Roses. Això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta, o bones vistes al cel, perquè, si no, el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
8: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
11: Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre, cada dia al punt de les 7 de la tarda. Així, o sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van alhora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
8: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
11: A reveure, que vagi molt bé.
8: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han portat moltes més coses, I vinga, va, que anem a tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
12: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
13: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
12: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
8: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
12: Molt bon dia de nou.
8: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
12: Doncs la meva parella. Clar. La meva parella, que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta, doncs...
8: Qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
12: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
8: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries,
12: doncs sí,
8: a Ràdio
12: Cardedeu? Sí, sí, sí. Som un mitjà comunitari, de fet, està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust, sí. En tot moment, podria dir, això pot estar molt bé, o no pot estar tan bé a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple... segurament us sona l'OPC, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar, per exemple, perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacionar al 100%, i una... Potser el que més m'agradaria destacar, jo sóc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionat és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds que potser no acabava de trobar el seu lloc i aquí es trobava potser una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos i això és molt bonic perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
8: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que clarament,
12: sí.
8: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres, ens heu aportat una energia, val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, a les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part, no?, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia, destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
12: El mateix et dic, i parlo en boca de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
14: Joan Maria.
12: Com? Josep Maria,
8: Joan,
12: perfecte.
8: Joan Maria.
12: Mira, doncs, aquí la vaig cagar, sí. Aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també. I també gràcies de part de l'Estela, el Jordi i l'Aina, que
8: I
12: també l'heu sentit.
8: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, ara sí, arrenquem la segona hora com acostumem a fer. Recollint la impressió dels nostres oients, avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu? I què diuen els oients, Enric?
12: Ja veuràs qui és.
8: No ho puc.
15: Bon dia, Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
8: Sí.
15: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
8: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
12: És no que pot faltar.
8: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, ha posat algun contrapunt d'opinió,
12: Sí, absolutament.
8: Jo ni això ni allò, jo la tercera. Dic molt
12: correcte, bé. Correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim Mira per tancar, si ens dona temps a un àudio més. Tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios. Així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
8: A veure,
12: ara sí.
8: Susana, és tímida.
12: Ara sí.
16: Hola, Obert per Vacances. Jo t'he dit que aquest any la depressió post-vacacional de moment no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada. i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
8: Molt
12: ja
8: bé.
12: Ja veus, ja, tots els dietes.
8: Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la. Sí. Això ja s'ho prepara.
12: Sí, sí, sí.
8: Molt bé.
12: I tant que sí.
8: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Se veu que ens heu enviat moltes més, sí. En fi, opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
12: per l'any que ve, goita.
8: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
12: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
8: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
12: A reveure.
8: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Media, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina, de nou a reprendre la feina, de nou a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí, i sí, perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí, feia falta un parón.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada. Sí, la veritat és que sí. Necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia, de la feina, perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I, de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
1: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps. La competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden. I després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
0: Yeah. Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
1: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina. Això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Anar, vale, avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
7: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològics amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festius, veig jo els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
8: Aquest darrer programa de la temporada.
7: Sí.
8: Amb energia hi arribes tu, també.
7: Ai, què vols que et digui?
8: També.
7: Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer.
8: Sí.
7: Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se us coneix bastant ja per la xarxa,
8: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor ens agrada dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també al nostre àmbit més proper. Donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la Passió Castellera un programa de ràdio, els magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi. I deixem que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca, i tu això també ho coneixes de primera mà.
7: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar... Ells han compartit aquesta secció tan difícil, que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
8: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
7: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
8: Sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de primària. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
9: Bon dia, Eduard. Bon dia a tothom. Cap problema.
8: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
9: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
8: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir? No sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
9: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem amb una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati i els hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
8: Segur que anirà de primera.
9: Sí.
8: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
9: Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues, l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació. I després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors, clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
8: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava un mes tard
9: sí. El juliol,
8: ben avançat,
9: sí.
8: que la resta doncs, de docents, i també us hi heu posat
9: abans,
8: com es prepara un curs escolar?
9: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínima dansa, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, es reuneixen amb l'equip CIEI, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs. I es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs, clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns... A vegades ens queda curt ahir tot, aquesta setmaneta.
8: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
9: La convocatòria es va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important. I clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no? No ho sé.
8: Anna, molt ràpid per acabar, amb 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
9: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
8: Doncs ho farem, Anna Jacas, directora de l'Escola de Portalada. Gràcies per rebre'ns.
9: Sempre benvinguts.
8: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix, a l'Escola de Portalada d'Altafulla, parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
7: sí.
8: I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
7: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adéu d'aquella manera, d'acord?
8: Doncs quedem així, amb aquest adéu d'aquesta manera tan singular. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
7: I moltes gràcies a vosaltres, de veritat, Eduard. Una abraçada forta.
8: Una abraçada.
7: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt al nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
10: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
7: De postres, David, de postres.
10: Ah, postre tampoc està ben dit?
7: En català diem les postres, en plural.
10: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
7: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
10: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
7: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
10: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides?
7: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
10: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
7: Això, David, no és una necessitat.
10: Uf, fa tres dies que estic constipat.
7: Constipat, David, constipat.
10: Just, he dit això?
7: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
10: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
7: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
10: I també no estic massa bé, eh? Tinc una mica d'esternuts.
7: Esternuts, esternuts.
10: No ho he dit bé? No ho n'encerto ni una avui, eh?
7: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
10: Constipat... esternuts, i em fa mal l'esquena, també. Això sí, no? No m'he equivocat, aquí?
7: No, això ho has dit perfectament.
10: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
7: A veure si ho contagies, doncs.
10: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
7: Molt bé.
10: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat, així ens podem organitzar.
7: Un plànol, David, un plànol.
10: Planell, plànol... Sempre els confonc.
7: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
10: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
7: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
10: Què he de fer, sinó què vols dir?
7: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
10: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada. Això m'agrada més, sobretot badar.
7: I si et perds, mires el...
10: Planell. Ai.
7: Què dius?
10: Plànol, m'he equivocat.
7: Ara sí.
10: Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
7: Sí, sí.
10: No em creus?
7: Ni mica.
10: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
7: Encara no hem marxat i ja t'has perdut.
10: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
7: David, a la tarda.
10: Ja comencem.
7: Has preguntat, jo et responc.
10: Però és que no t'he preguntat, això.
7: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
10: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
7: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
10: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
7: Poder? Però què estàs dient? Poder!
10: Què?
7: Voldries poder venir. Poguer és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
10: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
7: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
10: Poguer, saber... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
7: Poder, saber...
10: Poder, saber i callar.
7: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
10: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
7: Una altra vegada, eh?
10: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí?
7: Mira sota el sofà.
10: Ja hi he mirat.
7: I a la cuina.
10: També, ara m'he donat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
7: T'has adonat.
10: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
7: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
10: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
7: Bona idea.
10: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
7: Què, David?
10: Doncs que abans em pensava que parlar millor era prendre paraules difícils.
7: I ara no?
10: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
7: Exactament.
10: I és que no cal complicar-se tant.
7: Ni renunciar a paraules noves.
10: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
7: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
10: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-les servir.
7: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arrons amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
11: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
12: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
11: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Ciurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
13: Bon dia, sóc en Jaume Ciurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, en la natura, en el paisatge, en la història, en la geografia, en la toponímia, etc.
11: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar-ne de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal i com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que, per l'època, deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, Les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya, ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls, altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escaler, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
14: Quan s'us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escaler, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
11: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal, d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
7: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio. Les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
15: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
16: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és al final... És bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal. I bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important per Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible, i és molt fàcil llegir-ho, a més, i tenir-ho tot ben recopiladet.
7: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava algun una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
17: A Tarragona, cinquena temporada.
7: Cinquena temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
18: Hola, bon dia.
7: Bon dia. A què feia referència aquesta...
18: Doncs aquesta això ràfaga? Que estàvem sentint, sí? Era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
7: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
18: Tarragona fa moltes coses. Tenim programes, podcasts de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, que engeguem la desena temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues tirarà endavant com a presentador, i que, Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
7: també.
18: A Carrer Major i estareu amb nosaltres... Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
7: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
18: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
7: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar el programa. Li dèiem cada dia a la gent, avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany, avui curtíssima. Vinga, tres activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
18: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
7: Això
18: rural, què dic jo.
7: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
18: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar a l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
7: Sí.
18: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
7: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent. Vale. I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
18: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
7: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
18: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
7: hem rigut. Dins i fora del micro. Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones. D'acord, Lídia?
18: Adéu.
7: Doncs pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
19: Bon dia.
7: A veure, bon dia. Que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa. I, de fet, anem tancant l'obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà. Si us sembla de fons, expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut.
20: En mig minut, impossible. Però, vaja, 40 anys d'història, eh?
7: 40 anys,
20: eh? Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera hora del matí, a les 7 del matí, doncs, amb els primers 4 blocs informatius, programes, la veu de Tarragona, i el Sempre Nàstic, els companys van aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb, viatjant, doncs, seguint el Nàstic de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tot

0: Santa Tecla, Ràdio Les Festes.
1: Santa Tecla a tope,
0: sí, sí. Sí, sí, per cert, l'enhorabona,
1: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, els micròfons, però al darrere he estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
0: Has sacrificat les vacances,
1: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
0: Adéu. Adéu.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: Avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un disc que es va començar a gravar l'any 1973 i es va acabar entre març i abril de 2006. 33 anys. Si us diem que els protagonistes són Ray Charles com a cantant, acompanyat de l'orquestra de Count Basie, podeu començar a pensar que l'afirmació que hem fet fa uns moments sobre la durada de la gravació amaga alguna trampa. Efectivament, l'amaga, però ja us l'explicarem d'aquí un moment. Ara mateix, aquí teniu una mostra de com sona aquest disc.

What a Beautiful Morning, una interpretació de Ray Charles a la veu acompanyat per l'orquestra de Count Basie. Són unes gravacions que Ray va fer l'any 1973 i que no van veure la llum fins, com hem dit abans, 33 anys més tard. Gràcies a la tecnologia ho van fer amb uns acompanyaments extraordinaris de l'orquestra de Count Basie que es van gravar especialment per a l'ocasió. Fixeu-vos que l'any 2006 ja feia 2 anys que Ray Charles era mort i 22 que Count Basie ens havia deixat. La seva orquestra seguia treballant. De fet, si no estem equivocats, encara ho fa actualment. En aquella època la dirigia el trombonista Bill Hughes. Els arranjaments els van escriure mitja dotzena de músics, entre els quals hi ha Quincy Jones, John Clayton o Tom Scott. I a la portada del disc hi ha una fórmula, diguem que pseudo-matemàtica, que considerem que té un error. Aquesta fórmula diu Ray Charles més Count Basie Orchestra igual a Genius al quadrat, és a dir, geni al quadrat. Segurament recordareu que a Ray Charles se l'anomenava el geni, the genius. Bé, doncs, des d'un punt de vista matemàtic, si aquesta genialitat havia de ser al quadrat, els termes no s'havien de sumar, s'havien de multiplicar. No us sembla? Aquí teniu Busted.

Acabem d'escoltar Busted amb la veu de Ray Charles, acompanyada per l'orquestra de Count Basie. Aquesta mena de petits miracles tecnològics, aquestes resurreccions virtuals, ja fa molts anys que es practiquen. El que passa és que avui, gràcies als avenços dels softwares de tractament musical, s'han simplificat força. Ja als anys 80 i 90 hi van haver alguns casos famosos. Segurament el més conegut és el que l'any 1991 va reunir el cantant Nat King Cole, que havia mort 26 anys abans, amb la seva filla Natalie Cole, en un duet que interpretava un èxit del pare, Unforgettable. La cançó i el disc que la conté van guanyar diversos Grammy i es van convertir en un superèxit internacional, venent més d'11 milions de còpies i revifant la carrera de la filla.

Aquesta era, òbviament, la vessant més pop de Nat King Cole i s'escapa una mica de l'àmbit del nostre programa. En el camp del jazz estricte, la gravació que realment va resultar sorprenent en el seu moment és la que forma la banda sonora de la pel·lícula Bird del director, gran aficionat al jazz, com sempre diem, Clint Eastwood. És una pel·lícula dedicada a la figura del saxofonista Charlie Parker. L'any 1988, ja amb mitjans digitals, es van aïllar els solos de saxo de les gravacions de Charlie Parker dels anys 40 i 50 i s'hi van afegir uns acompanyaments gravats per músics d'aquell moment, com per exemple el trompetista John Faddis, saxofonista Charles Macpherson, el baixista Ron Carter o el pianista Monty Alexander, entre altres. Per recordar com va sonar aquest experiment, aquí teniu Ornithology, una de les clàssiques de Charlie Parker.

0: Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Just It.
1: Ara que arriba una nova edició dels Premis Òscar, a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, volem parlar-vos d'una pel·lícula d'animació, en aquest moment ja força coneguda, que toca amb molt d'encert el tema del jazz. Es tracta de Soul, de la factoria Disney-Pixar, que és de l'any 2020, però que no es va poder estrenar a les sales de cinema a causa de la pandèmia. Ara s'ha estrenat en pantalla gran per a totes aquelles persones que seguim creient que el cine projectat en aquest format és un espectacle extraordinari. Ah, i no ho hem dit tot. Aquesta pel·lícula va guanyar l'any 2021 l'Òscar a la millor pel·lícula d'animació i a la millor banda sonora.

La banda sonora de la pel·lícula Soul es divideix en dues parts. La que es considera la banda sonora com a tal, és a dir, la música composta per acompanyar les imatges, i la part purament de jazz, que és la música que representa que toquen els personatges de la pel·lícula, que són músics de jazz. Aquesta part és fruit de la imaginació i de l'art de John Batiste, un pianista, cantant, compositor, multiinstrumentista nascut a l'estat de Louisiana, als Estats Units, l'11 de novembre de 1986. Per tant, té 37 anys. Batiste es va llicenciar a Nova York, a l'escola Juilliard, i és un dels valors més reconeguts del jazz jove actual nord-americà. Soul no és una pel·lícula musical, encara que la història gira al voltant d'un músic de jazz. Això fa que les composicions de Batiste que hi apareixen són sempre peces molt curtes. Són gairebé esbossos que es podrien agafar, treballar-hi, ampliar-los i convertir-los en peces més llargues. Fa uns instants n'hem sentit un parell, les hem posat juntes i es titulaven Joe's Lowdown Blues i Born to Play. I ara n'escoltarem una altra, Bigger Than Us, una peça que dura 1 minut i 50 segons.

0: Hola, sóc l'Ignasi González, m'encanta el jazz i escolto Jazzit.
1: Esteu escoltant Jazzit, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i avui estem passejant pel món musical de la factoria Disney Pixar, i podríem dir que ara ens estalviem lo del Pixar perquè anirem a veure pel·lícules de la factoria Disney a seques. Històricament, les bandes sonores de les seves pel·lícules han sigut sempre d'altíssima qualitat. I aquest és un detall que no va passar mai desapercebut als jazzistes. Ara n'escoltarem un parell d'exemples. El primer ens el porta el pianista Dave Brubeck i el seu quartet amb Paul Desmond en el saxo alt. L'any 1957, després d'un viatge familiar al parc de Disneylandia, a Califòrnia, Brubeck va decidir dedicar tot un disc a cançons tretes de pel·lícules Disney. La que escoltarem es titula Very Good Advice. Apareix a Alicia en el País de les Meravelles i la van escriure Bob Hilliard i Sammy Fain.

Hem escoltat a Dave Brubeck i el seu quartet interpretant una cançó de la pel·lícula Alicia en el País de les Meravelles. Però tenim un altre exemple d'un d'aquells músics definitius. Si ell va tocar música Disney, automàticament aquesta música té tota la credibilitat del món jazzístic, com a mínim. Estem parlant de Miles Davis, que no tan sols va fer una versió de Someday My Prince Will Come, que és una cançó de la pel·lícula Blancaneus, sinó que la cançó va donar títol al disc de Miles Davis de l'any 1961, que tenia a la seva esposa Frances a la portada. No em direu que no és tot un detall.

0: I'm Howard Alden. I'm so glad to be back visiting Spain again after so many years, and especially able to listen to Jazz It here in Barcelona. You're listening to the great jazz in Spain for years.
1: Sempre diem que Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, és un programa de jazz per a tots els públics. I avui ho és més que mai perquè estem escoltant música de pel·lícules Disney, que són el paradigma d'allò que en diuen cinema familiar, és a dir, per a tots els públics. Després d'escoltar les versions de dos músics clàssics del jazz modern, és l'hora d'escoltar visions més recents. I anem fins l'any 2011. La pròpia factoria Disney va editar un disc titulat Everybody Wants to be a Cat, amb un subtítol Disney Jazz Volume 1, format per versions jazzístiques d'unes quantes cançons de les seves pel·lícules, en una mena d'homenatge recíproc, és a dir, un homenatge de l'univers Disney cap al jazz com a gènere i com a mitjà d'expressió, i també un homenatge del món del jazz a les pel·lícules Disney per la qualitat de les seves bandes sonores. La cançó del títol d'aquest disc, el Tothom vol ser un gat, està extreta, òbviament, dels Aristogats. I en aquesta gravació la van recrear l'enyorat Roy Hargrove a la trompeta, el saxofonista Justin Robinson, el seu quintet, i sabeu qui era el pianista? John Batiste, sí, el de la pel·lícula Soul, que hem escoltat fa una estona.

Acabem d'escoltar Roy Hargrove i el seu quintet Everybody Wants to be a Cat. I què us sembla si ara posem una balada cantada? Ens la porta Diane Reeves, que és una de les grans dames del jazz actual. Una cantant que l'any 2005 ja es va encarregar de gravar les cançons de la pel·lícula Bona nit i bona sort, que és aquella pel·lícula escrita i dirigida per George Clooney. Diane Reeves ens canta ara He's a Tramp, ella és un rodamón. Està extreta aquesta cançó de la pel·lícula La dama i el rodamón. Ja us hem dit que Diane Reeves era una dama.

0: This is Luther Allison from New York City, currently in Terrassa, Spain. And make sure you listen to Jazz It.
1: Acabarem avui Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb una gravació de desembre de 1991. Es tracta del segon disc com a líder del saxofonista tenor Don Braden, que en aquell moment, com tants altres músics joves i plens de talent, gravava per a la discogràfica holandesa Criss Cross. En aquest disc hi ha una versió de When You Wish Upon a Star, de la pel·lícula Pinocho. Aquesta cançó és una melodia preciosa que Braden i el seu sextet toquen amb una delicadesa i una elegància extraordinàries. Una meravella. I si tenim temps, encara Sansa Spalding ens cantarà Chim Chim Cheery de la pel·lícula Mary Poppins. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, que és el tècnic, Lali Ferrando, que s'ocupa de producció, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra, des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 16 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat. L'estadi londinenc de Wembley serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. I en cultura tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident de fa uns minuts a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca això, doncs fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també tenim vies congestionades del vessant Llobregat en direcció a Barcelona, tant la A2 com la B23, amb congestió, doncs a hores d'ara des de Pallejà i Molins de Rei. També tenim retencions al vessant Besòs, amb cues que arriben, en aquest cas des del Vallès, per la C58 a l'altura de Ripollet, però també a la B20 a Santa Coloma de Gramenet i cada retruc, doncs també afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també encara tenim retencions a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa, també un quilòmetre de lentitud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 per Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins la matinada. Ampliem la previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Canvis de situació que sobretot anirem copsant al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. De moment, immediatament, més clarianes gran part d'aquest matí, de fet, amb sol a les comarques de Girona i del Pirineu, però ja es començarà a carregar avançat al matí entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota i, sobretot, al voltant del migdia, de cop i volta, tempestes fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Compte, perquè seran locals, però ja descarregarà molta aigua en aquesta zona. Al llarg de la tarda, les tempestes s'aniran escampant escampant per molts indrets, sobretot entre la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Aquest vespre i nit compta amb els aiguats més que probables inundacions entre el riu Gaià, aproximadament, i el riu Llobregat. Molta aigua en poca estona. Poca precipitació tindrem a Lleida i aquesta tarda amb menys calor. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions més per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
4: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
5: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
4: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim DORA, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
5: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
4: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els comuns i la CUP són contraris a l'ampliació de l'aeroport del Prat i asseguren que és contradictori amb el discurs del president Salvador Illa de dilluns. Així ho han expressat la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que s'ha aprovat només amb el suport de la part socialista del govern espanyol i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. De la seva banda, Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes, segons ha explicat el diputat Salvador Vergés.
6: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
7: El que no ens sembla coherent és que si s'està parlant d'aturar el canvi climàtic es pugui donar suport a les propostes d'ampliacions d'aeroports o altres macroprojectes.
8: Com que ampliar físicament la tercera pista a l'aeroport del Prat és una operació a 10 anys vista, nosaltres el que proposem és que hi hagi un canvi d'operativa de les pistes actuals, que això és una operació a 3 anys vista, i si un cop fet això resultés que no és suficient per tenir un aeroport d'estat, per tenir la capacitat que nosaltres necessitem pel nostre aeroport, aleshores sí que segueixin aquests tràmits.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamont Carvajal.
9: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Panec, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
10: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
9: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: Els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona, amb un 4,4%, i Lleida, amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Set i deu, avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre, i està previst que se celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
11: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves a partir menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions dels bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. I el conductor d'un tractor ha mort aquest dimarts en sortir de la via al vehicle i volcar a la carretera TV-7333, al terme municipal de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Les causes del succés estan sota investigació. Amb aquesta víctima ja són 95 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart de vuit, Itàlia ha anunciat una nova pròrroga de 15 dies de la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i, per tant, seguiran els controls migratoris als ports i aeroports als viatgers procedents de territori espanyol. La mesura, introduïda l'1 d'agost passat per la crisi migratòria de Ceuta, expirava ahir, però el govern de Giorgia Meloni ha decidit finalment prorrogar per segona vegada la suspensió de la lliure circulació. En contrapartida, el govern central ha adoptat la mateixa mesura pels vols i vaixells procedents d'Itàlia, prorrogant també la suspensió de l'espai Schengen fins al 8 d'octubre. Una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen avui una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Ester Minguell.
12: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
13: Amb la problemàtica, sobretot, de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
14: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb moltes altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
12: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
1: A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
15: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
16: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, i ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és... Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
15: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
16: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, en respecte a la diversitat cultural.
15: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podrien superar el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i també en les activitats a l'exterior, especialment en zones inundables. Doncs precisament el Departament de Territori busca una solució definitiva als punts crítics del barranc de la Galera, al Montsià, en episodis de temporals. La Llera s'estreny abans de desembocar a l'Ebre i passa sota diverses infraestructures, entre elles la C-12. Des del Departament ja s'ha encarregat un estudi per definir actuacions definitives i evitar nous desperfectes en aquest entorn, mentre que s'ha actuat de manera provisional davant la possibilitat de fortes pluges i barrancades aquesta tardor. En la mateixa línia, l'Ajuntament d'Alcanar, també el Montsià, ha aprovat inicialment la modificació del Pla General a l'entorn del barranc del Llop, un pas previ a les actuacions per reduir el risc d'inundacions a la zona. El projecte inclou també l'adquisició i l'enderroc dels 10 habitatges de la zona, amb una subvenció de 2 milions d'euros de la Generalitat. Els bombers han estabilitzat aquesta passada nit l'incendi d'Alfarràs, al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Us ho destacàvem en els titulars, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea, després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
17: L'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
1: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després del triomf del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
18: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
19: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
18: They are doing really good. It's not an easy game.
19: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
18: Showing that we are the better team.
1: Un Barça que ha blindat Hamza Abdelkarim. El davanter egipci de només 18 anys ha renovat fins al juny del 2030 amb una clàusula de 150 milions. El jugador, fins ara amb poc protagonisme als partits, té clar l'objectiu: aprendre i adaptar-se a l'estil Barça per fer-se amb un lloc en els plans de Flick.
20: Em sento increïble, estic molt orgullós i tinc moltes ganes de continuar jugant en aquest club tan especial. És una cosa amb què sempre havia somiat i això em fa sentir orgullós. Tinc moltes ganes de continuar jugant. Crec que l'estil de joc d'aquí és molt únic, molt diferent del d'altres clubs. És un estil que es coneix des de fa molt de temps i al qual estic intentant adaptar-me i del qual intento aprendre molt.
1: L'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part en què va encaixar 2 gols. Va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un nou gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
21: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
1: <totipos> Arribarem a 7:45 amb la cultura. Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona tots els detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
2: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
3: És un artista que treballa amb un so, quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
2: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
1: Aquest dimarts a Girona s'ha lliurat el 59è Premi Prudenci Bertrana. El guanyador ha estat el músic i escriptor Jordi Campó i Boada amb Fer cantar els arbres, una obra que s'endinsa en la bellesa i la imperfecció a partir de la fusta com a matèria viva, ja que narra la història d'una nissaga de lutiers tocada per un misteri durant generacions. El Bertrana és el degà dels Premis Literaris de Girona i està dotat amb 30.000 euros, a més de la publicació del llibre per l'editorial Columna. En la mateixa gala s'ha lliurat el Premi Cerverí 2026 de Lletres de Cançons que ha guanyat la Ludwig Band amb Enganyar-te. I l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta. El guardó, dotat amb 30.000 euros, lloa la capacitat de l'obra per transitar des de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic, rescatant de l'oblit l'horror de la Guerra Civil. I la Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors, els portants dels gegants moros i dels negritos del col·lectiu gitano. Reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Abelló Tomàs, director gerent de TAC12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament. L'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure l'atenció de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure l'atenció i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'hi inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. Analitzarem tot seguit l'impacte d'aquesta designació per la ciutat de Barcelona en conversa amb el professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius de l'UNCET Business School, Xavier Riera. Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la B20 a Esplugues de Llobregat que en sentit nord deixa els vehicles al voral i 2 quilòmetres de retencions. I tenim també una avaria a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès amb el vehicle al voral que deixa 1 quilòmetre de circulació intensa en tots dos sentits. D'altra banda, també hi ha les cues habituals a l'AP7 en direcció Tarragona entre Mollet i Barberà del Vallès, així com a la C17 a Parets. A la C59, a Caldes de Montbui, hi ha 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 Sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. De moment, però, tindrem un matí amb força clarianes i sol a les comarques de Girona i del Pirineu. A mesura que avancin les hores, el cel quedarà més carregat entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota. Al migdia, compta amb tempestes localment fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la tarda, les tempestes s'escamparan per la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Al vespre, aiguats intensos entre les conques del Gaià i el Llobregat, amb molta aigua en poca estona i risc d'inundacions. A Lleida, poca precipitació i temperatures a la baixa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'AENA, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
2: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
3: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
2: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
3: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
2: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Qui també ha reaccionat a aquesta inversió que haurà de possibilitar l'ampliació de l'aeroport és l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, que qualifica d'irresponsable que el govern continuï apostant per expandir la infraestructura.
4: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Mont Carvajal.
5: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
6: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
5: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: I no deixem els números perquè els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Us ho hem destacat també en els titulars. Avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre i està previst que es celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. I el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
7: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat fins a 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre del Col·legi Badalonès i entrenador de les categories inferiors del Joventut de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Dues adolescents l'han denunciat pels seus comentaris a través de les xarxes socials i les dues entitats han apartat l'home mentre duri la investigació. Mentrestant, un monitor d'equitació d'Arenys de Munt, al Maresme, acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a 9 menors entre el 2015 i el 2023, ha acceptat la pena de 29 anys i 5 mesos de presó. També s'ha acordat indemnitzar les víctimes per les seqüeles patides i els danys morals amb un total de 62.000 euros. Alhora, la resolució fixa una llibertat vigilada durant 9 anys, un cop hagi complert la condemna.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podria superar, de fet, el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior, especialment en aquelles zones inundables. I els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Farràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milions d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens ho amplia la Maite Polo.
8: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
9: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
8: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.

0: I quan són 8:15, us expliquem que el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per última vegada. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea, després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: Què representa realment aquesta tria per Barcelona i per Catalunya? No només en clau esportiva, sinó també en clau de projecció internacional, d'impacte econòmic i de cara al Mundial del 2030, no oblidem. Li preguntem a Xavier Riera, és professor d'organització d'esdeveniments esportius a l'EUNCET Business School. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com esteu?
0: Ho sentíem ara de la veu de Joan Laporta. La UEFA ha confirmat que el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029 imposant-se a Wembley. Què significa per Barcelona i per Catalunya que la final més important del futbol europeu torni aquí després de 30 anys?
2: Home, per començar, significa posar Barcelona i Catalunya davant d'una audiència milionària. La Champions League, que és l'esdeveniment esportiu després de la final del Mundial, doncs probablement que més audiència té, uns 450 milions de...

0: la candidatura barcelonina?
1: La UEFA tenia moltes ganes que el Camp Nou estigués nou, però nou de debò, perquè el Camp Nou que coneixíem des de feia uns anys no era apte per acollir una final de la Champions. Ara ho estarà. Grans hospitalities, unes infraestructures espectaculars, tot a l'estadi cobert. La UEFA sap que amb un estadi de més de 100.000 espectadors, 105.000, són moltes més entrades que vendrà, és molt més hospitality, més entrades pels patrocinadors, el negoci és molt més gran, només Wembley se li pot acostar, però no hi ha un altre estadi igual a Europa. És el millor, l'Spotify Camp Nou serà el millor estadi pel millor espectacle que té la UEFA de sempre, perquè és el millor partit que tenen en tot l'any.
0: Una final de Champions pot generar més de 300 milions d'euros en impacte directe i indirecte. Què representa això per Barcelona i quins sectors creu vostè que en sortirien més beneficiats? O en sortiran, vaja, més beneficiats?
1: Bueno, parlar d'una xifra és complicat. És veritat que també el Camp Nou és molt gran i això farà que vingui molta gent de fora. També és veritat que la final és a les 6 de la tarda. Molta gent segurament doncs, no passarà dues nits, sinó que després del partit ja marxarà. Però l'impacte és enorme. L'impacte directe, és a dir, en restauració, hotels, comerç, transport, oci, serà molt gran. No sé si tan gran. Per exemple, a Londres va estimar uns 60 milions de lliures, Istanbul el 2023 buscava dades abans, parlava de 120. Hem de tenir en compte també que l'ens públic tindrà una despesa extra de seguretat, si s'ha d'allargar el metro, moltes coses que això també fan rebaixar la factura. Però realment l'impacte directe serà de desenes de milions d'euros, això segur, i després per la imatge de Barcelona el retorn a posteriori també serà gran, i no només a Barcelona, sinó a tota l'àrea propera, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, etc.
0: I molt ràpidament, el Camp Nou també aspira a acollir la final del Mundial 2030, competint amb el Bernabéu i Casablanca. Això pot ser també una porta d'obertura, ja?
1: Absolutament. És un esdeveniment importantíssim i el Camp Nou es posarà a prova totalment per competir amb Madrid. També bueno, diuen que també pot ser que sigui el Marroc, però sobretot el Santiago Bernabéu és el principal rival. Serà la prova definitiva. Jo crec que si surt això bé, el Camp Nou pot tenir molts números d'acollir la final del Mundial, perquè precisament també és el camp més gran i és on cabria més gent i on la FIFA podria lluir més.
0: Doncs, Xavier Riera, t'agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que tingui un molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu, fins la propera.
0: Un Barça que té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou, a 2:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada, amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
2: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
3: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
2: They are doing really good. It's not an easy game.
3: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
2: Showing that we are the better team.
0: Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar dos gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
4: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Avui comença Granollers el Mundial d'handbol en cadira de rodes. La selecció espanyola, amb dos jugadors catalans, s'estrena davant el combinat de Líbia en el primer partit de la fase de grups. Ens amplia la informació des de BOTV, l'Òscar de la Riba.
5: Una selecció espanyola que compta amb dos jugadors catalans convocats que militen al Palau Tordera, el central Òscar Pérez de Cànovas i Samalús i el lateral dret Rafa Benítez. El ballesà Òscar Pérez expressa la satisfacció de viure aquesta experiència

0: i donar a conèixer aquest esport.
1: Catalunya és una de les potències de l'handbol convencional, doncs era bo que també algun jugador català pogués estar en aquesta selecció. I des que van començar el projecte d'aquí de Palautordera, doncs bueno, sempre m'han tingut en compte el tema de selecció, portem ja 2 anys treballant a la selecció, i és un orgull representar també Catalunya dintre de la selecció espanyola. Tant jo com Rafa estem molt contents de poder estar en aquesta selecció, en aquest campionat ja han fet un campionat d'Europa, ara el més top que queda és el Mundial.
0: La cita reuneix 12 seleccions de 5 continents i farà història al convertir-se en el primer Mundial de la modalitat d'handbol a 4 que celebra Europa.
2: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona més detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
3: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
4: És un artista que treballa amb un so, quasi diria, analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
3: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
2: La plaça del Castell de Torredembarra, el Tarragonès, tornarà a ser l'escenari de la primera jornada del concurs de castells el pròxim 27 de setembre. La primera jornada tornarà a concentrar 12 colles per determinar qui serà el primer líder de la classificació general abans de les jornades tarragonines. Entre les principals colles classificades hi ha els castellers d'Esparreguera, els de Sarrià i els de Badalona. Com a principal canvi, enguany s'actuarà en solitari a partir del 5 de set, un castell per sobre que ara fa 2 anys. La colla guanyadora de les 2 darreres edicions, els locals Nois de la Torre, no hi actuaran perquè s'han classificat per anar a la Tàrraco Arena Plaça. Això permetrà que la colla tingui les mans lliures per estar més per l'organització de l'esdeveniment.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Bon dia, ja sabeu que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Allà podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per tu. És el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Girona, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un mestre de primària del Col·legi Badalonès per un presumpte cas de ciberassetjament sexual a dues estudiants.
1: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: El cos policial ha obert una investigació per aclarir els fets. En un comunicat del Col·legi Badalonès i confirma que el mestre ha estat apartat de les seves tasques docents mentre duri aquesta investigació. L'escola assegura que el seu comportament al centre, on treballa des de fa anys, ha estat sempre correcte. Des de la direcció es demana respecte per la presumpció d'innocència alhora que manifesta la seva confiança en la justícia i trasllada un missatge de confiança a les famílies del centre. Ani Dunjó és la directora d'aquesta escola.
5: Amb totes les reserves nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs i que volem transmetre un missatge de confiança.
4: És dimecres 16 de setembre de 2026. Repassem altres titulars de la jornada.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: La Fiscalia de Delictes d'Odi investiga l'alcalde Xavier García Albiol per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc. Tuti García, bon dia.
6: Bon dia. Albiol ho va manifestar a les xarxes socials el passat 17 de juny. La decisió arriba després d'una denúncia de l'Associació en Defensa dels Drets Humans Irídia, que considerava que les paraules de l'alcalde podrien incitar l'odi contra un col·lectiu per raó de la nacionalitat. Doncs el govern local ratifica les paraules de l'alcalde i diu literalment que s'ha de ser un canalla per robar una dona de 80 anys.
4: La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes amb escorcolls a Badalona i Terrassa que hauria defraudat més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària.
6: L'operació s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies de l'Estat. L'operació va començar el 2025 arran de diverses denúncies a OSCA.
4: Les obres de reconstrucció del pont del Petroli avancen a bon ritme i properament està previst que arribi al litoral badaloní la plataforma per començar a muntar l'estructura al mar.
6: Si de moment el calendari es manté segons les previsions i els treballs podrien acabar entre l'octubre i el novembre. Així ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, en una entrevista al 360 que ha dit que les primeres tasques han estat poc visibles, però que a partir d'ara els ciutadans començaran a veure la nova fesomia del pont.
4: L'Institut La Llauna denuncia incidències importants en aquest inici de curs i manca de recursos per atendre la inclusió.
6: Ràtios superiors a les permeses, reducció de pressupost i aules amb elevades temperatures són només alguns dels problemes que l'Assemblea de Treballadors ha recollit en un comunicat.
4: I l'Institut Eugeni d'Ors serà un dels centres educatius prioritaris que el govern català climatitzarà, segons anunciat el president Salvador Illa.
6: L'executiu català s'ha compromès a climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí al 2031. Es tracta d'un acord de govern que el Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts amb una inversió directa de 100 milions per començar amb 100 centres prioritaris, entre els quals el badaloní.
4: Metges de Catalunya assegura que l'Estatut Marc aprovat al Consell de Ministres perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per als facultatius i convoca vaga indefinida a partir de l'octubre.
6: La protesta s'afegeix a la campanya Ni un minut més, que ha fet que alguns professionals deixin de fer hores extres. La campanya ha fet caure un 8% les operacions al conjunt de Catalunya i ha fet créixer les llistes d'espera aquest estiu 10 vegades més respecte a l'any passat.
4: I Badalona celebra des d'avui i fins al 26 de setembre la Setmana Europea de la Mobilitat.
6: Sí, sota el lema Combina i Mou-te, la iniciativa promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables entre la ciutadania, com els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic.
4: I també aquest dissabte el Teatre Zorrilla acollirà la cinquena edició de la nit de monòlegs solidaris de la Lucha d'Abril.
6: Tot el que es recapti amb les entrades anirà destinat a la investigació de la malaltia que pateix l'Abril, una nena de Badalona, la paraparèsia espàstica del tipus 52, una afecció que per ella només pateixen 3 nens més a Espanya.
4: En plana cultural, ja hi ha data per a una nova edició dels Tardeos a la plaça del president Tarradellas.
6: Serà dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda. Aquesta edició, programada per acomiadar l'estiu, tindrà la música dels 80 com a protagonista. L'activitat serà gratuïta i també hi haurà animació en directe.
4: Aquesta tarda s'estrena a la Beckett una nit amb Andrés Villarosa amb l'actor badaloní Oriol Genís com a protagonista.
6: Es tracta d'un cabaret que inicia el cicle d'homenatge dedicat a la trajectòria de l'intèrpret badaloní que constarà de 4 obres durant el curs, un tipus d'espectacle que, segons Genís, dona la llicència d'improvisar amb el públic, ja que no hi ha un text fix.
4: I en esports, la Supercopa CB ja es comença a notar al Palau Olímpic.
6: Sí, la penya però no va poder entrenar a l'escenari habitual pels canvis que requereix un esdeveniment d'aquestes característiques. S'ha instal·lat el parquet que es va fer servir per les competicions com la Copa o la Supercopa i ha obligat a la Sisa Joventut a entrenar-se a les pistes annexes.
4: El tècnic del Badalona, Genís Sampietro, s'ha encarregat d'analitzar el mal començament de temporada que l'equip escapulat ha dut a terme en les dues primeres jornades de Lliga.
6: Sampietro té molt clar que, malgrat els resultats no han acompanyat, l'equip està en el camí correcte i es mostra molt tranquil sobre el que ha de venir a partir d'ara.
1: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Passant 6 minuts a les 8 del matí, repassem el que és notícia fora de Badalona. El cas contra els policies nacionals que van buidar un ull a Roger Espanyol arriba a judici avui. Seran els únics agents no amnistiats i jutjats per la violència policial de l'1 d'octubre. La Fiscalia demana l'absolució dels agents per compliment del deure i Espanyol demana 13 anys de presó per lesions i tortures.
6: I un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític aquest dimarts al vespre mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona. Fonts municipals han explicat que els dos operaris treballaven en desguàs on s'ha acumulat monòxid de carboni.
4: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Puigdemont i Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Tribunal Constitucional tampoc s'hi ha pronunciat.
6: I von der Leyen inaugura el curs polític amb un discurs sobre l'estat de la Unió Europea centrat en migració i els menors a internet. I és que la cap de l'executiu comunitari anunciarà la seva proposta per limitar la presència dels menors a les xarxes socials, que establirà una edat mínima d'accés.
4: I ens interessem a aquesta hora per la previsió meteorològica. Avui que el Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja que veurem si acaba afectant a Badalona i a la nostra zona. Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atensarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, us ofereix l'estat del trànsit.
4: Connectem amb el Servei Català del Trànsit per copsar quin és l'ambient a la xarxa viària. Eduard Sánchez, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs a veure, aquesta hora tenim ja trànsit lent, aturades a la B20, a la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat, aquest quilòmetre i mig habitual d'entrada a Barcelona. En el cas de l'autopista, de la C31, molta lentitud a la zona de Badalona mateix, també en sentit Barcelona. A les dues rondes, ja en sentit Llobregat, lentitud amb retencions, la ronda de dalt entre Meridiana i Sant Gervasi de forma intermitent i la ronda litoral una mica més compacta entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. Destacar aquesta hora també trànsit lent, aturades intermitents a la C-17, a la zona de Parets del Vallès en sentit Barcelona, a l'autopista AP-7 també, a la zona de Barberà del Vallès, de Santa Perpètua en sentit Tarragona, i la C-58 i la C-33, les dues de Montcada fins al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
8: Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
9: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per un presumpte cas de ciberassetjament sexual a dues estudiants. El cos policial ha obert una investigació per aclarir els fets. En un comunicat, el Col·legi Badalonès explica que no va tenir coneixement dels fets fins aquest dilluns cap al tard i confirma que el mestre ha estat apartat de les seves tasques docents mentre duri la investigació.
6: L'escola assegura que el seu comportament al centre on treballa des de fa anys ha estat sempre correcte. La direcció demana respecte per la presumpció d'innocència, manifesta la seva confiança en la justícia i trasllada un missatge de confiança a les famílies. Ani Dunjó és la directora de l'escola.
5: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs i que volem transmetre un missatge de confiança.
6: Es dona el cas que el docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. En un comunicat oficial, el club ja ha assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques. Des de la penya mantenen una posició de tolerància zero davant de qualsevol conducta contrària a la llei.
4: La Fiscalia de Delictes d'Odi investiga l'alcalde Xavier García Albiol per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc. Albiol ho va manifestar en una publicació a les xarxes socials el passat 17 de juny sobre un home arrestat per un robatori. El Ministeri Públic ha obert diligències per determinar si el text pot ser constitutiu d'un delicte d'odi.
6: La decisió arriba després d'una denúncia de l'Associació en Defensa dels Drets Humans Irídia, que considerava que les paraules de l'alcalde podrien incitar l'odi contra un col·lectiu per raó de la nacionalitat. Per la seva banda, el govern local ratifica les paraules de l'alcalde i diu literalment que s'ha de ser un canalla per robar una dona de 80 anys. L'Anna García de Albéniz ens amplia tota la informació.
10: D'acord amb la denúncia d'Irídia, el missatge va acumular en un sol dia més de 67.000 m'agrada i 5.800 comentaris despectius i discriminatoris cap a l'arrestat. En aquest context, l'entitat va assenyalar que el nombre d'interaccions evidenciava que la difusió del contingut podria haver arribat a centenars de milers de persones. L'escrit apuntava que en publicar la fotografia on es podia veure la cara del detingut, Albiol hauria menystingut el seu dret a la presumpció d'innocència. Sobre el comentari de l'alcalde que, si fos per ell, el retornaria nedant al Marroc, Irídia considera que Albiol defensava l'ús d'una via de retorn que el conduiria a una mort assegurada i, en tot cas, contrària a la llei i als drets humans. Aquesta no és l'única causa que la Fiscalia manté oberta contra Xavier García Albiol. El Ministeri Públic també l'investiga per un delicte d'odi amb motiu del desallotjament de l'antic Institut B9 el 17 de desembre del 2025, que va deixar al carrer unes 400 persones migrades.
4: Més notícies. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes amb escorcolls a Badalona i Terrassa, que hauria defraudat més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, anomenada Ivermellow, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies de l'Estat.
6: En una primera fase, el passat mes de març, els agents van fer entrades i escorcolls a Badalona i Terrassa, a més de Madrid i Cartagena, que van permetre desmantellar el centre de trucades des d'on s'enviaven els missatges fraudulents. L'operació va començar el 2025 arran de diverses denúncies a OSCA. Fins ara s'han identificat 43 víctimes, totes residents a l'Aragó.
4: Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Les obres de reconstrucció del pont del Petroli avancen a bon ritme i properament està previst que arribi al litoral badaloní la plataforma circular que es traslladarà per peces per tal de començar a muntar aquesta estructura al mar. De moment, el calendari es manté segons les previsions i els treballs podrien acabar entre els mesos d'octubre i novembre.
6: Sí, així ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, en una entrevista al 360. Gràcia també ha avançat que les obres de l'últim tram del passeig marítim a la zona del Manresà estaran enllestides aquesta tardor. Per al regidor, la reconstrucció del pont del Petroli és tot un símbol de la transformació de la ciutat. Durant el mes d'agost ja es van substituir les antigues pilones del Pantalà pels nous pilars circulars i ara els treballs encaren una nova fase amb la instal·lació de la plataforma final amb la forma de dònut.
4: Segons Gràcia, les primeres tasques han estat poc visibles, però a partir d'ara els ciutadans començaran a veure la nova fesomia del pont.
11: Vam dir cap al mes d'octubre, novembre, i si fa o no fa, estarà per aquí la culminació. Ara ja començaran a portar la plataforma per peces, començarà a muntar per després fer la instal·lació, no?, i agafarà la forma final. Els treballs que s'han fet aquests tres primers mesos són bastant invisibles, no?, perquè són d'estructura i encara no es veu la forma.
6: Durant l'entrevista, el regidor també ha parlat de les obres de renovació del passeig marítim, el tram de la platja de la Barca Maria, que va patir importants desperfectes, recordeu, arran del temporal Harry. Gràcia ha explicat que els treballs estaran acabats a la tardor.
11: Ja s'ha fet l'escullera, ara falta per pavimentar, falta tota la senyalització, mobiliari i tota la instal·lació de l'enllumenat. Avancen a bon ritme, cap a la tardor aquestes obres estaran finalitzades i recuperarem el pas del passeig marítim en la seva connexió amb Montgat.
4: Pel que fa a l'avinguda d'Alfons XIII, el regidor ha explicat que els treballs iniciats al febrer transformaran aquesta via en una zona amable, més verd urbà. El projecte també preveu la creació d'una nova plaça entre l'avinguda d'Alfons XIII i l'avinguda del Maresme. La previsió és que les obres acabin a principis de l'any vinent.
6: I a dalt la vila, les actuacions al carrer de Barcelona avancen més lentament per la possibilitat que hi apareguin restes arqueològiques. Gràcia ha explicat que es treballa perquè estigui acabada per la processó del silenci, tot i que el termini dependrà de les troballes que es puguin fer. En relació amb la reforma del carrer de Francesc Layret, en aproximadament un mes està previst iniciar les actuacions al tram comprès entre el carrer del Temple i la zona de la plaça de la Sopera, darrere del Teatre Margarida Xirgo. Posteriorment, els treballs continuaran fins a l'avinguda de Martí Pujol.
4: L'Institut La Llauna denuncia incidències importants en aquest inici de curs i manca de recursos per atendre la inclusió. Ràtios superiors a les permeses, reducció del pressupost i aules amb elevades temperatures són tan sols alguns dels problemes que l'Assemblea de Treballadors ha recollit en un comunicat.
6: Aquest nou curs escolar, l'Institut La Llauna tindrà fins a 34 alumnes a les aules de tercer de l'ESO, quan la normativa limita a 33 el nombre màxim d'estudiants per classe. S'hi afegeix una reducció del pressupost que el departament els assigna, tot i tenir més alumnes. Enguany han rebut un 13% menys de diners, uns 2.000 euros que l'Institut haurà de retallar de les despeses habituals.
4: El que més ha molestat al professorat, però, és la calor que fa a les aules. El 2023, Inspecció de Treball va requerir a l'administració que prengués una sèrie de mesures que, segons els docents, han estat insuficients. Assumpta Ràfols és professora de l'Institut La Llauna.
12: Aquest institut continua sent una caldera. Les finestres són petites, tenen una obertura difícil, és un edifici històric, ningú ha pensat com ho podem millorar, com ho podem rectificar. Ahir van venir uns tècnics a mirar les finestres, però només van prendre mides. No sabem quin és el camí que recorreran.
6: El professorat també ha fet públic un cas greu de manca de recursos per respondre a la inclusió. Aquest any ha entrat a primer de l'ESO un alumne amb una discapacitat greu que necessita una vetlladora totes les hores que estigui al centre.
4: Tot i que el departament els ha assignat 8 hores d'atenció sociosanitària diàries per garantir l'estabilitat clínica de l'alumne, només ha ampliat en 3 hores setmanals la dotació de vetlladores, que és la figura que facilita la inclusió del nen en les activitats escolars. Escoltem de nou Assumpta Ràfols.
12: Totes les hores que tenim no el podem atendre amb ell i atendre totes les persones que estan amb nosaltres. És una situació en la que ni la bona voluntat ho pot fer, perquè, per exemple, si aquest noi necessita qualsevol cosa, se l'ha d'agafar d'una determinada manera, que els professors no estem, no ho podem fer. Acabes fent que vingui menys hores, acabaràs fent que hi hagin els altres alumnes que quedin perjudicats perquè no tindran tantes hores d'acompanyament a les aules.
6: I és que a més es dona el cas que la família va demanar plaça en un centre d'educació especial, però per manca d'espai l'alumne va acabar a la llauna. Tant l'institut com la família estan en converses amb el departament per trobar-li una alternativa. Reclamen una plaça en un centre d'educació especial on es puguin atendre les necessitats educatives del nen.
4: I parlem d'un altre institut, en aquest cas de l'Eugeni d'Ors, que serà un dels centres educatius prioritaris que el govern català climatitzarà, segons ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa. En la seva conferència de meitat de mandat, l'executiu català s'ha compromès a climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí al 2031.
6: Es tracta d'un acord de govern que el Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts amb una inversió directa de 100 milions per començar amb 100 centres prioritaris, entre els quals el badaloní, fins al juny de 2028. Per al desplegament general, a més d'Infracat, recorrerà als ajuntaments perquè puguin avançar el finançament o demanar-lo a l'Institut Català de Finances.
4: El pla de xoc, iniciat aquest mes d'abril amb 20 milions d'euros, comporta la instal·lació de ventiladors en 392 centres. Ara s'han prioritzat 100 edificis per a una climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables. El govern preveu que estiguin operatius en finalitzar ja el curs 2027-2028. Ho ha detallat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
13: Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
6: Des del departament plantegen tres models diferents perquè cada escola s'adapti al que millor respongui a les seves necessitats. Educació remarca que no tots els centres podran iniciar les obres de climatització directament, sinó que alguns hauran de comptar amb intervencions prèvies, com ara el manteniment de finestres. També s'intentarà calendaritzar les actuacions per no confluir amb l'activitat ordinària dels centres.
9: Badalona Matí. El repàs informatiu de primera hora.
4: 8 i 22 minuts. Metges de Catalunya assegura que l'Estatut Marc aprovat al Consell de Ministres perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per als facultatius. Per això, el sindicat ha convocat vaga indefinida a partir de l'octubre, juntament amb 6 sindicats més.
6: La protesta s'afegeix a la campanya Ni un minut més, que ha fet que alguns professionals deixin de fer hores extres. Segons el sindicat, la campanya ha fet caure un 8% les operacions al conjunt de Catalunya i ha fet créixer les llistes d'espera aquest estiu 10 vegades més respecte a l'any passat.
4: Una situació que afirmen també s'ha donat a Can Ruti. Laura Ramió, delegada de Metges de Catalunya i anestesiòloga de l'Hospital Germans Trias, ens ha dit això.
14: Sempre tenim una llista d'espera bastant llarga per múltiples motius, perquè tenim molta població i per les, doncs, els equipaments que hi ha a hores d'ara, i sí, tot i que es nega des de la direcció una mica l'impacte, no?, perquè tothom fa el seu paper, doncs, bueno, a l'estiu hi ha hagut bastants tancaments i això ha afectat a les llistes d'espera.
6: Aquesta mesura de pressió s'assuma a la vaga estatal indefinida que han convocat els sindicats mèdics d'arreu del país i està previst que comenci a finals d'octubre. Des de l'Hospital Germans Trias encara no saben quants metges s'hi adherien, però els sindicats voldrien negociar un estatut marc propi que contempli les peticions dels metges abans que arribi la temporada d'hivern, ja que és una de les èpoques amb més operacions programades.
4: En cas que la vaga s'allargui, moltes intervencions podrien endarrerir-se, afectant la programació de l'Hospital Germans Trias. Ens en dona més detalls el delegat del Sindicat de Metges de Catalunya i Cirurgia, José Troya.
15: Sí que los mínimos se tendrán que hacer, pero las actividades no mínimas, claro, no sabes si el facultativo vendrá o no, y esa actividad pues quedará suspendida, habrá que reprogramarla, pero igual el día que se reprograme, igual el facultativo que le toque hacer esa agenda, pues tampoco viene, entonces generará un poco de dificultad a nivel de la organización de cada hospital.
6: Amb aquestes mobilitzacions, tal com expliquen els representants sindicals de metges de Catalunya de l'hospital, no volen perjudicar els pacients, sinó demostrar que el sistema sanitari no es pot sostenir amb les hores voluntàries dels especialistes. A més, esperen que aquests dos elements de pressió permetin que la vaga duri el mínim possible.
4: Badalona celebra des d'avui fins al 26 de setembre la Setmana Europea de la Mobilitat. Sota el lema Combina i Mouta, la iniciativa promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables entre la ciutadania, com els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic. L'Anna García de Albéniz ens apropa tota la programació.
10: Aquest dissabte 19 de setembre, al Passeig Marítim, a l'altura de la platja del Coco, se celebrarà un dels actes centrals, la Fira de la Mobilitat Sostenible. En una trentena d'espais tindran lloc diverses activitats organitzades per administracions, operadors, entitats i empreses vinculades a la mobilitat, com Direxis Tuxal, Som Mobilitat o la PTP. El programa consta de propostes per a tots els públics, pista de skate i patinets, rocòdrom, tallers i manualitats, mostra d'entitats, circuit de mobilitat sostenible o un escape room sobre mobilitat. La jornada comptarà també amb l'exposició Badalona Ciutat en Moviment. Situada davant de l'antiga fàbrica Cathy, explicarà l'evolució de la ciutat a través del transport. La música també tindrà cabuda amb actuacions musicals, sobre rodes de Chumen Voices i un espai de DJ i animació. A més, el Servei Català de Trànsit instal·larà un parc d'educació viària perquè els infants puguin practicar la conducció segura. El dissabte 26, durant el llarg del matí, es faran visites guiades a les cotxeres d'autobús del carrer de les Guixeres. L'any passat es va introduir aquesta activitat com a novetat i enguany es consolida després de l'interès que va generar entre la ciutadania. La visita permet conèixer des de dins el funcionament del servei, els vehicles i la feina dels professionals. Les places són limitades i cal inscriure-s'hi prèviament a la Fira de la Mobilitat Sostenible. Les biblioteques de Badalona se sumen també a la programació amb l'Hora del Conte, un regal ideal per a la faisana feliciana, de Brioni May Smith, i un taller de mobilitat en acaba el conte.
9: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
4: Quatre minuts, arribarem a dos quarts de nou. El Teatre Zorrilla acollirà el proper dissabte 19 de setembre la cinquena edició de la nit de monòlegs solidaris de la Lucha d'Abril. L'esdeveniment, presentat per Raquel Montalvo, comptarà amb la participació dels monologuistes i còmics Xavier Del Tei, Toni Climent, Dani Luna i Alejandro Boli.
6: Tot el que es recapti amb les entrades, que tenen un preu de 18 euros, anirà destinat a la investigació de la malaltia que pateix l'Abril, una nena de Badalona. Es tracta de la paraparèsia espàstica del tipus 52, una afecció que, a part d'ella, només pateixen 3 nens més a Espanya. Tot i que la família ja ha aconseguit recaptar gairebé 1 milió d'euros, és una recerca que, tal com explica Jesús Merino, pare de l'Abril, té uns costos molt elevats.
16: La fabricació del fàrmac poden ser uns 2,5 milions aproximadament, més totes les proves que calguin, més les proves del preclínic que encara queden d'aprovar en animals més grans.
6: La paraparèsia espàstica del tipus 52 és una malaltia neuromuscular degenerativa ultra rara que actualment no té cura ni medicació. L'única investigació que s'està duent a terme de moment és la que ha impulsat la família de l'Abril amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
4: Obrim plana cultural. Ja hi ha data per a una nova edició dels Tardeos a la plaça del president Tarradella. Serà dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda. Aquesta edició, programada per acomiadar l'estiu, tindrà la música dels 80 com a protagonista.
6: L'activitat serà gratuïta i estarà encapçalada per la DJ Neus González. També hi haurà animació en directe. La proposta arriba després d'una primera edició celebrada al setembre de 2025 i de dues sessions programades durant les festes de maig d'enguany. Una va estar dedicada, recordeu, a la música urbana i l'altra a la dels anys 80.
4: I aquest dimecres s'estrena una nit amb Andrés Villarrosa, amb l'actor badaloní Oriol Genís com a protagonista. Es tracta d'un cabaret que inicia el cicle d'homenatge dedicat a la trajectòria de l'intèrpret badaloní, que constarà de 4 obres durant el curs. Totes elles es faran a la Sala Beckett de Barcelona.
6: Sí, el cabaret és un tipus d'espectacle que, segons Genís, dona la llicència d'improvisar amb el públic en el moment, ja que no hi ha un text fix. A més, és un estil teatral que requereix a l'actor tenir una gran agilitat mental, una bona veu per cantar i una constant gesticulació. Tot i els seus 76 anys, el badaloní encara està en forma per afrontar aquest nou repte.
17: L'edat té un avantatge, que és que et dona una miqueta allò que diuen el gat vell, no? Saps fer les coses perquè no es noti tant quan et canses o quan no et canses, no? Jo crec que l'agilitat que encara es manté, o que encara em manté viu, artísticament parlant, és una cosa que haig d'agrair.
4: Pel badaloní, una nit amb Andrés Villarrosa és un divertiment, un treball que requereix una gran versatilitat i una manera de treballar el text determinada perquè es barreja constantment el català i el castellà. Tanmateix, és un espectacle que l'actor té molt interioritzat perquè fa anys que es va crear i ell mateix és el coautor de l'argument. Genís explica per què s'ha de veure aquesta obra.
17: Vaig escollir expressament aquesta funció perquè és una funció que parla de l'actor i el personatge, no? El personatge que persegueix l'actor i l'actor que odia el personatge. Hi ha un amor-odi entre dues personalitats, entre el personatge moltes vegades agafa massa força i l'actor se'n ressent perquè el personatge té molta potència i molta força, no? I això als actors no els agrada gaire, que el personatge ens depassi a nosaltres mateixos.
6: La segona obra és Com tu cada passa meva sobre la terra, un text de Lluís de Cuniller que també interpretarà Genís tot sol i que tindrà lloc del 12 al 29 de novembre. Seguidament, l'abril de 2027, el badaloní compartirà escenari amb Paula Blanco per interpretar Verbagàlia, una dramatúrgia contemporània de Víctor Català, un text amb molta força i plasticitat. L'homenatge té previst acabar l'estiu de 2027 al Festival Grec amb la Júlia Genís, la filla de l'actor, i amb la qual es pretén donar un missatge de llegat.
4: I els gegants de Badalona pujaran a peu fins a Sant Jeroni de la Murtra. Els gegants començaran la caminada el pròxim 4 d'octubre des del Jardí de Cal Amigó a 9:45 del matí i tenen previst arribar al monestir cap a 1:45.
6: Un cop allà participaran a la missa i un cop acabi hi haurà ballades i un dinar popular. Serà una ocasió excepcional per veure aquestes figures fora del seu entorn habitual i acompanyar-les durant tot el trajecte fins a un dels espais patrimonials més emblemàtics de Badalona. Els tiquets del dinar popular es poden aconseguir a Gasull Immobiliari al carrer de Francesc Layret 119.
18: Badalona, epicentre del millor bàsquet. Assisa Joventut, Cosner Bascònia i València Bàsquet Barça es juguen la Supercopa Endesa el 19 i 20 de setembre.
19: Compra el teu abonament a tickets.acb.com.
4: Ramon Duran, bon dia.
20: Què tal, bon dia?
18: Badalona Matí, esports.
4: Ramon, la Supercopa ACB ja s'ha posat en marxa a Badalona i ahir ja es va poder veure en el Palau Olímpic on la penya no va poder entrenar en aquest escenari habitual.
20: Correcte. El que sí que està clar és que l'ACB doncs, ha entrat ja a preparar el parquet, el Palau Olímpic, per poder doncs, fer aquesta competició. El primer que es va fer va ser instal·lar el parquet que es fa servir per les competicions com la Copa o la Supercopa. Això va obligar ahir a la Sisa Joventut a entrenar-se a les pistes annexes. De fet, qui estava per aquestes pistes i va poder parlar amb el nostre company Xavier Ballesteros va ser el director esportiu Jordi Martí, que valorava l'equilibri que donarà el darrer fitxatge del Joventut, Eli Ndiaye.
21: Doncs molt, i més una mica amb l'endarreriment de la lesió de l'Ante. És un jugador que sobretot ens pot donar dues posicions, però així ens equilibra a l'equip. Ara mateix amb el Soler podem anar més al 5 i ell al 4, però inclús podria tocar un 5, depèn amb quin emparellament o amb quin estil de joc. Molt contents per la predisposició del jugador. Hem esperat a trobar la millor peça, per això també trigàvem, també veient l'evolució de com era la lesió de l'Ante, però ara és el millor que podem tenir i pensem que un cop també incorporem a l'Ante ens queda un equip molt, molt compensat i penso competitiu.
20: Un Jordi Martí que va incidir en el tema de la lesió d'Ante Tomic i va comentar que els terminis de recuperació de Tomic ja estaven previstos.
21: Estem dins dels marges que ens havíem marcat. Sí que sempre una lesió aquesta té un ventall de més menys, i per sobre tot el que volem preservar el jugador perquè quan entri a la pista no tinguem més sustos.
20: Precisament, Elin Diaye, el nou fitxatge de la penya, va ser el representant verd i negre a la presentació que l'ACB es va fer de l'ACB que es va fer a Madrid.
4: I Ramon, el tècnic del Badalona, Genís Sampietro, s'ha encarregat d'analitzar el mal començament de temporada de l'equip escapulat.
20: Correcte, sí. De fet, Genís Sampietro, igual que escoltàvem en les darreres hores a Josu Rodríguez, té molt clar que, malgrat doncs, que la, o sigui, el començament de temporada no ha estat l'indicat, no ha estat el que es volia, doncs, tot i que aquests resultats no han acompanyat, l'equip està en el camí correcte i es mostra molt tranquil sobre el que ha de venir a partir d'ara. Un Genís Sampietro optimista, escoltem-lo.
0: Per la meva part, estic tranquil, els he comunicat tranquil·litat. Això no vol dir que no facis autocrítica i no vulguis millorar, però ja està, qui vulgui baixar del barco ara que ho faci, però seguirem treballant fins on puguem, donant-ho tot i amb la línia, sí, de la segona part.
20: Precisament el tècnic va reconèixer també que la lesió de Toni La Rosa ha estat un cop molt dur, però confia que ho tiraran endavant, ja que disposa d'un fons d'armari suficient a la plantilla. Deixa'm apuntar en el tema de la lesió de Toni La Rosa que el jugador està pendent d'una última prova. 98-99% haurà de passar per quiròfan, però aquesta última prova determinarà el grau de trencament que hi ha del lligament i, per tant, doncs, si hi ha alguna mínima possibilitat d'evitar-ho. Tot fa indicar que no, malauradament, i que en aquests casos, tema lligaments creuats, estem parlant en general, 9 mesos.
4: 9 mesos,
20: en general, eh? En general, poden ser 8, poden ser 10, depenent una mica també de la Constitució, però 9 mesos, més o menys, és el termini que hi ha en aquest tipus de lesions. Per tant, se li hauria acabat la temporada. Ho acabem de confirmar quan realment doncs, se sàpiga si realment passarà pel quiròfan, com tot fa indicar.
4: Molt bé, Ramon, doncs seguirem l'evolució d'aquesta lesió. Moltes gràcies.
20: A tu.
3: Quatre equips, tres partits, dos dies i un sol campió. La Supercopa Endesa Badalona 2026 ja és aquí. Ja tens el teu abonament?
22: Entra a tickets.acb.com i viu en directe el primer títol de la temporada.
23: Bona notícia! Obrim un nou Capravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10 amb els millors frescos i ofertes. Si vols, t'ho portem a casa, tria la franja horària a la botiga o també pots fer la compra online a capravoacasa.com i passar-ho a recollir per la botiga amb el servei Click and Collect. Vols estalviar amb mi? Capravo!
24: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: Susana Soldado, bon dia.
25: Molt bon dia.
26: Moment d'anar al quiosc.
6: Comencem, com sempre, repassant les portades del dia dels principals diaris catalans. Susana.
25: Mira, si et sembla, comencem per el periòdico que avui porta en portada una fotografia d'un grup d'immigrants de la platja del Trampolín a Ceuta. Titula: el govern central instal·larà centres permanents per a migrants a Ceuta i Melilla i apunta que la crisi divideix el Parlament Europeu, mentre que el PP la qualifica de guerra híbrida per part del Marroc. El PSOE reclama solidaritat. En portada també destaca l'entrevista que fa aquest rotatiu al CEO de Seat i Cupra, Marcus Hopp, i destaca una de les frases que diu durant aquesta entrevista. Diu: el futur de Seat està assegurat, no perdrem llocs de treball. La Vanguardia també porta el tema de Ceuta en portada. Titula: Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. L'Eurocambra i el comissari de Migracions advoquen per redoblar la seguretat i el Marroc prova d'exculpar-se davant diversos eurodiputats. La fotografia, en aquest cas, la dedica als tirotejos, que creixen un 45% a Catalunya. Diu que apunta que en el primer trimestre d'aquest 2026, 68 tirotejos s'han produït amb foc real, i la imatge la dedica a la nova promoció de Guàrdia Urbana de Barcelona. Anem ara. El diari Ara que li dedica la portada a la guerra d'Ucraïna. En un gran titular, inquietud europea per l'amenaça russa a l'est. Caces de l'OTAN abaten un altre dron a l'espai aeri de Lituània, llançat des de Bielorússia. I destaca també que les incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida posen en guàrdia la Unió Europea. En aquest cas, el diari destaca en fotografia una entrevista. El jugador del Barça, Karim Adeyemi, diu: som imparables, som molt perillosos, per mi el Barça és el millor equip del món. I acabem aquest repàs de portades amb el punt avui, que titula l'estiu més tòrrid. Destaca, doncs, aquestes altes temperatures que hem tingut durant aquest estiu. Diu: Catalunya i l'Europa occidental pateixen l'estiu més sufocant, amb 59 nits tòrrides a Barcelona i 20 dies amb 40 graus o més a Lleida. Mm-hmm.
1: Donem ara un cop d'ull a les notícies més destacades del dia. Què és notícia fora de Badalona? Doncs que el govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
25: Sí, ha estat aquest dimarts que el Consell de Ministres ha aprovat el pla d'inversions d'AENA fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a l'aeroport del Prat. El que s'ha aprovat és l'anomenat DORA 3, el document de regulació aeroportuària que preveu invertir gairebé 13.000 milions d'euros a la xarxa espanyola d'aeroports entre el 2027 i el 2031. Els milions aprovats ara per al Prat inclouen millores de les terminals T1 i T2, també els aparcaments i les pistes, així com inversions que es poden vincular a l'ampliació, com les compensacions mediambientals i tràmits de l'elaboració dels projectes per allargar una pista, el punt més polèmic, i per construir una nova terminal. La decisió del govern espanyol ha fet revifar de nou la campanya contrària a aquesta ampliació, sobretot per motius mediambientals. La plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats, ha convocat una manifestació a Barcelona per diumenge vinent amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai".
1: També trobareu a la premsa que el govern preveu invertir 127 milions d'euros fins al 2031 per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies.
25: Ho ha anunciat aquest dimarts la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu. Les noves estacions estaran situades a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. Segons fons de l'executiu, les ubicacions responen a una demanda real de les empreses de cada zona per disposar de serveis ferroviaris per transportar les seves mercaderies. L'objectiu de l'executiu és arribar a un 10% de mercaderies transportades per ferrocarril a Catalunya abans del 2030.
1: I el jutge Llarena torna a rebutjar aplicar l'amnistia a Puigdemont i Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
25: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. Per tot plegat, ha rebutjat aixecar les ordres nacionals de detenció. Llarena, en canvi, sí que estaria disposat a aplicar l'amnistia a Puigdemont un cop el Tribunal Constitucional dicti una primera sentència favorable sobre el recurs d'empara. El magistrat insisteix que el Tribunal Constitucional no ha resolt encara sobre l'aplicació de l'amnistia en aquest cas concret.
1: I el cas contra els policies nacionals que van buidar un ull a Roger Espanyol arriba avui a judici.
2: La imatge del dia.
25: Així és, aquesta serà, de fet, la imatge d'avui dimecres, la de Roger Espanyol entrant als jutjats, i ell ho ha promocionat, vaja, ho ha explicat a través de les seves xarxes socials, a través d'aquest cartell que nosaltres hem triat com a imatge del dia, un cartell que diu 10.000 policies, 1.666 persones ferides, un judici. L'Audiència de Barcelona comença a jutjar avui 4 policies nacionals per haver buidat un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. Es tracta del primer i l'únic judici contra agents estatals per les lesions a votants del referèndum d'independència, ja que no han estat amnistiats. El judici està previst per avui i demà. i els dies 30 de setembre i 1 d'octubre, i comptarà amb nombrosos testimonis. La Fiscalia demana l'absolució dels agents pel compliment del deure i Espanyol demana 13 anys de presó per lesions i tortures per a l'escopeter, dos subinspectors i un inspector que van donar les ordres de disparar boles de goma, tot i fer-ho, en el cas d'Espanyol, a menys distància de la reglamentària.
1: I el govern espanyol construirà dos centres permanents amb 1.600 places a Ceuta i Melilla per identificar els immigrants.
25: És una notícia que avui trobem al periòdico. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, abordarà aquest projecte aquest dijous amb el comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brunner, que viatjarà a Madrid per tractar la delicada situació que viu Ceuta després de l'entrada de més de 80.000 persones els dies 30 i 31 de juliol. El Ministeri de l'Interior calcula que cada edifici costarà 4,5 milions d'euros i preveu finançar els prop de 9 milions d'inversió total amb els fons d'emergència concedits per la Unió Europea. Els projectes estan encara en una fase molt inicial, segons fons del departament. No s'ha decidit on se situaran ni es planteja encara una data per a la seva obertura.
1: I a tot això, el Marroc envia una carta als eurodiputats en què nega la seva implicació en la crisi migratòria de Ceuta.
25: En aquesta carta, les autoritats marroquines asseguren estar treballant per establir les causes i el paper que hi ha jugat la desinformació a xarxes socials i la manipulació de persones vulnerables pels traficants de persones. En la missiva qüestionen quin interès té el Marroc de crear la crisi més greu amb Espanya i la Unió Europea. L'eurodiputada del PNB, Oiana Aguirre-Goitia, ha fet públic el correu, que també ha rebut l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba. Tot i això, fons del Partit Popular, del PSOE i dels Comuns expliquen que no tenen constància d'aquesta missiva.
1: I Defensa elevarà un 22% la inversió en els seus grans programes i obrirà el repartiment a més empreses.
26: La xifra del dia.
25: El Ministeri de Defensa afronta el 2026 amb un nou salt en la despesa destinada als programes especials de modernització, el PEM. Els compromisos pressupostaris consignats per aquest exercici ascendeixen a 6.835 milions d'euros i si l'execució final arribés a aquesta xifra, suposarien un augment de gairebé el 22% respecte als 5.610 milions invertits durant l'any passat a través de 14 projectes. El nou cicle inversor està marcat també per un canvi de prioritats. Les fragates F-110, amb gairebé 858 milions d'euros compromesos, i l'obús autopropulsat ATP Cadenes, amb 653 milions són els projectes que encapçalaran tota aquesta despesa. A més, l'exèrcit de terra passaria a concentrar la inversió més gran en 2.600 milions per davant dels 2.240 milions de l'Armada i els 1.200 de l'exèrcit de l'aire i de l'espai i els prop dels més de 780 milions corresponents a programes d'interès conjunt.
1: I la resta, que no arribem a final de mes. Von der Leyen, que carrega contra el comportament imprudent de Rússia després que l'OTAN hagi abatut un dron a Lituània.
25: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha carregat aquest dimarts contra el comportament imprudent i perillós, ha dit, de Rússia després que caces de l'OTAN hagin abatut un dron a l'espai aeri de Lituània que hauria estat llançat des de Bielorússia. També aquest dimarts, Dinamarca ha denunciat que un vaixell rus ha llançat bengales d'emergència contra un helicòpter danès. En un missatge a X, ha dit, no són incidents aïllats i que formen part d'un patró més ampli d'agressió i provocació russa contra Europa.
1: I la Unió Europea proposarà avui precisament la prohibició de l'accés a les xarxes socials dels menors de 15 anys.
25: Ja tocava, també doncs sí. Ho hem de dir. Sí. La prohibició de les xarxes socials també arriba a la Unió Europea. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anunciarà avui una nova llei que vetarà, com deies, l'accés dels menors de 15 anys a plataformes com ara Instagram, TikTok o YouTube. Segons documents interns, l'executiu europeu té la intenció de crear un sistema d'accés per nivells que podria permetre l'accés pels més joves a aquests espais digitals sempre que es compti amb una supervisió parental. Així, els menors de 13 anys podran tenir comptes totalment controlats pels seus pares, mentre que els que tinguin entre 13 i 15 anys podran utilitzar versions limitades d'aquestes aplicacions que restringiran el contacte amb desconeguts i el temps d'ús de les pantalles.
1: I un apunt abans d'acabar. Es ven Diagonal Mar. L'alemany Deutsche Bank posa en venda el major centre comercial de Catalunya. No sabia que era el més gran.
25: Sí, i aquest gegant financer busca comprador a un dels seus actius comercials més emblemàtics de Barcelona, una dècada després de pagar 493 milions d'euros per aquest complex comercial. La posada en venda ha estat avançada pel mitjà britànic especialitzat Green Street i confirmada pel periòdico amb fons del mercat immobiliari. La gestora aspira a obtenir al voltant de 500 milions d'euros per Diagonal Mar, segons les fonts consultades, una xifra pràcticament equivalent a la que va desemborsar pel complex l'any 2016.

0: del Badalonès per aquest presumpte assetjament a dues noies de 15 i 16 anys. També ha estat molt llegit l'article sobre un dels temes que es van tractar al ple, sobre el solar del Manresà, que ja es va anunciar en la sessió plenària que deixaria. És un solar on s'està desplegant tot el contracte de neteja. Hi ha moltes queixes dels veïns pel soroll pràcticament i pels horaris en què s'està fent aquest desplegament. Doncs bé, aquest solar deixarà de tenir aquesta funció, és a dir, el desplegament del contracte de la neteja el deixarà lliure a finals d'any, i aquesta, com dèiem, és també una de les notícies més llegides del nostre portal.
1: Anem a xarxes socials.

0: què hem trobat avui? Mira, avui hem d'estar alerta aquesta tarda. El Metrocat ha fet un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Aquí hem de dir que el barcelonès afecta diferents comarques, però el barcelonès afectarà aquesta tarda, sobretot a partir de les 6 de la tarda, i es trobaria en un llindar en el que es poden superar els 40 litres per metre quadrats en 30 minuts. Per tant, com deien, alerta, i si no s'ha de sortir de casa, doncs intentar evitar els desplaçaments que poden provocar algun accident, algun ensurt, si més no. Un altre tema que trobem avui a xarxes és una publicació de l'Independent de Badalona que apunta que fons sindicals explicarien que el gerent de l'Ajuntament de Badalona, Jofre Clofent, podria dimitir. Recordem que Clofent és gerent de l'Ajuntament de Badalona des del maig del 2004 i, segons aquest rotatiu, la possible marxa del cap de la funció pública municipal obriria una crisi a l'Ajuntament en un moment de col·lapse en les inversions i retard en el pagament de proveïdors. Més temes que avui trobem a les xarxes. Mira, aquest diumenge l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha anunciat que hi haurà una festa de les migues. No són les dates de les festes de les migues, perquè recordem que aquestes festes sempre es programen dins del marc de les festes de maig, però l'alcalde ha anunciat que hi haurà un dinar d'amigues aquest diumenge al Parc del Centenari, al costat del pavelló i del Centre Comercial Màgic de Badalona, perquè ens visita Alberto Núñez Feijó, el líder del Partit Popular a l'Estat espanyol. Diu, tots aquells que voleu venir, diu, en podeu, això diu l'alcalde en una piulada, diu, podeu escriure'm per privat i des del meu equip us farem arribar les invitacions. Més temes que trobem avui a la xarxa.
1: Es convida a dinar Feijó. Perquè no són, no, com tu deies, no són les dates de la festa
0: no
1: de les migues.
0: No són les dates de les festes.
1: Són unes migues... Obert, un dinar popular.
0: Dinar popular, millor dit. Altres temes, tanquem, mira, amb dues fotografies o un vídeo, un veí ens és que critica que al barri de la Morera, diu, davant de la benzineria, diu, contenidors nous i la merda fora, critica una mica, doncs, l'incivisme aquest que ens trobem moltes vegades de veïns que deixen doncs els seus residus fora dels contenidors. I amb una fotografia, tanquem, de la colònia Sant Jordi, que aporta una foto d'un dels carrers d'aquesta zona de Badalona, tot esquarterat. Diu, cap veí ha demanat mai un carrer perfecte. Demanem un carrer digne, diu la colònia Sant Jordi, Badalona. Avui, una data per la recepció dels carrers i el seu manteniment. Li demana l'Ajuntament, doncs això, una mica de manteniment doncs per aquesta colònia Sant Jordi del barri de Canyet.
1: Doncs anem ara a la proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
1: On anem?
0: Mira, doncs anem fins a la sala 2 de l'Apolo, sí, on avui hi actua Zane. Després de la seva participació en el concert benèfic Art for Palestine, Zane torna a Barcelona per presentar el seu primer disc. Serà a les 9 del vespre, com dèiem, a la sala 2 de l'Apolo.

0: ho sabeu. Concert de Saint, has dit, no? A Barcelona, a la Sala 2 de l'Apolo, avui a partir de les 9 del vespre. Gràcies, Susana.
1: Bon dia.

0: 3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Fem un repàs als continguts que tenim preparats per avui al Badalona Matí. D'aquí a uns minuts a les 9 parlarem amb la Cristina Stigman, que és directora de l'Institut Eugeni d'Ors, un dels 100 centres educatius prioritaris que la Generalitat ha inclòs en aquest pla de climatització que preveu actuacions abans del juny del 2028. A un quart de 10 serà el moment de la nostra tertúlia d'actualitat i a partir de les 10, molt atents perquè obrirem línies al 93-395-4004 perquè durant aquests dies previs a la Supercopa ACB aquí al Badalona Matí el que farem és sortejar 4 entrades dobles, 2 per les semifinals i també 2 més per la final de la Supercopa que se celebra aquest cap de setmana. A les 10 també coneixerem Zona B, un nou espai d'assaig musical obert a les bandes del territori que demà mateix s'inaugura al barri del Manresa. I al Mirador avui conversarem amb el periodista esportiu ja jubilat Xavi Saissó, amb qui repassarem la seva extensa trajectòria. També hi haurà temps per a les nostres seccions habituals de rutes, artistes i també una conversa amb Conreu Sereny per parlar de fruites i verdures de temporada. Acabarem amb música, tot això i molt més fins a les 12 del migdia aquí en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. Però en l'àmbit esportiu, Ramon Duran, bon dia de nou, què serà notícia avui?
1: Doncs avui en l'àmbit esportiu evidentment, parlem d'aquesta Supercopa, que serà el plat fort del cap de setmana, una Supercopa doncs, que ja ha començat a fer soroll des de fa molts dies i, per tant, doncs, com dèiem, es presenta apassionant. Cada cop doncs, sembla doncs, que el Palau Olímpic podia presentar un ple de gom a gom, tenint en compte doncs, que la venda d'abonaments va en marxa perfectament i que en tot cas, doncs, com dèiem, es presenten dues semifinals apassionants el dissabte, no? Aquest a 6 a Joventut Kosner, Baskonia i el València-Barça. Veurem doncs, si la penya és capaç de classificar-se per la gran final de diumenge. En tot cas, parlarem molt d'aquesta Supercopa amb tota l'actualitat verd i negra, com prepara l'equip de Dani Miret aquest compromís contra el Kosner Baskonia. I també, evidentment, ens centrarem en l'actualitat del futbol, principalment amb el Badalona Women, que disputarà el seu primer partit a casa. Ho farà dissabte al Municipal de Palamós. Recordem doncs, que fins al mes d'octubre no podrà disputar els partits al Municipal de Badalona, on ja s'està començant a col·locar la gespa, i per altra banda doncs, també ens farem ressò de l'actualitat del Badalona i d'aquesta necessitat de la primera victòria de l'equip escapulat que ha de passar per diumenge al camp del Vilassar. De tot això en parlarem avui en àmbit esportiu aquí a Badalona Comunicació.
0: Molt bé, Ramon, doncs estarem molt atents. I Emma Teixidor, bon dia, als serveis informatius, de què estareu pendents avui?
2: Molt bon dia, doncs avui molt pendents, com molts ciutadans que estaran pendents del sorteig per establir l'ordre d'adjudicació dels 8 habitatges amb protecció oficial de lloguer de la promoció del carrer Progrés al barri del Gorg. En aquest cas, el sorteig es farà a les 12 del migdia, per tant, doncs molts ciutadans també pendents, aquells que s'hagin apuntat a les llistes pertinents. D'altra banda, de cara a la tarda, també Espanin, que celebra el darrer acte dels seus 60 aniversari. En aquest cas és un acte que es farà al museu, una jornada anomenada Relats a Badalona, seguim transformant mirades, i és un dels actes que s'emmarca, com dèiem, doncs, en aquesta commemoració del seu aniversari, i en el qual també està previst que hi assisteixi el conseller Raül Moreno. Per tant, doncs aquestes seran algunes de les qüestions del dia d'avui.
0: Molt bé, Emma, moltes gràcies.
2: Molt bon dia.
3: Badalona Matí, al 94.4.
4: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: 4 equips, 3 partits, 2 dies i un sol campió. La Supercopa Endesa Badalona 2026 ja és aquí. Ja tens el teu abonament?
6: Entra a tickets.acb.com i viu en directe el primer títol de la temporada.
7: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
8: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
9: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
10: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
9: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
10: Fem créixer el català.
11: Badalona. Les 9 del matí.
0: Passen 2 minuts de les 9 del matí, seguim en directe aquí al 94.4. Les altes temperatures dins de les aules fa temps que són una de les reivindicacions del professorat i de la comunitat educativa. Ara, el govern ha anunciat un pla per climatitzar progressivament tots els centres educatius públics de Catalunya i l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona és un dels 100 centres prioritaris on es preveu actuar en aquesta primera fase. I per això, avui volem saber com es viu aquesta situació des de dins del centre i què suposa també per als alumnes, els professors, aquesta futura climatització. Avui en parlem de tot plegat, fem el nostre primer cafè d'avui amb la directora de l'Institut Eugeni II, la Cristina Stigman. Bon dia, Cristina.
12: Bon dia.
11: Badalona Matí. El primer cafè.
0: Cristina, com valoreu que l'Eugeni d'Ors sigui un dels 100 centres prioritaris, no, pel govern per fer aquesta actuació de climatització? Perquè hem de dir que sou l'únic centre de Badalona.
12: Efectivament, és una notícia molt bona, molt bona. La vam rebre ahir i va ser espectacular la resposta que vam tenir de tots. La necessitàvem, i ja et diré per quins motius, però és una notícia, i sí, és l'únic centre, la nostra sorpresa va ser quan vam veure la relació dels 100 centres, és l'únic centre que hi ha a Badalona i, en principi, ha de ser el primer de tota la transformació que es farà al llarg d'aquests anys. Però el primer és a l'Eugeni II, efectivament, sí, sí.
0: De fet, encara em comentaves que no teniu la comunicació oficial, però tot apunta que és així, com veient aquest llistat que teníeu.
12: Exactament. Jo ahir ho vaig preguntar, em van dir no hi ha comunicació oficial, però t'arribarà, i en cap moment em van dir no, això no és cert, no, al revés, em van dir sí, això és així. Tant és així que nosaltres ja tenim el dia 29 de setembre, ja ens venen uns tècnics a mirar, a fer ja una exploració exhaustiva de la coberta, el que és la teulada de l'institut, per posar plaques fotovoltaiques.
0: O sigui, serà una de les primeres actuacions que es faran. No sé si també us han concretat més detalls, es posaran aparells d'aire condicionat, de ventilació, aïllament tèrmic...
12: Segons el que ens han dit, serà tot per aerotèrmia. Segons el que ens han dit, tot això és amb pinces. Però la idea és tot amb aerotèrmia i després començaran amb les plaques, tot és amb energia solar, diguéssim.
0: El govern assegura que les actuacions en aquests 100 centres prioritaris s'han de completar abans del juny del 2028. No sé si us han donat alguns terminis, calendari per actuar al vostre centre.
12: No, calendari com a tal no el tenim. L'única cosa que tenim és que el 29 de setembre ja ens venen a fer la primera inspecció exhaustiva, que ens han dit que estaran tot el matí mirant el centre, explorant, i suposo que allà ja ens duran una sèrie de terminis. Per altra banda, també és cert que nosaltres ja hem signat que amb l'energia que nosaltres obtindrem de la teulada ens sobrarà. I hem signat un acord conforme a tota aquella energia que nosaltres ens sobri, la cedirem a organismes públics, per exemple, al CAP, a l'hospital, a altres organismes, tots públics.
0: Està bé, no? Aquest reaprofitament energètic per d'altres equipaments, oi?
12: Sí.
0: Si et sembla, escoltem com el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciava aquesta ajuda en aquests centres educatius, en concret 2.530 centres de Catalunya. Així ho anuncia el president.
13: Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
0: Deia ara el president que un de cada quatre centres són anteriors al 1965. En el cas del vostre, és així o és de principis dels 70?
12: És al març del 70, es va posar ja una notícia recollida a La Vanguardia, justament, que es posava la primera pedra al març del 70. I es va acabar, finalitzar tot, cap al 73-74. Però bé, és un institut, és el segon més antic de tot Badalona, és un institut orientat cap al sol, diguéssim, ens toca molt de sol perquè en aquella època el que es necessitava era calor, diguéssim, més que fred. Ara tenim el problema al revés. Era un institut de BUP i COU, fins i tot hi havia, era un institut de nens i nenes, estava separat per sexes. Clar, és un institut que té 56 anys. Requereix ja uns canvis, sí.
0: En quina situació es troba aquest institut? Per què us va també ser un dels 100 centres prioritaris? Perquè això vol dir també que sou del centenar que està en una situació més insostenible, podríem dir. En quina situació esteu, Cristina?
12: Efectivament, mira, nosaltres per una banda tenim un problema des que nosaltres és un institut baixet, té dues plantes, té planta baixa, primer i segon, i el segon pis és mortal, a l'estiu és mortal, toca un, ja dic, que faran més energia de la que tenim. Llavors, al segon pis, a més nosaltres tenim els estudis de sanitat. Què passa? Tenim tots els laboratoris, tots els reactius, tot això ha d'estar amb neveres. És que les neveres no donen a l'abast amb la calor que arriba a fer. Tots els reactius, tots els productes químics que tenim. Per una banda, és això. I després, per l'altra banda, el nostre centre, per tipologia d'alumnat vulnerable que nosaltres, en una certa part, en tenim, és un refugi climàtic. Pensa que moltes famílies nostres d'alumnes viuen 4 o 5 persones en una habitació o 10 persones en un pis molt petit. I és un refugi climàtic pels nostres alumnes.
0: De fet, les altes temperatures poden arribar a dificultar la capacitat de concentració d'aquests alumnes, no? De quina manera us afecta el desenvolupament de les classes, no?
12: Exactament. Nosaltres, ara no, però al mes de juny vam arribar a fer els que estaven les aules que estan al segon pis, que és insostenible la calor que arriba a fer, baixàvem els alumnes al pati o a la, o a la planta baixa. Clar, què passa? Que no hi cabem tots a la primera planta o a la planta baixa. Llavors s'havia de fer una reorganització. Ens van donar ventiladors, però el ventilador el que fa és moure l'aire calent i a més, vull dir, volen els fulls, és complicat. Un ventilador no és la solució, no.
0: I no només els alumnes, sinó que els professors, els docents, també ho patiu de valer, no?
12: Clar que sí. A més, a l'Eugeni d'Or, recordem que estan tots els serveis educatius que donen resposta i a les necessitats de tot Badalona. Clar, l'Eugeni d'Or, hem fet un càlcul i cada dia convivim al voltant de 1.500 persones. Clar, 1.500 persones amb aquelles temperatures. Setembre, malament, però juny, juliol, és insostenible, és insostenible. Sí,
0: i
12: sí.
0: Com heu sobreviscut? Quines solucions heu aplicat? Baixar persianes, canviar d'aula, posar ventiladors?
12: Doncs, bàsicament, quan fa aquells dies de tanta calor al segon pis, que no es pot estar, ho baixem tot entre el primer pis i la planta baixa. Ens ajuntem allà tots com podem. Després, per altra banda, sí que és cert que el departament ens va donar ventiladors, que alguna cosa fan, no és res de l'altre món, però fan. Després, tot el tema de laboratoris, baixem neveres o fins i tot ens ho emportem, perquè a l'estiu tots els reactius han d'estar en neveres i han de poder estar frescos. Anem saltant, però això no és una solució, no.
0: I, Cristina, passa el mateix amb el fred? També el patiu?
12: Efectivament. Tenim una caldera que té 50, no té 56 anys, però és una instal·lació que és molt segura, o sigui, és molt segura perquè és de gasoil, la revisem cada any, funciona, però s'espatlla cada dos per tres, tenim problemes, clar, és una... s'ha de canviar. Nosaltres tenim problemes tant pel fred com per la calor. Sí, tenim, ja dic, una caldera que funciona, que és segura, amb la qual cosa la seguretat de l'alumnat i de les persones que estem allà està garantida, però s'ha de canviar la caldera, sí, sí.
0: Per tant, a banda d'instal·lar aquests aparells de climatització, també és bo aquest aïllament tèrmic, no? Això, l'actuació que preveu el govern ja ho preveu, eh?
12: Clar, sí, sí. Nosaltres ja ens van canviar unes quantes, no totes, unes quantes finestres, i s'ha notat molt. Però sí, sí, l'aïllament tèrmic és necessaríssim, molt necessari, sí, sí.
0: I bona iniciativa aquesta, que dèiem, de reaprofitar tot aquest excedent d'energia, no?, per abastir a d'altres equipaments que sempre...
12: Sí, sí, això ens va agradar molt i la veritat és que vaig signar molt gustosament i ho vaig dir, així ho vaig comunicar, ho vaig dir, no, jo encantadíssima de poder col·laborar amb altres organismes, a ajudar en tot allò que puguem, sí, sí, compteu amb nosaltres.
0: Cristina, es parla de climatitzar progressivament tots aquests centres públics de Catalunya, més de 2.500, creieu que aquesta decisió arriba tard?
12: Suposo que arriba quan es pot arribar, jo no ho sé, això... Però bé, més val ara que més endavant. És necessari perquè el clima canvia. Nosaltres hem passat un mes de juny terrible, no només aquest any, ja l'any passat ja ho vam patir, i això té pinta de que cada cop anirà més i més i més, i evidentment és necessari, sí, sí, sí.
0: I a tot això, Cristina, com està anant aquest inici de curs, aquest any?
12: Està anant bé. Justet, però bé, ens falta algun professor, però bé, nosaltres hem començat amb les classes plenes, el funcionament és totalment normal, vam començar ahir dilluns amb FP, ESO i batxillerat va començar el dia 8, afortunadament tenim les classes, ja dic, totes plenes, amb molt bons alumnes. Avui ja fem reunió de pares de batxillerat, la setmana vinent fem reunió de pares de l'ESO, i el funcionament doncs, d'un centre educatiu gran, evidentment és gran, és molt gran, però un centre educatiu, i funcionem doncs, bé i anem fent bé, jo crec que bé.
0: Aquests dies ha estat molt sobre la taula el tema de l'informe PISA, aquests resultats, no?, malauradament poc satisfactoris perquè fa a la comprensió lectora, també els resultats en matemàtica. Això us preocupa, suposo, o des del vostre centre feu alguna orientació?
12: Sí, nosaltres, per exemple, nosaltres formem part, que crec que és... No, crec no. És l'únic centre també de Badalona del programa Florence d'Impuls a les Matemàtiques. Nosaltres estem fent un programa per millorar l'aprenentatge de les matemàtiques que va engegar el Departament d'Educació i nosaltres ens vam afegir i estem... Llavors ens han dotat d'un professorat extra, un professor més de matemàtiques, i estem aplicant i els resultats es veuran d'aquí 2-3 anys. Però sí, clar que ens preocupa. Després d'Impuls a la lectura, també estem fent tot el funcionament de la biblioteca. Nosaltres teníem una biblioteca molt senzilleta, de fet, després, amb la pandèmia, es va tancar la biblioteca com a tal, es feia només aula. Ara tornem a tenir biblioteca escolar. Té un èxit tremend, vull dir, molt gran, i molt bé, i... Clar que ens preocupa, però anem a ajudar i anem a resoldre aquests problemes.
0: I la IA també la teniu present? Tant professors com alumnes us aneu adaptant, no?, a aquesta tecnologia que tant està d'actualitat avui dia. La incorporeu al vostre currículum, al vostre programa formatiu. Com controlar, no?, que els alumnes no facin els deures amb demanant-li al ChatGPT?
12: Exactament, aquest és un problema. Doncs fent un ensenyament i un aprenentatge molt competencial. Evidentment, la IA et dona la resposta directa, però tot el procediment l'has de saber tu fer-lo. Llavors, amb uns exàmens, per exemple, no tindràs IA, perquè revisem. Temes calculadores els donem nosaltres, no poden portar-les ells des de casa. Els ordinadors els tenim nosaltres a l'institut. Quan fan un examen amb ordinador, li donem nosaltres l'ordinador des de l'institut, igual que amb les calculadores. Es revisa tot. Llavors, clar que ens preocupa, però és el que fem, un aprenentatge competencial. La resposta te la dono jo, però explica'm tu el procediment. Això no ho fa la IA, això una màquina avui en dia encara no ho fa.
0: Bé, sí, com sigui, la IA ens haurem d'anar adaptant tots plegats, tota la societat, però ens quedem amb això, que l'Institut Eugeni d'Ors és l'únic centre de Badalona, el conjunt de Catalunya, un dels 100 centres prioritaris que rebrà aquesta actuació pel que fa a la climatització i, com ens has comentat, aquesta primera actuació el 29 de setembre.
12: Ah, això mateix, tot el matí estaran allà i... Comencem amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: I amb l'objectiu això, que no patiu ni fred ni calor, que es digui la temperatura idònia i que tant alumnes com professors pugueu estar còmodes a les classes fent la vostra feina. Doncs Cristina Stigman, directora de l'Institut d'Eugeni d'Ors de Badalona, gràcies per ser avui amb nosaltres al Badalona Matí.
12: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
12: Bon dia.

0: 104.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. El Dia Internacional.
2: Avui, 16 de setembre, tal dia com avui, de 1987, s'assignava el protocol de Montreal, relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó. En commemoració a aquest acte, l'Assemblea General de l'ONU proclama cada 16 de setembre el Dia Internacional de la Capa d'Ozó. Als anys 80 existien nombrosos productes amb substàncies nocives per l'ozó, de manera que es va reduir considerablement la capa. S'espera que l'ozó es recuperi per complet a l'hemisferi nord el 2030 i al sud el 2050.
3: Veí, obrim un nou Caprabo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. El dia 19, amb la targeta Club Caprabo, et regalem el 50% de tot el que compris amb vals de descompte, amb una compra mínima de 30 euros i un descompte màxim de 50 euros. Consulta condicions al nostre web i gaudeix estalviant amb les nostres ofertes. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: 4 equips, 3 partits, 2 dies i un sol campió. La Supercopa Endesa Badalona 2026 ja és aquí. Ja tens el teu abonament?
5: Entra a tickets.acb.com i viu en directe el primer títol de la temporada.
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Aquest mes de setembre, el Cicle Gaudí ens presenta Tres Adioses, de la directora Isabel Coixet. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els nostres camins i que ho canvien tot per sempre.
8: Tres Adioses, el dimecres 16 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
9: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
10: Minuts, moment per la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanyen en Jorge Valenzuela, en Jordi Vives, l'Horacio Puggio i en Jordi Casas. Bon dia a tots quatre.
11: Bon dia.
12: Bon dia.
10: Abans de començar i entrar en matèria, fem un recordatori als nostres oients i telespectadors de les dues maneres com podem participar en aquesta tertúlia.
9: Participa a la nostra tertúlia.
13: Digues la teva X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73 o deixa la teva pregunta al 93 395 40 04.
10: Molt bé, i comencem plantejant un tema. És una notícia que hem conegut aquest matí, i és que a Badalona Comunicació, fons del govern municipal, ens han confirmat la dimissió del gerent de mutu acord de l'Ajuntament de Badalona, i han indicat que es tanca un període satisfactori i que ara s'obre una nova etapa. Ho han publicat, ja ho donaven per confirmat alguns mitjans, com l'Independent de Badalona, que feien referència doncs, que el nomenament de Clofén es va produir el 17 de maig de 2024 en un acte presidit per l'alcalde Xavier García Albiol, també en presència de tinents d'alcaldia i la regidora de Recursos Humans. Què us sembla aquesta informació que hem conegut? Jorge, teníeu constància? Ens pots aportar algun detall més?
14: Jo personalment no en tenia constància, sí que és cert, s'obre una nova etapa. I han arribat a un bon acord, un mutu acord, i a partir d'ara, doncs, veurem què passa.
10: Sí que és cert que aquesta informació arriba després d'aquestes informacions que han anat sorgint, de que al darrer ple es va donar a conèixer que en només mig any Badalona ha incrementat en 100 milions d'euros el volum d'ingressos disponibles fins a arribar als 442 milions de romanent de tresoreria, amb un percentatge d'execució dels pressupostos bastant baix. Horacio.
11: Sí, lo que pienso es que efectivamente el problema es que esos presupuestos no se están gastando. O sea, es una cifra increíble que la ciudad tal como está no gasta lo que recauda. Y al final eso se repercute negativamente en los servicios de la gente, de los ciudadanos de la ciudad, que ve la ciudad que está en cierta medida depauperada, y al fin y al cabo pues es un índice muy importante del nivel y de la calidad de la administración, que yo creo que está más centrada en los temas de carácter nacional, que parece que repercuten positivamente en la ciudad del alcalde de la ciudad, para algo que al final no se repercute positivamente en la vida de la gente.
10: En aquest ple va transcendir que durant aquest primer semestre de l'any s'havia executat un 27% del pressupost ordinari i un del 4,5% en el capítol del pressupost d'inversions. Jordi.
0: No hi entenc d'això. A veure, hi ha pressupostos. No es gasten els diners. No sé si hi ha els projectes. I sempre passa el mateix i no entenc el per què. I amb això que deies del gerent tampoc entenc. És que no sé el que fot un gerent a l'Ajuntament. Amb una empresa sé el que fa, però a l'Ajuntament un gerent no sé quina feina té, ni feina fa, i si ha plegat, doncs van venir a Barca Nova. I amb això els pressupostos l'han fet i raó. Vull dir que no s'expliquen les coses, no es fan coses, no se generen projectes que entusiasmin, que serveixin per la gent. En fi, estem com sempre, tu. És que no, me sembla que no ens en sortim, tu.
10: Sí que és cert que l'objectiu de la figura del gerent era una mica per desencallar aquesta situació de l'engranatge, no?, de l'Ajuntament, que sempre es diu que no acaba de rutllar, per desencallar aquesta situació. També l'endarreriment del pagament a proveïdors, que aquests dies també ha estat notícia. Jordi?
12: Sí, no, pel que fa a l'execució, jo crec que crida l'atenció, no?, que amb un pressupost com el de l'Ajuntament de Badalona l'execució sigui aquesta tan baixa, tenint en compte també com està el municipi i les necessitats que té i els projectes que es podrien arribar a fer. I pel que fa al gerent, jo penso que això serà un tema de la tertúlia de demà, que nosaltres, doncs, si és una informació que acaba d'entrar d'última hora, entenc que al llarg del dia d'avui aniran sortint més coses o no, però en tot cas jo tampoc tinc la informació, per tant tampoc em mullaré aquí.
0: Jo fa anys un amic meu, company de feina i de tot i de joventut, ben situat en una multinacional, un alcalde, més ben dit una alcaldessa de Badalona, li va oferir d'entrar a l'Ajuntament, em sembla que amb un plan aquest de gerent, etc. I ell m'ho va explicar a mi, perquè hi havia molta amistat i confiança. Diu, jo li vaig començar a dir, això podré fer-ho? Això es pot fer així? I l'altre va dir, no, això no pots fer-ho, això tampoc pots fer-ho, això tampoc. I va dir, doncs no vinc. Clar, si ha de ser amb limitacions.
11: Sí, pero una cosa es las limitaciones que tiene administrar, porque efectivamente pues hay ciertas reglas que hay que seguir a la hora de administrar la cosa pública, que no son las mismas de una empresa privada. Yo también trabajo en una empresa privada y soy también gerente de una empresa privada, y ahí tengo libertades completamente diferentes, porque tengo objetivos que son los que se marcan los accionistas y al final es más sencillo. Aquí los objetivos los marcan los ciudadanos cada vez que eligen a la gente en las elecciones, y el problema es que al fin y al cabo de toda esta etapa administrativa de 3 años, lo que nos deja esta administración de una mayoría absolutísima de 18 concejales es que los impuestos se recaudan y no se gastan, no se pagan proveedores, y al final, si te comparas con otros ayuntamientos de Cataluña y de España, Badalona sale de los peores en estas dos en esos dos ámbitos.
14: Yo m'agradaria dir que a la ciutat s'estan fent obres a tot arreu i a mesura que van avançant els plaços, se van fent els pagaments oportuns a totes les empreses. La ciutat està millorant moltíssim, s'està transformant, i projectes n'hi ha un munt. Referent als pagaments aquests que no hi havia un contracte i no hi havia un pagament ordinari, el tema de la fiscalització d'aquest tipus de pagament, sí, és cert que s'han endarrerit, però ara que ja s'han actualitzat la majoria de contractes de serveis de la ciutadania, els pagaments seran en temps i forma. I respecte al que està, dius que estem més pendent de l'actualitat nacional, a lo millor hauries de preguntar-te si el candidat de l'oposició, que és el que està més als medis de la tele de Madrid, que no van aquí.
11: No,
14: al barri. T'ho dic perquè tu ho facis mirar.
11: És que no estem acostumbrats en que altra persona que no sea Xavier García Albiol tenga esta visibilitat. Però és normal que una ciutat com Badalona tenga també visibilitat en altres personatges com poden ser de caràcter nacional com Fernando. O sea, no creo que es una novedad que no sea solamente él el único que está en la tele nacional. Ahora, claro, igual un poco molesta, pero es así.
0: Esteu focalitzant que si l'Ajuntament García Albiol, l'Ajuntament. Aquest Ajuntament porta segles a Badalona, l'entitat, a l'ENS. Hi ha hagut tot tipus de governs, sobretot de socialistes. I és igual que hi hagi. És que no podem jutjar perquè ara hi hagi aquest o abans hi hagi l'altre. És que tots han fet el mateix, entre uns i altres. Sempre ha anat tot igual, més o menys, més per aquí, menys per allà, però estem igual. Si hi hagi el senyor García, hi hagi el senyor que sigui, estem igual. Això, la cosa no acaba d'anar, no acaba de millorar, hi hagi el que hi hagi.
10: De fet, en relació amb el gerent, i ja per tancar el tema, en el seu dia, el juny del 2024, quan va ser nomenat aquí a Badalona Comunicació, van publicar una informació en una entrevista al programa Badalona 360, on dèiem que el nou gerent demanava un canvi d'actitud a la plantilla de l'Ajuntament i que no descartava obrir expedients disciplinaris, fer servir mesures punitives, com ara aquests expedients. Bé, sigui com sigui, estarem atents a aquesta informació, veurem si anem coneixent més detalls sobre aquesta dimissió. Recordem que ens ha confirmat a fons del govern municipal, confirmen la dimissió del gerent de mutu acord i han indicat que es tanca un període satisfactori i que ara s'obre una nova etapa. I nosaltres també comencem amb un nou tema, perquè és la setmana de la mobilitat. Jo us vull preguntar, com heu arribat fins als estudis avui de Radio Ciutat, aquí a la Morera? Com heu vingut? Amb moto, amb cotxe, caminant?
0: Jo amb un sistema molt antic, potser dels més antics de tots, he vingut caminant. Tu.
10: Home, i bé que va per la salut, Jordi, això.
0: Diuen que va bé, a mi se me n'enfot, però he vingut caminant. Sí, i tornaré caminant també, però ara quan surti m'aniré a esmorzar i després caminaré una mica fins a casa i ja està.
10: Jordi.
12: Jo amb el Campesi he vingut caminant.
10: També,
12: no? Caminant, perdona. Amb el Campesi he vingut amb cotxe.
10: Amb cotxe, sí, i vosaltres? Sí,
11: sí, sí. També en cotxe.
15: Jo he vingut amb moto.
10: Tres motoritzats, l'únic que fa salut ets tu,
0: L'únic que foto salut.
10: Però també estàs més a prop, per la zona,
0: no
10: clar.
0: Sé,
10: depèn de la distància, no?
12: Jo és que ara m'he mudat, estic una mica més lluny per arribar a l'hora.
10: Clar, això també...
15: Jo cal dir que, en principi, està canviant moltíssim la manera del ciutadà, que agafa cada dia més el transport públic. Sí. Jo agafo moltíssim el transport públic. El que passa que arribar fins aquí, des de l'altra punta de la ciutat, doncs, em va bé, millor venir en la moto, però jo personalment el tema de portar avui dia, tenir un vehicle fins i tot que és molt costós, molta despesa, i pràcticament a la ciutat, si es mou per aquí l'àmbit urbà, estem amb el transport públic, estem molt contents. I, bueno, i ara m'estava fent el pensament de les motos elèctriques aquestes que estan de lloguer, que potser doncs, haurien de fer aquest canvi, i la bicicleta elèctrica de l'àrea metropolitana de Barcelona, i estem fent un canvi de mentalitat a la gent, i això és important.
10: Que, de fet, és una bona mesura de mobilitat, aquestes motocicletes elèctriques, no?, que es comparteixen també les bicis, però sí que és cert que de vegades, passejant per Badalona, les trobem a llocs recòndits, que la gent les deixa per allí abandonades, o més d'una que apareix tombada, això també es dona bastant a la ciutat.
15: Bueno, jo personalment, que estic fent de tasques de coordinador del districte, és una de les feines que quan observem i detectem que hi ha de l'empresa Acciona o de l'altra empresa, doncs fent una trucada a l'empresa perquè vinguin a recollir-les, perquè això també doncs, sí que és cert que a vegades les deixen en qualsevol lloc i no és la solució. Però en aquest sentit el tema anem traient, perquè sí que hi ha usuaris que potser agafen en un punt i la treuen a casa, l'altre dia van a la porta, i a la vegada potser hi ha 3 o 4 allà a la porta de la seva casa, que això les anem retirant.
10: Badalona és una ciutat fàcil per moure's, tant en bici com en transport públic, ara comentava. Sí que és cert que ens trobem immersos en un procés de renovació del centre de Badalona, que això ha modificat algunes línies de bus. Com ho veieu? Calen més carrils bici, per exemple? Estem fent la feina en aquest sentit?
12: Jo diria que Badalona és més fàcil, si tens temps i ganes i t'hi veus en cort, de moure-t'hi caminant, que sovint amb transport públic o amb alguna, ja dic, amb cotxe o amb moto, eh? Vull dir que...
0: Estic d'acord amb tu, sí, senyor. Ara, de totes maneres, el transport públic, les vegades que l'agafo, sempre m'ha anat força bé, sí. Els autobusos, sobretot, sempre m'han anat força bé, sí.
11: Lo que pasa es que, efectivamente, faltan pistas para dedicadas y carriles bici. Efectivamente, pues yo me muevo bastante en bici, y por el centro, pues todavía te consigues mover por la Rambla y lo que es la parte semi-peatonalizada, es más sencillo. Pero es verdad que si te pones ya en lo que son las calles principales de Badalona, pues te la juegas un poco a la hora de ir en bici. También, sobre todo, porque en ciertas partes lo que es la carretera en sí está bastante desastrada, Y entonces, pues al final estás en una situación donde realmente el transporte verde cuesta una mica, la verdad.
15: Jo discrepo bastant perquè si mirem 20 anys endarrere, això dels temes del carril bici, avui a la ciutat podem agafar el carril bici al centre de la ciutat i anar fins a Sant Adrià. I ara amb les obres de l'Avinguda Alfons XIII, que n'hi haurà carril bici, hi ha hagut un canvi a la mentalitat de la gent i cada vegada es veu més la gent en bicicleta. I això és que la ciutat hem de treure una mica els vehicles que contaminen molt i la pol·lució no és molt bona per la salut.
0: Això dels carrils bici està molt bé, el que parleu i el que dieu, però ja en tenen molts. Quantes vegades, cada vegada més, bicicletes per la vorera, patinets per la vorera, ja tenen els seus carrils, i els vianants que els fotin.
12: Jo crec que això també és un tema més de civisme, una mica relacionat amb el que comentàvem abans, de les bicis i les motocicletes que s'abandonen, és a dir, que es deixen en punts on no s'haurien de deixar i tal, i crec que és una mica també un problema, ja no sé si de Badalona, però sí que de la societat, de, hòstia, ens hem de fer responsables de que si hi ha un servei públic, sigui en forma de carril bici, sigui en forma de bicicletes, del que sigui, de fer-nos nosaltres responsables, l'usuari d'això, i llavors aquí sí que hi hauria d'haver, no sé si en forma de sancions, si en forma del que sigui, però un control pel millor funcionament, és a dir, de la mateixa manera que el qui va amb cotxe i moto respecte als semàfors i ningú se li passaria pel cap passar-se un semàfor en vermell d'una manera conscient i que pugui posar en perill, doncs una mica el mateix, no? Llavors sí que crec que aquí hi ha una altra feina relacionada amb la mobilitat, però que és d'aquesta educació viària, d'aquesta educació que com més vagi creixent aquest tipus de transport i aquest tipus de sistemes de transport, doncs amb els carrils bici, etc., s'ha de poder fer. És a dir, està clar que hi ha un canvi de paradigma, que dels cotxes particulars i les motos particulars estem passant cap aquí, per tant sí que crec que això hauria d'anar acompanyat d'aquests sistemes de sí.
11: Y que sobre todo esto no sea solamente algo que afecte al centro de la ciudad.
12: No.
11: O sea, tenemos que tener una visión de ciudad donde realmente también en los barrios, que no son los barrios del centro, que ya están semi peatonalizados, pues también haya una viabilidad y una cierta una mejora de los servicios que permita a la gente, pues eso, desplazarse en transporte público, desplazarse en bicicleta, porque al fin y al cabo, pues no es solamente un privilegio de los que están en una parte que ya no tiene un problema de coche y tan fuerte como puede ser el centro de la ciudad, sino que también otros barrios, como puede ser los barrios que están por encima de la autopista, también tengan un plan para que no haya tanta contaminación, porque al final al cabo es donde hay más atasco, la C31 pues pasa por el medio de la ciudad, y al final hay que entender que la contaminación que todo el mundo está respirando, pues al fin y al cabo está mal para parar.
0: Molts de plans, però molt poc civisme.
15: Doncs m'agradaria aprofitar per dir que el dissabte hi haurà activitats aquí a la platja del Coco, tant de matí com de tarda, hi haurà cursos de seguretat vial, hi haurà una fira amb 30 estants representant els diferents entitats referent al transport. I en aquest sentit és molt important que el tema de la bici, un cop que estàs en la bicicleta, circular en la bicicleta, quan arribes deixes de ser és un vehicle.
12: Correcte,
15: en aquest sentit,
12: clar.
15: I això, aquesta mentalitat encara la gent no ho sap. Agafes una bici i et penses que pots creuar per el pas de vianants amb tota la tranquil·litat, i en aquest sentit s'ha de treballar molt, perquè a vegades ja aquesta gent no està todavía conscienciada de quines són les seves obligacions, però s'està treballant des de l'Ajuntament i ho estan fent força bé. Faran el recorregut, això de la seguretat vial pels nanos, i
0: això, ja... Això que dius de treballar, això que parlaves, com es treballa això? No ho entenc.
15: Doncs això és pedagogia des de ben petits.
0: Però com s'aplica la pedagogia? Com es fa?
15: Doncs mira, s'estan fent, van a les escoles i es fan conferències als nanos i se'ls diu que les escombraries s'han de reciclar en aquest sentit i se les han de tirar,
0: sí,
15: i s'ha d'anar fent,
0: això
15: perquè la gent no es pot acostumar a tirar-ho tot al contenidor gris, o no pot passar en un pas de vianant, i la gent ha d'anar agafant.
0: Sí, això ho entenc, però després de tot això i tanta pedagogia i tant d'allò, després nanos de 16 a 17 anys els veus amb el patinet que foten en l'aire una persona que va a la vorera. Llavors, o és que no es fa bé la pedagogia que dieu, o és que aquí falta alguna cosa, falta alguna cosa.
16: Es va iniciar una campanya de control dels patinets, s'han aplicat
15: sancions. S'han confiscat més de 200 patinets, perquè amb aquesta gent sí que ja la pedagogia ja arriba una mica tard, perquè ja ho veus tu, que són, van com boixos i, sí, i no respecten res, no. I per això s'estan fent les campanyes de la Guàrdia Urbana. I es va fer una ordenança perquè tothom anés amb la seva assegurança a partir, sí, però, dels 16 anys, però amb... bueno, a vegades també veus un pare amb un nen petit i sí, va a l'escola, sí, a portar-lo, i tampoc, sí, està dient, bueno, aquí...
0: Campanyes i tot el que tu vulguis, però finalment qui controla això, qui ho gestiona, qui sanciona, qui vigila, perquè finalment sembla que no serveixen les campanyes ni la pedagogia.
10: Sí, ara ho veiem, que ara que parlàvem dels patinets, aquesta notícia de principi d'aquest mes de setembre, que es van identificar prop d'una quarantena de persones i dos patinets elèctrics van ser immobilitzats en un operatiu policial conjunt aquí a Badalona, format per policies locals, tant de Badalona i Santa Coloma, Mossos d'Esquadra i també el Cos Nacional de Policia. Sembla que les autoritats, no, estan a sobre sobre aquest tema dels patinets, que aquí a Badalona ja hem hagut de lamentar més d'un accident, d'algun patinet que ha embestit alguna persona. Precisament ara, Jorge, que comentaves, recordem això, aquesta Fira de la Mobilitat Sostenible, que tindrà lloc dissabte a 11 del matí a 7 de la tarda a la platja del Coco, amb una trentena d'activitats per a tots els públics relacionats amb la mobilitat. Des dels serveis informatius de Ràdio Ciutat i Televisió de Badalona, ho cobrirem. Aquí ens passes el programa, no?, amb totes aquestes parades, doncs ens ho mirarem. Moltes, moltes gràcies, perquè hi ha molta, molta varietat. També visites guiades a les cotxeres d'autobús, dissabte 26 de setembre, també, durant tot el matí, que serà fins quan s'allargui tota aquesta setmana.
0: O sigui, els vianants no cal que anem.
10: No, també, serà interessant per tothom, no? Vianants...
0: Els que anem caminant, que no anem bicicleta, ni patinet, ni autobús, ni tren...
12: Que també n'hi ha que no passen pel pas de vianants i creuen com els hi rota i te'ls trobes de cop.
0: S'ha de fer pedagogia del semàfor.
15: Estiren, no? Sí. Estiren dins del pas de vianants.
12: Clar, clar.
10: I inevitablement, sempre que parlem de mobilitat, aquí a Badalona hi ha un tema recurrent, que l'Horacio ja ho apuntava, que és el debat de la C31. Què fem amb aquesta via? És un debat d'aquests del Dia de la Marmota, també. I ho recuperem perquè aquest passat dilluns, en el ple, a la plaça de la Vila, coincidint amb aquest ple, es va manifestar membres de la plataforma Transformem l'Autopista, que reclamaven un cop més el soterrament d'aquesta, doncs, via, no? Denuncien l'impacte que té la contaminació, els efectes que pot tenir en la salut, i que es deve a aquest mur, no?, una mena de fractura que divideix la ciutat de Badalona en dos. Des de la plataforma recorden, a més, que fa 3 anys que el ple va aprovar la creació d'una comissió d'estudi per plantejar alternatives a aquesta autopista, i reclamaven que aquesta comissió es posés en marxa. Si us sembla, escoltem la Mercè Cabrera, de la plataforma Transformem l'Autopista.
17: Això afecta les nostres criatures i ens afecta a nosaltres. I què demanem? Pues que això acabi. Són 70.000 cotxes que passen diàriament per autopista. I volem que això canviï. I el que em demanem és el que fa 3 anys se va aprovar el ple, una comissió per veure com transformem l'autopista.
10: És possible imaginar una Badalona sense aquesta autopista al cel obert? Creieu que soterrar-la és la millor opció? S'haurien de plantejar altres alternatives? S'hauria d'actuar ja? Com ho veieu? Què n'opineu?
0: Només es parla de soterrar-la? No hi ha altres projectes? Perquè, a veure, fa falta saber si hi ha altres estudis, altres projectes alternatius. Fa falta saber el cost real que costaria soterrar l'autopista. I si fa falta també saber si avui dia, en el moment en què estem, els diners que es fessin servir amb això, no seria millor fer-los servir per altres coses. Com ara deien també això de les aules, de tenir-les climatitzades, coses que afectessin més a tot Badalona. Jo, això de l'autopista està bé, que trenca Badalona, des que la van fer, que Badalona ha crescut, sí. Però no hi ha més projectes que aquest, projectes que siguin igual de viables, i s'ha de saber el cos, de quin cos estem parlant, en quants anys. Això jo no ho sento parlar enlloc.
11: Pero exactamente lo que estás planteando es lo que creo que la plataforma, claro, está planteando ahora. O sea, lo que se cree es reactivar una comisión que estudie proyectos alternativos o que estudie soluciones alternativas a la situación actual. Que es exactamente el punto, porque no tenemos que esconder detrás de un dedo. O sea, este proyecto, o sea, de soterrar la C31, es una obra que costará millones y millones y mil millones de euros. O sea, es una obra increíble y compleja, pero lo que creo que plantea la plataforma es que se reactive una comisión, que se estudie alternativas y que se dé una respuesta a un problema de contaminación importante que tenemos en la ciudad y que hasta ahora pues parece que no existe.
0: O sigui, quan dius que se reactive la comissió, entenc jo que la comissió aquesta està dormint, diguem-ne. Està dormint el son dels justos i que dia passa any empeny, perquè si dius que se reactive, què han fet fins ara? Des de quan està aquesta comissió?
12: Em sembla que des del 2021, no? Que va ser.
0: I què han fet fins ara la comissió? No ho entenc, és que no.
12: No ho entenc, és a dir, entenc
0: que la reactivi, no ho entenc.
12: No, entenc que la comissió no es va arribar, ara corregiu-me, perquè no sé, però pel que he llegit, entenc que la comissió no es va arribar a activar, no sé si es va constituir o no, però entenc que no es va arribar a activar, llavors el que estan demanant ara és això, que reactivi i que puguin veure precisament el que tu comentaves, no? Quines, si hi ha alternatives, si el soterrament és una bona opció, què és el que costaria, és a dir, a partir d'aquí fer tot el projecte.
11: Sí, un pressupost per a que se
0: parli. Sí, sí, tot això està molt bé, però què s'ha de fer per reactivar aquest ens que està dormint?
11: Pues imagino que desde el ayuntamiento tendrá que poner los recursos idóneos para que se puedan pedir informes, para que se puedan pedir valoraciones...
0: Però, tal com es va crear aquesta comissió, que en dieu, com es va activar? Qui la porta? Quins termes es va activar? Era una cosa que l'Ajuntament tenia de fer ell? No. O eren uns veïns o ciutadans que es movien per fer aquesta comissió? A veure, expliqueu-me, que és que jo navego.
15: Jo l'únic que puc dir és que cada vegada que va passant el temps, el tipus de vehicle és elèctric. I anem cap a un vehicle elèctric que em sembla que contaminarà menys, no? Llavors, això de la zona de baixes emissions també, la mateixa flota de vehicles, se'n van donant de baixa vehicle. La gent s'està traient el vehicle de damunt, perquè és un cos que li suposa una despesa molt important. S'està canviant la mentalitat de la manera de transportar-se. Estàvem parlant abans. En aquest sentit, el que jo estic d'acord amb tu, Jordi, que clar, és una inversió de tants milions, a lo millor hi ha altres projectes més importants per a la ciutadania, no sé.
0: Sí, sí, però ara jo tinc el dubte, és que ningú m'ho explica.
15: Això és un moviment social, sí, que demana que volen treure perquè és una barrera arquitectònica, sí, molt important, però no surt.
0: Qui ha d'empeny aquest moviment social que dic jo està dormint? Qui és qui l'ha d'empeny?
15: Doncs això qui? És a nivell social. Això ha de ser un moviment social que sigui...
0: Bueno, això és com
15: si hi ha una minoria de 500 persones que demanen això, a vegades has de sospesar la importància d'un projecte...
0: A veure, no m'explico... No, és que no m'explico bé. Jo vull saber, aquest ens que heu dit que s'ha de reactivar, com va néixer, qui ho ha de reactivar, qui ho encapçala...
12: Això diria que va ser una moció que es va portar l'any 2021, diria que Junts i Esquerra, i el ple va donar-hi suport perquè es creés un grup, jo entenc que de una part política i una part de la societat civil, entenc que amb experts, amb gent de la zona, etc, que valorés la viabilitat d'aquestes alternatives. Una d'elles entenc que passava per aquest soterrament, que també és la més ambiciosa, per tant segurament és la que es va parlar més, però entenc que aquí també haurien d'haver-hi desdoblaments, haurien d'haver-hi eixamplaments de laterals, etc.
0: Bueno, però qui va crear això?
15: Està també la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona.
16: Això trobem una notícia que ho explicàvem aquí a Televisió de Badalona del maig del 2023. Anunciàvem que es va constituir aquesta comissió per abordar el futur de l'autopista C31. El Parlament va acollir aquesta reunió, van assistir representants de la Generalitat, dels ajuntaments de Badalona, Sant Adrià i també de la Federació de Veïns, d'ambdós municipis. De fet, l'objectiu era aquest, que l'autopista deixi de ser aquesta barrera que fractura la ciutat i ja en aquell any recordàvem que actualment ja s'havien fet algunes obres d'asfalt sonoreductor en algun tram, perquè sí que és cert que hi havia veïns que es queixaven del soroll que provocaven els vehicles al passar. Doncs aquesta seria una mica la informació que teníem aleshores. I ja també, aprofitant que això era del 2023, aquí tenim també una altra notícia, que la plataforma Transforma en l'autopista ja exigia aleshores, 5 mesos després de la constitució d'aquesta comissió, novetats, no?, per abordar el futur de la C31. Per tant, la cosa ve de llarg. En el ple d'aquest dilluns també reclamaven que es posés de marxa aquesta comissió, doncs sembla que està com en un limbo, no?
15: La llei Generalitat, que... això ho porta la Generalitat.
0: Qui porta el
15: és
0: tema?
15: És de titularitat de la Generalitat. La C31 és titularitat...
0: Sí, això ja ho sabem, però qui porta aquests que dic jo que estan dormint? Qui ho encapçala? Qui són? Qui ho porta? Qui ho ha d'activar? Qui els ha de despertar?
11: Pues por un lado, en la que está constituida con la resolución de 2021 el ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento con la regiduría correspondiente tendría que agendar y poner una agenda y los recursos para que se puedan reactivar las reuniones, por un lado, que tengo entendido que nos está reuniendo, que nos están produciendo actividad, que nos están produciendo informe, que no se está haciendo nada de lo que son las funciones que tenía que tener la comisión cuando el pleno del 2021 la constituyó. O sea, por un lado hay que tener voluntad política de ponerle agenda, recursos y actividad a la comisión desde el ayuntamiento, y por otro lado, por lo que es la parte de la Generalitat, pues la Generalitat también tendrá que hacer lo mismo a la hora de tener y abordar este problema con soluciones que sean satisfactorias para la ciudadanía.
0: Ahora ya pillo una mica más. O sea, que es entre el ayuntamiento y la Generalitat que han de empènyer això.
11: Exactamente, porque una parte es competencia de la GENE.
0: Sí, y la otra de l'Ajuntament. Sí. Sí. I llavors s'han de posar d'acord i fer aquesta comissió, el que sigui, que ho porti, que ho organitzi, que ho coordini, etc. Sí. Això és el que s'ha de fer.
11: Y que el tema vuelva a estar dentro del debate y dentro de las prioridades de la ciudad. Esto reclama la plataforma. Que bueno. És un tema que no està dentro de la prioritat de la ciutat, parece.
0: Vés el que m'expliqueu, el que entenc, que jo entenc molt poc de tot això, però bueno, teniu autopista per segles, tu.
15: I el tema i les vies del tren, una altra barrera arquitectònica que tenim a la ciutat.
16: També no ho veurem.
0: No.
16: Bé, també, continuant amb el tema de la mobilitat, també ens hem de centrar en les zones de baixes emissions, no? Perquè sí que és cert que el centre continua en obres, ho dèiem abans, amb aquesta peatonalització de Francesc Layret, que per ser el 22 de setembre començarà aquesta segona fase que inclourà també la renovació de la plaça de la Vila, i en aquest context l'alcalde Xavier García Albiol confirmava recentment en una entrevista publicada al periòdico que Badalona confirmava que tindrà una zona de baixes emissions perquè la llei obliga i la idea és començar pel centre i anar ampliant-la progressivament. Albiol defensa que cal reduir la contaminació, però també tenir en compte les persones, no, que necessiten el cotxe o la furgoneta per anar a treballar, però que no tenen la capacitat econòmica per canviar-se'l. No? També diu que s'activaran aquestes sancions, assegura que seran raonables, però aquí hi ha una dada interessant sobre les sancions, sobre les multes, sobre les zones de baixes emissions, tenint en compte aquesta dada que coneixíem recentment, que segons la Sindicatura de Comptes, Barcelona, que només acaba cobrant aproximadament el 23% de l'import de les multes de la zona de baixes emissions. Tenint en compte que és una ciutat pionera, no, en aquesta normativa, no sé què en penseu, si les multes no es cobren en una ciutat com Barcelona, no, la capital catalana, com s'aconsegueix que una ZBE, una zona de baixes emissions, sigui efectiva? Cal replantejar-se altres mesures que vagin més enllà del règim sancionador?
15: Jo l'únic que vull dir és que ja fa 3 o 4 anys que va ser Sant Adrià, Barcelona, Esplugues, Hospitalet de Llobregat i 5 municipis, després es va fer allí Sant Cugat. Diguéssim que aquí a Badalona, gràcies a l'alcalde, s'ha de dir, els petits autònoms han guanyat 2 o 3 anys de que

0: que jo conec molts autònoms que quan era de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a les 8 del vespre, el dissabte i el diumenge hi podien circular. Però a vegades es ficaven en un municipi que hi havia càmeres i anaven de fer un croquis però passar, però no hi havia càmeres. Semblaven que fossin delinqüents, això era un greu problema. I en aquest sentit, Badalona tindrà la seva zona de baixes emissions i esperem que sigui la part del centre. És que Badalona és molt gran territorialment, tampoc podem fer mitja ciutat.
1: Jo em quedo en el que has dit, amb la copla de que les multes no es paguen o no es cobren. Pues aquí hi ha molta gent inepta que no fa la seva feina, ni més ni menys, perquè si et multen l'has de pagar. Si no pagues ets un deutor i ets poc cívic, però si l'altre no li paguen i es queda igual, és un inepte, perquè perjudica la butxaca de tots, de l'administració. O sigui que no ho entenc com poden dir que hi ha tants i tants, no sé quants has dit, que no paguen les multes o no es cobren.
2: Només un 23%.
1: Un 23%. Però hi ha molta ineptitud aquí, molta ineptitud. No ho sé, perquè per altres coses, per pagar et busquen estar un pèl en el nas, tu. Però amb això no ho
0: entenc. Però bueno, al final estem pensant que això és un tema recaptatori, per lo que esteu dient.
1: Sí.
0: I no es tracta de que sigui un tema... Es tracta d'anar canviant la mentalitat de la gent, que vagin estreguin els cotxes de damunt, els vehicles siguin més els híbrids...
1: Sí, però quan
0: que...
1: t'han pillat i et multen, has de pagar. I l'altre ho ha de cobrar. El fet és aquest, t'han pillat, pagues multa i l'altre ha de cobrar. Si un no paga, malament. I si l'altre desisteix de cobrar, malament també. I quedem igual, per molta demagògia que es faci, per molt... quedem igual. No ho entenc.
2: Jordi? Vols afegir...
3: No, sí que m'ha sorprès aquest 23% de multes cobrades, perquè és el que comentàvem, no? Que sí que és veritat que amb molts altres impostos i multes sí que segueixen fins al final per cobrar-les. Llavors no sé en quin punt es queda, no sé si hi ha un punt de voluntat o un punt també d'un cert relaxament, perquè s'entén que és una mesura que, bueno, s'està aplicant, que no sé què, no sé quantos. Però sí, jo penso que aquí tots estem d'acord que evidentment la contaminació és dolenta i que tot el que sigui una transició cap a un model més sostenible, més energètic i menys contaminant és bo.
4: Sí, y sobre todo que todo esto venga con un proyecto de ciudad y que, claro. no venga solamente porque hay que cumplir una obligación legal de implantar una zona de bajas emisiones, pero que venga con un proyecto de ciudad más amplio, que venga con la idea de crear aparcamientos para que la gente pueda dejar los coches, que venga fomentando lo que comentábamos antes, el transporte alternativo, que venga como con una idea de ciudad para la gente, que es al final un poco el modelo que Barcelona pues ha ido implantando con la idea de zonas pacificadas, que aquí también se está haciendo ahora con la parte de la red, pero que es verdad que hay que ir hacia un modelo de ciudad menos contaminada y más accesible para las familias, para los ciudadanos y no solamente para los coches. Entiendo lo que dice Jorge, que hay que compaginarlo con la necesidad de los autónomos, del pequeño comercio y todo esto, pero también es verdad que hay que respetar ciertas reglas, que por ejemplo, si la carga de descarga se tiene que hacer antes de un cierto horario, pues hay que hacerlo antes de un cierto horario y no se puede hacer todo el día la carga y descarga. O sea, y son cosas que, por ejemplo, desde la asociación de vecinos del centro de forma parte de la Junta de las Autoridades Vecinales del Centro, pues a veces es un problema porque te encuentras, por ejemplo, a todas horas, cargas y descargas, cuando cargas y descargas se tiene que hacer solamente en determinadas franjas, por ejemplo. O sea, al final yo creo que está dentro de lo que hablamos desde toda la tertulia, que es civismo, educación y sentido de comunidad, que es un poco la clave para saber vivir y vivir bien dentro de la comunidad.
0: Y sobre todo que sigue una transición no traumática para el ciudadano. En el tema de que això, que no sigui traumàtica, només sancionant, perquè tampoc és la solució.
2: I un altre tema també per reduir la contaminació és aquesta electrificació, no?, del parc de vehicles. Si tendim ja cap al vehicle elèctric a Badalona, l'11% dels cotxes venuts aquest 2026 són elèctrics, una xifra que queda una mica per sota de la mitjana catalana, que és del 14%. En canvi, els híbrids ja representen la meitat de les vendes. Sí que és cert que hem consultat algun concessionari i diuen que l'interès pels elèctrics creix, també gràcies als ajuts, però continua havent-hi un fre important, la manca de punts de recàrrega, que potser aquí no hi ha suficients al nostre entorn, molts badalonins aparquen al carrer i a diferència de les benzineres encara no tenen clar on poder carregar el cotxe, i això ens porta a la

0: Pregunta, si demanem als ciutadans que deixin enrere els vehicles de combustió, estem posant prou facilitats perquè ho puguin fer? Cal primer posar més punts de recàrrega i després restringir els cotxes contaminants? No sé, què n'opineu? És una feina pendent, no?
1: Des de l'Ajuntament, de cara a l'any que ve, ja està previst al voltant de 200 punts de càrrega del tema dels vehicles elèctrics, i també a nivell privatiu la majoria de pàrquings de mancomunitat de veïns, ja pràcticament un 15 o un 20% estan instal·lant dins de la seva plaça d'aparcament el tema de la càrrega. O sigui que la tendència va en un canvi, que això requereix un temps i que sigui una transició no traumàtica, com estaven dient. I les vendes que s'han disparat, ja ho diuen, diuen tot com cap a on anem.
0: Vosaltres teniu vehicle elèctric?
2: Jo, híbrid.
0: Híbrid, no?
2: Sí.
3: Yo no tengo vehículo eléctrico.
0: No. ¿Por qué? ¿Qué te hace dudar?
3: Porque lo uso muy poco. Entonces, pues al final hago menos de 5.000 kilómetros al año. Entonces, pues tengo un coche que tiene 10 años. Y pues al final es una etiqueta C, afortunadamente. Pero sí que es verdad que no estoy planteando ahora mismo hacer esta inversión. Estoy previsando otras inversiones.
0: Sí que és cert que diuen que quan proves un cotxe elèctric és com un altre món, que després sí. ja no ho pots deixar. Sí, sí. Quan proves un automàtic, diuen. Jo no tinc, jo el tinc de combustió. I abans d'acabar, deixem de banda la mobilitat, si us sembla, aquests darrers minuts, obrim el tema de l'habitatge, perquè avui l'Ajuntament de Badalona sortejarà aquest migdia, d'aquí a unes hores, al Vecín, els 8 primers pisos de lloguer social construïts dins aquest nou pla d'habitatge públic. Estan ubicats al carrer Progrés, al barri del Gorg, i són, com diem, els primers habitatges públics que construeix el consistori en 20 anys i formen part d'aquest objectiu, que és arribar als 300 pisos abans del 2030. Com veieu, creieu que aquesta fita s'acomplirà, tenint en compte que falten 4 anys?
4: No sé si es complirà, però està molt bé que ja n'hagin fet 8 en 20 anys, oi?
0: Sí.
4: Bé, més o menys, així a cop d'ull, bé fer una habitació cada any. 20 anys, 20 habitacions, 8 vivendes. O sigui que... I no és aquest ajuntament, perquè això és, no és aquest govern, això és l'ajuntament en general, el govern que sigui, és igual. Han fet una habitació per any durant 20 anys. Home, que maco. Ara que facin pisos com aquest, i n'han fet 8, i que en facin més, ojalà, perquè és un problema el que hi ha. Però, ostres, tu, una habitació cada
0: molt, any. Molt breu per anar acabant, que ens queden pocs minuts, un titular sobre aquest tema.
1: Bueno, jo dir-ne que l'últim no eren 20 anys, eren pràcticament, no sé, la Maite Arqué va fer un també fa 25 anys, em sembla. Jo donar molta sort a la gent que pugui optar a aquests pisos, perquè són pisos de lloguer social i estan en un barri estupendo, que està molt bé, i molta sort als que els hi toqui, perquè avui dia, com la falta d'habitatge, més val que hi hagi 8 que no hi hagi cap.
3: Pero falta una vez más planificación. O sea, el objetivo que se marca de aquí a 2030 es muy complicado que se alcance. Por otro lado, el ayuntamiento no está concediendo todo el suelo que tiene que conceder a la Generalitat para hacer vivienda de protección oficial. Y por otro lado, también hay que abordar el tema de los pisos turísticos y de la falta de oferta, que en la ciudad es muy, muy importante. Esto falta planificación también en esto.
0: Se nos acaba el temps. Moltes gràcies, Jorge Valenzuela, Jordi Vives, Horacio Puig i Jordi Casas, per ser avui a la tertúlia amb nosaltres. Ens retrobem aviat durant aquesta temporada. Nosaltres ens acomiadem dels telespectadors de Televisió de Badalona. El Badalona Matí continua al 94.4 de Radio Ciutat fins a les 12 del migdia. Seguim, que vagi bé.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: 40 anys després, la sisa joventut de Ricky Rubio vol tornar a aixecar el títol de Supercopa Endesa.
4: Compra el teu abonament a tickets.acb.com i gaudeix aquest cap de setmana del millor bàsquet al Palau Olímpic de Badalona.
5: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
6: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
7: Aquest mes de setembre, el Cicle Gaudí ens presenta Tres Adioses, de la directora Isabel Coixet. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els nostres camins i que ho canvien tot per sempre.
6: Tres Adioses, el dimecres 16 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
8: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
9: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un mestre de primària del Col·legi Badalonès per un presumpte cas de ciberassetjament sexual a dues estudiants. El cos policial ha obert una investigació per esclarir els fets. En un comunicat, el Col·legi Badalonès hi confirma que el mestre ha estat apartat de les seves tasques docents mentre duri la investigació. L'escola assegura que el seu comportament al centre, on treballa des de fa anys, ha estat sempre correcte. Des de la direcció es demana respecte per la presumpció d'innocència alhora que manifesta la seva confiança en la justícia i trasllada un missatge de confiança a les famílies del centre. Escoltem Ani Dunjó, que és la directora del centre.
11: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que volem transmetre un missatge de confiança.
10: Repassem tot seguit altres notícies destacades d'aquest dimecres 16 de setembre.
9: Badalona Matí.
10: La Fiscalia de Delictes d'Odi investiga l'alcalde Xavier García Albiol per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc.
12: Albiol ho va manifestar a les xarxes socials el passat 17 de juny. La decisió arriba després d'una denúncia de l'Associació en Defensa dels Drets Humans Irídia, que considerava que les paraules de l'alcalde podrien incitar l'odi contra un col·lectiu per raó de la nacionalitat.
10: El govern local ratifica les paraules de l'alcalde i diu literalment que s'ha de ser un canalla per robar una dona de 80 anys. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes amb escorcolls a Badalona i Terrassa que hauria defraudat més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària.
12: L'operació s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies de l'Estat. L'operació va començar el 2025 arran de diverses denúncies a OSCA.
10: Fins ara s'han identificat 43 víctimes residents a l'Aragó. Les obres de reconstrucció del pont del Petroli avancen a bon ritme i properament està previst que arribi al litoral badaloní la plataforma per començar a muntar l'estructura al mar.
12: De moment, el calendari es manté segons les previsions i els treballs podrien acabar entre l'octubre i el novembre. Així ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, en una entrevista al Badalona 360, qui ha dit que les primeres tasques han estat poc visibles, però a partir d'ara els ciutadans començaran a veure la nova fesomia del pont.
13: Vam dir cap al mes d'octubre, novembre, i si fa o no fa estarà per aquí la culminació. Ara ja començaran a portar la plataforma per peces, començarà a muntar per després fer la instal·lació, no? I agafarà la forma final. Els treballs que s'han fet aquests tres primers mesos són bastant invisibles, no? Perquè són d'estructura i encara no es veu la forma.
10: L'Institut La Llauna denuncia incidències importants en aquest inici de curs i manca de recursos per atendre la inclusió.
12: Ràtios superiors a les permeses, reducció del pressupost i aules amb elevades temperatures són només alguns dels problemes que l'Assemblea de Treballadors ha recollit en un comunicat. El 2023, Inspecció de Treball va requerir a l'administració que prengués una sèrie de mesures que, segons els docents, han estat insuficients.
10: Assumpta Ràfols és professora de l'Institut La Llauna.
0: Aquest institut continua sent una caldera. Les finestres són petites, tenen una obertura difícil, és un edifici històric, ningú ha pensat com ho podem millorar, com ho podem rectificar. Ahir van venir uns tècnics a mirar les finestres, però només van prendre mides. No sabem quin és el camí que recorreran.
10: L'Institut Eugeni d'Ors serà un dels centres educatius prioritaris que el govern català climatitzarà, segons ha anunciat el president Salvador Illa.
12: L'executiu català s'ha compromès a climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí al 2031. Es tracta d'un acord de govern que el Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts amb una inversió directa de 100 milions per començar amb 100 centres prioritaris, entre els quals el badaloní, fins al juny de 2028.
14: Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
10: Metges de Catalunya assegura que l'Estatut Marc aprovat al Consell de Ministres perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per als facultatius i convoca vaga indefinida a partir de l'octubre.
12: La protesta s'afegeix a la campanya Ni un minut més, que ha fet que alguns professionals deixin de fer hores extra. La campanya ha fet caure un 8% les operacions al conjunt de Catalunya i ha fet créixer les llistes d'espera aquest estiu 10 vegades més respecte a l'any passat.
10: Una situació que afirmen també s'ha donat a Can Ruti. Laura Ràmio, delegada de Metges de Catalunya i anestesiòloga de l'Hospital Germans Trias, ens ha dit això.
15: Sempre tenim una llista d'espera bastant llarga per múltiples motius, perquè tenim molta població i per els equipaments que hi ha a hores d'ara. I sí, tot i que es nega des de la direcció una mica l'impacte, no? Perquè tothom fa el seu paper, doncs bueno, a l'estiu hi ha hagut bastants tancaments i això ha afectat a les llistes d'espera.
10: Badalona celebra des d'avui i fins al 26 de setembre la Setmana Europea de la Mobilitat.
12: Sota el lema Combina i Mouta, la iniciativa promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables entre la ciutadania, com els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic.
10: Un dels actes centrals serà aquest dissabte al Passeig Marítim, on tindrà lloc la Fira de la Mobilitat Sostenible. I també aquest dissabte el Teatre Zorrilla acollirà la cinquena edició de la nit de monòlegs solidaris de la Lucha d'abril.
12: Tot el que es recapti amb les entrades anirà destinat a la investigació que la malaltia que pateix l'Abril, una nena de Badalona, la paraparèsia espàstica del tipus 52, una afecció que, a part d'ella, només pateixen 3 nens més a Espanya.
10: Tot i que la família ja ha aconseguit recaptar gairebé 1 milió d'euros, és una recerca que, tal com explica el Jesús Merino, pare de l'Abril, té uns costos molt elevats.
16: La fabricació del fàrmac poden ser uns 2,5 milions aproximadament, més totes les proves que calguin, més les proves del preclínic que encara queden d'aprovar en animals més grans.
10: En plana cultural, ja hi ha data per a una nova edició dels Tardeus de la plaça Presidenta Tarradellas.
12: Serà dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda. Aquesta edició, programada per acomiadar l'estiu, tindrà la música dels 80 com a protagonista. L'activitat serà gratuïta i hi haurà animació en directe.
10: La proposta arriba després d'una primera edició celebrada al setembre de 2025 i de dues sessions programades durant les festes de maig d'enguany. I aquesta tarda s'estrena a la Beckett una nit amb Andrés Villarrosa, amb l'actor badaloní Oriol Genís com a protagonista.
12: Es tracta d'un cabaret que inicia el cicle d'homenatge dedicat a la trajectòria de l'intèrpret badaloní, que constarà de 4 obres durant el curs, un tipus d'espectacle que, segons Genís, dona la llicència d'improvisar amb el públic, ja que no hi ha un text fix.
10: Tot i els seus 76 anys, el badaloní encara està en forma per afrontar aquest nou repte.
17: L'edat té un avantatge, que és que et dona una miqueta allò que diuen el gat vell, no? Saps fer les coses perquè no es noti tant quan et canses o quan no et canses, no? Jo crec que l'agilitat que encara es manté, o que encara em manté viu, artísticament parlant, és una cosa que haig d'agrair.
10: I en esports, la Supercopa ACB ja es comença a notar al Palau Olímpic, Tuti.
12: Sí, la penya, però, no va poder entrenar a l'escenari habitual pels canvis que requereix un esdeveniment d'aquestes característiques. S'hi ha instal·lat el parquet que es fa servir per les competicions com la Copa o la Supercopa i ha obligat a la sisa joventut a entrenar-se a les pistes annexes.
10: En terreny esportiu, el director de la penya, el director esportiu Jordi Martí, valorava l'equilibri que donarà el darrer fitxatge, Eli Ndiaye.
18: Doncs molt i més una mica amb l'endarreriment de la lesió de l'Ante. És un jugador que sobretot ens pot donar dues posicions, però així ens equilibra a l'equip. Ara mateix amb el Soler podem anar més al 5 i ell al 4, però inclús podria tocar un 5, depèn amb quin emparellament o amb quin estil de joc. Molt contents per la predisposició del jugador. Hem esperat a trobar la millor peça, per això també trigàvem, també veient l'evolució de com era la lesió de l'Ante, però ara és el millor que podem tenir i pensem que un cop també incorporem a l'Ante ens queda un equip molt, molt compensat i penso competitiu.
10: El tècnic del Badalona, Genís Sampietro, s'ha encarregat d'analitzar el mal començament de temporada que l'equip escapulat ha dut a terme en les dues primeres jornades de Lliga.
12: Sampietro té molt clar que, malgrat els resultats no han acompanyat, l'equip està en el camí correcte i es mostra molt tranquil sobre el que ha de venir a partir d'ara.
19: Per la meva part, estic tranquil, els he comunicat tranquil·litat. Això no vol dir que no facis autocrítica i no vulguis millorar. Però ja està, qui vulgui baixar del barco ara, que ho faci, però seguirem treballant fins on puguem, donant-ho tot i amb la línia i de la segona part.
1: Badalona Matí, 94.4.
10: I fora de Badalona es notícia que el cas contra els policies nacionals que van buidar un ull a Roger Espanyol arriba a judici avui. Seran els únics agents no amnistiats i jutjats per la violència policial de l'1 d'octubre. La Fiscalia demana l'absolució dels agents per compliment del deure i Espanyol demana 13 anys de presó per lesions i tortures.
12: I un treballador ha mort i un altre resultat ferit crític aquest dimarts al vespre mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona. Fonts municipals han explicat que els dos operaris treballaven en desguàs on s'ha acumulat monòxid de carboni.
10: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Puigdemont i Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Tribunal Constitucional tampoc s'hi ha pronunciat.
12: I von der Leyen inaugura el curs polític amb un discurs sobre l'estat de la Unió Europea centrat en migració i els menors a internet. I és que la cap de l'executiu comunitari anunciarà la seva proposta per limitar la presència dels menors a les xarxes socials que establirà una edat mínima d'accés.
10: I 13 minuts, obrim plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Avui que hi ha previst aquest canvi, veurem si afecta a Badalona. Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez, bon dia.
20: Bon dia, un temps que ha d'anar canviant amb el pas de les hores i a més d'una forma radical a les comarques metropolitanes. Immediatament, fins allà a les 11, 12 del matí, res farà pensar en els canvis de situació perquè el sol serà completament dominant i com passa a hores d'ara amb un ambient encara molt i molt suau, a més de serè. Però ja al migdia, primeres hores de la tarda, de cop i volta apareixeran aquells núvols de cotó que deixaran alguns ruixats i algunes tempestes. I algunes seran bastant aparatoses ja. Compta allà a les 2-3 de la tarda amb aquestes tempestes, per exemple, al voltant de Collserola o del Vallès. Tempestes locals, però molt intenses. I s'aniran repetint al llarg de la tarda i sobretot aquest vespre. De fet, aquest vespre i nit, atenció, en el que va del Barcelonès fins al riu Foix. Aquí, tempestes molt destacables, per exemple, a l'Alt Penedès, al Garraf i també a la comarca del Baix Llobregat. N'estarem pendents a la xarxa.
10: Gràcies, Luismi. Fem un cop d'ull a l'estat de la xarxa viària, connectant amb el Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
2: Bon dia. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora tot plegat ja força més tranquil, més fluid, més còmode, però sí que és cert que queden encara alguns punts amb retenció. Entrant a Barcelona, per exemple, per la Ronda Litoral, sentit Llobregat, encara hi ha lentitud, aturades entre Diagonal Mar i el Moll de la Fusta, tot i que intermitents en aquest sentit, en sentit Llobregat. En el cas de la Ronda de Dalt, aquí ja queda un petit tram, és curt, entre Horta i Vall d'Hebron, encara amb lentitud i aturades en aquesta direcció. El que sí que és cert és que està en l'autopista del Maresme, com la Pota Nord, ara mateix sense cues en sentit Barcelona, tampoc en sentit contrari. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
21: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
22: 40 anys després, la sisa joventut de Ricky Rubio vol tornar a aixecar el títol de Supercopa Endesa.
23: Compra el teu abonament a tickets.acb.com i gaudeix aquest cap de setmana del millor bàsquet al Palau Olímpic de Badalona.
10: És un quart d'onze del matí i Badalona és l'epicentre del millor bàsquet. La sisa joventut, el Cosner, Baskonia, el València Bàsquet i el Barça juguen la Supercopa Endesa els dies 19 i 20 de setembre, aquest cap de setmana. I a Radio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona oferirem en directe tots aquests programes especials de la Supercopa dissabte a partir de les 5 de la tarda i també diumenge a partir de les 6. Compra el teu abonament a tickets.acb.com. I molt atents, perquè al Badalona Matí, a aquesta hora, obrim línies telefòniques, perquè sortegem 4 entrades dobles, 2 per la semifinal de dissabte i també 2 per la final de diumenge, que es disputarà a l'Olímpic. Què heu de fer si voleu participar? Molt atents, perquè heu de trucar al 93 395 4004, repeteixo, 395 4004, a partir d'aquesta hora. Si sou els afortunats i la vostra trucada és escollida, us emportareu aquestes entrades, anunciarem els guanyadors durant els propers dies, us trucarem i les podreu passar a recollir per aquí pels estudis de Ràdio Ciutat de Badalona i també de Televisió de Badalona. Per tant, molta sort!
22: Badalona Comunicació et porta la Supercopa a casa.
23: Programació especial els dos dies. Més de 10 hores de directe a Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat.
22: Els protagonistes, l'ambient i, per descomptat, la locució dels partits.
23: Dissabte 19 des de les 5 de la tarda i diumenge 20 a partir de les 6.
22: Et portem la Supercopa allà on siguis.

0: Seguim en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona i ara us volem parlar de Zona B, un nou espai d'assaig musical obert a bandes del territori que demà precisament s'inaugura al barri del Manresà, a Badalona. Els músics de la ciutat feia anys que alertaven de la manca d'espais per assajar i avui tenim amb nosaltres l'impulsor d'aquest projecte, en Jordi Picas. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també el Màrius Alfambra, que és un dels col·laboradors que fas alguna activitat amb aquest projecte, oi?
2: Correcte, bon dia.
0: Bon dia a tots dos. Jordi, explica'ns, perquè tu ets el fundador, ara dèiem, impulsor del Zona B, per què se't va acudir aquesta idea? D'on sorgeix?
1: Això sorgeix de les poques ganes d'anar a assajar a Barcelona, simplement de pura mandra. Però t'he de ser sincer, i això encara no ho he aconseguit, els divendres encara em toca anar a assajar a Barcelona. Però la idea era, vam veure que entre Mataró i Badalona, a nivell d'espais d'assaig per hores, hi havia, l'oferta era molt poqueta. I que eren molts els músics que tant de Badalona com del Maresme Sud, doncs hem de baixar a assajar a Barcelona. I això es feia pesat. I la idea, a més de crear uns bucs d'assaig, jo que porto molts anys assajant en espais d'aquest tipus, doncs era una miqueta anar a buscar un espai molt pensat pel músic, que hi hagués, tingués molt bona, molt bona acústica, que pogués tocar en molt bones condicions, i que a més tingués llum natural, o sigui, anar buscant un espai, dignificar una miqueta el mite aquest de que els espais d'assaig no són bonics ni són macos, que són búnkers, no? I vam trobar aquest espai en el Manresà i ens hi hem llançat de cap.
0: Quina vinculació tu neix al món de la música?
1: Jo soc músic des de fa tot, o sigui, de tota la vida. M'he dedicat a altres coses, però he tingut vinculació amb la música des de sempre. I jo soc baixista i, a més, soc graller, també.
0: Ah, mira, molt bé, no? Sí. I ara ens ho deies, eh? Bona acústica, llum natural, no?, per desmitificar que aquests bucs d'assaig són un búnquer. És el que us demanaven, els músics?
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí, home, potser sempre hi haurà algú que li agradarà tocar en un altre tipus de local, però el fet de tenir un espai en condicions, jo crec que t'ajuda que puguis assajar millor i tinguis millors condicions, evidentment.
0: De quantes sales estem parlant?
1: Nosaltres som petitets, no som cap gran espai, tenim dues sales de 20 metres quadrats equipades, dues de 15 i un petit estudi de producció.
0: Obert, adreçades, suposo, a músics, també a bandes?
1: A bandes, a músics, a assaig, fem gravacions d'audiollibres, per exemple, tenim un periodista que als matins ve a gravar els àudios dels seus documentals. Vull dir que les opcions són molt diverses i des de... Per cert, que abans has dit que inauguràvem demà, no, ja vam inaugurar.
0: Ah, ja ho he inaugurat. Doncs aquí tenia una errada, el
1: guió, Ja vam inaugurar a finals de maig.
0: Vale.
1: I des d'aleshores, doncs, han vingut bandes, han vingut músics a assajar, han vingut periodistes a gravar àudios, ha vingut una noia a gravar un audiollibre. Vull dir que les activitats i les possibilitats són molt diverses. Mm-hmm. I això una mica és el maco, és el que busquem. Que passin moltes coses, que sigui un punt de trobada i que es creïn sinergies.
0: Des que vau obrir a finals de maig, quin balanç heu tingut? Molta demanda de músics? Ja han vingut a interessar-se per les instal·lacions?
1: Mica en mica, és un degoteig de gent. Mm-hmm. Sí, o sigui, cada setmana, cada dia estan passant coses.
0: Molt bé.
1: Però estem començant, acabem de començar, ja, acabem d'obrir.
0: Són sales insonoritzades i equipades per obtenir aquesta bona qualitat acústica. Heu fet proves, suposo, que us han dit els músics que ja han vingut, que ja han pogut provar les instal·lacions?
1: Doncs mira, una de les coses que ens agrada més que ens diuen els músics és que el tipus les sales són molt absorbents i aleshores no es creen boles. O sigui, tots els instruments se senten molt nets. Uh-huh. Aquest és un dels feedbacks més que hem tingut més.
0: I, Màrius, tu com a col·laborador del projecte, en quines activitats participes?
2: Doncs bé, abans de res, comentar que com a músic, no?, celebro que s'hagi obert un espai, perquè, com deies fa un moment, és una reivindicació històrica dels músics de la ciutat tenir espais on poder-nos trobar i crear, no?, i assajar en bones condicions, i precisament és una mica el que em va cridar atenció i em va fer acostar-me a Zona B, i és això, conèixer l'espai. I bé, una de les idees que van sorgir parlant amb el Jordi, doncs, va ser la de fer un curs de songwriting, de tècniques de composició de cançons, vinculant-ho a un projecte que va néixer fa aproximadament 3 anys, que es diu Cantaferits, que era un cicle, bueno, és, encara ara estem en un parèntesi, però és un cicle de cançó d'autor que vam començar a fer a la sala Estraperlo, que ara es diu Dos Rombos, i que, per tant, volíem vincular o portar en paral·lel al que a partir d'ara doncs serà això, no? Una escola de la cançó, sigui d'autor o sigui de qualsevol gènere musical, i en aquest cas, doncs, aquesta primera edició m'encarregaré d'impartir-lo jo mateix, però la idea és portar cantautors, cantants, convidats que d'alguna manera portin la seva experiència també i puguin enriquir, no, el bagatge musical de les persones que s'hi vulguin apuntar, siguin adolescents que estan començant en aquest món o persones que ja tenen, diguéssim, una experiència però potser volen explorar altres metodologies per composar cançons, que al final és un ofici i és una artesania que per experiència crec que mai s'acaba de dominar del tot.
0: I quan es preveu que s'iniciï?
2: Doncs aquesta primera edició serà un curs intensiu de 2 mesos amb sessions quinzenals entre octubre i novembre. Hi han publicat el cartell a les xarxes tant de Sona Bé com Cantaferits. I bé, també podem anunciar aquí en exclusiva, que ara ho comentàvem amb en Jordi, que vinculant-ho amb el projecte de Cantaferits i la sala Dos Rombos, doncs hem programat pel 6 de desembre una sessió de presentació d'aquesta, bueno, com de conclusió d'aquest curs, on els alumnes podran actuar en directe i presentar aquestes cançons que hagin composat al llarg del curs, una mica per bueno, donar continuïtat a aquest cicle de cançó d'autor que vam començar amb el Cantaferits i seguir amb el micro obert, que és també una faceta molt, molt important d'aquest projecte.
0: Doncs ens dota una molt bona iniciativa, que complementa el projecte també del Jordi Picas, perquè, Jordi, voleu esdevenir un punt de trobada per a músics ja consolidats, però també emergents, no?, com ara comentàvem.
1: Mira, volem ser un punt de trobada. No posar etiquetes de professionals, d'amateurs, perquè el que ens agrada precisament és que hi hagi de tot, que hi hagi des dels petits fins als grans, fins als professionals i gent que es dedica a coses diferents però relacionades amb el nou món de la música, no?
0: I ara, qui forma part de l'staff de Sona Bé? Sou un equip bastant ampli o...?
1: A veure, estic jo com a director d'això, però estem creant un equip de col·laboradors. O sigui, per exemple, ja hi ha professors que venen a donar les seves classes particulars a Sona Bé. Això ja ens crea un grup de col·laboradors. Després tenim també programat per aquesta tardor un combo de música tradicional amb en Guillem Aguilar, que també començarà ara a l'octubre. I amb això, doncs, amb professors, amb gent com en Màrius o com en Guillem, doncs anem creant això que volem que sigui Sona Bé, no? Que sigui un punt de trobada i de col·laboració entre diferents músics i...
0: Un punt de trobada que també enriqueix el teixit cultural de la ciutat.
1: D'això es tracta.
0: Això sempre està molt bé. A més, trobar un lloc adequat per assajar no sempre és fàcil, no? Els sorolls que poden arribar a molestar els veïns i toquem determinat instrument o ens passem el dia cantant. També la dificultat, que ara comentàvem, de tenir un local propi, sobretot a Badalona, que molts músics han d'anar a Barcelona. Vosaltres, pel que fa a horaris, no?, oferiu molta flexibilitat. Com funciona? Alguna persona que vulgui, o banda, músic, que vulgui venir a utilitzar les instal·lacions de Sona Bé?
1: Nosaltres estem oberts de 5 a 10. A la tarda. El que passa que si els matins ens els guardem bàsicament per coses de gravacions, sobretot per el tema de que no interfereixin l'assaig amb una gravació. Però, o sigui, l'obertura és de 5 a 10, però estem oberts a que si necessites assajar pel matí o no tens un projecte, o sigui, ens adaptem a les teves necessitats, tant d'horari com de projecte.
0: Tu, Màrius, ja has pogut fer ús d'aquestes instal·lacions?
2: Així, amb grup, diguéssim, encara no, però vaig fer una visita i vaig poder comprovar, doncs, aquestes qualitats acústiques, no?, de les cabines, que realment és una de les coses que, segurament amb el temps, quan ets més jove no valores tant i assages allà on sigui, però amb el temps acabes valorant, i també el tema de la llum, no? Al final quan assages o quan estàs composant o estàs produint necessites com aquestes condicions per millorar el procés creatiu al cap i a la fi.
0: S'agraeix, no?, que entri la llum del dia, que no sembli un búnquer, com ara comentàvem, perquè, clar, les cabines també, pel que fa al disseny, estan fabricades amb materials sostenibles, no?, d'alta densitat, diferents mides i configuracions. Això permet que sigui un ambient molt inspirador, com ara comentàvem.
1: Sí. Sí, clar, és un ambient molt, molt aïllat en el qual no tens distraccions, ni sons, ni sorolls, i et permet concentrar-te molt més. Que volia dir una cosa que del que ha dit el Màrius, els xavals que els agrada tocar fort també han de poder tocar fort, no? És que tenim una banda d'aquestes que toquen a 110 decibelis.
0: Caram, la bateria, no?
1: Bueno, bateria, i ho posen tot a tope. Però és això, si a tu t'agrada sonar fort, has de poder tocar fort, no? I aleshores sona bé, també pots tocar fort, si vols.
0: Per exemple, ara comentaves, aquesta banda de tants decibels, no sé si hi ha alguna banda emergent badalonina o del Maresme consolidada o algun solista que ja s'hagi posat en contacte amb vosaltres.
1: Tenim els M Street, que aquests des del principi ja venen assajant nosaltres, que són els guanyadors del Maresme Músic de fa 2 anys. Després tenim un combo que ve del Tallaret d'aquí de Badalona, que com que el Tallaret ha tancat, doncs ells han buscat un espai i han vingut cap allà. Després tenim una banda de funk també, que també ve assajant allà, els Chameleons. Diferents, sí. O sigui, com a noms, diguéssim així, professionals, no n'hi ha cap.
0: Pel que fa a les cabines, els Studio Bricks, què són?
1: Studio Bricks és la marca.
0: Ah.
1: Sí. Aquestes cabines van començar a ser cabines individuals, per assaig individual de saxofonistes o de coses d'aquestes,
0: vale.
1: Però ara ja les poden fer fins a 50 metres quadrats.
0: Doncs, sens dubte, un punt de trobada ja inaugurat des de finals de maig, al carrer del Manresa número 50, us podem trobar. Qui vulgui contactar amb vosaltres, com ho pot fer?
1: Ho pot fer per telèfon o per correu electrònic a través de la web, està tota la informació.
0: Molt bé, doncs, sens dubte una gran iniciativa. Agraïm avui a en Jordi Piques i també a la Màrius Alfambra la vostra presència aquí al Badalona Matí. Enhorabona per aquest projecte i molts èxits, i estarem atents a totes aquestes activitats formatives i que aneu organitzant. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
3: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
4: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
5: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta Més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
7: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
8: Hola, veí! Obrim un nou Capravo a Badalona Port. El 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. El dia 19 amb la targeta Club Capravo et regalem el 50% de tot el que compris amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 30 euros i un descompte màxim de 50 euros. Consulta condicions al nostre web i gaudeix estalviant amb les nostres ofertes. Vols estalviar amb mi? Capravo.
9: 40 anys després, la sisa joventut de Ricky Rubio vol tornar a aixecar el títol de Supercopa Endesa.
10: Compra el teu abonament a tickets.acb.com i gaudeix aquest cap de setmana del millor bàsquet al Palau Olímpic de Badalona.
3: El mirador del Badalona Matí. Una visió en primera persona de la nostra ciutat.

0: Passant dos minuts de dos quarts d'onze, seguim aquí al 94.4 perquè avui volem parlar amb una persona que més de 40 anys de ràdio, es diuen de pressa, que porta tota una vida davant d'un micròfon retransmetent partits, sobretot de bàsquet, aquí a Badalona, que som el bressol del bàsquet. Avui al nostre mirador particular parlem amb un home de ràdio i d'esports, un badaloní que el passat 6 de juliol es va jubilar, no?, a la ràdio, que l'ha vist créixer, que és Ràdio Barcelona, concretament, tot i que el seu els inicis són aquí, a casa nostra, a Ràdio Ciutat de Badalona. Xavi Zaissó, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal? Com estem?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Aquí. Tornes a casa?
1: Sí, sí, sí. Quan vinc aquí, doncs la veritat és que és sempre tornar a casa, perquè, com bé dius, jo vaig començar aquí i jo crec que sempre el lloc on un comença i on aprèn, doncs és maco i bonic tornar-hi,
0: 40 anys, 4 dècades, donen per molt, Quin balanç en fas?
1: Bueno, bo, perquè jo la ràdio és lo meu, és el que m'agrada i bueno, doncs m'ha servit per fer molts amics, per viatjar molt, també m'ha tret algunes coses, sobretot familiars, però faig un bon balanç perquè em sento un privilegiat, no? Vull dir, poder primer estar en una emissora municipal per aprendre, no?, que jo crec que és una mica de les coses que aquí es fan, i després poder estar en una emissora com la SER, Ràdio Barcelona, doncs és ser un privilegiat. Per tant, jo estic molt content de tots aquests anys i bueno, pues bé, molt bé.
0: Hi ha algun moment que el tens gravat a la retina de tots aquests 40 anys de professió que diguis, això m'ho emporto per sempre?
1: Bueno, home, n'hi ha molts, però jo què sé, no? Per exemple, el primer mundial de la selecció espanyola de bàsquet al Japó, el 2006, va ser un moment molt especial, que vaig tenir la gran sort de viure. Després el del 2019 també, però el primer, el del 2006, és un gran moment. I després els Jocs Olímpics de Barcelona, no? Jo crec que els Jocs Olímpics, poder fer el bàsquet a la teva ciutat, a Badalona, els Jocs Olímpics amb el Dream Team, perdó, i tot, pues, va ser un altre dels moments, diguem-ne, més bons que jo recordo.
0: I ara, Xavi, explica'm, a veure, què et passa pel cap el dia que et lleves i saps que ja no tornaràs a fer ràdio bé mai més? A veure, ara estem fent ràdio, sí. Pots anar a tertúlies, a entrevistes, però, és clar, no sé, la teva rutina ha canviat del tot. Què es pensa el dia de la jubilació quan t'agrada tant la teva professió, el que és la teva passió?
1: Bueno, la veritat és que primer et venen una mica de papallones al cos, perquè, com deia un amic meu de Ràdio Barcelona, el telèfon deixa de sonar. És a dir, ara ja t'has d'adaptar a una altra vida, i no saps exactament, estàs molt expectant de veure si seràs capaç de... O sigui, tu has pres una decisió, que és jubilar-te. Jo hagués pogut seguir i tal, però vaig pensar que als 65 anys ja n'hi havia prou, però clar, has de seguir vivint, no? I has de seguir intentant no avorrir-te, intentant no quedar-te a casa, i bueno, però sí, una mica responent a la teva pregunta, aquell dia és una mica... L'endemà, quan t'aixeques, dius, mare meva, no tinc la pressió de les notícies, del dia a dia i tal, però bueno, poc a poc, després ja, diguem-ne, cadascú, suposo, té la seva història, però almenys en la meva, poc a poc, anar-se adaptant. No?
0: Però, clar, entenc que continues també molt atent, no?, a l'actualitat, a Twitter, a tot, no?, l'actualitat esportiva, això sempre t'acompanyarà.
1: Sí, jo, pues, tant a la ràdio com a la televisió, doncs m'agrada seguir els esdeveniments, també amb les xarxes socials, soc bastant actiu, i bueno, és que, clar, a veure, aquí hi ha dues coses que són diferents. Una és que t'has jubilat, òbviament, i l'altra és que a mi sempre m'han agradat tots els esports, no?, la majoria dels esports, aleshores, bueno, ara ho veig des d'una altra òptica, des d'una altra manera, però sí, a mi em segueixen, no sé, ahir la nit a les 11 i mitja estava veient el Real Madrid, no? Entens? Vull dir, no sé, vull dir, això no es perd, i bueno, al principi no hi ha cap problema, ho mantenim igual.
0: I l'últim dia de feina els companys i companyes et van acomiadar amb honores, eh?
1: Bueno, va ser una cosa tremenda, allò.
0: Per la porta grande,
1: sí,
0: vas marxar.
1: Sí, perquè, bueno, jo, sense saber-ho, em van fer un programa especial de dues hores del que t'hi jugues, a més em van exemple, per a una sorpresa final que va ser un dels meus somnis, no?, que era anar amb un sidecar per Barcelona, eh? I llavors vaig poder anar amb un sidecar per Barcelona, que és una cosa...
0: No havies anat mai amb sidecar?
1: Mai, era una de les coses que més m'agradava, eh? Vull dir, pot sonar una mica estrany, però bueno, i bueno, em van crear moltes sorpreses, vaig rebre la felicitació i la salutació de molts amics i bueno, doncs perfecte, molt bé, va estar molt bé, sí, eh?
0: Perquè, clar, a les xarxes socials, el dia que vas publicar que et jubilaves, no?
1: Sí.
0: Vas dir que ho feies per poder veure créixer la teva neta, no? Perquè la teva filla per feina no ho vas poder fer?
1: No, no com jo volia. La meva filla va néixer l'any 1990 i en aquells moments jo era dels de màxima activitat. Per exemple, jo feia el Barça i la Penya a Eurolliga, la Lliga Europea, a casa i a fora. I això volia dir viatjar molt, a part de les coses que feia el cap de setmana, de Barça, Espanyol, no sé què. Clar, no és com ara, que els equips van i tornen el mateix dia o el dia abans. Abans igual sorties dimarts i tornaves divendres, depèn on fos. Llavors això em va fer que no pogués veure una mica com creixia la meva filla, no? Vull dir, perquè jo a vegades arribava a casa i ella ja estava a col·legi, i quan ella s'anava a dormir encara no havia arribat, en fi, coses d'aquestes, no? Llavors, sí, ara amb la jubilació, doncs la meva neta sí que la puc veure créixer, uh-huh, i que una mica, doncs, queda reflexat amb el que és la meva filla en el seu moment, no?

0: Aquesta és la cançó que has triat, sí. Nessun Dorma, de Pavarotti. Per què l'has triat?
1: Doncs mira, l'he triat per una qüestió molt important a la meva vida, i és que la meva filla, ara que parlàvem d'ella, em va dir que el dia que es casés, si es casava, que al final és que sí, òbviament, doncs li agradaria que entrés amb ella amb aquesta cançó, no? I així vam fer-ho. És una cançó que m'agrada molt a mi, m'ha agradat molt sempre, amb ella també, i jo crec que forma part una mica de la nostra família, de la nostra vida, i sobretot d'aquell moment màgic, no?, de quan l'any 2021 es va casar, no? Vull dir, per mi és una cançó extraordinària, i el Pavarotti és un paio tremendo, amb una veu tremenda.
0: I ara amb la neta, què tal? Ets un bon avi o què?
1: Sí, ho intento, amb la Clàudia ho intento. Escolta, aquesta generació de crius, ara ella té 2 anys i escacs, són tremendos, no? Vull dir, són molt espavilats. Vull dir, jo crec que nosaltres érem més tontets, si se'm permet l'expressió, quan érem, i ara, escolta, som molt vius, molt, llavors m'ho passo molt bé. La veritat és que m'ho passo molt bé amb la Clàudia, i la veritat és que, bueno, és un bitxot, que dic jo, però bé, jo crec que l'avi Saissós intenta comportar-se com pot, no? Tot i que ella ja em veig a venir, que em traurà tot el que vulgui, a mi, com la meva dona, però bueno, això ja és una cosa que l'assumeixes, no? Vull dir, no hi ha problema. Li passa a tots els avis i totes les àvies, eh?
0: Clar, i mira, ara, precisament, que fas referència a la teva dona, l'Elisenda, oi?
1: Sí.
0: Ella va ser clau en aquells anys que ara ens comentaves, de desplaçaments i jornades inacabables. Què representa per tu l'Eli?
1: Doncs mira, ho és tot. Ho és tot. Ella ho és tot, perquè jo no hagués pogut tirar endavant sense ella. Vull dir, és així de senzill, no? Vull dir, primer amb la meva vida professional, vull dir, ella cuidant la meva filla, suportant molts caps de setmana que has de treballar, els que fem esports els caps de setmana, com tu saps, doncs, bueno, i després, posteriorment, amb altres històries de la meva vida, ja fora de la professió, també. Vull dir, escolta'm, no entenc la meva vida sense ella, i l'agraïment a l'Elisenda és, com dic sempre, etern i infinit. Ha estat una peça clau, absolutament clau, amb la meva vida, això està clar.
0: Quants anys porteu, casats?
1: Doncs mira, vam fer 40.
0: 40.
1: 40 anys vam fer, ara el juliol, el 26 de juliol, vam fer 40 anys.
0: Us queden 10 per les noces d'or, eh?
1: Sí, 10 per les noces d'or.
0: que ara s'està fent la llista de la gent que s'apunta aquí per aquesta celebració que fan, dels que ja porten casats des del 1976.
1: 76?
0: Exacte.
1: Ah, sí. Doncs aquí, queden 10 anyets més, ja.
0: D'aquí 10 anyets ja et toca, eh? Et veig allí ballant i el berenar aquest, eh, Xavi?
1: Bueno, a veure.
0: Perquè, esclar, sí que és cert que ara ho parlàvem, el periodista, és una gran passió, però sí que té aquesta part, no?, que és molt sacrificat, horaris intempestius, no?, tot això només ho entén, és molt vocacional aquesta feina.
1: Sí, jo crec que hi ha molta gent que es pensa que el periodisme és, bueno, doncs tu arribes aquí a la redacció i 5 minuts abans comences a fer un programa com el teu, ara, no?, i tal, i estàs 4 hores allà xerrant, tu passes molt bé, marxes, i l'endemà 5 minuts abans tot.
0: Exacte.
1: No és així. És una, si tu t'ho vols prendre seriosament, és molt sacrificat. És molt sacrificat, et demana lluïdes, hi ha dies que no tens ganes de fer res, però has de sortir a fer programa, hi ha dies que estàs malament i que no voldries fer res, però has de sortir també a fer-ho, i et treu minuts, et treu dies de la teva família, et don molt també, perquè, a veure, hi ha dies que disfrutes molt, i quan viatges, i que tu passes, i fas transmissions i tal, està molt bé, però és vocacional, vull dir, és una... Perdó, és una professió que o t'hi dediques molt o la veritat és que, bueno, pues, ho passes malament.
0: Si no t'encanta, millor que no comencis... aquesta frase...
1: Sí, estic d'acord.
0: Sí, no?
1: Sí. Si no t'encanta, si no et fiques de ple, millor que no t'hi dediquis, perquè patiràs més que no... Mira, hi ha una anècdota d'un company meu, que un periodista en pràctiques, el van enviar a un lloc i li va dir que no podia anar-hi perquè havia cat amb la seva nòvia. Doncs li van dir, però escolta... No et dediquis a això.
0: Clar, no.
1: Ja tindràs temps de quedar-te amb la teva nòvia, no? Però no t'hi dediquis. Vull dir, jo crec que això és el que, d'alguna manera, queda clar el que és.
0: És, no?, la clau, no? Xavi, més de 6.000 partits, cobertura de 5 Jocs Olímpics, no? Sí. Diverses disciplines esportives, però et quedes amb el bàsquet, no? Que,
1: sí.
0: Què significa per tu el bàsquet?
1: Bueno, el bàsquet és el que m'ha donat la possibilitat de viatjar més, no? De poder fer més coses, de conèixer més amics. He fet moltes altres coses, també el món del motor i el món de l'hoquei patins, i de, en general he fet molts esports, però el bàsquet, bueno, vaig començar fent la penya aquí, a Ràdio Ciutat de Badalona, i quan vaig donar el salt, doncs vaig seguir fent coses, he estat al Mundial, als Europeus, Jocs Olímpics, gràcies al bàsquet. Per tant, el bàsquet ho és tot per mi. La veritat és que el bàsquet és una... és un esport que m'ha permès fer-ho tot i sentir-me un privilegiat, i per tant he conegut a grans esportistes, a gent molt important, i bueno, doncs, no sé, diria que és clau amb la meva vida professional, no?
0: Va ser el teu pare qui et va traspassar aquesta passió per l'esport?
1: Sí, el meu pare, la meva mare també, però el meu pare sobretot. El meu pare era ciclista no professional, era ciclista amateur, i de sempre, doncs, m'havia portat al pavelló de la Plana a veure la penya, al camp del Badalona. Meu pare va ser més de 65 anys soci del club de futbol Badalona, i ell, doncs, em va inculcar a l'estimar el món dels esports, i jo, doncs, a mi em va agradar i vaig tirar endavant. I sí, jo diria que la figura clau de que a mi m'agraden tant els esports és, en aquest cas, el meu pare. Sí.
0: T'ho has reivindicat sempre, Xavi, que el periodisme, on es contrasta, no?, i s'aposta pel rigor, s'està perdent, no?, amb la immediatesa, amb què vivim ara, això.
1: Sí, el periodisme ha canviat molt. El periodisme ara actualment no té res a veure amb el que, no sé, de fa 20 anys, 25, o el que... Ara es contrasten poc les notícies, crec jo. El periodisme d'investigació, el periodisme de contrastar i tal, cada vegada és menor. Estem en un periodisme de titular, de veure qui diu abans les coses, encara que no sapiguem si és veritat o no. El periodisme també de l'home orquestra, que dic jo. L'home orquestra és el senyor que se'n va fer una notícia i ha de fer la notícia, la web, el Twitch, el Facebook...
0: La foto, el vídeo, tot el que hi ha.
1: Llavors, bueno, jo no dic... A veure, jo no estic en contra de la tecnologia, ni molt menys, eh? Vull dir, jo crec que tot el seu espai... Però sí, responent a la teva pregunta, el periodisme d'ara és un periodisme... jo diria, com deia el tòpic aquell, ni més bo ni més dolent, sinó diferent. És un periodisme diferent i ja veurem cap a on anirem. Però sí, el periodisme d'investigació, d'aixecar el telèfon, d'anar als llocs... Ara moltes transmissions es fan des de casa, veient la tele o des de la redacció. Abans t'obligaven a anar als llocs, que jo crec que és on s'ha d'anar. S'ha d'anar als llocs perquè allà és on treus notícies i on fas les coses realment bé.
0: Xavi, de tu diuen que ets un periodista sensat. I estàs d'acord?
1: Home, ho he intentat, sí. Jo he intentat ser sensat, sí. He intentat... No he sigut un periodista d'aquells de grans exclusives, per dir-ho, sinó jo la meva feina s'ha basat bàsicament en el treball, en la feina, en intentar-ho fer-ho bé, però he intentat ser sensat. Bàsicament... per respecte a la gent que t'escolta, no? La gent que t'escolta mereix molt... És el tot, no? Vull dir, tu parles per una sèrie de gent quan s'obre el micro, no? Aleshores, jo intento ser sensat per la gent que... intentava ser sensat per la gent que m'escoltava perquè tingués una visió clara de les notícies o de les coses que explicava. Sí.
0: I sabies que la gent t'estimava tant? Ara dèiem, com et van acomiadar de la feina, però t'han fet festes, homenatges... A vegades no en som conscients, no?, que la gent t'estima.
1: Sí, mai em vaig quedar molt sorprès. Jo m'he quedat molt, molt sorprès des de que el 6 de juliol... Bueno, abans del 6 de juliol de tot aquest any 2026, doncs la veritat és que ha sigut una bogeria. També t'haig de dir que... jo sóc una persona molt sincera, he trobat a faltar una mica missatge, una trucada de les institucions de la meva ciutat, no? Bueno, això ja ho deixo, poso un parèntesis, però al marge d'això, escolta, molt més del que jo em mereixia o esperava. La veritat és que molt content, i des de la Volta a Catalunya, el Tennis Barcelona, el Barça, en fi, realment espectacular. Molt bé.
0: Xavi, ara és aquesta nova vida, eh? Des que et vas jubilar, ara comentaves que et dedicaves més a la... Ves amb més familiar la teva filla, la neta, sí, la teva dona, però també escrius un llibre?
1: Vull fer un llibre, sí. Vull fer un llibre, no sé... A veure, jo tinc un problema. Jo veig que la gent escriu llibres com, hòstia, com a xurros,
0: com
1: no?
0: Com a xurros.
1: Hi ha que diu, bueno, cada any escric un llibre, i no sé què, per Sant Jordi... Primera, jo no sé escriure un llibre, no sé com es fa, hauré de preguntar-ho. Parteixo de zero, ho dic així de clar, eh? Vull dir que si algú que ens està escoltant em vol ajudar a escriure un llibre, li agrairé. Però sí, perquè... I per què ho faig? Perquè... Primera, perquè tinc moltes vivències, moltes coses que vull explicar, tant de la vida professional com de la fora de la vida professional, i que no m'agradaria que quedessin en l'oblit, no? Per tant, sí, no sé quan, d'aquí un any, o d'aquí... Bueno, ara amb tranquil·litat, pues sí que el faré, sí.
0: Doncs que bé, doncs sí, sí. Et convidarem aquí al Badalona bueno, matí quan el publiquis, perquè estarem atents. Si et sembla, Xavi, ara et farem el qüestionari del mirador, que li fem a tots els nostres convidats en aquesta secció. Comencem.
1: A veure, vinga.
0: Què no és en Xavi Saissó?
1: Que no sóc hipòcrita. Jo crec que no sóc hipòcrita. Sempre vaig amb la veritat per davant.
0: Què és en Xavi?
1: Bueno, intento ser almenys una persona normal, una persona que d'alguna manera pues, serveixi perquè la gent s'ho passi bé i tal. Diria una persona normal.
0: Què t'hagués agradat ser?
1: M'hagués agradat ser corresponsal de guerra.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ostres.
1: M'hagués agradat molt, perquè entenc que és...
0: No et fa por, això?
1: Bueno, sí, però... Sí que fa por, no? Perquè... Però crec que és on es viu el veritable periodisme, diguem-ne, amb la desgràcia de les guerres, i explicar els horrors i aquestes coses perquè la gent tingués consciència de que no s'han de fer aquestes coses. M'hagués agradat ser corresponsal de guerra, sí.
0: Un somni realitzat?
1: Un somni realitzat, ser avi. Si havia estat per mi ara que ho disfruto, per mi ha estat un somni absolutament realitzat,
0: I un que encara no hagi realitzat?
1: Ostres, ara això quedarà una mica cutre, el que vaig a dir, Però jo sóc molt

0: A vegades, i sí, sí. Molt més a la mort que a la vida. Sí, sí.
1: Amb qui aniries a fer un cafè?
0: Doncs aniria a fer un cafè... Mira, m'hauria agradat molt anar a fer un cafè, no el podré fer perquè ja no hi és, amb el Jesús Quintero, amb el Loco de la Colina.
1: Ah, el Loco de la Colina, sí. A mi m'agradava molt, també.
0: El Jesús Quintero, m'hauria agradat perquè considero un personatge fascinant. Vull dir, i sí, hauria anat a fer un cafè amb el Jesús Quintero, sí, sí.
1: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
0: Bueno, hi ha uns quants, però mira, ho sento perquè és un personatge d'aquí local. No aniria ni a la cantonada de Canyol amb el Miguel Ángel Sánchez, amb el president actual del Club de Futbol Badalona. No aniria a cap lloc perquè jo odio la mentida i, per tant, amb ell no aniria a cap lloc.
1: Mm. Un llibre?
0: Un llibre, doncs, la Caja Azul del meu amic José Antonio Ponsetti. Jo soc molt, m'agrada molt el temari de la Guerra Civil i les històries que va... Més, la guerra no, les històries que ha generat la Guerra Civil i la Caja Azul, la Caixa Blava, com dieu, és un llibre que jo recomano perquè és una història realment, de fets reals, molt, molt bo.
1: I les dues últimes preguntes, ja. Una pel·lícula.
0: Una pel·lícula.
1: Rocky?
0: Bueno, Rocky seria, diguem-ne, la d'això, però si hi ha una pel·lícula que a mi m'agrada molt sempre és Rayman.
1: De Dustin Hoffman,
0: sí,
1: i Tom Cruise.
0: Ah, això mateix. Aquesta és
1: molt.
0: Una pel·lícula que a mi sempre m'agrada molt, a marge de la sèrie Rocky.
1: Un papelón, el Dustin,
0: sí,
1: Hoffman,
0: sí,
1: fa,
0: sí,
1: un,
0: sí,
1: gran,
0: sí,
1: paper,
0: sí,
1: de,
0: sí,
1: persona autista. Dels
0: meus favorits.
1: I tant.
0: Sí, sí.
1: I per acabar, Xavi, un lema de vida.
0: Doncs un lema de vida, per mi seria viure i gaudir i deixar viure. Viure, gaudir i a la vegada deixar viure. Jo crec que això pot resumir una mica el lema de la meva vida.
1: I a l'inici ens has dit que un dels moments més especials de la teva carrera va ser el Mundial, però també aquests Jocs Olímpics,
0: sí,
1: de Barcelona del 92, aquí que vas poder viure el bàsquet en primera persona,
0: sí, sí,
1: aquí a Badalona, la teva ciutat, i per això has triat aquesta cançó per acabar l'entrevista. Himne de Freddie Mercury, sí, Montserrat Caballé.
0: Sí, per desgràcia, Freddie Mercury no va poder arribar a fer un directe, perquè va morir abans, poc abans. Sí, home, jo crec que els Jocs de Barcelona, que van tenir un apèndix aquí a Badalona molt, molt important, també amb la boxa, amb el bàsquet, amb el Dream Team, marquen un abans i un després. No només, per exemple, la meva vida professional, sinó en general de moltes coses, d'infraestructures, de coses que jo crec que hem de lluitar per tenir-ne uns altres. Jo m'agradaria molt que tornessin els Jocs Olímpics aquí, i sí, aquesta és també una de les cançons, perquè els Jocs Olímpics és un moment clau de la història de tots.
1: Doncs Xavi Saissó, molt content que hagis vingut avui aquí al Badalona Matí. Que vagi molt bé aquesta nova vida com a avi, amb la teva filla, amb la teva neta, amb la Clàudia, no?
0: Sí, la Clàudia.
1: I,
0: sí,
1: per tant, moltes, moltes gràcies, i estarem atents, aquest llibre, que tant de bo, sí, trobis algú que te doni un cop de mà per escriure'l,
0: Sí, home, jo us vull agrair a Radio Ciutat de Badalona el fet de Badalona Comunicació, perquè m'hàgiu convidat aquests minuts, i, bueno, és tornar a casa i sentir-me molt còmode, i la veritat que moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Xavi. Fins aviat.
0: Que vagi bé.

0: A Radio Ciutat, Badalona Matí.
1: Quatre minuts i arribarem a les 11 del matí. Seguim al Badalona Matí. És el moment amb l'Edu Veciana de repassar les curiositats i tendències. Què tal, Edu? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com estem?
1: Doncs molt bé, aquí de nou, perquè final feliç per a una parella, no? Els Mossos recuperen els anells i els vestits de nuvis robats a una parella de Cunit.

0: Doncs sí, sí, tal i com ho dius, el que suposa que hauria de ser el dia més feliç per a aquesta parella va començar com un malson quan van enxampar a dos homes manipulant les seves maletes a l'aeroport del Prat i els van acabar pispant els vestits i els anells. Però, per sort, la història ha tingut un final feliç. Els Mossos van actuar ràpidament i ho van poder recuperar tot just a temps per la boda.
1: Molt bé, i d'un robatori d'anells a un altre, perquè un lampista roba l'anell de compromís a una clienta mentre li arreglava la caldera. Home, com m'agrada aquesta música del Mario.
0: Sí, és l'únic lampista, l'única cançó de lampistes que conec.
1: Idònia.
0: Doncs mira, aquest fet va passar a Andratx, a Mallorca. Un lampista va anar a la casa a arreglar la caldera, fins aquí tot normal, però aquest home va aprofitar un descuit de la clienta i li va robar l'anell de compromís. L'anell portava inscripcions i estava valorat en 3.925 euros, però també podem confirmar que hi ha hagut un final feliç, ja que el van enxampar, i aquest home ha acabat sent condemnat a 18 mesos de presó. Home. Però no acaba aquí la història, no. El lampista, temps un mes després del robatori, li va donar l'anell a la seva parella amb l'excusa de que li havia donat la seva jefa a canvi d'hores extres no pagades. Sí, fins aquí un pla perfecte.
1: Ostres.
0: I la parella del lampista també ha estat condemnada a 12 mesos, ja que va anar a empenyorar l'anell i només li van donar 395 euros, una xifra molt inferior.
1: Quina història. És al·lucinant, eh? Pels amants dels fast food, això sembla un somni, Edu, però real, eh? Quilos sí, sí. I quilos de patates frigides han inundat una platja a la localitat de Eastbourne, Anglaterra.
0: Doncs, mira, ens hem equivocat amb l'àudio, però perfecte, perquè també encaixa molt bé. Mira, aquest esdeveniment va tenir lloc després que la càrrega de patates fregides i cebes d'almenys dos vaixells comercials caigués al mar a causa del temporal, d'un temporal que hi havia allà. Això va obligar els residents a col·laborar en la neteja de la platja, liderats per l'empresa de salvament marítim Brand Marine. Els veïns van quedar sorpresos i afirmaven no esperar trobar-se patates i cebes a la platja, la qual semblava sorra groga des de la llunyania. També han col·laborat en la neteja altres famílies i, bueno, mantenir el medi ambient. I el Consell Municipal de Brighton i Hove va registrar gairebé 2 tones d'aliment rebutjat, 4 vegades més del que solen recollir en tot l'any.
1: I de les cebes i les patates, Edu, avui ens portes a ous, no? Perquè un granger australià jura que si enxampa el responsable del robatori de les seves gallines, el cremarà la casa.
0: Sí, ara sí que és la gallina.
1: Ara és el chicken run, eh?
0: Ara és el chicken run aquest, sí, sí. Bé, tal com has dit, l'home ha amenaçat, però no hi ha motiu de preocupació perquè es tracta d'un fet que ha tingut lloc a Apocalypse, el nou reality de Channel 4 que es basa en tancar 14 desconeguts durant 28 dies a una ciutat abandonada als Estats Units per veure com actuarien davant la fi del món. I la resposta, pel moment, no sembla gaire esperançadora. El problema ha esdevingut que el granger, l'Scott, preocupat per la seva supervivència, ha patit un robatori de les seves gallines per part d'un altre dels grups de supervivents que passava moments de fam.
1: Oh.
0: La reacció de l'Scott ha estat convertida en un dels grans moments i els més viral del programa, mentre assegura davant de càmera que li vol cremar la casa al responsable.
1: I ja per acabar, Edu, caos a les carreteres. Sembla un titular habitual, no?, quan ens desplacem, però en aquest cas el caos és degut a un camió abandonat amb 25 tones de pop podrit. Quina pudor devia fer això, eh?
0: Sí, sí, mira, ha passat a l'A381 a Càdiz i durant 26 dies aquest camió ha estat perfumant aquest tram de carretera amb aquestes 25 tones de pop podrit. El camió va patir un accident i es va incendiar en marxa i posteriorment el van deixar allà abandonat amb la càrrega i deixant la sorpresa olfactiva a tots els conductors de la zona. Com ha pogut passar que un camió així quedi abandonat enmig de la carretera durant tants dies, durant gairebé un mes? Doncs mira, la DGT i el 112 van tallar el carril i els bombers van apagar el foc, tot això el primer dia molt ràpid, però a l'hora de retirar el camió van tenir molts problemes amb l'asseguradora i no van poder retirar el camió fins passat tants dies. Segons el tècnic que va moure el camió, diu que aquesta situació no és habitual.
1: Home, clar que no, perquè 25 tones de pop podrit, a veure, aquí a Badalona els haguéssim aprofitat per fer el pop a la badalonina, que
0: clar,
1: és un plat típic,
0: sí, sí.
1: O sigui, quina llàstima.
0: Quina llàstima.
1: Edu Veciana, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Passa un minut de les 11 del matí. Moment d'actualitzar-nos amb el butlletí informatiu i tornem de seguida aquí al 94.4. Fins ara.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
4: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Protecció Civil activa l'alerta Inuncat per les fortes tempestes previstes aquesta tarda nit a la costa del Barcelonès, on s'inclou Badalona. Tot i que al llarg del matí es preveuen moments amb cel assolellat, els núvols s'aniran avançant. Serà però cap al vespre quan la previsió meteorològica apunta risc de xàfecs. Protecció Civil alerta que serà llavors quan el perill de pluja se situï en 4 sobre 6 per risc d'intensitat. Es calcula que es poden acumular 40 mil·lilitres per metre quadrat i a la nit hi ha un risc baix que arribi fins als 60, això sí, a la costa del Barcelonès, segons s'estima el Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil demana precaució perquè, a banda de les pluges, també pot haver-hi calamarsada. A més, recorden a la població que no s'han de creuar ni rius ni rieres. Aquest episodi de pluges està previst que s'allargui fins divendres, tot i que la intensitat s'anirà reduint. Les temperatures també aniran a la baixa i els termòmetres podran situar-se entre els 21 i 24 graus, una sensació tèrmica més pròpia del mes de setembre. I la Fiscalia de Delictes d'Odi investiga l'alcalde Xavier García Albiol per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc. Albiol ho va manifestar a les xarxes socials el passat 17 de juny. La decisió arriba després d'una denúncia de l'Associació en Defensa dels Drets Humans Siridia, que considerava que les paraules de l'alcalde podrien incitar l'odi contra un col·lectiu per raó de la nacionalitat. El govern local ratifica les paraules de l'alcalde i diu literalment que s'ha de ser un canalla per robar una dona de 80 anys. I les obres de reconstrucció del pont del Petroli avancen a bon ritme i properament està previst que arribi al litoral badaloní la plataforma per començar a muntar l'estructura al mar. De moment, el calendari es manté segons les previsions i els treballs podrien acabar entre l'octubre i el novembre. Així ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, en una entrevista al Badrona 360, que ha dit que les primeres tasques han estat poc visibles, però a partir d'ara els ciutadans començaran a veure la nova fesonomia del pont.
5: Vam dir cap al mes d'octubre, novembre, i si fa o no fa, estarà per aquí la culminació. Ara ja començaran a portar la plataforma per peces, començarà a muntar per després fer la instal·lació, no?, i agafarà la forma final. Els treballs que s'han fet aquests tres primers mesos són bastant invisibles, no?, perquè són d'estructura i encara no es veu la forma.
4: I en plana cultural ja hi ha data per una nova edició dels Tardeos de la plaça President Tarradellas. Serà dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda. Aquesta edició, programada per acomiadar l'estiu, tindrà la música dels 80 com a protagonista. L'activitat serà gratuïta i hi haurà animació en directe. La proposta arriba després d'una primera edició, celebrada el setembre de 2025, i de dues sessions programades durant les festes de maig d'enguany. I en esports, la Supercopa CB ja es comença a notar al Palau Olímpic. La penya, però, no va poder entrenar en l'escenari habitual pels canvis que requereix un esdeveniment d'aquestes característiques. S'ha instal·lat el parquet, que es fa servir per les competicions com la Copa o la Supercopa, i ha obligat a la sisa joventut a entrenar-se a les pistes annexes. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Badalona 94.4.
7: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
8: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta més enllà del gel i les estrelles. Un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
10: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
6: 40 anys després, la sisa joventut de Ricky Rubio vol tornar a aixecar el títol de Supercopa Endesa.
11: Compra el teu abonament a tickets.acb.com i gaudeix aquest cap de setmana del millor bàsquet al Palau Olímpic de Badalona.
12: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
13: La Bada, en Caco i la Nyam.
14: Wow.
12: Els personatges més divertits de Badalona.
13: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
15: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
1: Onze i set minuts, continuem fent camí en aquest matí, aquí al 94.4, en directe a Ràdio Ciutat de Badalona. I ara és el moment, ens ve de gust fer un passeig, que sempre va bé caminar, perquè ens acompanya aquí a l'estudi en Miquel Creixell, que és el passejant de Badalona, podríem dir, Miquel?
16: M'encanta passejar per Badalona.
1: T'encanta. Que n'és de maca, Badalona. Perquè, a més, avui ens portes una ruta que, en especial, m'agrada molt, eh? Centre, Casa Gema, Escanyador... A veure, comencem pel carrer de Sant Anastasi.
16: D'acord. A veure, tocarem alguns carrers del centre, alguns carrers de Casa Gema, alguns carrers de Canyador, perquè si no seria molt extens, volgueu tocar tot. I sí, com ha dit l'Àlex, comencem al carrer Sant Anastasi. I amb un lloc molt, molt concret. Davant la façana, l'antiga façana del Círcul Catòlic, amb uns esgrafiats molt curiosos de començaments del segle XX. I en un punt d'aquesta façana hi ha una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, de la Moreneta.
1: Sí.
16: Perquè aquella entitat abans s'havia dit Cercle de la Mare de Déu de Montserrat. Aquesta és la raó de la imatge. I ens fixem en la imatge i a sota veiem un escut. Un escut. Estem davant, que jo sàpiga, l'única mostra que queda de l'antic escut de la ciutat de Badalona.
1: Ostres, que curiós, no?
16: Exactament, a sota de la imatge de la Moreneta, de la Mare de Déu de Montserrat.
1: M'hi fixaré, eh?
16: Fixa-t'hi, perquè em sembla que jo sàpiga que no es conserva enlloc més. Després es va encarregar posteriorment en en Domènec i Montaner el disseny de l'escut, que més o menys ja tenim a l'actualitat. Però aquest és l'antic.
1: Doncs farem un cop d'ull, eh? Si els oients que ens escolten no ho sabien, ens fixarem. I si et sembla, Miquel, passem pel carrer de Fra Basili de Sant Josep, perquè
16: sí,
1: era bueno, un prior,
16: abans,
1: no?
16: Abans hem de passar una mica pel carrer Francesc Gallet.
1: Ah, clar, que ara el tenim amb obres, passem com podem.
16: Pel carrer Francesc Gallet. I llavors baixem pel carrer Sant Miquel, sí. Baixem pel carrer Sant Miquel en direcció al mar. I... res, a molt poca distància de Francesc Gallet, trobem un carrer que uneix Sant Miquel en Sant Francesc de Sis, que es diu carrer de Fra Basili de Sant Josep. Bé, aquest senyor va ser un superior dels pares carmelites, molt important a la vida de la comunitat, i el nom oficial del carrer és aquest, Fra Basili de Sant Josep. Però la gent del barri no l'anomena mai, que jo sàpiga, Fra Basili de Sant Josep.
1: Ah, no?
16: No.
1: Com li diuen?
16: El carrer de les Ànimes.
1: Ui, i això és perquè hi havia esperits o algo?
16: A veure. Tot i que aquestes qüestions a vegades són difícils de desveïnar del tot, però sembla que cap al segle XIX els veïns de la zona, el dia de difunts, o sigui, el dia 2 de novembre, la nit de difunts, el dia 2 de novembre, feia unes celebracions religioses, folclòriques, una barreja de tot, en aquell carrer. I d'aquí que se li va donar el nom de Carrer de les Ànimes.
1: Carrer de les Ànimes.
16: Que, fins i tot, el que hi he trobat, va ser oficial entre el 1930 i el 39 com a nom del carrer. Carrer
1: es va adoptar oficialment, entre el 30 sí. i el 39. Aquest
16: segons
1: nom.
16: Em consta a mi, sí. Mm-hmm. Bé, llavors deixem ja el carrer de les Ànimes i seguim recte pel carrer Sant Miquel, cap en direcció mar, i cap al final del carrer Sant Miquel, abans d'arribar al Teatre de Zorrilla, a l'entrada del Teatre de Zorrilla, trobem el convent dedicat a la patrona de la gent del mar, el convent i església de la Verge del Carme. Clar, no oblidem que estem travessant una zona que s'anomena, que s'anomenava el Baix Amar, i que en una època fou el barri de pescadors.
1: Totalment.
16: I la majoria de gent que hi vivia tenia relació amb la pesca o amb la mar.
1: Tenia les barques a prop.
16: Exactament. I aquí tenim el convent i església dels pares carmelites.
1: Conegut popularment com los padres, no?
16: Exactament, els padres.
1: Los padres.
16: Els padres. Aquest convent va ser fundat el 1908. Van arribar els carmelites, carmelites descalços, que hi ha diverses branques de l'ordre carmelitana, sí. Van arribar els carmelites descalços i de forma molt senzilla i molt humil es van instal·lar en dues cases. I al cap d'un temps, i a mesura que van anar recollint diners per fer les obres, doncs aquestes van començar a càrrec d'un arquitecte molt prestigiós amb aquest tipus d'edificacions, el senyor Enric Sagnier. I de mica en mica, doncs, es van aixecant, doncs, l'església i el convent, que es va fer en estil neogòtic. Els primers anys del segle XX va haver com una revifalla d'aquest estil gòtic que va passar-se a dir neogòtic.
1: Neogòtic.
16: Nosaltres, a Badalona, tenim dues esglésies neogòtiques. Una és la del Carme i l'altra la de la parròquia de Sant Josep. Són les dues esglésies neogòtiques que hi ha a Badalona. Aquesta és una església de tres naus i a la façana s'hi pot veure un gran escut de l'orde carmelitana, de l'orde de Santa Teresa de Jesús i de Sant Joan de la Creu. També va haver problemes amb aquesta església. Per exemple, l'any 1909. L'any 1909 hi va haver els fets de la Setmana Tràgica, els aldarulls de la Setmana Tràgica.
1: Va ser destruït en part, no?
16: No massa, no va patir massa. Per què? Perquè una persona molt important a la ciutat de Badalona, molt respectada, el doctor Baldomer Solà...
1: Home, que te'n sona,
16: Ja té carrer i tot. Té carrer i tot, el doctor Solà. El doctor Baldomer Solà es va posar allà a la porta amb el bastó i va dir que allà no entrava ningú a fer cap malifeta.
1: Ostres, era un home amb geni, eh?
16: I li van fer cas.
1: Veus? Es feia respectar.
16: Exacte, es feia respectar. Quan la cosa no va anar tan bé va ser l'any 36, amb la guerra civil espanyola, que l'església va patir desperfectes seriosos.
1: Va ser saquejada, incendiada...
16: Sí, com va passar en aquells primers dies de revolució de l'any 36. Mm.
1: Continuem aquesta ruta,
16: sí,
1: cap al carrer Sant Pere, ara anem.
16: Sí, però abans...
1: Sí, fem una aturada abans.
16: No, aturada no, però no. Per força,
1: vale.
16: Hem de passar per un altre carrer.
1: Home, clar, si no, teletransportar-nos no podem.
16: Carrer, oficialment, Canonja Baianella.
1: Ah, també.
16: Vox Populi actual, carrer Canonja, a seques. I pels badalonins de tota la vida...
1: Aquesta me la sé.
16: Doncs digues-la.
1: Carrer d'en Cueta.
16: Clar que sí, carrer d'en Cueta.
1: Molt bé, el carrer d'en Cueta.
16: Saps per què, oi?
1: Pues ara no ho recordo.
16: Vale.
1: Ah, sí, perquè hi havia... Té a veure amb un forn on feien els tornemis i deien...
16: No, allò és una altra tornemi.
1: Cosa. Allò és una altra cosa, estic barrejant conceptes.
16: Sí, sí. No, a veure, en el segle XIX hi havia un senyor molt ric, un d'aquells propietaris importants de Badalona, el senyor Lluc, que tenia diverses cases en aquest carrer. Fins i tot aquest carrer, de forma oficial, en alguna petita època, es va dir carrer del Lluc. Però bé, un nom sense cap mena d'èxit, perquè la gent deia carrer d'en Cueta. Per què? Perquè el senyor Lluc, aquest propietari, com era costum abans, tenia un motiu, un sobrenom. I la gent no deia en Lluc, deia, sí, home, en Cueta.
1: Que tenia una cueta.
16: Això ja no sé. No he vist cap imatge. Però li deien en Cueta, vés a saber,
1: vale,
16: perquè
1: no per
16: abans
1: què.
16: Era molt normal que la gent li posessin un sobrenom, sí, per més diners que tinguessin.
1: Sí, sí.
16: I aquest senyor era en Cueta. Per tant, no hi ha dubte, era el carrer d'en Cueta.
1: Doncs no? Així s'ha quedat i encara se l'anomena així, eh?
16: Exacte. I travessem el carrer d'en Cueta, una... Res, un travesset molt petit, i llavors tombem a la dreta pel carrer Sant Jaume. El carrer Sant Jaume és el nom que agafa el carrer Sant Francesc d'Assís en aquest travesset. I travessem el carrer Sant Jaume i arribem a un altre nom mític per la gent del mar. Si abans hem parlat de la patrona de la gent del mar, que és la Verge del Carme, evidentment parlem del patró dels pescadors i dels mariners, que és Sant Pere.
1: Sant Pere, eh? Sant Pere pescador.
16: Exactament, que és Sant Pere pescador. Molt bé, estem al carrer Sant Pere. Doncs bé, no sé si la gent sap, té consciència, que abans de ser carrer, hi ha un camí que arribava des de Montgat fins al Poble Nou. I un camí bastant concorregut. El camí de la Granota. Per què? Perquè al final el Poble Nou acabava amb un hostal molt, molt prestigiós a l'època, no sé si prestigiós, almenys molt concorregut, sí, a l'època, que era l'hostal de la Granota. Per tant, el carrer Sant Pere i la seva continuació, que és el carrer Ribes i Perdigó, eren el camí de la Granota.
1: De la Granota.
16: I el carrer Ribes i Perdigó, encara avui hi ha gent d'aquells d'una certa edat que no li diuen carrer Ribes i Perdigó. És el carrer de la Granota.
1: Clar que sí, home, s'ha de mantenir.
16: El carrer de la Granota.
1: El carrer de la Granota de tota la vida.
16: Com ha de ser.
1: Cosa que això a Google Maps no el trobarem, eh? Si posen no, carrer no, de la Granota, no. La gent es perdrà, no arribarà al destí,
16: no
1: eh?
16: No s'ho sap, no s'ho sap a Google Maps. Bé, llavors, en aquest carrer Sant Pere, així gairebé cantonada amb el carrer Sant Jaume, trobem la casa on va néixer un personatge molt famós a la ciutat. Un actor mític. Mític i de fama internacional. De començaments de segle, va morir cap a la dècada, suposo, dels 40, del segle XX, el senyor Enric Borràs. Hi ha dos grans personatges en el món del teatre badaloní. El senyor Enric Borràs i la senyora Margarida Xirgo.
1: Margarida Xirgo.
16: Doncs bé, allà tenim, en el carrer Sant Pere, tenim una làpida posada en castellà, perquè es va posar durant el franquisme, que diu, en esta casa nació Enrique Borràs, gloria de la escena espanyola, una cosa així. El senyor Enric Borràs va néixer en aquella casa, que era una botigueta, era la tendeta del barri, que portaven els seus pares, i ell estava destinat a continuar la tendeta del barri. Però el noi va començar a moure's per una societat de teatre d'aficionats, que n'hi havia moltes a Badalona, i allò el va anar enganxant cada vegada més. Suposo que hi devia haver problemes seriosos amb la seva família per convèncer-los de deixar la tendeta i anar-se'n, doncs, a la faràndula. Però al final ho va aconseguir, perquè es veu que ho feia molt bé, el senyor, i es va convertir en el famosíssim actor Enric Borràs. Potser el personatge més recordat a la ciutat de Badalona. Hi ha un monument davant la parròquia de Sant Josep. Hi ha un carrer dedicat a ell, el carrer Enric Borràs. Hi ha aquesta placa, hi ha una tomba al lloc preferent en el cementiri vell. O sigui que és potser...
1: Va ser una persona molt rellevant, eh?
16: Almenys molt recordada a la ciutat. Molt bé, doncs, deixem ja la casa del senyor Enric, de l'Enric Borràs.
1: Ens fixarem, al passar per veure aquesta placa que hi ha a la façana,
16: sí, sí,
1: eh?
16: Està en la primera illa de cases, sí, sí. Al final de la primera illa de cases. I anem seguint aquest carrer Sant Pere, avui en dia un carrer molt tranquil, hi ha pocs establiments, i arribem a un punt que veiem, abans del carrer d'en Paim, això, veiem que el carrer canvia de nom, que deixa de ser carrer Sant Pere, i la placa diu carrer Francesc Planes i Casals, que un periodista badaloní. Per què aquell canvi?
1: Van canviar el nom.
16: Sí, però per què el canvi? Per què en aquell punt exacte es canvia el nom? Una raó de pes fa uns anys. Enmig, ara hi ha un carrer normal i corrent, però és que fa uns anys, estem parlant del segle XIX, hi havia la riera de Matamoros. Hi havia una riera, que era un obstacle, un condicionant important, la riera de Matamoros. I és per això que allà es canvia el nom del carrer. Com en el carrer de dalt, el carrer Canonge Baianera, quan s'arriba a la riera de Matamoros, passa a dir-se Santiago Rusiñol. I així tots aquests carrers, si aneu passejant i us hi fixeu, en aquest punt tots canvien de nom. Per què? Per la riera de Matamoros.
1: Quantes curiositats que aprenem amb tu, Miquel?
16: Bueno, veu...
1: Home, això és...
16: Fixeu-vos-hi, fixeu-vos-hi com
1: privilegi, com la ciutat. Tot un privilegi, i jo crec que, malauradament, ens quedem sense temps, i aquesta ruta l'haurem d'aturar aquí, però continuarem, properament, al carrer de la Llibertat, Can Mercader...
16: El nom del carrer de la Llibertat, ja ho veus, que interessant que
1: per
16: és.
1: Per tant, emplacem a tothom a escoltar-nos properament, d'aquí un mes, no? Tornes?
16: Molt bé,
1: doncs,
16: Àlex.
1: Ens escoltem. Que vagi molt bé, gràcies.
16: D'acord.
1: Adéu, bon dia.
14: A Radio Ciutat, Badalona Matí.

0: Un espai on la veu encara ressona després de l'últim assaig i una guitarra recolzada en una cadira, fulls amb lletres mitges borrades i gravacions al mòbil que es repeteixen en bucle. Així m'imagino l'estudi de l'artista que avui coneixem, una veu que ha crescut a base de versions, d'escenaris petits i de molta intuïció musical. Avui parlem amb l'Afra, nom artístic de la Sílvia Merchant, badalonina, que ja té a punt de treure del forn el seu primer treball discogràfic. Es dirà Al trenzar mis penes i presenta aquest disc a la Sala Tradicionarios de Barcelona el pròxim 28 de novembre. Molt bon dia, Afra, com estàs?
1: Bon dia.
0: És ben bé així, el teu local d'assaig?
1: Doncs realment tinc uns quants locals d'assaig, no em refereixo a assaig com a tal, sinó que realment el lloc on més creu és a casa. Jo visc ara en una casa superpreciosa, a Mort, i el nostre lloc de creació és el pati, pues sí, tot ple de papers i amb la guitarra sempre a la mà, i els dos sempre creen tot el que fem, tot el que anem.
0: Qui és el teu partner?
1: El meu partner és el Daniel Felices, que és un compositor, cantant, guitarrista impressionant, la veritat. I he tingut molta sort de conèixer-lo i de poder compartir amb ell tot aquest camí que m'està portant la música. I estic molt, molt, molt, molt agraïda, la veritat.
0: Has passat molt temps interpretant cançons d'altres, no? En quin moment vas sentir que ja tenies coses pròpies a dir com a autora?
1: Sempre he tingut aquest neguit. El que passa és que, bueno, doncs sempre fa por, no?, fer el salt a això. I crec que mai deixaré fer cançons altres, perquè crec que és el maco de la música, compartir cançons que no només són teves. Però sí que és veritat que al final tinc moltes coses a dir i tinc una història darrere que tinc moltes ganes de compartir.
0: Recordes la primera cançó que vas versionar i la primera que vas escriure tu?
1: Ostres, la primera cançó que vaig versionar, doncs jo abans feia soul, cantava soul, i potser vaig començar a versionar una de Lauryn Hill. O la d'Alicia Keys, de I keep on falling. Sí, sí, va ser aquesta la primera, em sembla.
0: I escrita per tu?
1: I escrita per mi, doncs la primera que vaig fer així, que vaig començar a ensenyar als col·legues sobretot, va ser una que cantarem avui, que es diu Canto. I és una cançó que em representa moltíssim, la veritat.
0: Com conviuen dins teu, dins l'Afra, la intèrpret i la compositora?
1: Conviuen bé.
0: Es cuiden l'un a l'altre?
1: Sí, molt. Sí. La veritat és que sí. S'estimen molt i es cuiden molt i s'abracen molt.
0: Tu has dit en alguna ocasió que versionar és aprendre a caminar amb les sabates d'altres, no? Quan vas decidir començar a caminar amb les teves pròpies?
1: Bueno, potser quan vaig voler explicar... Al final jo crec que... A mi m'encantaria ser escriptora. El que passa és que no em sento amb la saviesa com per fer-ho. I crec que la forma millor d'expressar el que sento és a través de les cançons. I és una cosa que a mi és molt necessari. És molt, molt, molt necessari explicar i ensenyar els meus valors a la gent que m'escolta.
0: Per tant, entenc que escrius molt. Cada dia?
1: Abans escrivia més. Ara, com que no, vull dir, vaig a tope, no escric cada dia. Sí que és veritat que abans, també quan vivia aquí a Badalona, em movia més pel metro i el tren. Llavors sí, sempre anava amb una llibreta. Llavors sempre escrivia a tots moments. Sí que és veritat que ara m'agradaria fer-ho més, però no tinc el temps que requereix, però sí que sempre que puc escric.
0: Presentes el teu primer disc, Al trenzar mis penes, al mes de novembre, a finals de novembre. Quin moment del procés t'ha fet més respecte?
1: Doncs potser aquest.
0: El d'explicar-lo?
1: Sí, sí, Sí, el d'explicar-lo. Em fa molta impressió i és això, em fa vertigen també. Crec que és, al final, mostrar als altres el que has fet et fa entrecague
0: i emoció.
1: I emoció,
0: no?
1: Sí.
0: Com definiries aquest primer treball?
1: El definiria amb tendresa i amb molta veritat.
0: Uh-huh. I quins estils podrem escoltar, no, en ell, musicalment parlant?
1: És que no et puc dir realment cap estil en concret. Al final jo he anat bevent de diferents estils, uh-huh, i crec que això ha format, doncs, el que he fet jo a dia d'avui. Sí que és veritat que he escoltat, doncs, molt de fado, molt de soul, també he escoltat també molta música d'arrel llatinoamericana, i llavors això m'ha fet, doncs, al final crear alguna cosa, uh-huh, meu propi. Que...
0: Però quina barreja, no?
1: Sí, sí, és curiosa, uh-huh, sí.
0: D'on surt el nom d'Afra, no? No sé si et permet expressar alguna cosa que la Sílvia potser no.
1: Doncs el nom d'Afra, en un principi no va ser el nom per la meva suposada filla que volia tenir. I un dia, fent una classe a una escola de música que es diu MUBA, que jo feia classes allà, i que es deia Artis Development.
0: Uh-huh. Una escola de Badalona,
1: eh? Exacte, sí. Bueno, el MUBA, sí.
0: MUBA, MUBA, sí.
1: I, doncs, fent allà una classe, la professora em va dir... Com et vols dir, saps? I vaig pensar, ostres, doncs vull algo contundent, fàcil d'entendre i de dir i d'escriure, i llavors vaig pensar, ostres, doncs el nom d'Àfara és el nom que més m'agrada i que més potser em representa.
0: Per tant, vas donar llum al teu jo artístic, no? També amb aquest bateig.
1: Sí.
0: Treballes més des de la calma o des de l'urgència?
1: Estic treballant, per sort, des de la calma. Espero que segueixi així tota la vida.
0: Quan escrius, com comença una cançó? Amb una frase, amb una melodia, amb una emoció? És diferent en cada cas?
1: És diferent, però per lo general comencen amb melodies.
0: Amb melodies?
1: Sí. M'agrada, o sigui, bueno, sempre quan agafo la guitarra em poso a intentar inventar, que no invento, al final tot ja està fet, no? Però intento... doncs això, fos crear melodies i de cop m'agrada això, i ostres, Dani, mira això, tal, i llavors Dani em diu, ostres, provem per aquí i tal, no? Pues, uh-huh. I anem fent.
0: Quina ha estat la lletra més difícil d'escriure fins ara, o la lletra més difícil de doncs al final fer match amb la melodia, no?
1: La lletra més difícil de fer match amb la melodia, doncs potser la de Si mi boca hablara, no tant per fer match amb la melodia, sinó per el missatge que té, que és un missatge amb un què darrere que al final té molt de pes, i uh-huh, crec que... Vull dir, quan canto aquesta cançó em costa inclús cantar-la, no? Però m'agrada molt haver donat el pas de fer aquesta cançó.
0: Si et dic un instrument, és la guitarra, no?
1: És el que m'acompanya generalment. Sí, uh-huh, també m'agrada molt el piano, també m'agrada molt les cordes, m'agrada tot. El que passa és que el més assequible és la guitarra, uh-huh, no?
0: És
1: que
0: la
1: tenim
0: guitarra
1: més a prop.
0: I la veu, la controles tu o t'hi deixes portar?
1: Jo em deixo portar bastant. La veritat és que he tingut molta sort de tenir un grup de col·legues músics que hem improvisat molt, i sempre que ens quedem, que quedem i estem de festa o el que sigui, estem improvisant melodies, lletres, rapegem, i és molt guai perquè allà passen moltes coses, de cop graves alguna cosa que t'ha agradat i surten coses molt maques, i m'agrada molt això.
0: Hi ha silencis importants en les teves cançons?
1: Tant.
0: Tan important és el silenci com el so?
1: 100%.
0: I com és el procés d'entrar a estudi per gravar, doncs, aquest primer treball, no? Com ha estat?
1: Ha estat complicat. ha estat complicat perquè sóc molt exigent. I a vegades vas amb una idea i, clar, jo no sóc productora. I és molt complicat, a vegades, una idea que tens al cap, portar-la a terme i explicar el que vols i el que t'agrada i el que no, perquè realment no sóc tan entesa de tot el que domina en un productor, no, al final. Llavors em costava molt expressar el que volia o el que no m'agradava. Llavors el Dani sempre em deia el no, per davant de tot, no. Sisplau, sempre és... anem a provar i si no ens agrada mirem per un altre lloc, però el no sempre davant, no, perquè ja directament et tanca portes, no?
0: Quan puges a un escenari, què vols que passi amb el públic? Què vols que senti el públic la primera vegada que escolti els treballs, els temes d'aquest nou treball?
1: Vull que em senti a mi, que s'emocioni, que el transporti, que recordi la història dels avantpassats, que sigui conscient de que tenim una història darrere.
0: Té algun paper en la ciutat de Badalona, en la teva història musical?
1: Segurament que sí. No ho havia pensat així, però segurament que sí. Al final he viscut quasi tota la vida aquí i ara, per amor, estic en un altre lloc, estic a Viladecavalls. Però jo sempre que torno a Badalona és com tornar, bueno, és tornar a casa i és sentir-me en un lloc super a gust, com abraçada. Sí.
0: Quan d'aquí uns anys, Afra, miris aquest primer disc, primer que esperem que després en vinguin molts més, no? Què voldria recordar d'aquest moment?
1: Voldria recordar la delicadesa amb el que s'ha fet tot i el decidir que vaig ser en fer aquest disc.
0: S'ha de ser valent.
1: Sí, s'ha de ser valent per tot. Al final, crec que... fer algú teu és per això, és valentia i és tenir moltes ganes de compartir amb els altres.
0: Afra, Sílvia Merchant, avui has vingut acompanyada, l'has nombrat en diverses ocasions, del Dani Felices, porta la guitarra, sí. I d'aquesta delicadesa, no? De la qual ens has parlat també de la mà d'aquest nou treball musical, el Trenzar mis penes, doncs volem també ser-ne copartíceps, no? D'alguna manera, com a mínim, gaudir-la. Som-hi?
1: Sí, i tant.

0: Badalona Matí. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: 94.4.
0: La ràdio d'una gran ciutat.
2: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
3: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
4: Hi ha partits que es juguen, hi ha partits que es viuen. Aquest cap de setmana a Badalona sent la màgia del Palau Olímpic amb la disputa de la Supercopa Endesa.
5: Abonaments a tickets.acb.com.
6: I 39 minuts. Seguim aquí en directe al Badalona Matí. Avui volem parlar de producte de temporada, de consum de proximitat i també, per què no, de la pagesia. I ho fem amb una iniciativa que ens proposa una cosa tan senzilla com posar-nos el davantal i cuinar. Conreu Sereny ha posat en marxa un concurs de receptes amb fruites i verdures de temporada. Hi ha temps fins al 30 de setembre per participar-hi. En parlem de tot plegat amb Enrique Álvarez, que és el soci treballador i actual secretari de la cooperativa. Bon dia, Ricard.
7: Bon dia, Àlex.
6: Què tal, com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres?
6: Doncs molt bé, encantat que estiguis aquí al Badalona Matí. Explica'ns, Ricard, per situar-nos, per començar, que potser sou molt coneguts, Conreu Sereny, però potser hi ha algú que està una mica despistat. Què és Conreu Sereny, què feu i quina és la vostra manera d'entendre aquesta l'agricultura i també l'alimentació?
7: Doncs Conreu Sereny és una cooperativa de treball que va néixer a partir d'una associació, a partir de la inquietud de diverses persones, tant de Badalona com de Santa Coloma, de recuperar terres que estaven en desús. I des de fa 16 anys ja tenim una història, doncs estem contribuint a que hi hagi producció agroecològica a la proximitat d'una gran ciutat, que és bastant poc usual, no? I encara pensem que es pot recuperar molt el tema de la ruralitat, inclús tan a prop d'una gran ciutat, i des del nostre projecte, humilment, el que intentem és no només fer aquesta producció, sinó també fer una tasca de sensibilització i formació, sobretot en la presència que tenim a escoles a Badalona, a Santa Coloma, a instituts, on portem molt els horts escolars i fem el seguiment de la formació amb els nois i noies de les ciutats. Uh-huh. Llavors, també fem intercooperació. El nostre projecte és bastant ampli perquè la producció que tenim és una producció limitada. És veritat que tenim una gran fidelitat de persones que són consumidores de projectes de fa molts anys i grups de consum, però també és veritat que d'alguna manera necessitem diversificar l'activitat per ser mínimament sostenibles a nivell econòmic, no? Molt bé. Llavors, bueno, doncs, qui no ens coneix, segurament una manera de conèixer-nos és, o té alguna referència, és que estem al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que segurament molta gent avisa allà als horts, i també a Canyet, a la Masia Can Colla, ja tenim també una part dels conreus.
6: Molt bé, Ricard. Parlem molt de productes de temporada, no? Però potser no sempre sabem exactament què vol dir. Què guanyem quan comprem una fruita o una verdura que toca en aquella època de l'any en concret?
7: Clar, el producte de temporada el que fa és que està en el seu moment idoni de maduració i de propietats organolèptiques i nutritives. Quan un producte està en el seu moment, tot i que ara tenim unes estacions una mica estranyes, no? Molt estiu, massa temperatures, això afecta evidentment a la producció, però el que sí és segur és que les condicions climàtiques influeixen en que el producte estigui en el seu moment òptim. L'hivern és per una sèrie de varietats i la tardor o l'estiu és per unes altres, així com la primavera, i sempre trobarem no només una millor quantitat de producte de maduració i d'idoneïtat, sinó també un preu més assequible, més ajustat, perquè és quan la planta més produeix, no?
6: Vosaltres afegiu, a més, un altre concepte, que el producte sigui el més proper possible i produït de manera també respectuosa amb l'entorn. Quina diferència hi ha entre comprar simplement un producte local i apostar també per un model agroecològic?
7: El producte local i la proximitat per nosaltres, evidentment, és important dintre d'un món globalitzat que està deshumanitzant també molt les relacions que existeixen entre les persones i de les persones amb la mare terra, no? Llavors, evidentment que nosaltres, tot allò que sigui produït a prop de qui consumeix, no només també té unes característiques ja demostrades científicament de que aquestes propietats del producte són idònies per la salut de les persones que estan a la zona, sinó, a més, contribuïm utilitzant només elements o materials o fertilitzants naturals i cuidant de no utilitzar pesticides o productes químics que poden ser perjudicials per la salut, així estem contribuint a tenir una salut més, més forta i, sobretot, un món una mica més cuidat, no? Que ens hem de cuidar no només a nosaltres, sinó també al món en què estem, no?
6: I, Ricard, parla'ns d'aquest concurs de receptes que heu ideat. Per què heu decidit posar en marxa aquesta iniciativa?
7: Doncs mira, des d'abans de l'estiu tenim unes persones que ens estan ajudant una mica a replantejar el tema de la comunicació, un grup de persones que ens ajuda amb el tema de com donar-nos a conèixer, com explicar el nostre projecte, perquè el nostre projecte és molt gran, molt interessant, però a vegades també necessitem una mica d'ajuda per poder explicar-lo i comunicar-lo bé. I una de les persones que ens ajuda va tenir aquesta iniciativa de poder engegar un concurs de receptes en què la gent s'animés, que molta gent ja ho fa de per si quan venen a comprar a la nostra botiga o quan dialoguem o ens comuniquem amb ells, sempre ens estan donant idees de producte, de receptes de productes de temporada, que són molt pràctiques perquè després, al final, som una comunitat, som persones que, ja et dic, que venen cada setmana a la botiga a comprar i així podem intercanviar-les. I amb aquesta iniciativa el que volem és recollir noves idees per després comunicar-les i difondre-les amb els nostres clients i persones conegudes.
6: La proposta és molt senzilla, oi? Que la gent comparteixi la millor recepta utilitzant fruites i verdures de temporada. Aquest és l'objectiu.
7: Sí, l'objectiu és aquest, que la gent, a més, d'alguna manera també es vinculi amb la nostra dinamització, que és una dinamització sociocomunitària en la que volem que hi hagin relacions humanes entre nosaltres i, a més, ens agrada molt la idea de que tingui un petit premi, no? Pues, que les persones que hi participin que sàpiguen que el primer premi serà una cistella de 36 euros, que té aquest valor, i el segon premi de 24 euros. També a partir d'aquí, segurament, algunes de les persones que participin, si volen, emprenaran una enquesta que ens permetrà també saber més detalls de quin és el perfil de persones que ens compren i també les persones quines inquietuds i necessitats tenen a l'hora de relacionar-se amb el nostre projecte.
6: Molt bé. A més, el jurat serà l'encarregat de valorar i seleccionar aquestes receptes. Es valorarà originalitat i bon gust, no? Imagino.
7: Sí, de fet, el que tenim previst és que hi hagi un jurat una mica amb algun restaurant de proximitat també que cuini de temporada i que sigui en producte ecològic, que ens permeti que alguna persona especialista pues, pugui fer bé aquesta valoració tant de l'originalitat com de la idoneïtat dels productes que són de temporada i de proximitat.
6: I per participar, ja per acabar, Ricard, crear la recepta, enviar-la abans del 30 de setembre per correu electrònic, oi? receptes.csereny@gmail.com.
7: Exactament. Si voleu enviar la vostra recepta, us animem a que participeu i que compartiu. I amb totes aquestes receptes les penjarem a la nostra pàgina web, conreusereny.cat, i així també serà una manera que qui vulgui buscar un receptari de proximitat i ecològic el tindrà al seu abast a la nostra botiga online.
6: Doncs, Ricard, moltes gràcies. Enhorabona per aquesta iniciativa. Esperem que sigui tot un èxit. Ricard Álvarez, soci treballador i actual secretari de la cooperativa de Conreu Sereny. Que vagi molt bé i aquest objectiu de reivindicar el producte local i de proximitat, fruita, verdura de temporada. Moltes gràcies per ser amb nosaltres al Badalona Matí.
7: Gràcies a vosaltres, Àlex.
6: Adéu, bon dia.
1: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: 94.4.
0: La ràdio d'una gran ciutat.
2: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta Més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
3: més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
4: Hi ha partits que es juguen, hi ha partits que es viuen. Aquest cap de setmana a Badalona sent la màgia del Palau Olímpic amb la disputa de la Supercopa Endesa.
5: Abonaments a tickets.acb.com.

0: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Dimiteix el gerent de l'Ajuntament de Badalona. Segons assegura el govern, la decisió de Jofre Clofent ha estat acordada. Es tanca així una etapa de 2 anys i 4 mesos, on, segons ha explicat l'executiu, s'ha treballat en la modernització de l'administració. Des de la plataforma sindical unitària, el sindicat majoritari, però, el balanç és diferent. Defensen que la figura del gerent no ha sabut impulsar els canvis que necessitava l'Ajuntament. Jofre Clofent va arribar a la gerència de l'Ajuntament de Badalona amb el repte de fer canvis profunds per fer funcionar l'administració. Volia redistribuir les càrregues de treball dels funcionaris i detectar els departaments on calia contractar més personal. 2 anys i 4 mesos després, plega del càrrec, després d'arribar a un acord amb l'executiu que afirma que es tanca una etapa. Des del govern es fa un balanç positiu d'aquest període i afirmen que ha impulsat diferents procediments encaminats a modernitzar l'Ajuntament. Escoltem a Eva Guillén, la 5a tinenta d'alcaldia i regidora de Recursos Humans.
3: Les que sobretot tot encaminades a una de les fites, no, que tenim, un dels objectius que tenim com a govern, que és modernitzar l'administració des dels, per exemple, els tràmits administratius, modernitzar el SAC, seguir tot el tema de l'impuls de la RLT, etc. Diferents, diguéssim, vies que al final el que volien aconseguir era la modernització de l'Ajuntament.
2: Segons ha explicat el govern, la intenció és convocar de nou la plaça de gerència, però de moment no ha especificat quan. I les obres del segon tram del Fons 13 ja estan en marxa des de fa 2 setmanes. Aquestes comprenen l'espai entre l'Avinguda Maresma i l'Avinguda Joan 23. Entre els dos carrers només es pot anar en sentit Barcelona, mentre que els vehicles que vulguin anar cap a Badalona han de girar per l'Avinguda Joan 23. De moment s'han instal·lat tanques per començar a aixecar l'asfalt dels carrils direcció Barcelona, direcció Badalona, volíem dir, i s'han senyalitzat els talls de trànsit. Des de principis d'agost, el recorregut de les línies d'autobús B25, M26, M30, H10 es va modificar per preparar aquest tram. Pel que fa a la primera fase de les obres, s'està acabant d'enllestir. La cantonada en Juan Valera es pot veure el nou disseny del carrer amb una vorera més ampla, la reducció de 4 a 2 carrils de circulació i l'habilitació del carril bici. Recordem que aquestes obres consten de 3 fases i tenen un cost aproximat de 6 milions d'euros. La previsió és que estiguin enllestides a principis de l'any vinent. I Badalona celebra des d'avui dimecres i fins al 26 de setembre la Setmana Europea de la Mobilitat. Sota el lema Combina i Mouta, la iniciativa promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables entre la ciutadania, com els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic. Un dels actes centrals serà aquest dissabte al Passeig Marítim, on tindrà lloc la Fira de la Mobilitat Sostenible. I en esports, el tècnic del Badalona, Genís Sampietro, s'ha encarregat d'analitzar el mal començament de temporada que l'equip escapulat ha dut a terme en les 2 primeres jornades de Lliga. Sampietro té molt clar que, malgrat els resultats, no han acompanyat l'equip, està en el camí correcte i es mostra molt tranquil sobre el que ha de venir a partir d'ara. El tècnic escapulat reconeix que la lesió de Toni Larrosa ha estat un cop molt dur, però confia que ho tiraran endavant, ja que disposa de fons d'armari suficient a la plantilla. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: I aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo, la va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato, per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

Una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, El animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fixe a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys, eh? Aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Ràdio Reloj, de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonia Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Sweet.

0: Escoltes Cocodril Club.
1: Però el piano, on és el piano, Montse?
0: El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i amb molts amics que, pel que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè a més, Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metrópolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. I afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la al cinema.

Londres Alley, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta.

0: Against the wind.
1: Against the wind.
0: I'm steering against the wind. Contra el vent.
1: Against the wind.
0: Que Bob Seger i la seva Silver Bullet Band va publicar el 1980. Però que està aquí, sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir, no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
3: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia allò, servici social, no ho sé. Bueno, aquí som músics i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, amb diferit, gent que s'incorpora i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut Albert, gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què? De desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i en sentir-la em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antic de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria, així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi, i moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai. Home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

Why? Una cançó guai, eh? En la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Com ven i barca nova. No, que va i torna, vull dir. Va i vien, sí.

L'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels Saltos de Xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu: jo dels Saltos de Xoc recordo la Dolce Vita i també els Boni M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Boni M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions Revival i encara agrada a gent de totes les edats. Boni M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley, de promoció a les emissores de ràdio, que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Vallver de Cerdanya, que Bonnie M eren records dels autos d'això.

0: tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducción, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. En aquests moments s'està duent a terme al Vecín el sorteig dels 8 habitatges de lloguer assequible que adjudica l'Ajuntament de Badalona al barri del Gorg. Un lloguer d'entre 677 i 868 euros mensuals. Es tracta de 4 pisos de 2 habitacions amb una superfície de 65 metres quadrats i 4 pisos més de 3 dormitoris amb un total de 84 metres quadrats. Tots ells situats al carrer del Progrés, 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Culmiam. Els 4 habitatges de 2 dormitoris ja han estat adjudicats en el sorteig. Una de les unitats de convivència presents a la sala s'ha emocionat quan ha estat una de les escollides. El següent pas serà presentar tota la documentació necessària per formalitzar aquesta adjudicació. En el mateix sorteig s'estan decidint també 12 reserves. A l'acte s'ha convidat a les 113 unitats de convivència que han complert amb els requisits. 39 participants pels pisos de 3 habitacions i 74 pels de 2. L'alcalde de Badalona ha reconegut la dificultat actual d'accés a l'habitatge que pateix la classe mitjana del municipi. Xavier García Albiol ha reiterat el compromís del govern municipal per l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Les properes que s'adjudicaran, a detallat, seran els barris del Progrés i Canyadó. En aquests moments també s'estan construint els fonaments de 2 promocions més de les 7 que s'han de fer, al carrer Leeds, amb 16 habitatges en venda i al carrer Richard Strauss amb 19 habitatges en lloguer. Tots dos seran habitatges socials. I dimiteix el gerent de l'Ajuntament de Badalona. Segons assegura el govern, la decisió de Jofre Clofent ha estat acordada. Es tanca així una etapa de 2 anys i 4 mesos on, segons ha explicat l'executiu, s'ha treballat en la modernització de l'administració. Des de la plataforma sindical unitària, el sindicat majoritari, el balanç, però, és molt diferent. La PSU defensa que el gerent no ha portat a terme els canvis que necessitava l'Ajuntament i asseguren que la seva prioritat hauria d'haver estat la reorganització de recursos humans per poder encarar la resta de millores de la plantilla. Un departament que, segons el sindicat, tot just s'ha completat aquest estiu. I en esports, la seu de la Lliga Endesa va viure ahir un acte mai vist. Es van presentar a la vegada la Lliga CB i la Lliga Femenina, que arrenquen ja, i són dues competicions del màxim nivell. Durant la tarda hi va haver l'atenció als mitjans amb un representant de cada equip de la CB i de cada equip de la Lliga Femenina. La gran atracció va ser la base de l'Espar Girona i Anna Martín en el 5 ideal del Mundial, on Espanya va ser medalla de bronze.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Però 2026, això és l'enjoc.
6: Enjoc. Martí González.

Dimecres 16 de setembre, avui amb la prèvia del Barça Racing de Santander, de la sisena jornada de Lliga, la primera masculina, que juga avui a 2:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou, el Barça que buscarà batre el rècord de victòries seguides, la sisena en 6 partits, com dèiem, i continuar, evidentment, líder en solitari després de la victòria del Real Madrid ahir a Elx, que igualava a l'equip de Hansi Flick momentàniament a 15 punts. Ahir també, per cert, va perdre l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano, després d'una molt mala primera part i una molt millor segona meitat que no li va donar, això sí, a l'equip de Manolo González per completar la remuntada. Això sí, va tornar a marcar Roberto Fernández, el 6è gol en 6 partits. Avui molt futbol i també molt hoquei patins. Demà comença la Golden Cup, aquest torneig internacional amb Catalunya com una de les seleccions destacades que s'enfronta a potències mundials com França, Portugal i Angola, en aquest cas, i Alemanya, entre d'altres, que comença, com dèiem, demà a Can Xarau, al pavelló de Cerdanyola del Vallès. Avui en parlarem amb el seleccionador femení Josep Maria Barberà i també amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. I també tindrem waterpolo, anirem en directe a Rubí per la presentació de les lligues, en aquest cas de la Divisió Honor masculina i femenina, que, com dèiem, es presenten avui aquest migdia mateix al casino de Rubí. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça buscarà avui la sisena victòria en 6 partits en la Lliga, a la primera masculina.
2: Els blaugranes reben aquesta nit a partir de 9:15 al Racing de Santander. L'objectiu, tornar a guanyar per batre el rècord del millor inici de curs a la història del club. El Barça va renovar ahir fins al 2030 el jove davanter egipci Hansa Abdelkarim, que podria tenir minuts en el partit d'aquesta nit. En cas de victòria, l'equip de Hansi Flick continuarà líder en solitari a la Lliga.
0: Ahir el Madrid va superar l'Elx per igualar momentàniament el Barça a 15 punts, a falta que acabi aquesta sisena jornada.
2: També ahir l'Espanyol va caure 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera meitat del conjunt perico, que es va veure superat pels madrilenys. A la segona, l'equip de Manolo González va reaccionar i va retallar distàncies amb un golaç de Roberto Fernández, el sisè del davanter andalús, en 6 partits, però no va poder completar la remuntada. A banda de la derrota, la mala notícia és l'expulsió per doble groga d'Omar en l'última jugada del partit, que fa que el lateral de l'Hospitalet es perdi el pròxim maig davant l'Elx aquest divendres.
0: Serà de fet en només 2 dies, com dèiem, perquè l'Espanyol torna a obrir la jornada, en aquest cas la setena, com dèiem, aquest divendres a les 9 a l'RC Stadium contra l'Elx. En bàsquet, ahir es van presentar a l'ACB i la Lliga Femenina de forma conjunta en un acte sense precedents a Madrid.
2: La seu de la patrocinadora principal de les dues competicions, Endesa, va acollir la presentació amb representants de 7 equips catalans que hi participen. 5 a la masculina, Barça, 6 a Joventut, FIAC Girona, Kids Anas Manresa i Lerma Lleida, i 2 a la femenina, Esparts Girona i Cadí la Seu. El primer gran repte arriba aquest mateix cap de setmana amb la Supercopa masculina, que es disputa a Badalona amb l'equip anfitrió, la Penya i el Barça, com a representants catalans.
0: N'anirem parlant, evidentment, d'aquesta Supercopa d'Espanya masculina que es disputa a l'Olímpic de Badalona. La Lliga ACB comença el cap de setmana següent, del 26-27 de setembre. A tot això tenim en marxa ja el Mundial d'Handbol en cadira de rodes, la seva quarta edició, que comença avui a Granollers.
2: Avui debuta la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Líbia en el primer partit de la fase de grups. El combinat dirigit per Òscar Perales compta amb dos jugadors catalans, tots dos del Palau Tordera, Òscar Pérez i Rafa Benítez. El partit a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Granollers.
0: Precisament aquest Mundial fa que el compromís de Lliga Guerreres que té avui el CACSE Granollers s'hagi de traslladar al pavelló del Congost.
2: L'equip de Josep Morales afronta la tercera jornada de la Lliga rebent al Morverdre. A partir de 8:45 del vespre, les vallesanes sumen 2 punts després d'haver guanyat l'Oviedo en el debut i perdut a la Rioja l'últim partit.
0: En waterpolo, aquest mateix migdia es presenten al Casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada.
2: Competicions totes dues farcides d'equips catalans. La masculina arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, el del 26-27 de setembre.
0: En una estona hi anirem en directe al Casino de Rubí amb els companys de Ràdio Rubí per veure com va aquesta presentació. Per cert, ja tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo.
2: Ahir el Sabadell va segellar el seu bitllet en tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Les vallesanes s'enfrontaran a Catalunya a Butxí a quarts del Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Aquests semis es jugaran dissabte, diumenge. Tindrà lloc la final, tot plegat a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca.
0: I un últim apunt, Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu.
2: Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olímpics amb 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països. Durant 4 dies competiran en 16 disciplines en diferents instal·lacions de la ciutat i el territori. L'esdeveniment comptarà amb més de 100 voluntaris que seran clau per fer-ho possible. Però aquests Jocs Special Olímpics van molt més enllà de la competició. Són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats.

0: Dimecres 16 de setembre, 9 minuts gairebé 10 passen de la 1. Comencem parlant de futbol. Avui el Barça buscarà mantenir el ple de victòries de la Lliga, la primera divisió masculina, rebent al Camp Nou un dels recent ascendits. A primera, el Racing de Santander en aquesta jornada intersetmanal. Un Racing que, això sí, no ha començat gens malament la Lliga, ha sumat 7 punts en els primers 5 partits i es troba a mitja taula. L'entrenador blaugrana Hansi Flick no volia pensar en batre rècords de victòries consecutives a l'inici, ni tampoc de golejadors, simplement pensava en guanyar cada partit. Això sí, cal tenir en compte l'alçada de la temporada en què estem i que després d'aquest partit el Barça torna a jugar dissabte a Sevilla, abans que la gran majoria de la plantilla hagi de viatjar amb les seves seleccions durant l'aturada que tindrà lloc d'aquí, com dèiem, després d'aquest partit del cap de setmana. Escoltem Hansi Flick.
1: Sí, per descomptat, ho hem de gestionar. Hem de veure qui està disponible per començar el partit, a qui li hem de donar minuts o restar minuts, i és el més important en aquest moment. Crec que tothom vol jugar, tothom vol ser a l'11 inicial, però ho hem de gestionar.
0: Al tècnic alemany li van preguntar molt poc a la prèvia sobre el partit d'aquesta nit i molt sobre Lamine Yamal i com s'havia postulat com a candidat per guanyar la pilota d'or. Més enllà de reconèixer que no li feia especialment gràcia, Hansi Flick va assegurar que li donava suport al seu jugador.
1: Crec que ell és honest, té autoconfiança i ja ha demostrat en aquest inici de temporada com més de bo. És excepcional i crec que això també en forma part. Preferiria que no fos així, però és així. I com he dit, té autoconfiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal, per a un jugador és un premi important i a més ell és honest i té aquesta sensació i jo li donaré suport.
0: I de nou sobre la gestió de minuts, escoltem la reflexió que feia Hansi Flick quan li preguntaven per Gavi, que després de lesionar-se en el primer partit a Elx no ha tingut massa minuts des del seu retorn.
1: Tots els jugadors són importants per nosaltres, són molt importants i els necessitem a tots. Gavi té una gran ambició i, per descomptat, sempre vol jugar. Va sortir d'inici en el primer partit a Elx, es va lesionar i ara ha tornat. Però és que en aquest moment l'equip ho està fent bé i estem tenint èxit. I això ho hem d'acceptar. Però necessitem a tothom, perquè també hem de gestionar els minuts. No sabem què passarà durant la temporada i el més important és que tothom sàpiga que el necessitem en forma positiva.
0: Veurem si avui té minuts Gavi, si en té, per exemple, Valde, que no ha debutat aquest curs, o el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que ahir va renovar el seu vincle amb el club blaugrana fins al 2030, el davanter de 18 anys. Avui a 2:15 de la nit, aquest Barça Racing de Santander. Ahir ja va jugar el Real Madrid, que va guanyar amb un gol en temps afegit de Carlos Espí, 2-3, al camp de l'Elx, i també l'Espanyol, que aquest mateix divendres rep a casa precisament l'Elx, i ahir va caure 2-1 a Butarque, el ganès, contra el Rayo Vallecano. Molt mala primera meitat del conjunt perico, que va millorar molt a la segona i va tenir alguna opció de, per com a mínim empatar. Així ho resumia després del partit Manolo González, que no volia assenyalar directament els tres canvis que havia fet a l'11 respecte a l'últim partit de Pamplona, ni tampoc els tres canvis que va fer, dos d'ells els mateixos, que va fer al descans per canviar la situació.
2: Hem tocat tres jugadors només de l'11 de l'altre dia perquè Edu tenia molèsties, lògicament tenia un partit divendres, no ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que ara es culpa d'això perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no, a part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
0: Ahir va tornar a marcar amb un golaç, per cert, Roberto Fernández, que va fer va per gol per partit, en porta 6 per retallar distàncies, i una altra mala notícia, més enllà de la derrota, és l'expulsió a l'últim minut de l'afegit d'Omar El Hilali, que es perdrà el partit de divendres contra l'Elx. Espanyol es queda a mitja taula amb 7 punts, a falta que es completi aquesta sisena jornada, i com dèiem, en només 2 dies obre ja la setena jornada a les 9 del vespre a l'RC Stadium contra l'Elx, que ahir va perdre, recordem, 2-3 contra el Real Madrid. També ahir es va jugar l'Alavés 0, València 1, el primer triomf de la temporada per un València ja sense Corberán a la banqueta amb l'interí Òscar Sánchez dirigint l'equip. I més enllà del futbol de primera, avui també es juga un duel de vuitens de final de Copa Federació amb presència catalana, el Terrassa, que s'enfronta al Binèfar aragonès. Només dues eliminatòries separen el conjunt agarenc de jugar la primera eliminatòria de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El partit a 8:15 del vespre, Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
3: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
4: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada, vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
3: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
0: Gràcies, Miqui. I a la Lliga Elit, ja us explicàvem ahir, aquest cap de setmana arrenca la competició amb la primera jornada i ho fa amb un derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que feia anys que no es vivia. Ràdio Vic, Pep Portet.
5: El derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que juga diumenge a 4:05 de la tarda, retransmès en directe per la xarxa Més, serà un dels plats forts de l'estrena de la temporada a la Lliga Elit. El duel de màxima rivalitat a Osona arriba tot just a la primera jornada. El tècnic biguetà Ramon Carrascal, que ha viscut aquest derbi tant des de la vessant de jugador com la de tècnic, explica com arriba el seu equip i què espera del maig.
6: Estem molt contents de la pretemporada que hem fet. Es tracta d'un Vic molt diferent al de la temporada anterior, en molts aspectes. Pel que fa a la plantilla, hi ha hagut una continuïtat d'un 50%, amb un 50% pràcticament nou, i la veritat és que fem una valoració molt positiva de la pretemporada que hem fet a nivell de creixement. Arribem en el primer partit de Lliga amb unes bones condicions, sabent que tenim molt marge de millora encara, i aquesta ambició que ens hem plantejat des del primer dia doncs fa que vulguem créixer més i millor. Pensem que a la primera jornada, doncs, enfrontar-nos amb el Manlleu, amb aquest derbi, és un bon al·licient per provar de conèixer una mica l'estat real en què estem, en què hem arribat. Però, vaja, tenim confiança en que podem arribar a fer un bon partit i esperem tornar cap a Vic amb els 3 punts.
5: El partit a 4:05 de la tarda de diumenge amb la xarxa Més en directe.
0: Gràcies, Pep. I encara en aquesta Lliga Elit obrirà la competició dissabte a 6:00 PM el duel entre l'Atlètic Sant Just i l'Unió Esportiva Valls, que s'ha reforçat a les últimes hores. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
7: El defensa Eric García és l'última incorporació per la Unió Esportiva Valls. El jugador prové de la Sociedad Deportiva Egea de Tercera Federació, on va provar sort procedent la temporada passada al Cambrils i s'incorpora a la disciplina vallenca com a gran reforç de luxe per reforçar l'eix de la defensa i on també pot actuar al carril esquerre. Amb aquest retoc queda tancada la plantilla de la Unió Esportiva Valls per afrontar una il·lusionant temporada a la Lliga Elit amb 11 cares noves respecte a la temporada passada, amb les incorporacions de Gonzo, Salman, Derek Casasola, Pau Montañola, Estefan, Pau Navarro, Nacho Terrés i Anarqués, Àlex Turà, i els darrers en arribar, Eneco, procedent del juvenil del Badajoz, i Rogovic, del Torreforta. 25 jugadors en una plantilla pels vallencs llarga, i el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Xavi González, que es mostrava satisfet amb la confecció de la plantilla.
8: És una plantilla llarguíssima. Evitarem, espero, el que ens va passar l'any passat, que en un moment donat, no, quan hi ha moltes baixes, en plantilles curtes pateixes i has de tirar del bé, jugadors que no estan preparats per competir aquest nivell. I bé, aquest any doncs, comencem amb una plantilla llarga, gestionar-la bé, donar oportunitat a tothom, que tothom es senti partícip de l'equip, i bé, és un any il·lusionant en aquest sentit per nosaltres.
7: Així doncs, la Unió Esportiva Valls ja es troba preparada per aixecar el taló aquest dissabte a 6:00 PM visitant l'Atlètic Sant Just.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet, un parell de punts. Avui es disputa la final de la Lliga Catalana de Segona FEP a Sant Feliu de Llobregat entre Bisbal Bàsquet i el Club Bàsquet Prat a 8:00 PM. I tornant a la en categoria femenina, en aquest cas, el TGN Bàsquet torna a canviar d'entrenador poc abans de començar la temporada a la Lliga Femenina 2. Amb l'adeu d'Àngel Fernández, Paula Ibáñez assumeix la direcció provisionalment. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
9: El TGN Bàsquet torna a viure un canvi a la banqueta abans de començar la temporada de Lliga Femenina 2. Àngel Fernández ha deixat el càrrec i no dirigirà l'equip en el nou curs. Una situació que accentua els constants moviments que ha viscut el conjunt tarragoní durant els darrers mesos. Amb la sortida de Fernández ja són 5 els entrenadors que han passat per la banqueta del TGN Bàsquet en poc més d'un any. La successió va començar amb Òscar Pedroche, que va deixar l'equip abans de l'inici de la temporada passada. Posteriorment, Iñaki Liarte va assumir temporalment la direcció abans que Sergio Manzano es fes càrrec de l'equip. Durant la temporada passada va arribar Àngel Fernández, que va assumir les regnes del primer equip i va continuar vinculat al projecte de cara al nou curs. El tècnic també havia participat en la configuració de la plantilla i en la direcció tècnica de la base del club. Ara, però, Fernández ha decidit deixar el club abans de l'inici de la competició. De manera provisional, Paula Ibáñez ha assumit la direcció de l'equip. L'exjugadora i fins ara integrant del cos tècnic ja ha dirigit els dos primers partits de la Lliga Catalana amb una victòria contra el Viladecans i una derrota davant el Gelida. Castellets de Girona. Així, Òscar Pedroche, Iñaki Liarte, Sergio Manzano, Ángel Fernández i Paula Ibáñez han ocupat la banqueta del TGN Bàsquet en poc més d'un any. Una rotació que crida especialment l'atenció perquè els dos tècnics, Pedroche i Fernández, han deixat el càrrec abans de començar la temporada.

0: Demà arrenca el pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès la cinquena edició de la Golden Cat, torneig internacional d'hoquei patins, que reunirà algunes de les millors seleccions del món, inclosa la catalana. Per parlar-ne tenim al telèfon el seleccionador femení català, Josep Maria Barberà. Molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: Ganes que comenci, entenc, aquesta Golden Cat, aquesta cinquena edició ja.
1: Sí, la veritat és que ara ja doncs, estem amb les últimes hores, no?, de començar demà doncs, aquest campionat que, doncs, de la importància i del nivell que és, i sí, evidentment, doncs, amb ganes de que toqui el pito de començar el primer partit.
0: Ara li pregunto per la convocatòria, però ja suposo que estan una mica acostumats, com dèiem, és la cinquena edició d'aquesta Golden Cat, més enllà d'altres partits, però com es treballa, com es prepara amb les jugadores una competició com aquesta, tenint en compte que la selecció catalana reuneix poc?
1: Sí, la veritat és que nosaltres bueno, hem aconseguit doncs, un equip molt equilibrat, doncs, amb veterania i amb joventut, i bé, doncs, mirant doncs, altres recursos que no sigui doncs, no només de pista. Hem fet un partit l'altre dia, el dia 11, el dia de la Diada, que normalment sempre tenim algun partit, contra el Sant Cugat, del qual doncs, sempre en traiem conclusions, i mirar doncs, de buscar els punts forts i els punts dèbils. Avui tenim un entrenament, però demà ja competim, i a partir d'aquí doncs, bueno, també són jugadores que doncs, han passat diverses vegades per nosaltres des de ben petites i que coneixem doncs, perfectament. No? Però sí que doncs, ens agradaria doncs, preparar una mica millor, perquè ja que competim contra doncs, les millors seleccions del món, doncs, tindreu doncs, una mica més de preparació, però ja hi estem acostumats.
0: Precisament sobre això, sobre aquesta convocatòria, un cop més hi ha molt nivell, amb jugadores de totes els equips punters de l'Hockey Lliga, no sé en què s'han basat i quins impediments també han tingut en aquesta convocatòria, en fer-la.
1: Bueno, jo primer de tot el que he de fer és agrair als clubs, no?, el treball que fan, i després la predisposició que han tingut doncs, a les nostres trucades, no?, de dir doncs, que ens digessin les jugadores, no?, que no hi ha hagut cap problema, al contrari, doncs ens han deixat les jugadores. I, bueno, i en principi sempre hi ha una molt bona col·laboració amb nosaltres, i l'únic problema que tenim doncs, és que, per exemple, ara doncs, estan en plena pretemporada i lògicament doncs, fan partits doncs, de preparació per la Hockey Lliga, i que doncs, resten doncs, dies per poder doncs, nosaltres fer els nostres entrenaments per jugar els partits. Però, com t'ho deia abans, estem bastant acostumats amb aquesta manera de treballar, que és una manera de treballar difícil, però que nosaltres fem servir moltíssim mitjans audiovisuals i altres tipus de preparacions, i també un patró molt definit que tenim tant en femení com en masculí del joc que nosaltres volem dintre d'una pista, no?
0: Sobre els rivals, ni més ni menys que Portugal, França i Alemanya, no sé què em destacaria més, i si veu la selecció catalana amb opcions d'aconseguir el títol o com a mínim classificar-se per les instàncies finals.
1: Bé, com a seleccionador, el que vull és guanyar el títol, i l'equip també, però lògicament has d'entendre que sempre has de tenir un respecte als rivals, i els rivals doncs, són molt potents, no? Què és el prioritari? Per a mi, en aquest moment, doncs, que les jugadores entenguin el que volem transmetre des de fora la pista dins la pista i que es jugui bé, no? I si jo sempre dic que si es juga bé, doncs probablement doncs, tens moltes possibilitats de guanyar qualsevol equip i confiança doncs, de l'equip rival, no? A partir d'aquí, passet a passet, no? Juguem el primer partit, anem agafant també el primer partit. Jo sempre dic que és el partit complicat, perquè és el partit doncs, on realment els jugadors doncs, tenen més nervis, comences una competició nova, que l'estómac et faci doncs, aquella mica de nervis, no?
0: Aquest primer partit serà demà, com dèiem, a un quart d'una del migdia contra Alemanya. El seguirem, de fet, aquí en directe a l'Enjoc. Més allà, acabo, d'aquesta Golden Cat en categoria absoluta, aquest any també tenim la Youth Golden Cup, en què podrem veure una representació del futur de l'hoquei patins a casa nostra, tenint en compte que també vostè ha estat i responsable de seleccions i d'equips base. Com d'important també és tirar endavant aquest tipus de competicions de jugadores i jugadors més joves?
1: Bueno, la veritat és que per nosaltres és molt important, no? Començar amb un mirall que, doncs, d'alguna forma tinguin els jugadors doncs, i jugadores joves, en aquest cas, que doncs, veuran doncs, també els millors jugadors del món, sempre és beneficiós, i sobretot és beneficiós per, sobretot no només pels jugadors, sinó tota la base de Catalunya i tots els clubs que tenen molt a prop de veure doncs, un dels nivells, ja que ja estan acostumats, no? Per veure ja que tenen molts partits d'Hockey Lliga, però també veure les seleccions és algo diferent, perquè són els millors d'aquelles Hockey Ligues, no? Tenen aquest mirall que ho tenen al costat de casa i esperem doncs, que d'alguna forma omplim els pavellons amb gent d'hoquei, amb nanos que vulguin doncs, també veure aquests jugadors i aquests jugadors d'èlit, doncs, i res, animar a tot Déu que vingui i que ens apoyi en aquest torneig, no?
0: Doncs, com dèiem, a partir de demà al matí, dijous, aquest pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès, que es jugarà aquesta Golden Cat, amb femenina i masculina, també la Youth Golden Cat. N'hem parlat amb el seleccionador català femení, Josep Maria Barberà. Josep Maria, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Uriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. En aquests moments s'està duent a terme el Vecín el sorteig dels 8 habitatges de lloguer assequible que adjudica l'Ajuntament de Badalona al barri del Gorg. Un lloguer d'entre 677 i 868 euros mensuals. Es tracta de 4 pisos de 2 habitacions amb una superfície de 65 metres quadrats i 4 pisos més de 3 dormitoris amb un total de 84 metres quadrats. Tots ells situats al carrer del Progrés 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Culmiam. Els 4 habitatges de 2 dormitoris ja han estat adjudicats en el sorteig. Una de les unitats de convivència presents a la sala s'ha emocionat quan ha estat una de les escollides. El següent pas serà presentar tota la documentació necessària per formalitzar aquesta adjudicació. En el mateix sorteig s'estan decidint també 12 reserves. A l'acte s'ha convidat a les 113 unitats de convivència que han complert amb els requisits. 39 participants pels pisos de 3 habitacions i 74 pels de 2. L'alcalde de Badalona ha reconegut la dificultat actual d'accés a l'habitatge que pateix la classe mitjana del municipi. Xavier García Albiol ha reiterat el compromís del govern municipal per l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Les properes que s'adjudicaran, a detallat, seran els barris del Progrés i Canyadó. En aquests moments també s'estan construint els fonaments de 2 promocions més de les 7 que s'han de fer, al carrer Litz, amb 16 habitatges en venda, i al carrer Richard Strauss amb 19 habitatges en lloguer. Tots dos seran habitatges socials. I dimiteix el gerent de l'Ajuntament de Badalona. Segons assegura el govern, la decisió de Jofre Clofent ha estat acordada. Es tanca així una etapa de 2 anys i 4 mesos on, segons ha explicat l'executiu, s'ha treballat en la modernització de l'administració. Des de la plataforma sindical unitària, el sindicat majoritari, el balanç, però, és molt diferent. La PSU defensa que el gerent no ha portat a terme els canvis que necessitava l'Ajuntament i asseguren que la seva prioritat hauria d'haver estat la reorganització de recursos humans per poder encarar la resta de millores de la plantilla. Un departament que, segons el sindicat, tot just s'ha completat aquest estiu. I en esports, la seu de la Lliga Endesa va viure ahir un acte mai vist. Es van presentar a la vegada la Lliga CB i la Lliga Femenina, que arrenquen ja, i són dues competicions del màxim nivell. Durant la tarda hi va haver l'atenció als mitjans amb un representant de cada equip de la CB i de cada equip de la Lliga Femenina. La gran atracció va ser la base de l'Espar Girona i Anna Martín en el 5 ideal del Mundial, on Espanya va ser medalla de bronze.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Badalona 94.4.
5: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Hi ha un futbol que tothom coneix. El dels estadis espectaculars, fitxatges que costen una milionada, jugadors que col·lapsen portades de diaris... Però, sense pròrrogues, és un podcast per explicar el que passa al futbol català. Prefereix baixar el fang i donar veu als clubs i jugadors que no tenen tantes oportunitats per ser protagonistes. En aquest programa sí que parlarem de futbol professional, però ho farem d'un que és una mica més humil, de la Lliga Hypermotion, segona divisió, amb el Sabadell i el Girona. Però també baixem al fang, com ja hem dit, amb primera, segona i tercera federació. Equips com el Badalona, el Cornellà, el Sant Andreu o l'Europa, que cada cap de setmana plenen el camp i expliquen històries de la seva afició. Aquí ho valorem i ho vivim cada any i ens encanta poder xerrar-ho en el nostre dia a dia.
1: Nosaltres, l'Aleix Blanc i el Rubén López, fa una temporada que vam començar a fer-ho a través del nostre podcast i avui fem un pas més. Obrim els micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona. I aquest primer programa hem decidit fer-lo sense convidat. Ja tindrem més temps per escoltar experiències en primera persona, però abans de portar entrenadors, jugadors, presidents o periodistes, volem parlar nosaltres de l'actualitat d'aquest futbol català que tant ens apassiona. Del que ha passat aquest cap de setmana, del que ens ha sorprès, ens ha decebut, del que ens ha agradat i, sobretot, del que segurament doncs, no estarem gaire d'acord. Això és Sense Pròrrogues a Radio Ciutat de Badalona.
0: Rubén, si et sembla, comencem repassant una mica els punts més destacats del cap de setmana, què és el que més ens ha agradat, el que menys. Comences tu?
1: Vinga, va. Doncs destaquem derrotes catalanes a la Lliga Hypermotion. Girona 1, Castellón 2. Segona derrota ja de la temporada, l'Eix, només una porteria 0 en 5 partits. Costarà aquest retorn a la màxima categoria estatal?
0: Costarà perquè semblava que el Girona havia ja trobat la fórmula, la tecla, per dir-ho d'alguna manera... Però bé, va rebre a casa un dels rivals, un d'aquests ossos durs de rossegar, com és el Castellón, i mira que el partit es va posar de cara a favor del Girona, però una expulsió...
1: d'Abel Ruiz,
0: un jugador que en els darrers anys no li estan sortint les coses tal i com ell esperava, doncs que li fa... és una bona llosa pel Girona i provoca que el Castellón, que tot ho hem de dir amb els punts sobre les is, que és un gran equip, s'emporti els 3 punts d'un Montilivi que de moment sembla que no és un fortí pel Girona.
1: També s'ha destacat la primera derrota del Sabadell de Ferran Costa al camp del Mallorca, 2-0. Pot ser un partit que esperes no sumar de 3, potser esperaves, tal com anava l'equip, sumar un puntet. El partit no va ser dolent,
0: no.
1: El partit no va ser dolent, però sí que és cert que trobes un Mallorca doncs, que té molta pólvora a dalt i té una defensa consolidada. Valgen, Raillo, té un bon porter...
0: Tothom a Sabadell crec que anava molt trempat per l'inici de temporada que ha fet l'equip arlequinant. Evidentment, és entendible. Al cap i a la fi, és la primera derrota des de que va començar la Lliga. Per tant, el treball de Ferran Costa, que és... excel·lent, però bé, jo crec que en una quiniela o en un calendari quan l'afició del Sabadell veia a veure contra qui jugo després de la Tourmalet que han començat, que han acabat invictes, doncs quan jugues contra el Mallorca, un equip que va baixar de categoria, doncs passa el que passa, el Mallorca va ser superior, tot i que el Sabadell no va jugar del tot malament, i també deixa'm destacar que aquí potser també és una cosa no només de futbol, sinó de pressupostos. Primer perquè el Mallorca l'any passat jugava a primera divisió...
1: Això per començar, sí.
0: I sí. Ja fas Guardiola de jugadors que has vengut, a més, perquè ha marxat Vedat Muriqi al Fenerbahçe, que ha deixat caixa. Ha marxat Jean Virgili. Dos jugadors que aquest any estan jugant a Champions, doncs el Mallorca que els ha venut a Parau Champions, per tant, això són calés que el Sabadell, a dia d'avui, doncs, no pot competir amb aquests pressupostos, però estan fent molt i molt bona feina a la Lliga Hypermotion.
1: Doncs vinga, Aleix, baixem una categoria
0: vinga, va,
1: fang, més.
0: Fang, ara
1: primera federació. Il·lusió a Tarragona amb el Nàstic. Festival de gols al Costa Daurada, 4-2 contra l'Algeciras. Són ja 7 punts de 9 possibles, important destacar-ho. I la gent que ja es comença a engrescar amb l'equip, Sinan Bakis comença a recuperar l'olfacte golejador que ja va demostrar fa uns anys. La incorporació de Meixac al mig del camp crec que li dona un potencial increïble, sí, a l'equip de Xisco Campos, director tècnic Tomeu Nadal. Tant l'exporter com l'excentral donaran molt de valor a la zona defensiva i ja ho diuen, el millor atac és una bona defensa, per tant s'ha de consolidar i a Tarragona que ja es comencen a il·lusionar.
0: Hi ha aquest rum-rum a Tarragona, totalment entendible, també parlàvem com ara del Sabadell d'un inici que feia trempar, doncs està passant el mateix al Costa Daurada, un Algeciras que per mi no va ser rival, es va descontrolar una mica el partit, acostumat al ritme que ens ha anat donant el Gimnàstic de Tarragona en aquests tres partits i escaig que hem pogut veure, però a mi l'equip de Xisco Campos em va agradar. Has dit un nom que crec que és clau, que és Meixac, futbolista que ve de l'Europa. El divendres que es va jugar el partit, dia festiu, devia estar de celebració, tres assistències d'un futbolista que no juga en la parcel·la del tot ofensiva, sinó que és d'aquests box to box, aquests jugadors que recupera pilotes.
1: Estil Quadri, no?, amb el Sabadell.
0: Un jugador molt a tenir en compte, el futbolista de Gabon, que ja ha anat cridat diverses vegades amb la selecció internacional absoluta. Seguim també amb la primera federació.
1: Sí, perquè tenim una notícia que no ens acaba d'agradar, i és la relació de l'Europa amb Can Dragó. No sé, Aleix, què passa. Una altra derrota, en aquesta vegada a l'afegit, contra l'Hèrcules, 1-2. No hi ha manera d'acomodar-se en aquest camp, no hi ha manera de treure un bon futbol i de treure resultats, sobretot, que és lo important, lluny del Nou Sardenya, casa seva, i que des d'aquí també reivindiquem que hauria de ser casa de l'Europa. És un punt de nou possibles, l'equip en descens, serà una temporada llarga, i jo no em vull mullar ja des del principi, però penso que costarà sortir d'aquesta zona.
0: Sí, abans explicava moltes alegries amb el Nàstic de Tarragona, doncs ara hem d'explicar una desgràcia, perquè és el que li està passant a l'Europa. En clau esportiva, els resultats no s'estan donant i sembla que aquest camp tingui una maldició, perquè l'Europa va començar a jugar el gener de l'any passat i va perdre aquest ritme que anava arrossegant al llarg de la temporada de resultats positius, van acabar fent play-off, també moltes baixes, han marxat els cracs, rumb al futbol professional.
1: Plantilla Jordi, nova, pràcticament, nou
0: Jordi
1: entrenador.
0: Jordi Cano, Adnane, i aquest any molts jugadors dels que estan jugant a l'Europa l'any passat estaven a tercera federació. El Ramon Duran, narrador d'aquesta casa, els havia narrat, jugadors de la Grama, de l'Hospitalet, de l'Europa B.
1: Estem parlant de Flavio, Padillo, Adrián Expósito...
0: Marc Anglès, jugadors d'aquest caire, i ara sembla que s'està generant un problema. Jo, Rubén, també vull obrir un mini debat. Què n'opines de Can Dragó com a estadi? Perquè sabem que és una instal·lació municipal de l'Ajuntament de Barcelona, d'això no entrarem, però crec que és un camp que li resta molta mística tant a l'Europa com al Sant Andreu. Crec que la pista d'atletisme i que la grada estigui tan lluny, crec que no ajuda a que la grada acompanyi i
1: no
0: sigui aquest jugador número 12.
1: Els dos equips, l'afició es veu una mica en segon pla, no? El que passa al camp és una història i el que passa a la grada n'és una altra. Això penso que hauria d'anar acompanyat de la mà, i estem parlant de dos clubs a l'est, tant Europa com Sant Andreu, amb un sentiment de pertinença espectacular, i que si els hi prens el que més estimen, que són tant el Nou Sardenya com el Narcís Sala, doncs la gent va al camp perquè donarà suport a l'equip, però no va de la mateixa manera.
0: No, queda clar que la distància entre grada, públic, sí que hi ha certa germanor, perquè són dos equips que la relació entre futbolista i grada és un vincle molt potent, però queda clar que és una llosa que el Sant Andreu, que recordem que juga a Can Dragó, aconseguirà solucionar, perquè tard o d'hora acabarà jugant al Narcís Sala. En canvi, l'Europa, pels problemes de la ubicació del camp, que no ho farà, i jo auguro un any molt dur per l'equip de Josep Maria Gené, però que tenen peces, que si troben aquesta química que moltes vegades es parla del FIFA, aquests links verds, doncs que podria resultar molt i molt positiva per l'Europa.
1: Jo és que penso que li falten un parell o tres d'incorporacions bastant sòlides i contrastades per acabar de completar una bona plantilla. Si et sembla, continuem repassant, Aleix, i baixem una altra categoria.
0: Baixem una categoria, ja hem fet segona divisió i primera federació. Baixem ara a segona ref, aquest any que hem tingut reestructuració dels grups. Els catalans que han anat a parar al grup 2 se n'arrepenteixen aquí a Badalona d'aquell playoff que no van acabar de segellar contra el Compostela, perquè haguessin caigut a un grup que és molt més fàcil del que estem habituats. Recordem, per qui no ho sàpigui, que el grup 3 de segona federació, que és on han acostumat anar els catalans des de ja fa un seguit de 12-13 anys, t'involucra amb equips de les Illes Balears i la Comunitat Valenciana.
1: Els més potents, econòmicament.
0: Els més potents, econòmicament, i també per nom, perquè han passat equips històrics per aquests grups. Doncs aquest any que la Federació Espanyola ha redistribuït una mica a tots els grups, i per qüestió d'equips, de lògica, d'estalviar diners a l'hora de fer els desplaçaments, doncs els equips catalans que han anat a parar al grup 2, que t'enfrentes a equips de l'Aragó, Navarra I Logroño podria ser la Rioja, sí, correcte.
1: Sí, sí, tenim el filial del Logroño.
0: El filial del Logroño i a la Societat Deportiva Logroño, que primer, els desplaçaments ja són més econòmics perquè vas i tornes en autocar, i segon, podem dir, posem els punts sobre les is, sí, són equips de pressupostos més baixos, de zones que costa una mica més trobar jugadors, per tant, que a priori pels catalans hauria de ser un grup més fàcil, però per qui no estàs en un grup més fàcil i estan passant un mal inici de temporada, Rubén, és pel Reus.
1: Doncs sí, 0 victòries de 2 possibles, 0 punts de 6 per un equip que ha d'estar, diguem-ho clar, a la zona alta, ha de lluitar pel playoff, tal com va fer i va aconseguir l'any passat. Un error defensiu els va condemnar a la primera jornada contra l'Osasuna Promeses, el camp complicat sempre de l'Ebro.
0: Molt complicat.
1: Doncs una expulsió al 35 d'Àlia Càmara, et deixa amb el cul a l'aire, anem a dir,
0: parla anglès i català, parla anglès i català.
1: I reps dos gols, n'hi ha un que és un golàs
0: de xilena,
1: que invito a tothom a veure'l.
0: A les xarxes socials de l'Ebro, que era el rival del Reus, Club Deportiu Ebro, podeu veure un gol, una xilena brutal. Busqueu-lo perquè realment val la pena.
1: El Reus ha de consolidar, la marxa de l'entrenador crec que pot arribar a fer molt mal, però és que entre l'afició que tenen, el camp i el passat i la història que carreguen damunt, s'han de començar a posar les piles perquè no pot ser aquestes dues derrotes contra el filial de l'Osasuna, que no oblidem que baixa de Primera Federació, però l'Ebro, a priori, és un rival que no l'has de tenir en compte a les primeres disputes per estar o intentar estar a un hipotètic playoff. Queda molt, calma, però aquests errors et poden costar punts al llarg de la temporada.
0: Jo aquí també vull trencar una llança a favor de l'Ebro, dient que el camp que tenen és un camp que s'aprofita molt com a local. Perquè la gent de Badalona ens entengui, és si fa o no fa com el camp dels Sistreis, amb la grada molt a prop del camp, dimensions molt i molt reduïdes. Per tant, una pilota llarga ja et pot donar molt avantatge si tens un bon davanter que pugui descarregar-la. Però el que és una realitat és que el Reus no està bé. De moment no han marcat. Això sí, per coses del calendari, potser tenen una jornada 3 que a priori, perquè tal i com estan anant les coses, costa veure com ressorgeixen, però a priori aquest Reus Futbol Club Redis que podria puntuar, fins i tot marcar aquest cap de setmana, perquè juguen contra el Nàxara, un equip que va caure golejat en la primera jornada contra el Barça per 5-0, aquest cap de setmana venen de que l'Olot els remunti,
1: sí, 1-2.
0: Per tant, és l'oportunitat d'or pel Reus Futbol Club Redis per donar amb la tecla, potser una victòria simple 1-0 és el que l'equip necessita, però també engrescar una mica a l'afició, que ha sigut un estiu doncs una mica mogudet, per dir-ho d'alguna manera, problemes amb la directiva, però clar, ser un club de futbol popular, els estatuts i moure aquestes coses...
1: És complicat,
0: és un autèntic enrenou el dia a dia del club, dels clubs de futbol popular, que els anirem repassant durant l'any.
1: Sí, sí, totalment. El que dèiem, mala dinàmica, a vegades s'ha d'arreglar amb un 1-0 simple, victòria, cap a casa, però sempre aquesta mala ratxa doncs es pot anar augmentant. Qui no és tan mala dinàmica,
0: baixem
1: tot el contrari.
0: Ja. Baixem ja el fang de veritat, no?
1: Anem
0: a tercera
1: a la
0: federació.
1: Som-hi,
0: som-hi, som-hi.
1: Sí, sí, que tant ens agrada. La Monta va amb tot en aquest any del seu centenari. L'únic equip del grup 5 de tercera federació que encara no ha encaixat gol. Són 6 de 6 possibles, líders en solitari, i demostrant que en aquesta casa doncs es treballa molt bé, i el més important, Aleix, què és?
0: Són gent amb molta humilitat, que donen oportunitats als jugadors de la casa o jugadors que no han passat pel seu millor moment en els darrers últims anys. Doncs el Nou Barris, que ja sabem que és conegut com la Bombonera, doncs l'efecte que parlem del camp, doncs que també ajuda, és un club molt familiar, des del futbol base fins al primer equip, molts dels jugadors també entren al futbol base, el que fa que es creï un gran vincle, i aquestes coses de la química que moltes vegades parlem, doncs ajuden a que es creï un gran grup, que sigui com una família. I de moment, ara diré un barbarisme, però la Monta va com un tiro.
1: Sí, sí, totalment.
0: Va com un tiro.
1: I si a més li sumem a aquesta gent de la casa, a figures amb l'experiència, com la d'Òscar Sierra, que va ser el golejador aquest cap, sí, de setmana en la victòria 0-1 a Badalona, de
0: que
1: penal.
0: Ara parlarem del Badalona, donarem
1: també un parell de minutets. També comentarem. Doncs la plantilla augmenta de valor amb aquesta gent de la casa, figures més veteranes, la Monta, que va amb tot en el seu any del centenari. I també en la mateixa categoria, en el mateix grup, el Cornellà, l'Hospitalet i el Vilanova, projectes interessants, doncs que ja comencen a engegar sí. la maquinària. Victòries contundents dels tres equips, 3-1 del Cornellà al Cerdanyola, a casa, l'equip de Leo Messi a l'Eix no hauria de perdre.
0: No, ja es va deixar punts la primera jornada, doncs aquest cap de setmana, contra el Cerdanyola, que l'any passat ja es va salvar in extremis, contra un rival que a priori no és de la teva lliga. De fet, jo crec que pocs rivals com el Cornellà hi ha en aquesta lliga, perquè és un pressupost diferent a la resta. Tenen com 3 o 4 jugadors per cada posició. En principi, haurien d'anar volant. Sabem que això és futbol, que pot passar de tot, però aquests partits a casa, el Cornellà, en
1: els
0: principi,
1: has de guanyar.
0: Els hauria de resoldre. Qui també els va resoldre va ser l'Hospitalet, que ja hem mencionat a Leo Messi. Doncs seguim amb aquest super dream team del Barça 2010-2011, que sembla que hagin aterrat tots en aquesta tercera federació, perquè l'Hospitalet de Jordi Alba i Thiago Alcántara, diem ràpid els noms, però teleta dels futbolistes que estem parlant, va guanyar per 2-0 a l'Atlètic Lleida, en un partit controlat de principi a fi pels riberencs. L'Atlètic Lleida, que gairebé no va tenir cap oportunitat ressenyable de gol. Un Hospitalet que ve d'empatar el primer partit al camp del Vilanova, rival dur d'aquests que al seu camp costa, i hem de destacar sobretot l'actuació de Jamal, no Lamine Yamal, no ens confonem, sobretot
1: Jamal.
0: Jamal Thor, l'extrem de l'Hospitalet, l'any passat al juvenil A, Raúl Paje, que li va agradar molt a la pretemporada, se li va fer fitxar del primer equip, i atenció amb aquest extrem, hem fet la broma amb Lamine, però és que fins i tot el físic...
1: Sí, sí, acompanya.
0: Tenen un aire, són d'aquests jugadors que... El cos encara està per desenvolupar perquè és menor d'edat, o sigui, li queden 5 o 6 anys de desenvolupar el cos físicament, però és d'aquests futbolistes que no s'amaga amb la pilota, la demana, encara va marcar un gol de crack, va ser una sortida en fals del porter de l'Atlètic.
1: Resol molt bé, una vaselina...
0: I resol de primeres, una vaselina que agafa molta i molta alçada i que acaba baixant. Per tant, un futbolista que tindrem molt en compte al llarg de la temporada i que més endavant us donarem una pildoreta més d'ell. I hem comentat Cornellà, Ospi, i hi ha un altre gran candidat, Rubén.
1: Doncs sí, el Vilanova 0-1 al camp del Mollerussa. Potser no és una victòria tan contundent, però el camp del Mollerussa, per qui hagi estat i l'hagi patit, costa
0: molt. I quan sigui gener, més.
1: Encara més amb la rasca que caurà. Amb un menys que es va saber imposar amb un gol d'un altre mític. Parlem d'Òscar Sierra, doncs el Vilanova, que està Fran Grima. Aleix, si et sembla, repassats els titulars, anem amb la sorpresa de la jornada. I per mi, l'empat a un de la Grama i el Martinenc és la sorpresa.
0: Sí, una de les sorpreses.
1: Sí, perquè sí que és cert que sumen 4 punts de 6 possibles tots dos equips, és un bon inici dels dos, però esperar una mica més de la Grama, que ja vam comentar fora de micròfons, que per nosaltres doncs,
0: és
1: el tapat, i tenen un atac interessant liderat per Fran Orellana.
0: Un Martinenc que també pot ser una d'aquestes sorpreses en l'aspecte més de salvar la categoria. Ve de pujar al Guinardó, que és un camp molt i molt difícil, però vaja, també destacar l'actuació del porter Cravioto, un d'aquests mites. Avui sembla que sigui el primer programa que estiguem parlant de mítics, però bé, la realitat és aquesta.
1: Ja està bé, ja.
0: Aquests futbolistes ja de més de 40 anys que són incombustibles, i ho va demostrar salvant, esgarrapant un punt pel Martinenc a Camp Peixauet. Per mi, en canvi, una de les sorpreses de la jornada va ser l'empat a 0 entre Terrassa i Barbastro, els d'Oriol Alsina, que ja van guanyar el primer partit al camp del Calamocha i que per mi són els clars candidats a pujar a primera federació, el Terrassa que juga a segona ref, però són d'aquests punts que dius, vaja, me'ls he deixat a casa contra un rival a priori que hauria de guanyar i te'n recordes, doncs ja dius que la piloteta costa que entri i no surten les coses.
1: També et dic, Aleix, que és important que quan la pilota no entri, que se sumi una porteria a zero.
0: Sí,
1: en aquest cas, els d'Oriol Alsina ja sumen, acumulen la segona porteria a zero en dos partits. Aleix, hem repassat titulars, la sorpresa, anem a la decepció de la jornada.
0: Doncs a mi em dol molt que la decepció de la jornada sigui l'equip d'aquesta casa, el Club de Futbol Badalona, però és una realitat afirmar que l'equip no ha començat bé. Primer partit, derrota al darrer minut al camp del Martinenc, i aquest cap de setmana jugaves a casa, entre cometes, ara entrarem més en detall, però contra la Muntanyesa, que no és un rival de la teva lliga, doncs els de Nou Barris, que et van esgarrapar un punt en un partit molt defensiu, una gran actuació d'Àlex Baño, però de moment els de Genís San Pietro, que sabem que és un entrenador que costa adaptar-se perquè demana un joc molt associatiu, que es mogui molt la pilota, que es remeni. També demano paciència.
1: Impropi de la categoria, aquest joc de la categoria. Tan col·lectiu.
0: Però bé, de moment calma per l'equip escapulat, que de moment no juga al nou, a l'estadi municipal de Badalona, perquè recordem, com s'ha explicat mil i una vegades en aquesta casa, que estan reformant la gespa. Està passant de ser una gespa completament artificial a ser un model híbrid, aproximadament 95% gespa natural, 5% aquest gespa artificial, caucho, com li vulgueu dir. Tot això és perquè el Badalona Women, l'equip femení que juga a primera divisió, doncs per normativa de la Federació Espanyola i de la Lliga, doncs ha de ser un camp de gespa natural o model híbrid, que és el model pel qual s'ha optat. Per tant, de moment, tant el Badalona Women com el Badalona, que estan jugant els seus primers compromisos lluny de casa, al Badalona Women li estan donant una mica més de resultats i, en canvi, al Club de Futbol Badalona, que sembla que li està costant, però bé, insisteixo, Genís Sampietro és un tècnic que li agrada remenar i molt la pilota, han fitxat futbolistes molt associatius, jo crec que les eines que tenen poden servir i tenen aquest cap de setmana un desplaçament a propet de casa contra el Vilassar per refer-se d'aquestes derrotes i també volem donar des d'aquí ànims al futbolista Toni Larrosa, que va patir una greu lesió aquest cap de setmana. De moment no s'ha fet un comunicat mèdic en el moment que estem gravant això. Fa mala pinta, però esperem que no sigui res, per un dels emblemes, ho diem, del futbol català, un altre mite dels quals parlem.
1: Capità, i esperem que no sigui res, escapulats, segur que els resultats arribaran. Aleix, per mi la decepció és la derrota del Sant Andreu també. Terres eivissenques, Eivissa 2, Sant Andreu 0. Ho poso com a decepció pel joc que va oferir al camp del Huesca i perquè venien de sumar de 3 contra l'Àguilas a Can Dragó. Sí que és cert que l'Eivissa hauria de lluitar pel playoff, hi ha molta pasta, hi ha molts diners allí, i l'objectiu de la UESA, doncs, és la permanència i després ja que vingui el que vingui. Però m'esperava que tornessin a Sant Andreu de Palomar amb mínim un puntet, més que res per plantilla que tenen i el joc que poden oferir.
0: Costa adaptar-se a Primera Federació. És segurament una de les categories més dures, principalment perquè has de combinar bons jugadors, bon pressupost i una idea de futbol clara. També s'han de readaptar els nous fitxatges, un Sant Andreu que, tal com ha passat amb l'Europa, no juguen al seu camp. Una llàstima, però bé, és d'aquests punts que, com hem comentat amb molts equips, doncs, si acabes de pujar de categoria, doncs en les teves quinieles ja marques una X, marques una derrota perquè podria passar perfectament. L'Eivissa, un dels candidats, té futbolistes molt mítics, el mític Bebé, és que, Bebé, em reitero, és el programa dels mítics, però ve un Sant Andreu que de moment juga al seu propi futbol, amb Nacho González, un entrenador amb molta i molta experiència a la categoria, i aquest cap de setmana, no, bé, aquest cap de setmana no, em corregeixo, el dimecres vinent, per tant, aquest
1: sí,
0: cap de setmana...
1: Sí, el dia 23, si no vaig errat.
0: Dia 23, sí, perquè

0: Línia defensiva amb el veterà Frank Grimà del Vilanova.
1: Seguim amb el jugador més veterà de tota la tercera federació, Òscar Sierra, que va marcar un gol de penal aquest cap de setmana que li va donar els 3 punts a la Monta.
0: Continuem amb el central de l'Espanyol B, Tomás Din.
1: Xilè, eh? És xilè. A què no ho diries amb aquest nom?
0: Doncs
1: és
0: no, de Xile. Pensava que era dels Estats Units.
1: És d'aquests nacionalitzats.
0: Ja, o sigui, sí, sí.
1: Nascut aquí, però la mare o el pare deu ser de Xile, per tant...
0: Doncs el seguirem
1: sí,
0: de ben a prop.
1: Ja és internacional amb la selecció sub-20. Seguim amb un altre central, Roger Muneix del Manresa, que va guanyar per 2-0 i va ser un dels anotadors.
0: Continuem i no marxem de Manresa. Bader El Amerani, un migcampista que m'encanta i que també va sumar un golet.
1: Meixac, el futbolista del Nàstic de Tarragona, 3 assistències, doncs era evident que l'inclouríem en aquest 11 de la jornada.
0: Martí Soler completa el mig del camp, el jugador de l'Olot, que va també sumar el seu gol particular en la remuntada al camp del Arnedo.
1: Us en recordeu que abans hem parlat de Jamal Codr i hem dit que faríem una altra pinzelladeta? Doncs apareix a l'11 de la jornada pel gol que va fer i per les bones sensacions que està donant en aquests dos partits que portem de Lliga.
0: Alejandro Santiago, de l'Espanyol B, amb un doblet en la victòria contundent per 5-0.
1: I tanquem amb un puntà de categoria, Sinan Bakis, el futbolista del Gimnàstic de Tarragona, que sembla que al Costa Daurada s'ha retrobat amb el gol que ja feia un parell de temporades que li costava trobar a porteria.
0: I Aleix, de tots aquests, doncs qui és l'MVP de la jornada?
1: Home, doncs quan fas 3 assistències en el mateix partit, li dones els 3 punts al teu equip, a més que quedes 4-2. Doncs per mi que l'MVP és Meixac.
0: I el partit estrella, el que no es pot perdre ningú aquest cap de setmana. Cornellà, l'Hospitalet, a les 8 del vespre, el dia 19. Estem parlant
1: diumenge.
0: De dissabte.
1: Ah, dissabte, cert.
0: Dissabte,
1: sí,
0: 19,
1: sí,
0: a les 8 del vespre, Cornellà, l'Hospitalet. Ràpid, Aleix, pensant-ho ràpid però contestant també. Resultat.
1: Victòria del Cornellà, 2-1.
0: 2-1. Vinga, va, jo diré...
1: Pots repetir, si vols.
0: Empat a 1.
1: Vinga.
0: Taules.
1: Doncs l'apuntem i a veure qui dels dos s'equivoca, que segurament serem els dos.
0: Doncs fins aquí, el primer episodi de Sense Pròrrogues a Radio Ciutat de Badalona. Avui hem estat nosaltres dos, però a partir de la pròxima setmana passaran per aquí els protagonistes d'aquest futbol. Jugadors, entrenadors, presidents, periodistes, gent que viu el futbol català des de dins. Ens escoltem la setmana vinent, com sempre, els dimarts a 2:15 de la tarda.
1: Moltíssimes gràcies. Adeu, adeu.

0: Sortejats aquest migdia 8 habitatges de lloguer assequible per part de l'Ajuntament al barri del Gorg. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: Emoció a la sala d'actes del Vecin entre els guanyadors d'aquest sorteig. Es tracta de 4 pisos de 2 habitacions i 4 pisos més de 3 dormitoris, tots ells situats al carrer Progrés 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Culmia. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha reiterat el compromís del govern municipal per l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Aquesta és la notícia més destacada d'avui, dimecres 16 de setembre, però en repassem d'altres els titulars.
1: Badalona migdia.
0: Una última hora, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 35 anys per presumpte cas d'assetjament sexual a menors. De seguida us donarem més detalls. També us parlarem avui de la dimissió del gerent de l'Ajuntament de Badalona després de més de 2 anys a la gerència. Des del govern fan un balanç positiu d'aquest període, mentre que des del sindicat majoritari, la PSU, consideren que no s'han impulsat els canvis que necessitava l'administració local. I també us parlarem de la Fiscalia de Delictes d'Odi, que investiga l'alcalde Xavier García Albiol per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc arran d'una denúncia d'Irídia.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença avui l'informatiu migdia amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. Aquest migdia s'ha dut a terme al Vecin el sorteig dels 8 habitatges de lloguer assequible que adjudica l'Ajuntament de Badalona al barri del Gorg, tots ells situats al carrer del Progrés, en una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Culmia. Fins al Vecin s'ha desplaçat la nostra companya Raquel Moreno, que ha seguit el sorteig.
3: Adjudicats per sorteig els 8 habitatges de lloguer assequible que adjudica l'Ajuntament de Badalona al barri del Gorg. Els parlem d'un lloguer d'entre 677 i 868 euros mensuals, 4 pisos de 2 habitacions amb una superfície de 65 metres quadrats i 4 pisos més de 3 dormitoris amb un total de 84 metres quadrats. Tots ells estan situats al carrer del Progrés número 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per la constructora Culmia. Un acte que s'ha celebrat fa pocs minuts al Badalona Centre Internacional de Negocis. Aquí han estat presents molts d'aquestes persones, aquestes unitats de convivència que complien amb els requisits i que s'havien inscrit aquest sorteig. Dues de les unitats de convivència seleccionades eren presents a l'acte. Les hem pogut veure visiblement emocionades. Hem pogut parlar amb elles i ens deien: és una oportunitat, una tranquil·litat de poder accedir al mercat de lloguer. En un cas, una parella de nois joves que deien no es podrien independitzar si no perden algun familiar, li poden heredar una casa o un pis familiar. És llavors un tema de tranquil·litat i de poder independitzar-se sense dependre de la família. I en un altre cas, ja una unitat familiar amb dos criatures al càrrec, doncs, que canvia de barri, que ho fa doncs en un habitatge amb condicions més dignes.
4: Muchas ganas de cambiar de vivienda, una obra nueva, mis hijos súper contentos también y con muchas ganas. Queríamos cambiar y entonces, pues bueno, salió la oportunidad y decidimos probar suerte. 4 pisos es muy poquito y entonces, pues sí, es complicado. Pero bueno, mira, nos ha tocado.
5: Nos apuntamos mi pareja y yo. Tal y como están las viviendas, no te puedes comprar un piso porque te piden mucho dinero de entrada. Todavía no teníamos la entrada para poder acceder a una hipoteca. Entonces nos planteamos esto de los pisos del Gorg. Nosotros prácticamente vivíamos con mi suegra, que es la que me acompaña hoy. Y al final el poder irnos solos, comenzar un futuro juntos, es una ilusión.
3: En aquest acte també ha parlat l'alcalde de Badalona, qui ha reconegut que hi ha un problema d'accés a l'habitatge a la ciutat i especialment ha posat en el focus en la classe mitjana, que segons ha dit no pot adquirir o no pot accedir a aquests pisos més socials per famílies vulnerables perquè superen la renda que es necessita, però tampoc poden adquirir el mercat de lloguer habitual perquè no poden arribar doncs, a pagar el que se'ls demana.
2: La classe media d'este país, que normalment no pot acceder a les ajudes socials perquè la renta lo supera, però en canvi no se pot accedir al mercat privado porque los precios están disparados. Y la promoción que hoy vamos a sortear va dirigida especialmente en esta dirección.
1: Badalona migdia.
0: I detingut un altre entrenador del Club Joventut Badalona. Els Mossos han confirmat la detenció aquest dimarts d'un home de 35 anys per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Segons el cos policial, hi havia una denúncia prèvia i s'ha obert una investigació per esclarir els fets. Canviem de qüestió. Dimiteix el gerent de l'Ajuntament de Badalona. Segons assegura el govern, la decisió de Jofre Clofent ha estat acordada. Es tanca així una etapa de 2 anys i 4 mesos, on, segons ha explicat l'executiu, s'ha treballat en la modernització de l'administració. Des de la plataforma sindical unitària, el sindicat majoritari, consideren que la figura del gerent no ha estat capaç d'impulsar els canvis que necessitava l'administració local. Clofent va arribar a la gerència amb el repte de fer canvis profunds, volia redistribuir les càrregues de treball dels funcionaris i detectar quins departaments necessitaven més personal. Des del govern fan un balanç positiu d'aquest període i afirmen que s'han impulsat diferents procediments per modernitzar el consistori. Eva Guillén és la 5a tinenta d'alcalde de Recursos Humans.
6: Tasques sobretot encaminades a una de les fites, no, que tenim, un dels objectius que tenim com a govern, que és modernitzar l'administració des dels, per exemple, els tràmits administratius, modernitzar el SAC, seguir tot el tema de l'impuls de la RLT, etc. Diferents, diguéssim, vies que al final el que volien aconseguir era la modernització de l'Ajuntament.
0: Des de la plataforma sindical unitària, el sindicat majoritari, el balanç és molt diferent. La PSU defensa que el gerent no ha portat a terme els canvis que necessitava l'Ajuntament. Asseguren que la seva prioritat hauria d'haver estat la reorganització dels recursos humans per poder encarar la resta de millores de la plantilla. Un departament que, segons el sindicat, tot just s'ha completat aquest estiu. Escoltem el portaveu de la PSU a l'Ajuntament, Jordi Magret.
7: Hem perdut 3 anys, perquè des d'allà s'havia reorganitzat el resta de l'Ajuntament i això no ha passat. Per tant, seguint-se amb els mateixos que érem, no s'ha millorat res. Seguint-se amb els mateixos que érem, amb la deficiència de que ens en falten 500 i cobrem menys que ningú. Per tant, això és el primer gran problema que no ha desencallat i per això l'execució pressupostària segurament ha estat tan baixa, perquè falten mans per ser capaços d'executar-la. L'Ajuntament no ha millorat res aquests 2 últims anys amb la seva gestió. Si ni molt m'apures, hem perdut una ocasió amb majoria absoluta d'arreglar coses fonamentals que no s'han arreglat.
0: Segons ha explicat el govern, la intenció és convocar de nou la plaça de gerència, tot i que de moment no han especificat quan es farà. I la Fiscalia de Delictes d'Odi investiga l'alcalde Xavier García Albiol per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria a nedar al Marroc. Albiol ho va manifestar en una publicació a les xarxes socials el passat 17 de juny sobre un home arrestat per un robatori. El Ministeri Públic ha obert diligències per determinar si el text pot ser constitutiu d'un delicte d'odi. La decisió arriba després d'una denúncia de l'Associació en Defensa dels Drets Humans, Irídia, que considerava que les paraules de l'alcalde podrien incitar a l'odi contra un col·lectiu per raó de la nacionalitat. Per la seva banda, el govern local ratifica les paraules de l'alcalde i diu literalment que s'ha de ser un canalla per robar una dona de 80 anys. L'Anna García del Benis ens amplia aquesta informació.
8: D'acord amb la denúncia d'Irídia, el missatge va acumular en un sol dia més de 67.000 m'agrada i 5.800 comentaris despectius i discriminatoris cap a l'arrestat. En aquest context, l'entitat va assenyalar que el nombre d'interaccions evidenciava que la difusió del contingut podria haver arribat a centenars de milers de persones. L'escrit apuntava que en publicar la fotografia on es podia veure la cara del detingut, el Biol hauria menystingut el seu dret a la presumpció d'innocència. Sobre el comentari de l'alcalde que, si fos per ell, el retornaria nedant al Marroc, Irídia considera que el Biol defensava l'ús d'una via de retorn que el conduiria a una mort assegurada i, en tot cas, contrari a la llei i als drets humans. Aquesta no és l'única causa que la Fiscalia manté oberta contra Xavier García Albiol. El Ministeri Públic també l'investiga per un delicte d'odi amb motiu del desallotjament de l'antic Institut Benou el 17 de desembre del 2025, que va deixar al carrer unes 400 persones migrades.
0: I les obres de reconstrucció del pont del Petroli avancen a bon ritme i properament està previst que arribi al litoral badaloní la plataforma circular que es traslladarà per peces per començar a muntar l'estructura al mar. De moment el calendari es manté segons les previsions i els treballs podrien acabar entre els mesos d'octubre i novembre. Així ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, en una entrevista al Badalona 360.
9: Vam dir cap al mes d'octubre, novembre i si fa o no fa, estarà per aquí la culminació. Ara ja començaran a portar la plataforma per peces, començarà a muntar per després fer la instal·lació, no? I agafarà la forma final. Els treballs que s'han fet aquests tres primers mesos són bastant invisibles, no? Perquè són d'estructura i encara no es veu la forma.
0: Durant l'entrevista, el regidor també ha parlat de les obres de renovació del passeig marítim al tram de la platja de la Barca Maria, que va patir importants desperfectes arran del temporal Harry. Gràcia ha explicat que els treballs estaran acabats a la tardor. És moment de repassar altres notícies del dia en format més breu. El Teatre Zorrilla acollirà el proper dissabte 19 de setembre la cinquena edició de la nit de monòlegs solidaris de la Lucha de Abril. L'esdeveniment presentat per Raquel Montalvo comptarà amb la participació dels monologuistes Xavier Daltey, Toni Climent, Dani Luna i Alejandro Boli. Tot el que es recapti amb les entrades, que tenen un preu de 18 euros, anirà destinat a la investigació de la malaltia minoritària que pateix l'Abril. Es tracta de la paraparèsia espàstica tipus 52, una afecció que, a part d'ella, recordem-ho, només pateixen 3 nens més a Espanya. I ja hi ha data per una nova edició dels Tardeos de la plaça President Tarradellas. Serà dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda. Aquesta edició, programada per acomiadar l'estiu, tindrà la música dels 80 com a protagonista. I ja estan obertes les inscripcions pels cursos de català del Consistori per la normalització lingüística de Badalona i Sant Adrià de Besòs. L'oferta compta amb 57 cursos que van del nivell inicial, la U, fins al superior, al C2, i es podran realitzar presencialment o en línia. Les inscripcions estan obertes fins al 21 de setembre. Obrim plana cultural. Aquesta tarda s'estrena Una nit amb Andrés Villarrosa, amb l'actor badaloní Oriol Genís com a protagonista. Es tracta d'un cabaret que inicia el cicle d'homenatge dedicat a la trajectòria de l'intèrpret badaloní, que constarà de 4 obres durant el curs. Totes elles es faran a la Sala Beckett de Barcelona. Tot i els seus 76 anys, el badaloní encara està en forma per afrontar aquest nou repte.
10: L'edat té un avantatge, que és que et dona una miqueta allò que diuen el gat vell, no? Saps fer les coses perquè no es noti tant quan et canses o quan no et canses, no? Jo crec que l'agilitat que encara es manté, o que encara em manté viu, artísticament parlant, és una cosa que haig d'agrair.
0: La segona obra de Genís a la Sala Beckett serà Com tocar de passa meva sobre la terra, un text de Lluïsa Cuniller, que interpretarà també tot sol i que tindrà lloc del 12 al 29 de novembre d'enguany. I els geganters de Badalona pujaran a peu fins a Sant Jeroni de la Murtra. Començaran la caminada el pròxim 4 d'octubre des del jardí de Cal Amigó a 10:45 del matí i tenen previst arribar-hi cap a 1:45. Un cop allà participaran a la missa i un cop finalitzi hi haurà ballades de gegants i un dinar popular. Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens ha apropat tota l'actualitat esportiva, però abans fem un cop d'ull, com sempre, a la previsió meteorològica amb en Luismi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. El temps s'està enrevessant per moments i atenció perquè al llarg de les properes hores acabarem tenint tempestes, per bé que locals, molt intenses. Ja immediatament, algunes s'aniran produint cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, arrencant del Barcelonès i del Baix Maresme, i després s'aniran desplaçant a gran part del Vallès. Ja diem, de forma puntual. No estarà plovent tota la tarda ni tampoc d'una forma general. També alguns primers ruixats van entrant des de l'Ebre o a les comarques de Ponent. En aquest cas, més aviat, pluja molt passatgera i amb poca quantitat. Ja immediatament, aquesta tarda, el reguitzell de tempestes fortes, a més, seran ben paleses a gran part de la Catalunya central, també les comarques de Girona i les de Barcelona. I al llarg d'aquesta propera vesprada i sobretot nit, molta atenció al curs del riu Foix, del riu Anoia, també de les rieres del Garraf, del Baix Llobregat, perquè aquí hi haurà una entrada de tempestes ben destacables. La temperatura anirà baixant. N'estem pendents a la xarxa.
1: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
12: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
13: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
14: Bona notícia! Obrim un nou Capravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10 amb els millors frescos i ofertes. Si vols, t'ho portem a casa, tria la franja horària a la botiga o també pots fer la compra online a capravoacasa.com i passar-ho a recollir per la botiga amb el servei Click and Collect. Vols estalviar amb mi? Capravo!
15: Hi ha partits que es juguen, hi ha partits que es viuen. Aquest cap de setmana a Badalona, sent la màgia del Palau Olímpic amb la disputa de la Supercopa Endesa.
16: Abonaments a tickets.acb.com.
17: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs, on compren els professionals. Obramat.
1: Els esports amb Ramon Duran.
7: Parlarem, evidentment, de la Supercopa ACB. A més, ahir també presentació de l'ACB a la seu d'Endesa a Madrid. I, per tant, doncs, tot a punt ja al Palau Olímpic perquè la pilota comenci a rodar. I pel que fa a l'estadi municipal, hem de dir que ja llueix doncs part de la gespa, que d'aquí unes setmanes està previst que estigui instal·lada al municipal de Badalona. La segona quinzena d'octubre ha de ser clau en aquest sentit. En parlarem de tot això. A més, també avui del Joventut Femení, perquè l'equip de Fabián Tellez prepara la final de la Lliga Catalana contra el Lima Horta. I comencem parlant d'aquesta Supercopa ACB perquè, com dèiem, cada dia Badalona és l'epicentre del millor bàsquet. Així és, Joventut, Cosner, Baskonia, València, Bàsquet i Barça juguen aquest dissabte i diumenge a la Supercopa Endesa. Recordem, doncs, que Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona oferiran programes especials en directe dissabte a partir de les 5 de la tarda i diumenge a partir de les 6. Encara podeu adquirir els abonaments a ticketsacb.com. Per tant, doncs, com dèiem, una Supercopa que ja s'ha començat a visualitzar al Palau Olímpic perquè ja s'ha
18: col·locat el parquet que es fa servir per les competicions de la Copa del Rei i també de la Supercopa. Precisament ahir la sisa joventut es va haver d'entrenar a les pistes annexes. Com dèiem i explicàvem, doncs, un joventut que s'enfrontarà al Kosner Baskonia en aquestes semifinals. Precisament ahir es feia també a la seu d'Endesa, a l'ACB a Madrid, la presentació d'aquesta temporada, la Lliga ACB Endesa, també la Lliga Femenina Endesa. En definitiva, doncs, tot a punt, representants de cadascun dels equips masculins i femenins. I en el cas de la penya, hem de dir que hi era Ndiaye, el recent fitxatge, el jugador cedit pel Real Madrid, que l'escoltàvem precisament aquesta setmana i tornava a manifestar-se des del punt de vista que l'equip està llest ja per afrontar la part oficial de la temporada i en concret aquesta Supercopa. Escoltem-lo.
19: Con mucha energía de afrontar este reto de Supercopa el sábado. Y nada, he venido a ayudar el equipo y nada, estamos listos para dar todo este sábado contra Baskonia y para ganar el primer partido.
18: Dani Miret, el tenir de la penya, que sap de la capacitat de l'Ndiaye i, per tant, diu al jugador que li demana absolutament de tot. Escoltem-lo.
19: Bueno, de todo, de ayudar, de jugar, de disfrutar del juego, ayudar al equipo, la defensa, hacer las cosas bien y todo. Me pide todo Dani, así que porque me conoce y yo también lo conozco y para mí es un reto y es un honor de estar con él, que me entrene.
18: Doncs un joventut que un cop pugui recuperar Ante Tomic, realment ja la té, ja hi compta, però acabarà de posar la cirereta del pastís amb una plantilla d'autèntic luxe.
15: Badalona Comunicació et porta la Supercopa a casa.
16: Programació especial els dos dies. Més de 10 hores de directe a Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat.
15: Els protagonistes, l'ambient i, per descomptat, la locució dels partits.
16: Dissabte 19 des de les 5 de la tarda i diumenge 20 a partir de les 6.
15: Et portem la Supercopa allà on siguis.
18: També en bàsquet femení, el Joventut, que ja escalfa motors des de fa dies, el dimecres 23 de setembre afrontarà la final de la Lliga Catalana Challenge. Ho farà contra el Lima Horta. I, per tant, doncs, el partit es disputarà a les 6 de la tarda del dimecres 23 al pavelló de Reus. En les últimes hores, el nostre company Albert Guerra ha pogut conversar amb Fabián Tellez, el tècnic verdinegre, que repeteix dels últims partits on no es va aconseguir la permanència la temporada passada. Evidentment, ja quan Fabián Tellez va agafar les regnes de l'equip, la situació era prou complicada, i ara enguany s'aspira ni més ni menys que a tornar, doncs, a la màxima categoria femenina. Un Fabián Tellez que destaca el perfil de la plantilla i les ganes de mantenir cada dia una gran intensitat.
20: Una mica el perfil de l'equip jove, amb molta gent sense coneixement de la categoria, no? També fa que estem molt motivades per entrenar, per seguir aprenent, per tenir aquest perfil de tenir la motivació constant, no? De seguir progressant, i en aquest sentit molt content.
18: I clar, objectiu, buscar l'ascens de categoria. Això sí, ho contrasta el Fabián Tellez també amb l'objectiu del club, no? Que és també poder conjuntar totes aquestes jugadores joves amb molta projecció.
20: Bueno, és el que diem. Nosaltres tenim l'objectiu clar de pujar de categoria, però també hem de ser conscients de quina és l'aposta del club. És a dir, aquí hi ha dos tipus d'aposta, no? Una aposta que implica, a nivell de pressupost, pues una inversió molt, molt, molt alta, com va fer Mallorca l'any passat, per exemple, no? Amb gent pues, bueno, pues veterana, amb coneixement de la primera categoria, etcètera, de la Lliga Endesa, o una aposta diferent, no? En un pressupost diferent, amb un perfil jove, i això vol dir temps, no? És a dir, creure en el procés, no? I, com tu dius, tenir paciència perquè aquestes jugadores arribin quan han d'arribar, pues, en un grau competitiu molt alt.
18: El primer partit oficial serà dimecres a les 6 de la tarda al pavelló de Reus a la final de la Lliga Catalana contra el Lima Horta, d'un entrenador que coneix perfectament, diu el Fabián Tellez, i que, per tant, doncs, motivarà moltíssim a les seves jugadores. Serà el títol en disputa i Fabián Tellez, que preveu un partit molt, molt equilibrat i molt igualat.
20: És que Lima està jugant molt, molt, molt bé. És a dir, els amistosos que estan només pels resultats, perquè no hem vist res, és que, bueno, segueix amb un bloc molt important de l'any passat, amb una dinàmica molt, molt, molt bona, que no m'estranya, perquè, bueno, conec el Ramon i és un grandíssim entrenador i, aleshores, segur que està preparant molt bé el grup. I, en aquest sentit, bueno, jo espero un partit molt, molt complicat per això, no? Perquè necessitem temps i encara estem esperant inclús la incorporació d'alguna jugadora nostra, no?
18: I en futbol, el Badalona s'ha entrenat aquest matí, també ho ha fet el Badalona Women. Hem de dir que ara mateix l'Estadi Municipal de Badalona, de manera parcial, ja doncs té gespa plantada, no? Ja comença a veure's aquest, diríem, mantell verd que ha de ser el protagonista al 100% de l'estadi municipal. Com dèiem, els operaris ja han començat a muntar aquesta gespa. Un cop estigui situada ja al 100%, es procedirà a reforçar la il·luminació i també a col·locar les noves banquetes, tota la zona tècnica. Tot plegat avança a un bon ritme i s'espera que durant la segona quinzena del mes d'octubre pugui quedar enllestit. Ara mateix es desconeix quin serà el primer partit que es disputarà, tot i que deixava entreveure, no?, l'alcalde Xavier García Albiol en la presentació d'un patrocinador del Badalona Women, que podria ser perfectament el Badalona Women Barça, aquest derbi que es disputaria el cap de setmana del 31 d'octubre, 1 de novembre. En qualsevol cas, veurem si l'estadi queda enllestit uns dies abans del tot. De moment, el que sí que sabem és que el Badalona Women jugarà el seu primer partit com a local aquesta temporada i ho farà en un escenari ja conegut de la campanya passada, que serà el Municipal de Palamós. Això serà contra la Real Societat aquest dissabte. Per la seva banda, el Sígol, diumenge a la tarda, anirà a jugar com a local al camp de la Teixonera, a Barcelona. Per tant, la segona jornada de Lliga de la Tercera Federació, el Sígol, que marxarà a jugar a Barcelona com a local al camp de la Teixonera. Pel que fa al Badalona, aquesta setmana juga fora, al camp del Vilassar, i a la quarta jornada la intenció de l'equip escapulat, almenys, seria, si es pot, insisteixo, jugar al camp de la Travessera de Montigalà, que està ja, diríem que en el darrer sospir, a la recta final ja d'aquestes obres, i aquesta seria la intenció del Badalona. Que has de poder jugar a la Travessera de Montigalà? Doncs seria en aquest escenari el partit contra el Sant Cristóbal. Del contrari, el Badalona, que hauria de repetir el Municipal de Campaixaueta Santa Coloma, el Municipal de Santa Coloma, per disputar el partit de la quarta jornada contra el conjunt terrassenc. Veurem finalment què passa, no? Ahir explicàvem també que el davanter del Badalona, Toni La Rosa, està apurant fins les últimes opcions per veure si hi ha possibilitats, doncs, de, per exemple, de no haver de passar pel quiròfan, cosa que sembla molt, molt, molt difícil. Entre avui i demà se sabrà, i el més probable, insisteixo, ja ho dèiem l'altre dia, el més probable és que Toni La Rosa hagi de passar pel quiròfan ja la setmana que ve, però s'haurà de concretar entre avui i demà màxim. Un Badalona que s'ha entrenat i que, per exemple, doncs, qui ha fet un resum de la situació i de la feina que estan fent aquesta setmana de mentalització dels jugadors ha estat el tècnic Genís Sampietro, que ens explicava això.
4: Ser més agressius, de generar més accions de gol, d'anar a buscar la portària contrària com vam fer la segona part, i la clau és sense precipitar-nos també, no? Penso que la segona part vam tindre moltes ocasions, vam estar molt a prop de la porteria, però no ens vam precipitar i és el que va fer que poguéssim generar les ocasions, perquè al final si et precipites també el rival et surt més vegades al contraatac i no pots estar tanta estona atacant. Llavors crec que és la línia que hem de seguir, estem amb aquesta idea de trobar una mica aquest equilibri nostre de tindre el control del partit i a la vegada ser agressius i sobretot de poder ser competitius, que crec que ho estem sent, potser ens estan, hi ha errors que ens estem pagant més cars de lo normal, però són errors. Per tant, també per això dic de l'autocrítica, de corregir-los. En això estem treballant aquests dies i amb confiança de que ho aconseguirem.
18: Bé. Doncs Genís Sampietro, el tècnic del Club Futbol Badalona, que explicava aquest procés, aquest canvi de rumb que volen fer ja de cara al partit contra el Vilassar de diumenge. I fins aquí tota la informació esportiva d'avui dimecres. Demà, més esports aquí als 94.4. Adéu-siau.
5: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
21: Bon dia, són 2:45.
22: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
21: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, que s'allargaran al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, posa alguns exemples.
23: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
21: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Luismi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. L'atmosfera s'enrevessa al llarg de les properes hores. En aquests moments hi ha alguns primers ruixats intensos, però són bastant locals, tot sigui dit. Estan caient cap al Pirineu de Lleida, al voltant de l'Ebre, especialment a la comarca del Baix Ebre, i algun primer ruixat comença a treure el nas també al voltant del Gironès. Compte perquè immediatament, i sobretot ja aquesta tarda i aquest vespre, tempestes fortes, les més destacables a la Catalunya central, al Prepirineu de Girona, i compte aquest vespre i nit entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Molt possiblement alguns aiguats i inundacions.
21: En estarem pendents, gràcies Luismi. És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Engega el judici a 4 policies nacionals pel tret en pilota de goma que va fer perdre un ull a l'activista Roger Espanyol. Sori Anquer.
24: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
25: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
21: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
24: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'oposa al nou model. L'anima a proposar-ne un d'alternatiu.
21: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'estan accelerant els resultats.
24: I això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
26: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
21: En Cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
24: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
21: Als esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga de Primera. Joan Barberà.
27: Els blaugranes reben el Racing a 9:45 de la nit al Nou Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
21: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
22: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: Protecció Civil activa la fase d'alerta de l'Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, especialment intenses al vespre, la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també la Catalunya Central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil, per tot plegat, demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges és alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
2: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
0: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
21: En aquest punt, doncs, tornem a connectar amb el nostre home del temps, amb Lluís Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i també saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Bon dia de nou, Lluís Mi, què ens espera aquesta tarda?
11: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua. A més, amb calamarsa, probablement, i amb ventades locals, és entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Mollanès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí, molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.
21: Gràcies, Lluís Mi, estarem pendents de tot plegat, molts fronts a tenir en compte. I justament reduir el risc d'inundacions, aprofitant al màxim l'aigua de la pluja, és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica i per això a Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellvé, bon dia.
3: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
6: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no? Amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
3: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
21: Primera sessió del judici a quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici ha arrencat avui i és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
24: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i també s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
25: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
24: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia, perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
21: 20 minuts i seran les 3, obrim plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, que és del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
8: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures. No? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això. No? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
1: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
22: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions perquè inverteixin en recerca sobre l'Alzheimer i també preparin el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
26: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
9: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
21: No deixem la salut i atenció a aquesta iniciativa pensada com a visites culturals que millorin el benestar emocional. És l'objectiu del projecte que estan tirant endavant els centres d'atenció primària i els museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer els recorreguts posant-hi els 5 sentits. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
10: Les àrees bàsiques de salut podran recomanar visites als museus com una activitat més per cuidar la salut emocional. Carme Andreu, coordinadora de recerca i innovació de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
12: No ens sonava que s'hagués subvencionat ningun projecte així que implicava una col·laboració
7: entre la salut, no? I entre un altre departament, un altre estament, en aquest cas la cultura.
10: Eva Martínez, referent de benestar emocional de l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.
12: El que busquem és que tota aquella persona que se sent en un moment de malestar o que simplement necessita un moment d'introspecció o de connexió pugui fer-ho en un espai d'un museu, que és un recurs de tots.
10: I participen el Museu d'Arqueologia d'Ullestret, el Museu de la Pesca de Palamós, el Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
21: I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Club Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
24: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
21: Gairebé 3:45, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en un nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, així com espais per a entitats i un bosc urbà. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
13: La proposta guanyadora a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes que connectin l'equipament amb el seu entorn. En aquest sentit, Laura Fortuny, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, ha explicat com seran aquests espais. Escoltem.
14: Una construcció d'una piscina i una construcció d'un element esportiu en una planta primera per tal de garantir aquesta connectivitat d'aquests usos principals en un espai central dintre del que és l'illa de la Mansana. Aquest element central, que seria la nova construcció, a més, complementat amb la possibilitat de l'obertura d'uns elements, d'uns carrers, d'uns espais verds que connectarien aquest edifici existent amb l'edifici de nova construcció.
13: En paral·lel, el nou equipament esportiu comptarà amb 200 noves places d'aparcament a l'Avinguda Brundel. Amb tot, des de l'Ajuntament han advertit que el projecte executiu no compta amb un calendari establert, però preveuen que a finals de 2027 l'espai continuarà en obres.
21: I atenció a aquesta iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. És una prova pilot que es vol ampliar a tots els municipis de la comarca. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
15: Santa Oliva i Bellvei són els dos primers municipis que han impulsat aquest nou servei, amb el qual es vol donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no s'han arribat a servir. La intenció és reduir les elevades xifres de malbaratament alimentari que hi ha als menjadors escolars, ja que es calcula que diàriament es llencen entre 10 i 15 quilos de menjar a cada centre escolar. El funcionament del programa l'explica Alba Capmany, responsable de l'empresa Setitria, que gestiona el servei de menjador escolar a Santa Oliva.
16: Diàriament, doncs, en acabar el servei, la cuinera congelarà, val? I setmanalment, des de l'Ajuntament, val? Es passarà a recollir. Hi ha un arcó específic només per aquest projecte. Val? Llavors, setmanalment, l'Ajuntament serà encarregat de recollir totes aquestes carmanyoles i ja fer la distribució segons ells tinguin organitzat.
15: Els aliments es distribuiran a famílies en situació de vulnerabilitat, en el cas de Santa Oliva, i a usuaris de Càritas, en el cas de Bellvei. El servei s'avaluarà en aquests primers mesos amb la intenció d'anar-lo desplegant progressivament a tota la comarca.
21: Aquest matí s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis organitzat pel Diari de Girona i Premsa Ibèrica. Durant la jornada s'han pogut escoltar diverses taules rodones amb personalitats importants de la província.
24: I entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, sensellarisme, pla de barris, infraestructures, mobilitat i seguretat.
21: Televisió de Girona, Marc Guibas.
17: L'Auditori ha obert les seves portes al primer fòrum de municipis de la ciutat de Girona, un espai creat per debatre sobre els temes importants de la província, precisament amb aquells que prenen les decisions al territori gironí. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
19: Sens dubte, avui el principal problema que afronten les ciutats, i com veiem la ciutat, una ciutat com Girona, una capital com Girona, que a més té una força d'atracció, diguéssim, innata, natural, i que a més hem anat treballant al llarg dels anys, és l'habitatge. I sobretot perquè implica, o acaba derivant, en allò que és central en la vida de qualsevol persona, que és el cost de la nostra vida. I la realitat és que en els últims 20 anys independentment de qui hi hagi governat a l'Estat, el que ens hem trobat és que el preu de l'habitatge ha anat pujant moltíssim.
17: Així doncs, el Fòrum de Municipis tanca la seva primera edició després de tractar les possibles solucions a les problemàtiques que dificulten el dia a dia de les persones.
0: I és moment per la cultura. Tu que

0: que avui arriba molt musical perquè Vic ja s'ha despertat aquest matí amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: En concret, els de Dan Peralbo i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.

0: Seguim en cultura i en concret en cinema. La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a millor pel·lícula internacional.
1: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la bola negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Ens situem ara a Barcelona. Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell, amb dansa i música d'arrel. David Navarro, bon dia.
2: Visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
3: Que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
2: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels Esbarts de Saurins i de l'Orquestra de Músiques de Reus.
0: I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí, Joan Brossa o Jaume Plensa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: L'exposició recull una cinquantena d'obres fetes a finals del segle XX. En elles s'analitza com l'estètica i l'esperit del barroc han continuat presents en la cultura catalana. El comissari de l'exposició és Ricard Mas.

0: fets i obres del passat amb dissenys actuals i troba moltes similituds. Per exemple, una desfilada a Barcelona de l'any 1759 per celebrar l'arribada de Carles III amb l'espectacle de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 92, també a Barcelona. És la primera exposició temporal que estrena l'equipament manresà i es pot visitar fins al 6 de desembre.
1: I és moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
2: Bon dia, Marta. Els blaugrana reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que ahir va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir

0: Això quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, i torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
1: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
2: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
3: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
2: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
1: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina la següent. I avui juga el CAC7 Granollers, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. Un partit a 8:45 del vespre que es podrà seguir en directe a BOTV i també a la plataforma La Xarxa Més.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat. Badalona Tower.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un altre home de 35 anys per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors a Badalona. El detingut era entrenador del Club Joventut. El cos policial ja ha obert una investigació per esclarir els fets. Des del Club Joventut Badalona condemnen els fets i l'han apartat de les seves funcions de manera cautelar. Destaquen que els fets als quals s'acusa el detingut van tenir lloc abans que entrés a l'entitat. Des de la penya mantenen una posició de tolerància zero davant de qualsevol conducta contrària a la llei. I el Vecín ha acollit aquest migdia el sorteig dels 8 habitatges de lloguer assequible que adjudica l'Ajuntament de Badalona al barri del Gorg. Un lloguer assequible que va dels 677 euros a 868 mensuals. Es tracta de 4 pisos de 2 habitacions amb una superfície de 65 metres quadrats i 4 pisos més de 3 dormitoris amb un total de 84 metres quadrats. Tots ells situats al carrer del Progrés 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Culmia. A l'acte s'ha convidat a les 113 unitats de convivència que han complert amb els requisits. 39 participants pels pisos de 3 habitacions i 74 pels de 2. L'alcalde de Badalona ha reconegut la dificultat actual d'accés a l'habitatge que pateix la classe mitjana del municipi. Xavier García Albiol ha reiterat el compromís del govern municipal per l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Les properes que s'adjudicaran a detallat seran els barris del Progrés i Canyadó.
3: La classe media d'este país, que normalment no puede acceder a las ayudas sociales porque la renta lo supera, pero en cambio no se puede acceder al mercado privado porque los precios están disparados. Y la promoción que hoy vamos a sortear va dirigida especialmente en esta dirección.
2: Les dues unitats de convivència presents a la sala s'han emocionat quan han estat escollides. Es tracta d'una parella jove i una família amb dos menors al càrrec. Ara el següent pas serà presentar tota la documentació necessària per formalitzar l'adjudicació i rebre les claus del nou domicili. I dimiteix el gerent de l'Ajuntament de Badalona. Segons assegura el govern, la decisió de Jofre Clofent ha estat acordada. Es tanca així una etapa de 2 anys i 4 mesos, on, segons ha explicat l'executiu, s'ha treballat en la modernització de l'administració. Des del govern en fan un balanç positiu d'aquest període i afirmen que s'han impulsat diferents procediments per modernitzar el consistori. Des de la plataforma sindical unitària, però, el sindicat majoritari, el balanç és molt diferent. La PSU defensa que el gerent no ha portat a terme els canvis que necessitava l'Ajuntament. Asseguren que la seva prioritat hauria d'haver estat la reorganització de recursos humans per poder encarar la resta de millores de la plantilla. Un departament que, segons el sindicat, tot just s'ha completat aquest estiu. Escoltem el portaveu de la PSU a l'Ajuntament, Jordi Magret.
4: Hem perdut 3 anys, perquè des d'allà s'havia reorganitzat el reste de l'Ajuntament i això no ha passat. Per tant, seguint amb els mateixos que érem, no s'ha millorat res. Seguint amb els mateixos que érem, amb la deficiència de que ens en falten 500 i cobrem menys que ningú. Per tant, això és el primer gran problema que no ha desencallat i per això l'execució pressupostària segurament està tan baixa, perquè falten mans per ser capaços d'executar-la. L'Ajuntament no ha millorat res aquests 2 últims anys amb la seva gestió. Si molt m'apures, hem perdut una ocasió amb majoria absoluta d'arreglar coses fonamentals que no s'han arreglat.
2: Segons ha explicat el govern, la intenció és convocar de nou la plaça de gerència, tot i que de moment no han especificat quan es farà. I en esports, la seu de la Lliga Endesa va viure ahir un acte mai vist. Es van presentar a la vegada la Lliga CB i la Lliga Femenina, que arrenquen ja, i són dues competicions de màxim nivell. Durant la tarda hi va haver l'atenció als mitjans amb un representant de cada equip de la CB i de cada equip de la Lliga Femenina. De la sisa joventut hi va haver l'Indi Aie. També hi va estar present l'exvertinegre Guillem Vives, ara al Casademont Saragossa. També Kaiser Gates, ara a l'UCAM Múrcia, i del Baskonia, el rival a semifinals de la penya a la Supercopa. No hi va haver cap representant. La gran atracció, però, va ser la base de l'Espar Girona i Anna Martín en el 5 ideal del Mundial, on Espanya va ser medalla de bronze. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: El manga One Piece de Eiichiro Oda és la proposta d'en David Cantó d'aquesta setmana.
2: El manga de One Piece ha fet història. Amb la publicació del volum 114 al Japó, el còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món.
1: Continuarem amb les novetats de l'editorial Lapislàzuli, amb el seu editor John López de Vinyaspre, amb títols tan impactants com la poeta Pam Panguel.
3: Doncs mira, et comentaré tres o quatre llibres. Un molt interessant que vam fer just a principis d'any, perquè enguany hi ha un festival contracultural a Girona que es diu Festival Pepe Sales, que porta més de 19 edicions. Aquest festival el comanda el Lluís Llamas i la Consol Ribas, que són com uns arqueòlegs de trobar veus oblidades, literats pràcticament molt, molt desconeguts.
1: Amb en Ramon Grau parlem del vincle turquesa, novel·la juvenil publicada per Boliana. L'amistat i els desitjos no sempre són la millor combinació.
4: Entra la fantasia d'aquestes noies joves de voler pensar com podrien matar aquesta noia que envegen tant. Llavors una cosa és pensar-ho i l'altra amb el que es troben, no? Que realment apareix morta i llavors totes les pistes i les sospites recauen cap a elles.
1: I la cirereta del pastís la posa en Jordi Sierra i Fabra amb la seva última novel·la de la sèrie Magdaventura, La conversió de Nabib, publicada per Univers. Una entrevista entre la literatura i la passió d'una vida.
5: Quan un fa una novel·la, fa una novel·la, però quan un planifica un personatge i sap que almenys en farà tres llibres, per lo menys, i en seguida en van parlar de fer el quart i el cinquè, planifica els temes que vol tractar. Hi havia quatre temes actuals, que a mi em fapaven molt, que són els quatre grans tràfics que hi ha al món que generen una quantitat de diners increïbles, que són tràfic d'armes, tràfic de drogues, tràfic d'obres d'art robades i tràfic d'animals exòtics.
2: Preparats per escoltar els continguts d'aquesta edició número 336 del Calaix? Som-hi! Temporada 7, capítol 31. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum 114 al Japó. El còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria a la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT. El mes passat van estrenar 57 nous capítols doblats de la saga de l'Illa dels Tritons a partir de l'episodi 523. Mentrestant, al Japó ja van pel capítol 1176 de la sèrie i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat. I milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Sant Jordi és un bon moment per descobrir i redescobrir editorials, com Lapislàtzuli, una editorial valenta amb propostes sorprenents, obres úniques i diferents. En parlem amb Jon López de Vinyaspre, editor. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: Cita obligada, i que esperem, i sobretot perquè feia molts dies que no en parlàvem, eren de les novetats de Lapislàtzuli editorial. Escolta'm, Jon López de Vinyaspre, editor, ens posareu falta, eh?
3: Per què?
2: Ens posareu falta perquè ara feia dies que no ens trobàvem, que no comentàvem novetats, no tenim perdó. Escolta'm, sí, què ens portes? Què portes per Sant Jordi?
3: Que tampoc podem acaparar tot el mercat editorial, Lapislàtzuli, que som una editorial petita, nosaltres amb poc ens conformem.
2: No, hem d'anar sempre per totes. Som una editorial petita, però amb molta força. Jo sempre dic que éreu molt valents, sempre heu sigut molt valents.
3: Bueno, fem el nostre camí en aquest oceà ple de transatlàntics editorials. Nosaltres anem amb la nostra barca de vela romàntica i fem la nostra trajectòria intentant fer bons llibres, sobretot.
2: Bons, n'hem tingut molts al programa. Quines són les novetats que trobarem aquest any per Sant Jordi, si us venim a veure?
3: Doncs mira, et comentaré tres o quatre llibres. Un molt interessant que vam fer just a principis d'any perquè Enguany hi ha un festival contracultural a Girona que es diu Festival Pepe Sales, que porta més de 19 edicions, i aquest festival el comanda el Lluís Llamas i la Consol Ribas, que són com uns arqueòlegs de trobar veus oblidades, literats pràcticament molt, molt desconeguts, i els fan cap de cartell d'un festival que dura una setmana, i al voltant d'aquest personatge doncs munten un munt d'activitats, no? Aquest any l'han fet al voltant d'una poeta japonesa que es diu Suzuki Shizuko, que aquesta poeta va ser prostituta al Japó durant l'ocupació militar nord-americana a la Segona Guerra Mundial. Després va desaparèixer l'any 1952 sense deixar cap rastre, no s'ha trobat mai el seu cos. Tot indica que es va suïcidar, però va deixar escrits més de 7.000 haikus, i nosaltres, juntament amb la col·laboració de l'Acadèmia Som Japó de Girona, i amb els seus alumnes hem anat traduint aquests haikus del japonès al català i al castellà. Hem fet aquesta traducció i ha sortit un llibre maquíssim, no?
2: Home, és impressionant la història, per començar, sobretot la fascinació d'algú que no coneixes i, a més, que penses això, no?, que va desaparèixer. En canvi, hem pogut saber molta cosa a través dels haikus, del seu llegat. Vull dir que ha deixat un llegat impressionant.
3: Sí, sí. Sabem molt poca cosa d'aquesta dona. De fet, era de família benestant, havia treballat de delineant a empreses potents japoneses com Toshiba i tal. Sempre havia anat escrivint haikus, però d'alguna manera la Segona Guerra Mundial ho trastoca tot, no? L'any 1945... i el bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki. Allà moren més de 200.000 persones civils a l'acte, en un bombardeig absolutament infame. Moltes més moririen després, els anys i dècades posteriors, a causa de les seqüeles de les bombes nuclears. Aquell any 1945 comença també l'ocupació nord-americana del Japó, i el que fa el govern japonès és una mena d'escut humà. És a dir, obren uns grans centres d'esbarjo, els diuen, que no deixen de ser grans centres de prostitució on fiquen dones de classe baixa, fins i tot dones adolescents, amb la intenció última o primera que els soldats nord-americans, quan entrin al Japó, no violin les seves dones de classe mitja o alta, no? Les seves dones, entre cometes, respectables, val? Aquests centres d'esbarjo, per on passen en 3 anys només unes 70.000 dones, val? Duren només 3 anys perquè després, a petició del mateix govern nord-americà, s'han de tancar a causa de la proliferació de malalties venèries, no? Clar, a moltes dones d'aquests centres queden en terra de ningú. Queden en terra de ningú. I aleshores és quan apareix la figura de la Pam Pangel, que és el títol del llibre, la poeta Pam Pangel, que són dones de companyia de soldats o grups de soldats nord-americans. Per acabar-ho d'adobar, la Suzuki Shizuko s'enamora d'un soldat afroamericà, val, que sabem que es diu Carey Clark, en una època on hi havia un racisme imperant. Recordem que encara en aquesta època no s'ha produït l'incident de la Rosa Parks, de l'autobús a Alabama, tampoc ha aparegut encara Martin Luther King, val? Per tant, ens trobem una prostituta japonesa exclosa per la seva societat i un soldat negre exclòs per la seva societat. Sabem també que aquest Carey Clark, aquest soldat negre, l'envien a Corea, allà cau malferit, l'han de portar a casa seva a Texas i finalment morirà a causa de les ferides de guerra, no? Bé, quan la Suzuki Shizuko s'assenta que el seu estimat ha mort, ella desapareix per sempre, com dic, tenia 33 anys, i tot indica pels seus últims haikus, perquè a través d'aquest llibre es pot anar seguint una mica la seva vida adulta, tot indica que es va suïcidar. Per tant, en aquest període, jo sempre dic que el Japó va patir un bombardeig, va patir uns traumes de guerra, va patir una ocupació, però com gairebé sempre, doncs les dones sempre ocupen el graó més baix dins d'aquest pou del patiment col·lectiu.
2: ara mateix no tinc paraules, eh? M'has deixat absolutament sorpresa, no? I esperberada en certa manera, perquè és una història dura. Quan jo us deia que era una editorial valenta, una editorial molt particular, és precisament perquè recupera, és meravellós la feina que feu, o sigui, recuperar tots aquests haikus, és que és una de les humetes de Sant Jordi que no pot faltar les nostres lleixes, eh? I se'ns acaba el temps, jo ara continuaria amb la Pampanguel, però sabem que teniu moltes altres novetats, posarem una mica de... pujarem una mica el llistó i una mica de bon humor, no? Perquè sí que teniu cosetes boniques, sí, aquí, que no són tan dures.
3: Mira, tenim relacionat amb aquest un altre llibre que es diu Japó, el llibre dels haikus, que és de Lídia Castro, que és escriptora, historiadora i mitòloga. Aquest llibre atresora els millors haikus. Els haikus són aquells versos japonesos de tres versos extremadament breus, no? I bueno, doncs aquest llibre t'explica la història del haiku. Conté els 50 haikus o poemes breus més destacats de la literatura japonesa, des de Matsuo Basho, poemes molt, molt bons. El haiku neix del budisme zen, per tant, de la contemplació de la natura, de l'embadaliment de l'home davant dalt de tot allò que l'envolta. Doncs aquí tenim els 50 haikus més destacats de la literatura japonesa. Després, les similituds també del haiku amb el rodolí català. Parlaríem de l'art de la brevetat, en ambdues cultures. Tenim també els poemes que escrivien monjos i samurais abans de morir. Tenim els waka o poemes de l'emperador Te, no?, que són molt, molt coneguts també, i tota la vessant mitològica que impregna tot aquest món dels haikus. Una feina superbona i un llibre que ens va caure del cel, escrit, com dic, per la Lídia Castro Navàs.
2: Una altra joia, de la vostra col·lecció. Aneu sumant coses boniques, eh? Però tenim temps encara, oi? El nostre tècnic ens diu que sí, que és el que controla el Josep Maria Soler. Bona tarda. Mig minut.
4: Bona tarda.
2: John, algun llibre més? Vinga, mà, perquè ara ja m'has deixat molt encuriosida. Què més tenim?
3: Mira, tenim un poemari de Manel Dueso, que és actor, dramaturg i també poeta. Si el busqueu, segur que el reconeixeu, perquè ha sortit a 1000 pel·lícules, sèries i de tot, i teatre, sobretot. El llibre es diu Som cavalls d'escuma en camps de menta, per tant, ja el títol és força poètic, i és com obrir la porta a un altre món, aquest poemari, no? És una mena de circ ple de criatures estranyes i indomesticables, eh? Un monstruari, diríem, poètic, un univers màgic, eh? I té això, la mirada poètica del Manel Dueso, no? Perquè pot ser rotundament crítica i demolidora, i alhora també és una poesia càlida i amorosa, no? Que, com et dic, et fica en un altre món. Jo sempre dic que una obra ha d'emocionar o commocionar, és a dir, no pot sortir d'una lectura igual que com ha centrat. Alguna cosa s'ha de remoure dins dels engranatges del lector, no? I Manel Dueso aconsegueix totes dues coses. Per tant, és un poemari ric, divertit i que recomano molt. Som cavalls d'escuma en camps de menta.
2: Manel Dueso, que el vam descobrir, aquesta part poètica, a través també de l'Lapislàtzuli editorial, i repeteix, i jo crec que ja el públic que ja va enamorar ja anirà directe també a buscar aquest llibre per tenir aquest poemari, per tenir a la lleixa. No sé si ens queda mig minutet, podem, perquè em sembla que tenies algun altre llibre preparat, i encara que sigui de passada.
3: Parlar només de Paco Candel.
2: Ai, sí! Paco
3: Candel, escriptor i periodista valencià, que va arribar de petit a Barcelona amb la família a les barraques de Montjuïc i després a les cases barates de Cantunis i tal, i sortint de tot aquest món, va arribar a escriure més de 50 llibres, va fer reportatges, articles, teatre, va ser senador del SUC l'any 70, del 77 al 79, si no recordo, va rebre la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or de la Generalitat, és a dir, un nen sorgit de les barriades més pobres de Barcelona que va ser un personatge molt, molt reconegut i molt estimat pels seus assajos sobre la immigració, la integració i tal. El que passa és que li hem descobert i volem reivindicar la part de Candel com a escriptor, com a narrador de ficció. Eh? És una ficció molt arrelada als barris i a la realitat i als personatges que ell va conèixer. Però en aquest llibre, Un hombre va, es diu, hi ha una antologia de 20 relats de Paco Candel que són la bomba. És un escriptor de raça, gens intel·lectual, utilitza el llenguatge dels barris populars, com deia Gabriela Mistral, en els barris populars és on la llengua és més filològica i agafa la màxima expressió, perquè retalla, es mastega, s'estira, no? Es generen expressions, sobrenoms, de tot. És on la llengua és més rica, no? Els pobles i els barris. És allà on la llengua és més rica. Escriu ficció, com dic, però a partir de la realitat que l'envolta. I una cosa molt important, dona veu a la gent més pobra. És com molt proper al realisme màgic de Jorge Amado de García Márquez, i dignifica aquesta gent més tirada de la societat, no? Els aixeca uns centímetres de la realitat on viuen i els hi dona una veu perquè puguin reivindicar-se, viure i sentir.
2: Bé, és una meravella tenir quatre propostes que no pots triar, te les has de quedar a les quatre. És complicat, això, eh? Doncs
3: el lector ha de comprar les quatre i ja està, no cal que pensi.
2: No cal que pensi, directament a comprar i després assaborir. Realment són quatre joies, però no en dubtàvem, perquè com he dit abans, no? És una editorial valenta, una editorial que a més ofereix la possibilitat de sortir del que sempre llegim, no? I de descobrir molt més, una part molt humana. John, jo encantadíssima, espero que ens retrobem per Sant Jordi.
3: Sí, quan vulgueu, encantat d'estar amb vosaltres. I ens trobem en un altre moment.
2: Visca la literatura i visca la pislàtzoli.
3: I visca vosaltres.
0: Fem un respir. No tanquis el calaix.
4: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Tenim encara més cultura.

0: un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ramon Grau es dedica a la comunicació visual, primer com a professor universitari i després com a guionista i director en diverses disciplines. Nissaga de Poder, el llargmetratge Bomba de Relojeria o Cunyades al teatre són alguns dels seus treballs. Ha publicat un parell de thrillers i el 2018 s'inicia en la literatura infantil i juvenil. El vincle turquesa uneix el thriller i la literatura juvenil. L'Eva i la Laura són íntimes amigues. Estudien juntes batxillerat i comparteixen l'enveja per la Sandra, la noia més popular de l'institut, fins al punt de desitjar matar-la. Fantasiegen amb aquesta idea sense cap intenció de dur-la a terme, però el dia que la Sandra apareix morta, temen que les acusin injustament i decideixen buscar el veritable assassí. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs entrarem de cap ja a la història de la Laura i l'Eva. Ramon Grau, benvingut.
2: Hola, què tal?
1: Escolta'm, dues jovenetes que ens faran anar de corcoll a tots els lectors, lectores i a més a tot l'institut.
2: Bé, és unes noies que són... He buscat que no fossin una superheroïna, sinó tot el contrari, i a partir d'aquí veure que tampoc no és tot blanc ni negre, sinó que també tenen les seves manies, les seves enveges, i els seus somnis, i les seves fantasies, i a partir d'aquí dic, vinga, anem, fem un thriller de tot això.
1: Has fet un thriller, la veritat, que molt, molt intens, amb un final que no us el podeu esperar ni remotament.
2: Ah, sí, ja tenim. S'ha de saber qui és l'assassí, no?, amb aquestes coses, doncs fins a l'última pàgina no se sap qui és l'assassí.
1: Fins a l'última pàgina, però abans no hi arribem, ens trasllades a tots, precisament a un institut, a l'Amistat i als joves. Que mare meva, aquestes temporades, no? Ser jove no és fàcil.
2: Sí, és clar, és una època difícil que tots hi hem passat i jo també la recordo com molt turbulenta, no?, en aquell moment. I a més molt, molt d'extrems. Jo recordo en aquell moment viure coses molt, molt extremes que ara en perspectiva dic, home, no n'hi havia per tant de tot això. Però és molt blanc o negre en aquest sentit. És molt de sentiments, a flor de pell.
1: A més, és una novel·la que marca molt aquest traspassar les línies, no? Una cosa és com et sents i el que faries i el que pots pensar que tu faries, i l'altra cosa realment és el que fas, clar, no? El que fa realitat. Vull dir, jo puc desitjar com elles, no? L'odio i puc desitjar matar-la, però d'aquí a fer-ho...
2: Sí, però llavors entra la fantasia d'aquestes noies joves de voler pensar com podrien matar aquesta noia que envegen tant. Llavors, una cosa és pensar-ho i l'altra amb el que es troben, no?, que realment apareix morta, i llavors totes les pistes i les sospites recauen cap a elles. Però, esclar, mai ningú, o sigui, en cap moment, cap pensament d'aquests era per pensar de... Ostres, es morirà! Sinó que realment eren només fantasies i idees mica recargolades, però... Era això el que buscaven aquestes noies, no pas trobar-se amb aquest merder que es troben a la novel·la.
1: Però està molt bé, perquè quantes vegades no hem dit vigila amb el que desitges perquè es pot fer realitat.
2: Exacte, sí. D'això ve, perquè a més les he fet que són les dues noies més antisocials, diguem. No perquè no vulguin estar amb gent, sinó perquè realment se senten apartades dins de l'institut. Llavors tenen el grup, el vincle turquès, això ja ho podem dir, fa referència al lligam d'elles dues. Es fan dir el vincle turquesa perquè porten una pulsera de color turquesa, i llavors diu, són íntimes i creen com un grup, elles dues ja se senten partícips d'un grup, diguem, encara que siguin elles dues, però realment es troben davant de tota la resta de la classe molt apartades, no?, en aquest sentit.
1: Pertany a un grup... fa que els joves se sentin més segurs. Necessiten trobar algun punt, no?, amb qui identificar-se, amb qui ser reals, amb qui no haver-se d'amagar, amb qui sentir-se segurs.
2: Exacte. No, per aquí anava la cosa. Jo crec que, per això, aquesta mateixa història la podria posar en una altra època d'edat, diguem, no? Però vaig pensar aquí, em dóna molt de joc, i a més em justifica molt d'aquests pensaments perquè em pot aportar moltes trames que són les que vaig desenvolupant i cada vegada vaig complicant més fins a la sorpresa final, no?
1: Bé, tenim la Laura i l'Eva, aquestes amigues que formen equip perquè són, diguéssim, les estranyes, les friquis, les rares, elles es diuen rares, no? Després tenim la Sandra. La Sandra, com sempre, guapíssima, meravellosa, fantàstica, i tenim el Xavi, el nen guapo, que totes... Qui no s'ha enamorat del guapo de la classe? Però també ens mostres en aquesta novel·la que no tot el que veiem, o sigui, no és or tot el que brilla. Exacte, aquí sí, està sí, molt sí. Bé.
2: Tots, vull dir, des de la noia perfecta, que potser no n'és tant, del noi al mateix cas, els que són tan guapos, doncs potser no són tan perfectes, i les que són tan horroroses o es creuen que són molt horroroses tampoc potser són tants, potser tenen una vida que molts voldrien tenir-la.
1: A mi m'agrada perquè, a més, hi ha una frase, diu, tinc una idea perquè perdi la seva seguretat.
2: Ah, sí, sí.
1: O sigui, no per espantar-la, no per fer... sinó perquè ella està segura i nosaltres no.
2: Ah, exacte, sí, sí.
1: La meva pregunta és, hauràs observat molt jo, vull dir... Com t'has inspirat, ho expliques, no?, amb una fotografia, amb una graduació, però observar els joves per després traslladar-ho a les pàgines...
2: Sí, de fet la idea em va sorgir fent jo fotografies, o sigui, jo feia de fotògraf amb una graduació d'institut i vaig veure aquestes mirades de... Perquè, a més, avui en dia totes les graduacions van vestides com si anessin de casament. Una cosa impressionant. I llavors, clar, la guapa encara era més guapa. I n'hi havia d'altres que ni vestides o guapes quedaven bé, no? I aquí aquesta data es valora molt el físic, bàsicament. Uh-huh. Llavors vaig veure això, que havia unes quantes noies que miraven malament alguna altra que era molt espectacular en aquest sentit i sobretot que lluïa molt. I aquí vaig començar a pensar, ostres, aquestes noies és que amb la mirada la matarien. I dic, va, doncs vinga, què passaria? Que vaig escriure una història d'unes noies que volen, que els agradaria matar a una que tenen enveja, i què passaria si realment es morís de veritat? Perquè, esclar, llavors recaula tota la sospita cap a elles. I això que deies de no vulguis desitjar una cosa que potser passa, no? I a partir d'aquí va ser com vaig començar a desenvolupar el projecte, perquè, bueno, jo escric cada dia, a mi m'agrada molt escriure. Vull dir, és igual escriure això que una altra cosa. Però ja és per necessitat, eh? Vull dir, no per ofici, sinó per necessitat, que m'encanta, des que era molt petit. Jo recordo que el regal que em van fer més il·lusió a la vida va ser una màquina d'escriure.
1: Quan era molt petit,
2: sí, perquè em vaig pensar, dic, hombre, semblo un escriptor ara. Sempre escrivia a mà i llavors, tic, escriure, que ara la tinc, eh? I escriure a la màquina d'escriure em va semblar, dic, ostres. I vull dir que sempre hi he escrit, I tinc moltes trames al cap i necessitaré 30 vides per fer totes les històries, perquè a vegades em trobo altres escriptors, és que no estic inspirat, no sé què, dic, hòstia, jo al revés, jo el que no tinc és temps, perquè tinc moltes idees. No dic que siguin bones, però que tinc moltes idees i que tinc moltes ganes d'escriure moltes novel·les, i si no són novel·les són coses... Bueno, però sempre són llargues, no sé per què, les curtes no, m'enrotllo... Tot i que aquesta no és llarga, Aquesta no és molt llarga perquè la dic... A l'editor em va dir no volia una novel·la juvenil molt llarga perquè, no sé com dir-t'ho, era un target molt concret de que sigués una cosa de com t'ho diria, de, no lleugera, sinó de diversió, no? Encara que sigui un thriller. I llavors em va dir que no sigués molt llarga en aquest sentit. I per això ja em va anar bé, perquè així ens vaig anar de cara a barraca i cada capítol passen moltes coses.
1: Bé, per aquest final d'entrevista, em agrada moltíssim, i ara penso, si la Laura i l'Eva haguessin tingut una màquina d'escriure, potser s'haguessin estalviat molts disgustos.
2: Haguessin escrit en lloc de voler fer coses en realitat, no?
1: No la tenien i han fet altres coses, però no m'agradaria acabar l'entrevista sense parlar de l'amistat, que també és un punt importantíssim en aquesta novel·la, en aquest vincle turquesa.
2: Sí. Sí, jo, una subtrama és l'amistat entre elles dues, perquè sobretot perquè elles dues són íntimes amigues, però quan es troben en aquest moment de màxim estrès comencen a haver escletxes entre aquesta amistat, i de confiança i de tot, i això ho vaig trobar que també com una subtrama ho trobava també molt interessant, no? parlar-ne.
1: L'amistat, la confiança i la família, un altre puntal.
2: Sí, sí, sí, sí, també. Sí, sí, perquè quan es comença a complicar de veritat, hi ha la família al seu costat i allà es comencen a donar compte que potser no són tan madures com es pensaven, perquè fins al principi semblava, jo sóc aquí una superheroïna que vaig a repartir justícia, i al final quan es complica la cosa fa por.
1: Ramon, mira, jo no volia fer-ho, però ara ho faré. Ara farem el nostre thriller. Un petit qüestionari, només dues preguntes.
2: Vinga, va.
1: Què significa per tu escriure?
2: Una necessitat vital, com respirar. Potser és molt clàssic, Potser és molt clàssic, però és que és la veritat, És la veritat. Si jo no escric un dia que no escric, m'estresso molt. I no necessito escriure per ningú, sinó per publicar, vull dir. No és les... Bueno, tant de bo pugui publicar, però bàsicament és per mi.
1: Quin és l'últim llibre que has llegit?
2: Ara, en aquest moment, estic llegint un llibre del Julio Verne. Atenció, L'últim llibre que he llegit... és que t'he de posar en context. He estat de baixa 4 setmanes.
1: Ostres!
2: I he començat a llegir llibres indispensables que eren tan totxos que no m'atrevia a llegir, com per exemple l'últim, 100 anys de soledat.
1: Uau, molt bé!
2: O qualsevol... Dos llibres del Saramago he llegit, també. Que no m'atrevia perquè deia, ostres, sense, no? I ara he agafat un de Julio Verne quan ja era molt vell, un dels últims que va escriure, que el vaig comprar fa molt de temps i mai me'l havia llegit, perquè també és bastant dens, i com que encara estic de baixa, ara.
1: Ostres!
2: Per inspiració he aprofitat, i que ara llegeixo els totxos que tinc per aquí.
1: Bé, els totxos que, diguem-ne, són uns grans clàssics.
2: És que no, és que, esclar, és una vergonya que una persona que escriu no hagi llegit mai aquests llibres. Vull dir, poden agradar més o menys, però 100 anys de soledat, no fotis, hòstia, s'ha de llegir.
1: Ai, Ramon, que aquí tindríem un gran debat entre tots els autors que m'entrevista.
2: Sí? Jo trobo que sí, s'ha de llegir. Jo, quan era jove, quan tenia l'edat dels protagonistes de la meva novel·la, sempre començava a fer cinema, perquè estudiava cinema llavors, i deia, no vull veure cinema perquè vull ser original. Ara, amb el temps, he vist, s'ha de veure tot, perquè, és més, he arribat a escriure guions i històries que ja estaven escrites. No les havia vist. S'ha d'aprendre sempre, sempre s'ha d'aprendre.
1: El que sí que tenim clar és que el Vincle Turquesa d'en Ramon Grau, publicat per Boliana Edicions, és un bon exercici d'amistat, de reflexió, de família i, sobretot, on està la línia que podem o no traspassar entre el bé i el mal. Un gran exercici de creativitat, Ramon Grau, moltes gràcies.
2: Pues moltíssimes gràcies per aquestes paraules.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Jordi Sierra i Fabra va fundar i dirigir les principals revistes de rock a l'Espanya dels anys 60 i 70. L'any 1972 va publicar el seu primer llibre i de llavors ençà n'ha escrit més de 600 i ha obtingut més de 50 premis literaris. La seva obra ha estat traduïda a 40 llengües. Creu de Sant Jordi ha creat la Fundació Jordi Sierra i Fabra i la Fundació Taller de Letres Jordi Sierra i Fabra. Habib, un jove marroquí que sovint ajuda a la Magda, és assassinat davant la casa de la periodista, que en aquell moment està immersa en un reportatge sobre el tràfic d'animals exòtics. Es veurà involucrada alhora en una trama de falsificació de moneda i un complot terrorista, i la mort de Habib la durà al marginal i secret món de la immigració il·legal, els ritus masclistes d'algunes cultures i, fins i tot, els casaments concertats. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha entrevistes que són un luxe i d'altres un superluxe. Sí, avui tenim el superluxe Jordi Sierra i Fabra. Parlarem de la conversió de Habib de l'editorial Univers, però és que parlar amb el Jordi és igual de la novel·la que parlis, és igual del que parlis, de rock, de la vida i de l'energia. Jordi, benvingut.
3: Hola, gràcies. Bé, aquest Hola Gràcies ha estat molt calmat per la intensitat que hem tingut fa uns segons abans d'obrir el micro, eh? No, això no.
4: Bé, jo sempre... Mira, jo quan era de nen era tartamut i vaig començar a fer ràdio, la gent s'assombrava de que per ràdio parlés tan bé i tan fluid. I sempre els deia, és que cony, penso, t'està sentint tot el país? Fes el favor de no fer el burro, de no tartamudejar, i parla com Déu mana. I això no és broma, eh? Però em va ajudar molt perquè pensava, coi, ara no has tartamudejar. Així que em vaig curar amb coses com aquesta. I en una entrevista sempre intento, almenys al començament, ser seriós.
3: Bé, i parlem d'un llibre seriós. Parlem d'un llibre seriós. No és la primera vegada que ens acompanya per parlar d'aquestes novel·les, d'aquesta sèrie de gènere negre. És la sèrie de Magda Ventura. Ai, aquesta dona, que és... Jo a vegades penso, només que tingués una miqueta de l'energia de la que té ella, és que seria invencible.
4: Bueno, diuen que el Miquel Mascarell, que és el meu personatge més emblemàtic, que porto, ha sortit al llibre número 16, sóc una miqueta jo. Jo penso que la Magda Ventura és el meu jo femení. Així que tots tenim una part masculina i femenina. Jo crec que la Magda Ventura és el que jo dels 42 anys, que és l'edat que té ella, amb la seva sensibilitat, el seu sentiment, la seva manera de ser. Així que, bueno, tampoc em va costar massa de crear el personatge.
3: A la conversió de Navib, aquí poses la mirada en un conflicte, fas una denúncia, i la natura, els animals i el que fem amb ells, no? Era un dels objectius que et faltaven per parlar.
4: Sí, quan vaig començar a fer la sèrie Magda Ventura, quan un fa una novel·la, però quan un planifica un personatge i sap que almenys en farà 3 llibres, per lo menos, i en seguida em van parlar de fer el 4 i el 5è, planifica els temes que vol tractar. Hi havia 4 temes actuals, que a mi em fapaven molt, que són els 4 grans tràfics que hi ha al món que generen una quantitat de diners increïbles, que són tràfic d'armes, tràfic de drogues, tràfic d'obres d'art robades i tràfic d'animals exòtics. La gent pensa que les armes i les drogues és el principal, però les obres d'art i els animals no estan massa lluny. La gent no sap, per exemple, que del Picasso hi ha 1.000 quadres desapareguts. 1.000 quadres que ningú sap on són, que han sigut robats, que deuen estar als búnquers de tios forrats de pasta que els han fet robar per a su disfrute. Sempre que roba un quadre és perquè algú ha encarregat que el robin. Quasi mai és un lladre que el roba perquè sí. I en aquest llibre de la Magda Ventura volia parlar d'aquesta altra pota, els animals exòtics. Hi ha gent que té casa seva des d'un caiman fins a un lloro exòtic. Hi ha un lloro que es diu que en queden al món 15 o 20, que et pot costar 150.000 euros. Hi ha gent que els paga, perquè només en queden 15 o 20 en el món, abans que s'extingeixin. I, bueno, és un tema molt, molt feixut. I vaig estar a Colòmbia, que hi he estat moltes vegades, és un país on hi ha molt d'espoli d'animals exòtics. Surten tots per al Golfo de Urabá, que és una part del país que jo conec molt bé, així que en aquest cas ni siquiera vaig tindre que anar a viatjar al país per documentar-me.
3: Això sí que ho tens, eh? Estàs documentat d'arrel.
4: De tot.
3: No, a més a més, vull dir que has estat en tots els llocs.
4: No poso una dada en un llibre si no la tinc comprovada. Hi ha un fet històric bastant curiós, que és que el Zafón, amb la Sopa del Viento, va posar una parada de metro quan encara no existia. I tothom es va ficar amb ell, pobre home, perquè per una cagada que fots, van i es fiquen amb això. Jo sempre he tingut molta cura de que ningú m'enxampés amb un... I de moment no m'ha dit mai ningú, escolti, que va ficar una carboneria amb un xaflà que hi havia un bar. I que pot passar, eh? Per tant, soc bastant... I quan són novel·les amb documentació actual, mira, el tercer llibre, la connexió amb Maltesa, que parla del tràfic d'armes, tot el que hi ha en el llibre és veritat. Tot! I va ser un treball exhaustiu d'investigar. Em va haver de llegir com 2.000 cables de la WikiLeaks, de barcos robats, de barcos amb armes, de no sé què. Traduïm-ho amb el Google Translator perquè estaven en idiomes raríssims, per documentar-me per fer aquest llibre. Per fer el quart, la constante picassiana, també, els temes d'obres d'art. I per fer aquest cinquè, la Magda Ventura, no és únicament el tema del tràfic d'animals, és que en el llibre surt les monedes falses, les pateres que porten... O sigui, és un llibre que hi ha un poti-poti de temes que tots els hi barrejat, no sé com em vaig sortir, perquè mira que hi ha temes aquest llibre, per tancar-lo amb coherència.
3: Perquè bé, el personatge de Naví ens donarà moltíssimes sorpreses.
4: Sí,
3: però moltes,
4: clar,
3: eh?
4: És un emigrant, un xaval que està aquí, que apareix a la vida de la Magda li dona algun tipus de feina, espiar algú, vigilar un altre, tal i qual, i clar, quan al començament del llibre el maten, qui l'ha matat i per què? I la Magda comença a investigar i troba tantes potes, que bueno... Realment és potser dels 5 llibres de la sèrie fins ara és el més complex en quant a guió.
3: Denuncies moltes coses en aquest llibre. Com es guanya la vida, no? Tu dius, hi ha moltes potes quan la Magda comença a investigar qui ha mort la VIP. Com sobreviuen, no? Quan arriben en patera, quan arriben sense papers, com han de lluitar i com han de sobreviure. Això provoca que la Magda tingui molta feina i conegui una VIP que per ella és absolutament desconegut.
4: Clar, és que quan vaig fer aquest llibre havien passat diverses coses curioses. Primera, encara teníem al cap l'explosió del xalet del Canar on van morir els terroristes que volien atemptar a les Rambles. Passant al llibre, en aquest cas, el que vola en el llibre és la meva casa de Vallirana. La casa de
3: Què dius? T'has fet explotar la casa, Jordi?
4: Bueno, diguéssim la del costat, si no és la meva, és la del costat.
3: Vull dir
4: que és un lloc que jo conec. També va aparèixer durant aquells dies una maleta a Collserola, em sembla que amb 3 o 4 milions d'euros, falsificat. També em va frapar molt un missatge d'una noia que va enviar a la seva família a l'Àfrica, que anava amb un caiuc o una patera, i els va enviar un missatge dient: veo la costa, veo luces, estoy llegando. I al cap de 5 minuts estava morta, perquè la patera es va enfonsar. Totes aquestes coses... Després també m'interessa molt la relació del poble magrebí a Espanya, perquè venen molts emigrants amb uns costums. L'altre dia va vindre a casa meva una nena, 17 anys, per un treball de fi de curs, guapa, amb un cabell llarg i arrissat, amb minifalda, i la mare que l'acompanyava era una senyora marroquí que només li veia la cara, els ulls, el nas i la boca. Anava tota tapada. El contrast era molt brutal. Llavors, jo sé que en molts d'aquests casos les nenes estan integrades ja a la cultura espanyola, els pares s'han habituat, però cuidado, els germans són els pitjors. Els germans grans les vigilen i les controlen. I que no se'ls acosti un noi espanyol, perquè els poden emprenyar. Vull dir que hi ha una sèrie de coses que volia ficar en aquest llibre, i per això el Habib té una relació tan especial amb una nena magrebí, i no vull explicar massa més, perquè si no la gent no comprarà el llibre.
3: Bueno, no explicaré massa més, però ja us dic jo que tot el que heu escoltat, quan ell parla de poti-poti, no sé ni com ho ha fet casar tot, però ho ha casat. I per tant... Sí. Amb aquest poti-poti d'en Jordi us costarà molt trobar el final. O sigui que fins a l'última pàgina no podeu deixar la
4: nota. M'agraden els llibres que tenen dos o tres finals. No un de sol, sinó dos o tres. Que diguis, que coi, que un de no fotis. Aquestes tres coses, m'entens? M'agrada molt aquest tipus de llibre. I sí, és cert que a vegades complico molt la troca, però me n'ensurto sempre. Per això faig un guió previ. Recordo quan vaig guanyar el premi Torrevieja, que era el segon d'Espanya amb diners, i el tercer del món, 360.000 euros, era un pas
3: que...
4: Així vaig poder comprar la Fundació Sierra i Fabra, el local on tinc el centre cultural, si no, no l'he pogut. Quan vaig fer aquest llibre, que és llarguíssim i té 20 personatges, recordo que un del jurat, el Juanjo Armas Marcelo, l'escriptor, em va dir: coño, tío, llegava al final, faltaven 30 pàgines, y yo pensaba, ese cabrón lo va a dejar todo colgado, no puede ser, y vas y lo cierras todo. No te dejas ni un personaje sin cerrar. com ho hiciste? I per mi, llavors, és veritat, sempre he sigut bastant els llibres, i sobretot els llibres policiacs, no pots deixar que el lector digui casualment es va trobar una persona o va trobar aquella... No, tot té que estar medit, apamat, mil·limetrat. I amb això sempre he tingut molta cura, jo.
3: Haig de reconèixer que aquesta vegada per mi ha estat un final, o molts finals, ja ho descobrireu vosaltres, però sí que les últimes pàgines han estat molt, molt colpidores. I aquí sí que no podem parlar, perquè llavors ho desvetllaríem tot.
4: Clar, clar,
3: però també
4: clar.
3: Obres un altre meló amb aquest final tan colpidor. Eh? Vull dir que la família, els valors, les injustícies socials... No sé, el... Bueno, és que toques punts molt forts.
4: Però és un cas ideal per la Magda Ventura. La Magda Ventura, en contraposició al Miquel Mascarell, és una periodista d'investigació. Què fa el Miquel Mascarell? És un ex-inspector republicà que investiga a la postguerra espanyola. I aquests casos policiacs em serveixen per parlar... És novel·la policiaca amb un context històric. I ens serveix per parlar de coses que van passar a Barcelona i a Espanya en aquella època. La Magda Ventura passa avui en dia, i també la utilitzo, no com a context històric, sinó com a context social. El que parlo és de temes que avui en dia estan al carrer, que la gent en sent parlar, però que no els domina. La gent sent parlar de que van detindre un barco carregat d'armes que venia de Barcelona i de València a Creta. Això és veritat. Però aquesta història, així solitària, no té context. Explicada, ben explicada, veus tot el que hi ha darrere. Quan la gent veu que han detingut a París a un home aranya que ha robat un Matisse, un Picasso i un Degas, es pensen que és un rob aïllat. I no, hi ha un context a darrere. I en aquest cas, a la conversió d'en Habib, el que hi ha són molts, molts casos socials que avui en dia ens afecten. Emigració, terrorisme, tràfic d'animals exòtics... Per tant, la Magda és una tia que és molt sencera, és molt... té els quadrats, ha viscut una vida dura, li van matar el promès quan es anava a casar, fa 13 anys, se'n va anar a l'Afganistan i li van volar l'estómac amb un atemptat taliban. Per això el primer llibre es planteja qui és la Magda, el segon es resol el tema d'Afganistan, el tercer descobrim qui va matar el seu promès, i el quart i el cinquè ja està la Magda alliberada i es dedica a investigar casos que jo penso que estan al carrer, però que la gent no té en perspectiva.
3: Amb una estructura meravellosa, a més, perquè és molt bonica. Diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dilluns.
4: Sempre, els casos policials sempre m'encanta situar-los en dies i hores. La sèrie Mascareta també ho té. Dilluns, 4 de maig, l'any 52... Dimarts, 5 de maig, l'any 52. Així la gent es va situant. I aquí igual, m'agrada que els casos policiacs passin amb un temps curt. Un cas policial d'aquests que dura 3 anys, no el veig. A mi m'agrada que la història sigui trepidant, que la gent no descansi, com la Magda Ventura, que no dormin i que es vegin arrastrats amb l'embolic de la història.
3: Sí, sí. Que duren un dia, però els dies poden ser molt llargs. No pels lectors, però sí pels protagonistes, eh? Nosaltres no, que ens volen ràpid.
4: El que passa, home, ja faig que un dia la Magda li condeixi. Però tot està medit, eh? Hasta el temps. Cuidado, eh? Si jo amb un llibre policiac dic que per anar de la plaça Catalunya al Tibidabo amb un dia a tal hora, és perquè he fet el trajecte per comprovar si aquesta hora es fa amb un dijous o amb un dilluns, que no és igual. O és a l'estiu o és a l'hivern. Per tant, a la Magda Ventura, que en un dia li passen moltes coses, et puc justificar cada hora el que fa, el temps que tarda en fer una entrevista o el que sigui.
3: Jordi, quan acabem l'entrevista et contractaré.
4: Per què?
3: Perquè necessito algú disciplinat que em porti l'agenda com la portes tu amb la Magda Ventura.
4: Bueno, ja et vaig dir que tinc una plaça vacant d'esposa. Vull dir que, escolta... Ho tens molt millor, eh?
3: Escolteu-me, això... això continuarà. Punts suspensius. Punts suspensius. Però nosaltres el que sí que ara farem és un gir de guió, Jordi,
4: sí,
3: per conèixer una miqueta més en Jordi Sierra i Fabra. Què et sembla?
4: Sí, encantat.
3: T'hi atreveixes?
4: Jo sí, jo soc bastant transparent. No tinc masses manies, ni secrets.
3: Si parlem de música, què ens diries?
4: Bé, la música ha sigut una de les quatre potes de la meva vida. Escriure, la música, el cine i viatjar. A l'ordre és indiferent. Durant molt de temps vaig estar al món de la música, per tant, la música era després d'escriure, era el més important. Perquè, a més, vivia d'això, treballava amb això. Dirigia revistes de música i, per tant, el meu tarannà era cada

0: la desgràcia dels altres. Jo en aquest món no puc viure. Llavors, jo sempre dic que si la gent que pot fer alguna cosa, i jo puc fer alguna cosa, per poc que sigui, jo puc fer alguna cosa. Si la gent que pot fer alguna cosa no fa res, són pitjors. Són pitjors encara, perquè el que és egoista, el que roba, no té sentiments, no pensa en els altres, no pensa en la desgràcia dels altres. Però que té sentiments, i jo en tinc, jo vaig a dormir cada dia molt tranquil i dormo 9 hores cada dia perquè tinc aquí la consciència. Faig el que puc, on puc i com puc, i no sóc ric. Però tinc dues fundacions d'ajuda a nens perquè llegeixin i escriguin. Per tant, la meva funció com a mecenes, o com li vulguis dir, està coberta, i sí, diuen que sóc generós. Qualsevol persona que dona part dels seus diners per una causa social és generós. Poc o molt, és generós. I, evidentment, jo ho sóc.
1: Encara llegeixes, Jordi?
0: Sí. Mira, aquí tinc a davant tinc un llibre del Sánchez Pinyol, que és el que estic llegint ara.
1: Sí!
0: Aquí en tinc un altre, que és del Woody Allen, Pura Anarquia. I dic que, claro, que llegeixo. Cada dia llegeixo un parell de diaris i a poder ser algun llibre que estic llegint. Em costa molt trobar coses per llegir. Em costa molt. Abans tenia un filtre, que era la meva dona, que em deia, això et pot agradar, això no et pot agradar. Fa 3 anys la va matar un camioner fill de puta, drogadicte, i ara no tinc cap filtre. Per tant, em tinc que guiar per el que... Llavors m'agrada llegir llibres que hi hagi diàleg. Jo sóc el rei del diàleg. Les meves novel·les tot són diàlegs. Per tant, em costa molt llegir un llibre que tot sigui narrat. No puc amb ells. Però bé, intento triar... Busco coses i... tinc un problema per això. Si començo una cosa, tinc que acabar-la. Les coses a mitges. Llavors, clar, si començo un llibre, mai si no m'agrada. Cago en nena. Sempre li dono a l'escriptor un vot de confiança, dir, aviam si al final em sorprèn. Però costa molt trobar alguna cosa que m'agradi, perquè o li trobo el truco, o siguis l'assassí, o no m'agrada, és complicat, eh? Amb un escriptor que li agradi alguna cosa.
1: M'agrada la sinceritat, ja sé que eres transparent. Ara et faria moltes, moltes, moltes preguntes, però saps què farem, Jordi? Què? Aquestes me les guardo off the record.
0: Vale.
1: Nosaltres us deixem aquí. Mil gràcies, Jordi Sierra i Fabra, sempre, per la teva generositat, pel teu temps, per la teva simpatia i per la teva mestria que ens fa gaudir dels llibres.
0: Bueno, ara jo tinc que dir que perquè jo estigui tan content, la gent ha de comprar llibres, sobretot meus, perquè si no la fundació no la puc mantindre. M'enteneu? Això és un quid pro quo. Voleu que sigui un tio simpàtic i agradable? Cony, doneu-me de menjar cada dia.
1: Ja ho sabeu. De moment nosaltres us hem animat amb la conversió de Navid, ja vam parlar del Coltan, però ell ens ha fet una repassada a totes aquestes aventures de la sèrie Magda Aventura, que no és l'única, té una llarga trajectòria i estic segura que gaudireu amb tots i cada un dels seus llibres. Una abraçada gegant, Jordi.
0: Gràcies, Mònica.

0: de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: ...94.4
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Són les 4.
4: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
5: Notícies Badalona.
6: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un altre home de 35 anys per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors a Badalona. El detingut era entrenador del Club Joventut Badalona. El cos policial ja ha obert una investigació per esclarir els fets. Des del Club Joventut de Badalona condemnen els fets i de moment l'han apartat de les seves funcions de manera cautelar, destacant que els fets dels quals s'acusa el detingut van tenir lloc abans que entrés

0: a l'entitat. Des de la penya mantenen una posició de tolerància zero davant de qualsevol conducta contrària a la llei. Dimiteix el gerent de l'Ajuntament. Segons assegura el govern, la decisió de Jofre Clofent ha estat acordada. Es tanca així una etapa de 2 anys i 4 mesos, on, segons ha explicat l'executiu, s'ha treballat en la modernització de l'administració. Des del govern fan un balanç positiu d'aquest període i afirmen que s'han impulsat diferents procediments per modernitzar el consistori. En canvi, des de la plataforma sindical unitària, el sindicat majoritari, el balanç és molt diferent. La PSU defensa que el gerent no ha portat a terme els canvis que necessitava l'Ajuntament, assegurant que la seva prioritat hauria d'haver estat la reorganització de recursos humans per poder encarar la resta de millores de la plantilla. Un departament que, segons el sindicat, tot just s'ha completat aquest estiu. Escoltem el portaveu de la PSU a l'Ajuntament, Jordi Magret.
1: Hem perdut 3 anys, perquè des d'allà s'havia reorganitzat el reste de l'Ajuntament i això no ha passat. Per tant, seguint amb els mateixos que érem, no s'ha millorat res. Seguint amb els mateixos que érem, amb la deficiència de que ens en falten 500 i cobrem menys que ningú. Per tant, això és el primer gran problema que no ha desencallat i per això l'execució pressupostària segurament està tan baixa, perquè falten mans per ser capaços d'executar-la. L'Ajuntament no ha millorat res aquests 2 últims anys amb la seva gestió. Si molt m'apures, hem perdut una ocasió amb majoria absoluta d'arreglar coses fonamentals que no s'han arreglat.
0: Protecció Civil activa l'alerta Inuncat per les fortes tempestes previstes aquesta tarda-nit a la costa del Barcelonès, on s'inclou Badalona. Es calcula que es poden acumular 40.000 litres per metre quadrat i a la nit hi ha un risc baix que arribi fins als 60 a la costa del Barcelonès, segons estima el Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil demana precaució perquè a banda de les pluges també pot haver-hi calamarsada. A més, recorden a la població que no s'han de creuar ni rius ni rieres. Aquest episodi de pluges està previst que s'allargui fins divendres, tot i que la intensitat anirà reduint. Les temperatures també aniran a la baixa i els termòmetres podran situar-se entre els 21 i els 24 graus. I ara mateix tenim 26 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta? Puc dir oienta? Arnau, apunta, que ho consultarem al Termcat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és el nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista i, això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa, al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
2: Sí, sí. El Josep és una institució amb majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'ha nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània tortosina.
1: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu al programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
2: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada, en una vintena de col·laboradors del territori, i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que sóc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori i que a més també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, et teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
4: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè, a veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa reconegui en un càrrec honorífic, perquè, de fet, el ser cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, Diem que no hi ha calés.
4: No, en absolut no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. Però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic. I el nomenament com a cronista per unanimitat, jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava, que des de la CUP hasta Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec estava, o esta funció estava vacant, bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
4: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades, si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com anar la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
2: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Sí, Josep, sí. Per què és important recuperar esta figura de cronista?
4: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig, mm-hmm. l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig. No? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del XIX, a les ciutats més grans. Per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec. Van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys. Entre ells, personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX. Un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa. Va escriure un llibre, cosí germà de Montrevés Gaia, de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys. I quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta. I va estar un munt d'anys en via morta. I llavors ja feia de periodista, jo escrivia a La Vanguardia, estava. I vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manuel Pérez Bonfill, i sigui pel que sigui, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys, el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació, i ell se va negar. Huerta Esclaveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també l'últim que va haver va ser Abelí Artís, Sempronio, l'últim del que es té constància, no? Però és una història molt de gent gran, per dir-ho. No, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement que, com tu deies, és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
4: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia. Li vaig dir que veig que Tortosa en estos moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta. No em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res. I em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nuestro corresponsal José Bayern, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. Fer carrer és anar pel carrer, moure molt, parlar amb la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
2: Coneixes a tothom, no?
4: Exacte, exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses i comentes, i això és molt bonic. En determinat moment és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions, ja vas estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer, i parlo amb la gent, eren els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme i en altres mons, però el periodisme és ho porto dins, va, el porto a l'ànima.
2: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
4: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. Jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent, i mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica, ara, per exemple, el problema de seguretat a Tortosa important, doncs, bueno, la gent m'ho explica. Era, pot ser, un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. És on l'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té, que considera era la gent. El problema és de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem bastant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres... perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia. I tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint. Procurant no fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes. Escoltar, però no vull que ningú digui, mira, et dona la raó a l'esquerra, o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antiga iniciativa, no?
2: No fer una crònica de part.
4: Exacte, no, estic fugint molt d'això, molt, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
4: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, sobretot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya... I tot això són històries que a la gent del carrer els dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost... No, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguin menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent. I en això estem. A veure, escolta, ja m'ha dit, i la companya ha dit que jo tinc 82 anys, no? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important. I es veuen les coses en perspectiva.
2: Perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove, està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
4: Se fa difícil, sí, perquè és que, a més, el problema que té la gent jove és que no llitx. No llitx. Nosaltres, quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo, quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, la de periodisme, no la facultat. I ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i, per tant, no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, o almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt. I em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llitgui. Que llitgui i que llitgui en paper, eh? No, no la pantalla, no. Mm. Davant d'un paper. I que després faci una valoració del que llitgi. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, no, la gent no llitgi, no llitgi. Jo a vegades tinc un net d'uns anys i li dono un paper i dic, llitgi este paper i fes-me una valoració. I al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? I fet la... Diu, sí, diu, això és molt antiquat. Mm. La seva resposta que fa és que és molt antiquat.
2: De fet, això va sortir a l'informe PISA, no? Que la comprensió sí. lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
4: Sí, sí, també bueno, és el que hi ha, clar. I la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, a molts llocs. I en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha de aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
1: Perquè el periodisme... tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre així?
4: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Mm. Això és fonamental, és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia, per suposar, el periòdic El País i el català, el que llavors era, que també vaig escriure, El Punt, vaig escriure molt de temps, i Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa, vull dir, jo l'inglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni tinc cap interès en saber-lo, saben tots els que estan al meu costat. No, jo sóc de cultura francòfona, perquè l'època nostra, la segona llengua era el francès, i en francès llegeixo els llibres originals, i llegia Le Monde cada dia, i de veritat, t'enriquís molt, llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això, els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia. Llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan. Ah, ja no ho sé, això, vosaltres els que som més joves ho direu, si ho feu o no ho feu.
2: Aquest és un dels problemes també de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir, no?
4: Les xarxes socials són una trampa. Són una trampa. Perquè és que fan... dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu, i no tens no pots contrastar, perquè si tu llegis al mateix temps el periòdico, l'Avui i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, 3 catalans, i saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres, coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar sobretot les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia 2 setmanaris, ara només hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia 2, jo era director dels 2, eh?
2: Més pluralitat, no?
4: Hi havia 2, un de dretes i l'altre d'esquerres, i claro, era interessant contrastar a veure què passava.
2: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
4: Bueno, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrites les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les està escrites i els amics i companys els hi dono, els hi envio, perquè les tinguin i les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer aquesta funció. Tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No sé, llavors, si aniré amb bastó o aniré encara a cadira de rodes, o no. O
2: segurament
4: no
2: que ve com, no com te podem veure ara.
4: No ho sé.
1: Josep, bueno, una cosa. Em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta, a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
4: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Esta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels Quals de Pebre, que és una emissora municipal, haurien de fer algo per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que, creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del setmanari, i el seu marit, que també treballa al setmanari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seua com se deuen barallar.
2: Imagina, ho parlem moltes vegades. Des de comentar-se aquestes converses de sobre taula.
1: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies, una abraçada.
4: Adéu, bona tarda.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem de... Això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ister. A veure si ens pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Soc en Jan Ister, apicultor aficionat. I la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades, la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar la, bueno, per sobreviure, treballar millor i tot això, vale? Molt bon dia, adéu.
2: L'Ambla 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, de fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo, gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
0: Doncs sí, exacte, és la sirena d'Almacelles, i no és pas un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? De fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits, i bàsicament la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
0: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè... a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
2: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
2: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què Almacelles teniu aquesta sirena?
2: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no? Després del cop d'estat i que comences la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres d'Almacelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, fer de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent anava amb les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven, les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37, al gener del 37, s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6 per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta d'Almacelles.
0: Llavors el seu ús era social, però també laboral.
2: Sí, bueno, marcava... No només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis, si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint el toc.
0: Uh-huh. I però, escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això sí. amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler, o sigui, van voler que continués al municipi, no que la treguessin.
2: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta, i al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades, es va reconstruir el campanar. Si us fixeu al Almacelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i, efectivament, la gent va dir volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem aquí, així.
1: Clar.
2: I llavors, des de llavors, campanes i sirenes simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
2: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
2: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins, i padrins de molta gent, inclús ara també, a la una, quan sonava la sirena, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les dues i mitja, a les tres, alguns, i...
0: Però llavors, una anècdota, per exemple, que te volíem preguntar també per això, és aquesta, oi? De com marcava la vida, en aquest cas, no? De la casa dels teus avis.
2: Sí, sí, o sigui, és una cosa que efectivament passava. Jo dic, passava els meus padrins perquè ja no hi són, però molta gent encara continua que potser no va a les hores que portem avui en dia, perquè està jubilat el que sigui, i si toca la una, doncs hem de parar a taula... Si toque les 6, pues sortir a fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o saps?
0: Clar.
2: Però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena. Uh-huh. Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit, i ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de quan era petita.
1: Clar. Es confon una cosa amb l'altra, no?
2: Se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé, francament, si la sirena va enxufada o no, si vam corrent o com funciona.
2: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final se necessita un motor que faci girar la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que és, la van treure o la van apagar durant una breu temporada quan van tornar a posar les campanes al 49, i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
0: Mm-hmm. I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no? És un fenomen sonor, i mm-hmm. concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
2: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els clàxons dels cotxes...
1: Mm-hmm. Però clar, els claxons dels cotxes jo crec que deuen sonar, bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
2: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxons sonen diferents. Mm-hmm. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce sonen tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
0: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg, sí. I això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
1: Sí, sí. I l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets doncs es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
2: Clar, sí, al final com a científic, si això ho faig a vegades un símil, em diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa, diu, el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas el Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, que al Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però els expliquem i és una cosa també patrimonial.
0: Mm-hmm. Escolta, Edu, ara que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
2: Doncs és aquí ja m'agafes. Ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena. Però, de totes maneres, a tots els pobles, cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també. En el sentit que, a nivell tímbric, sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana, que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canvi, i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. Uh-huh. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya als Pirineus o a baix a les Terres de l'Ebre.
1: Uh-huh. Eduard, em sembla un temasso, això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
2: I tant.
1: De moment, avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
0: Home, i tant que sí, Anna.
1: Gràcies a tots dos.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Vale. Heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
4: Rambla 54.
3: Ara tu, mama.
5: Rambla 54.
3: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
4: Rambla 54.
3: Perfecte. Ja ho teniu.
4: Jo ens ho cobre, això.
6: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho perquè per enviar el tall i tot? I gràcies, abraçadota.
1: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres, i a la part superior hi ha un apartat que diu Continguts. Cliques allà i tries l'opció Àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els moments d'òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables, que fem servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
7: Anna, una cosa.
1: Digues.
7: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
8: Hola,
1: Anna. Hola.
7: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
1: Ja. Vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
7: Estaria bé.
1: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta anem bastant patats. No sé si l'Arnau...
7: Va, que un coc es menja sense gana.
1: Vinga, doncs mirem-ho.
9: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
10: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i, Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
10: Sí, i tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys formant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació. Tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i el Maresme, pràcticament.
1: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Z. De tu, què n'hem de saber?
10: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria de posar molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16. Ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
1: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem. Home, tant, aquí posarem, tenim el Messi del futbol sala.
10: Bé, no m'atreviria tant.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
10: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic lutier de chamisén que hi ha al continent.
1: lutier de xamisen. A veure, un lutier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont, que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un lutier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del xamisen, francament, no tinc ni idea de què és.
10: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de shamisen depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
5: Aquest concretament és un Tsugaru shamisen, que és un shamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de shamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
1: Per tant, el xamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
10: Doncs, en aquest cas, l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
1: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
10: Doncs, mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del xamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis xamisens.
5: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
10: I no pensis que fabricar un xamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment, en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
1: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el xamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
10: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
5: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime, el Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock, també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors, en un viatge al Japó, doncs vaig anar a un concert d'aquests grups i a la sortida d'aquest concert vaig conèixer una amiga japonesa i em va dir, tu coneixes, has escoltat això mai? I em va ensenyar els Yoshida Brothers, que és un grup molt famós de shamisen, i vaig flipar amb el so. O sigui, vaig dir, aquest so m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
10: La manera com va aprendre a tocar el xamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el xamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
1: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
10: Sí, sí. El març passat, la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el xamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
5: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del xamisen, no? Perquè, clar, jo toco el xamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i Europa que l'interpreta, però, a més, és un instrument que estàs sempre sol, no?, tocant sol, i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs, és molt maco.
1: Martí, doncs, si et sembla, tanquem la nostra conversa amb la música del xamisen del José Luque. Saps què és això que interpreta?
10: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Tsugaru Yongarabushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
10: Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Hola, Anna. Soc la Gemma Bufies. Per aquí estem una mica ressecoses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa. Perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitana al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu potser. Eren 12:15 de la nit que vam venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei i per fer-ho podem saludar a l'Eric López de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que les Olimpíades s'ho en passa tot, sí, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer, d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer Major que estem parlant, Anna.
2: Marquès de Blundell és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
3: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
2: Clar, depèn d'on comenci, no?
3: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no? Està la catedral nova de Lleida, a la plaça de la Catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins, et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
2: En dono fer, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
3: Correcte.
2: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
3: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'Uien, Anna, que jo encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va costar una mica d'entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena pae o paera en cap.
2: Sí. No és una cosa només de Lleida Ciutat, això de la paeria i el paer, em sembla, no?
3: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les Terres de Ponent, molts municipis li diuen així, sí.
2: D'aquesta manera. I, Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
3: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentava, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena. O sigui que, déu-n'hi-do, si voleu passejar.
2: I la de Vices, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
3: Déu-n'hi-do, sí, sí.
2: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
3: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida. No? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que, per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? Podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no? A un centre comercial tancat. Sí, sí.
2: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però bé, fa la feina de...

0: Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
4: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
5: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: 4 equips, 3 partits, 2 dies i un sol campió. La Supercopa Endesa Badalona 2026 ja és aquí. Ja tens el teu abonament?
7: Entra a tickets.acb.com i viu en directe el primer

0: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
1: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdncom.cat.
2: Badalona passa aquí.
4: Badalona 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Són les 5.
7: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
8: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres de reconstrucció del pont del Petroli avancen a bon ritme i properament està previst que arribi al litoral badaloní la plataforma que es traslladarà per peces per començar a muntar l'estructura al mar. De moment el calendari es manté segons les previsions i els treballs podrien acabar entre els mesos d'octubre i novembre. Així ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, en una entrevista al Badalona 360. Gràcia també ha avançat que les obres de l'últim tram del passeig marítim a la zona del Manresà estaran enllestides aquesta tardor. Per el regidor, la reconstrucció del pont del Petroli és tot un símbol de la transformació de la ciutat. Durant el mes d'agost ja es van substituir les antigues pilones del pantalà pels nous pilars circulars i ara els treballs encaren una nova fase amb la instal·lació de la plataforma final amb la forma de dònut. Segons Gràcia, les primeres tasques han estat poc visibles, però a partir d'ara els ciutadans començaran a veure la nova fesonomia del pont.
10: Vam dir cap al mes d'octubre, novembre, i si fa o no fa estarà per aquí la culminació. Ara ja començaran a portar la plataforma per peces, començarà a muntar per després fer la instal·lació, no? I agafarà la forma final. Els treballs que s'han fet aquests tres primers mesos són bastant invisibles, no? Perquè són d'estructura i encara no

0: No es veu la forma.
1: La Fiscalia de Delictes d'Odi investiga l'alcalde Xavier García Albiol per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc. Albiol ho va manifestar en una publicació a les xarxes socials el passat 17 de juny sobre un home arrestat per un robatori. El Ministeri Públic ha obert diligències per determinar si el text pot ser constitutiu d'un delicte d'odi. La decisió arriba després d'una denúncia de l'Associació en Defensa dels Drets Humans Irídia, que considerava que les paraules de l'alcalde podrien incitar l'odi contra un col·lectiu per raó de la nacionalitat. Per la seva banda, el govern local ratifica les paraules de l'alcalde i diu literalment que s'ha de ser un canalla per robar una dona de 80 anys. I ja hi ha data per una nova edició dels Tardeus de la plaça Presidenta Tarradellas. Serà dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda. Aquesta edició, programada per acomiadar l'estiu, tindrà la música dels 80 com a protagonista. L'activitat serà gratuïta i estarà encapçalada per la DJ Neus González. També hi haurà animació en directe. La proposta arriba després d'una primera edició celebrada al setembre de 2025 i de dues sessions programades durant les festes de maig d'enguany. Una va estar dedicada a la música urbana i l'altra a la dels anys 80. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 16 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la C14 està tallada a Ribera d'Urgellet en tots dos sentits per un accident. La PV-2005 també està tallada a Torrelles de Llobregat en tots dos sentits per un altre accident. A l'autopista P7 i a l'antitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7 i a Cua Barberà en tots dos sentits. A la C60 i a retencions Argentona en sentit Mataró. A la C58 i a la C33 i a retencions de Montcada Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 i a retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona, a la C17 i a Cua de Parets de Mollet en sentit sud, a la 2 i a l'antitud de Cornellà a Sant Joan d'Espí, sobretot en sentit Lleida, a la Nacional 240 i a retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i a retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral i a retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Avui al Connectats ens interessem per l'actualitat de l'aeroport del Prat. Parlarem amb Clàudia Custodio, que és membre de la plataforma Zero Port, per valorar l'anunci d'endarreriment de l'ampliació del Prat i de la manifestació prevista per diumenge. Continuarem amb bàsquet i la Supercopa Endesa 2026, que se celebra aquest cap de setmana al Pavelló Olímpic de Badalona. Parlarem amb Pablo Malo de Molina, director de comunicació de l'ACB. I acabarem amb literatura fantàstica per descobrir l'obra del sabadellenc Marc Catalán. Si em dessagno, queda't amb mi fins que em refredi. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de destacar el més important de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem, com sempre, per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Durant el primer semestre de l'any, el turisme a Terrassa s'ha reduït en un 62%. En total, les visites als principals elements museístics han atret 48.862 persones durant els mesos de gener a juny de 2026, molt per sota de les 129.000 de 2025. Tot i aquestes xifres, la Masia Freixa, que va reobrir les portes el passat 23 de juliol en finalitzar les obres de rehabilitació integral de l'espai, en només 34 dies han comptabilitzat 4.727 visitants, una mitjana de 139 persones al dia. D'altra banda, han augmentat les visites a altres elements patrimonials, liderades per la Seu d'Ègara, amb 15.378 visitants, seguida del Castell Cartoixa de Vallparadís, que ha experimentat un creixement del 48%, amb 12.510 visites. Altres equipaments, com el Museu Tèxtil, també han registrat dades positives, però també una diferència sorprenent, ja que és l'únic actiu que ha rebut més visitants de fora de la ciutat, un 58%. Terrassa ha experimentat un creixement exponencial pel que fa a les pernoctacions, amb un total de 56.000, un 21% més respecte al 2025.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Sabadell actuarà en 32 espais de la ciutat per guanyar verd i flor. El nou pla de millora paisatgística compta amb una inversió de més de 1,8 milions d'euros i es farà en dues fases, la primera de les quals començarà ara i s'allargarà durant 6 mesos. Per aquesta primera fase s'actuaran una dotzena de places, rotondes i eixos viaris. Es plantaran espècies més resistents a la sequera i amb menys consum d'aigua i també es reforçarà el manteniment de les zones verdes. La voluntat és que el verd tingui més protagonisme i que els espais mantinguin el color durant les diferents èpoques de l'any. La segona fase del projecte es desplegarà durant el 2027 i permetrà actuar en més espais de tots els barris de la ciutat. En conjunt, el projecte actuarà sobre més de 13.500 metres quadrats de la superfície urbana a Sabadell.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat els 8 habitatges de lloguer assequible al barri del Gorg. Ho ha fet en un sorteig públic celebrat aquest dimecres al Becín, tots ells situats al carrer del Progrés 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Culmia. Es tracta de 4 pisos de 2 habitacions amb una superfície de 65 metres quadrats i 4 pisos més de 3 dormitoris amb un total de 84 metres quadrats. A l'acte s'ha convidat les 113 unitats de convivència que han complert amb els requisits 39 participants per als pisos de 3 habitacions i 74 per als de 2. Abans d'iniciar-se el sorteig, l'alcalde de Badalona ha reconegut la dificultat actual d'accés a l'habitatge que pateix la classe mitjana del municipi. Xavier García Albiol ha reiterat el compromís del govern municipal per a l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Les següents que s'adjudicaran a detallat seran els barris del Progrés i de Canyador.
0: Gràcies, Martí. Seguim a litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
4: Bona tarda. A Espanya es calcula que unes 900.000 persones viuen amb demència. Precisament per conscienciar sobre l'impacte d'aquesta malaltia, cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, enguany, sota el lema Encara hi som, quan els records s'esvaeixen, l'amor, les emocions i la identitat continuen trobant el seu camí. En el marc, precisament, d'aquest 21 de setembre, l'AFABAIX, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències, del Baix Llobregat ha organitzat diverses activitats que s'allargaran durant els primers dies d'octubre per conscienciar la societat de la importància de seguir invertint recursos en aquesta malaltia per poder avançar en el seu tractament. La primera d'aquestes propostes ha estat aquest dimarts, 15 de setembre, i la propera serà divendres 18, entorn a les taules informatives que s'instal·laran a la plaça de la Vila, carretera de la Marina amb avinguda Verge de Montserrat i Verge de Montserrat amb Coronel Sant Feliu. Podeu trobar tota la programació al voltant del 21 de setembre arreu de la comarca i les activitats de l'associació a la seva pàgina web afabaix.org.
0: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha donat a conèixer aquesta setmana els resultats dels pressupostos participatius 2026, un cop finalitzat el període de votació ciutadana que s'ha dut a terme de l'1 al 14 de setembre. Recuperació de camins històrics i fonts del municipi, presentada per l'associació veïnal El Pujalet, xarxa de rutes saludables de Castellà proposada per Joan Bartrina i millora dels accessos a les places Major i del Mirador presentada per José Velasco, són les tres propostes que han obtingut més puntuació en la categoria d'inversions localitzades al nucli urbà. Pel que fa a la categoria de Sant Feliu del Racó i urbanitzacions, la proposta escollida és renovació de la plaça de Can Font, presentada per l'Associació de Veïns de Can Font, Can Avellaneda. Les quatre actuacions disposaran d'un pressupost total de 200.000 euros, a raó de 50.000 euros per cadascuna, i en total 1.359 persones han participat en la votació dels pressupostos participatius de 2026.
0: Gràcies, Albert. I anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. A Rubí, la pesta porcina s'ha cobrat una nova víctima. Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista, els impulsors de la caminada nocturna, han decidit suspendre l'edició d'aquest any per les restriccions d'aquesta crisi sanitària. Es tracta d'una activitat molt coneguda que reuneix més d'un miler de persones al bosc de nit durant l'octubre. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, que finalment no ha arribat. Sentim Jordi Puig, president del Centre Excursionista.
7: Durant l'estiu semblava que apuntaven a que es podrien flexibilitzar i, a més, a final de l'estiu semblava que hi havia aquests bons senyals d'aquestes dues setmanes sense positius, i per això vam decidir si realment es flexibilitzaven les mesures, però finalment han sortit més positius i han descartat realitzar la nocturna. De fet, no tenim la possibilitat de fer-la.
6: Aquesta hagués estat la 19a edició de la caminada nocturna. Des que es va començar a fer, només s'havia suspès el 2020 per les restriccions de la Covid. Aquest 2026, la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats emblemàtiques de Rubí, com la travessa Rubí-Montserrat, la cursa de muntanya o la volta BTT.
0: Bé, doncs, efectivament, com heu comprovat, no era la Mariona Jerez, sinó el David García. Us demanem disculpes. I ara sí, tanquem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
8: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat amb intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Media, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne, per tant, més enllà del resultat final.
9: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Tot a punt per la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge, que convoca Zero Port i que compta amb el suport de més de 210 entitats adherides. Una protesta que s'espera sigui multitudinària. Parlem amb Clàudia Custodio, membre de Zero Port, sobre la concentració i altres qüestions. Ho fem acompanyats de Luis Rodríguez, del Prat Ràdio. Molt bona tarda, Luis.
1: Bona tarda. Saludem a Clàudia Custodio, ella és membre de Zero Port. Què tal? Bona tarda, Clàudia, com estàs?
2: Hola, bona tarda, bé.
1: En primer lloc, quines expectatives teniu de cara a diumenge?
2: Doncs, el primer diumenge hi hagi una participació massiva a la manifestació, com ja vam demostrar fa 5 anys per aturar aquesta proposta d'ampliar l'aeroport del Prat.
1: Fins a quin punt creieu que l'endarreriment que va anunciar ahir el ministre de Transports doncs pot marcar aquesta protesta de diumenge?
2: Clar, endarreriment, suposo que refereixes a l'allargament de la tercera pista.
1: Sí.
2: Sí. Bé, nosaltres pensem que en realitat això és només... aquest endarreriment es deriva del fet que ara mateix no poden posar sobre la taula la proposta d'ampliació que inclou una expansió territorial de l'aeroport perquè estan pendents les compensacions ambientals de l'ampliació interior i això és Europa, no?, que ha dit que ho han de fer abans de poder posar qualsevol... de poder ampliar territorialment, com dèiem, l'aeroport. Tot i així, sí que la proposta aprovada ahir sí que inclou un pla d'inversions que planifica incrementar la capacitat operativa de l'aeroport, per tant, incrementar el volum de passatgers i el nombre d'operacions i, per tant, pensem, no?, tot ho entenem també com una ampliació que encara que no sigui territorial però sigui operativa, no ens podem permetre perquè segueix tenint molts impactes en el territori com en la vida de les persones que vivim a prop de l'aeroport. Per tant, pensem que el diumenge la protesta serà massiva i que això no representarà cap canvi per crear un sistema és demostrar aquest rebuig frontal a qualsevol ampliació de l'aeroport de Prat.
1: Respecte doncs, a això, a aquestes compensacions que comentaves, també, quines serien acceptables per vosaltres?
2: Pensem que les compensacions no són un mecanisme, tampoc. Al final, això el que planteja és quan es destrueix un espai natural per l'expansió, en aquest cas, d'una infraestructura, buscar un altre lloc on, diguem-ne, recrear les zones destruïdes. Ara mateix sabem que el Delta del Llobregat està cobert amb un 60% per ciment actualment i que, per tant, vull dir que aquestes compensacions impliquen necessàriament, com que no es traurà aquest ciment, no? Doncs, fer ús de terrenys que, per exemple, ara mateix són agrícoles. Per tant, també té moltes controvèrsies d'aplicar aquestes compensacions i, per tant, el que pensem nosaltres és que no s'ha de dur a terme cap activitat que requereixi compensacions que al final són falses i que no podran, de les maneres, substituir els espais naturals destruïts.
1: I que, en tot cas, tampoc es parla, i de fet això també ho reivindicau vosaltres, que en cap moment s'està parlant de les compensacions que encara hi ha pendents de l'anterior ampliació.
2: Exacte.
1: Per tot plegat sortiu diumenge als carrers, però també hi ha d'altres qüestions que voleu denunciar i que doncs, estan vinculades directament o indirectament a aquesta ampliació que es vol fer de l'aeroport del Prat i en concret hi haurà 10 columnes organitzades des d'arreu del territori i amb 4 blocs temàtics. Expliqueu-nos doncs, això, quins són, com arribaran, quina serà la mecànica d'aquesta protesta de diumenge.
2: Exacte. De fet, ara mateix ja tenim més de 10 columnes perquè cada dia se n'estan confirmant de noves que venen d'arreu del territori de Catalunya i també dels diferents barris de Barcelona. Ara mateix, les columnes que tenim confirmades vindran de l'Hospitalet de Llobregat, de Cornellà, de Sant Boi i el Prat. També una columna que vindrà de Terres Gironines, una del Bany Montseny i una del Bages Vallès Occidental. I pel que fa a la ciutat de Barcelona, doncs, hi ha columnes des del Clot Camp de l'Arpa, de l'Esquerra de l'Eixample, de Sants, de Gràcia, Vallcarca, de Poble Sec, Ciutat Vella, de la Teixonera i de Sant Andreu. I esperem que els propers dies se'n puguin confirmar de noves. Pel que fa a la manifestació, comença a les 12 diumenge a la Cruïlla entre Passeig de Gràcia i Aragó. I allà ens organitzarem en diferents blocs també. N'hi ha de moment 4, que són habitatge, educació, bloc ecofeminista i transport públic. I a més, hi haurà un bloc que anirà sobre rodes, és a dir, que consistirà en bicicletes i tractors, sí. I aquest bloc tindrà un punt de sortida diferent, sortirà a la plaça Espanya i s'unirà a la manifestació a peu a mig camí.
1: Per què heu triat precisament aquests punts, no? Plaça Espanya, Passeig de Gràcia amb Aragó...
2: Doncs la Cruïlla de Passeig de Gràcia a Aragó l'hem triada perquè és on hi ha una de les estacions de Renfe més importants i així facilitem tant l'arribada de persones com també reivindiquem que en lloc d'invertir en ampliació d'infraestructures com l'aeroport si no s'ha de prioritzar la xarxa de rodalies i de transport ferroviari.
1: A banda d'això també, a diferència de fa 5 anys, quan es va fer aquesta multitudinària manifestació que va emplenar els carrers amb milers de persones, aleshores aquesta protesta, per exemple, recordo molt que aquí al Prat va sortir a peu des d'aquí des de Prat. Per què aquest cop doncs, heu optat perquè la gent s'hi trasllada amb tren? No sé si té a veure també amb aquesta protesta, amb aquesta reivindicació de, del funcionament de Rodalies, vaja.
2: També és veritat que l'última, no, la protesta de fa 5 anys, recordem que era una concentració al carrer Tarragona, per tenir una protesta estàtica, no? I per tant, sí que tenien que les columnes hi arribessin, doncs, diguem, no, al format més de manifestació i caminant, no? Aquesta vegada, com que hi ha la manifestació i inclou, no, un desplaçament, doncs, les diferents columnes han optat, perquè al final això també ha sigut autogestionat dels diferents pobles, d'arribar-hi doncs, per mitjà del transport públic i poder-se unir, així tenir energies per poder-se unir a la marxa, diguem-ne.
1: Uh-huh. En aquella manifestació de fa 5 anys també vau expressar que seria necessari tornar a mobilitzar-se. Això ara es fa realitat. De fet, ho destacau també a la roda de premsa d'aquest dilluns. Què ha canviat des d'aleshores i, sobretot, què canviarà mirant cap al futur? Perquè, doncs, tot i que aquest d'hora 3 no recull el gruix gran, per entendre'ns, de l'ampliació, sí que en el proper document hauria de recollir-ho.
2: Clar, han canviat moltes coses, no? Fa 5 anys, recordem que quan es va fer la gran protesta ja s'havia retirat la proposta d'inversions d'ampliació, donant, no, aquest rebuig frontal. I, en canvi, aquesta vegada han fet servir una estratègia diferent. Veiem com hi ha hagut molta opacitat. S'ha aprovat aquest pla d'inversions sense cap tipus d'informació ni compartir cap tipus de document. S'ha aprovat pràcticament d'amagat. I, en canvi, no s'ha aprovat just abans, no, de la manifestació. També sembla, no, que no, o sigui, que aquest pla d'inversions dels propers 4 anys, bueno, no ho sembla, no, sinó que no inclou aquesta expansió territorial que dèiem, però el que fa sí que és una mica el pla del camí per poder incloure aquesta ampliació territorial en el proper d'hora, que seria els 4 anys següents, o sigui, a partir del 2032. No? Per tant, és una mena d'aposta una mica a llarg termini, no? Que al final acaba executant, no, l'ampliació i generalment de la tercera pista, però primer a planar el terreny. De fet, ja s'ha licitat el pla director, que ja com fer aquesta ampliació i, per tant, tot i que no s'hagi pogut incloure en aquest pla d'inversions, sí que la tenen prevista, no? Per tant, veiem com és una mica diferent. També és veritat que en el context de fa 5 anys, no, els colors dels diferents governs eren diferents. Hi havia uns governs de coalició que també tenien, doncs, potser una mica menys d'estabilitat i es podien com buscar les esquerdes, no, dintre dels diferents grups polítics. Ara mateix hi ha una situació en què tant el govern de la ciutat de Barcelona com de la Generalitat de Catalunya com del govern de l'Estat és el Partit Socialista. Sí. I, per tant, això també, diguem-ne, que facilita aquesta presa de decisions si és que el que volen és, doncs, tirar-les endavant.
1: En cas que tiri endavant aquesta ampliació, que com deies, doncs això, el que es fa en realitat és retardar-ho 5 anys, però no es guarda el calaix com si que va passar això fa 5 anys. Quins efectes negatius tindria? Hem parlat del medi ambient, hem parlat també doncs, els efectes dels espais naturals del Delta, també de la crisi de Rodalies, però quins efectes també tindria respecte, doncs, per exemple, a l'escalfament global i també respecte al turisme, segons vosaltres?
2: Clar, o sigui, nosaltres estem molt preocupats, no?, perquè veiem com l'aeroport de l'infraestructura més contaminant de Catalunya a dia d'avui, i crec que ningú negarà que estem en una situació d'emergència climàtica, venim de l'estiu més calorós de la història, i per tant ampliar la capacitat d'una infraestructura que ja és, no, la principal font d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en un context en què hem de fer és reduir-les el més ràpid possible per poder abordar la situació que vivim greu d'emergència climàtica és completament contraproduent i va en contra, no?, de garantir el futur, al final, tant de Catalunya com del planeta, no? Per tant, l'aeroport, o sigui, ampliar-lo va en contra de qualsevol acció per abordar l'emergència climàtica. A més, que l'aeroport del Prat és la principal porta d'entrada de turistes de la ciutat de Barcelona com a Catalunya, es calcula que el 80% dels turistes entren per la via aèria per l'aeroport del Prat. Estem en una situació molt, molt greu de sobreturistització, d'una aposta per un monocultiu turístic que l'únic que fa és crear treball precaris mentre té un impacte molt greu en el mercat de l'habitatge, que està molt tensionat, i sabem que cada vegada és més difícil accedir a un habitatge digne. De fet, hi ha un estudi de la New Economics Foundation que demostra que connecta directament amb l'increment dels lloguers amb l'arribada de turistes per mitjà aeri a l'estat espanyol. Per tant, incrementar la capacitat de l'aeroport encara agreujaria més aquesta situació de crisi de l'habitatge i de sobreturistització de la ciutat de Barcelona i de Catalunya. Per tant, és molt perillós, no? I per això ja, no? Joan Boadas ja va dir en el seu moment que ampliar l'aeroport pot ser la decisió més important pel futur de Catalunya, per això, perquè té efectes en molts sectors diferents. No hem parlat tampoc dels efectes que té també en la salut de les persones que viuen en les poblacions circundants de l'aeroport. La seva activitat genera moltíssima contaminació acústica i també emet partícules ultrafines que estaven vinculades directament a malalties cardiovasculars i respiratòries. Això no només en el Prat de Llobregat, sinó a Viladecans, Gavà, totes les poblacions que es troben almenys en un radi de 10 quilòmetres de l'aeroport. Per tant, també incrementant l'activitat impactaria encara més i una greugeria aquests impactes en la salut de les veïnes.
1: A la presentació que vau fer dilluns també vau parlar d'una enquesta en la qual doncs, afirmava que la majoria de la població està en contra de l'ampliació. Quin paper creieu que hauria de tenir la ciutadania respecte doncs, a les decisions del futur d'una infraestructura tan important com és l'aeroport del Prat?
2: Home, el que està clar és que no pot ser que aquest tipus de decisions es prenguin d'amagat i sense informar-ne la ciutadania, no? I evidentment hauríem de poder opinar perquè té un impacte molt clar en les nostres vides en tots aquests aspectes, no? Per tant, està clar que d'una banda hauria d'haver molta més transparència, però també la possibilitat d'opinar o de participar en aquest tipus de preses de decisions que sembla que es prenguin només de la mà dels lobbies empresarials, que és els únics a qui beneficia.
1: En aquest sentit, penseu que la manifestació de diumenge pot ser un punt d'inflexió?
2: Esperem que ho sigui, sí. I sabem que segurament no serà l'última, però sí, esperem que marqui, no, un primer rebuig clar frontal a aquesta proposta d'ampliació i que marqui, no, doncs això, un inici en aquestes, en les properes que vindran.
1: Quina resposta espereu per part de les administracions després?
2: Doncs és difícil, no, de saber, perquè com que hem vist que fins ara no han tingut en compte, no? I que han pres aquestes decisions doncs, d'amagat, és difícil, però al final esperem que reaccionin, no? I perquè si són moltes al carrer, crec que no tindran altre remei que reaccionar d'alguna manera i que escoltin una mica el clam popular. Sí que hi ha alguns partits polítics minoritaris que han dit que suposen una ampliació, però això és el que diuen, però en realitat el que han de fer és fer servir també els seus instruments que tenen de negoci, quan estan en posicions de poder per aturar, no?, aquesta ampliació. I aquest és el cas, per exemple, no, de Sumar, que en principi és part del govern de coalició, i tot i que diu que mostra sorpresa, no ha utilitzat totes les seves eines per poder aturar l'aprovació d'aquest pla d'inversions. Per tant, volem que les respostes no siguin només discursives, sinó que realment siguin efectives i tinguin implicacions polítiques.
1: De fet, també, dintre d'aquests partits que estan en contra de l'ampliació, hi ha el PP de Castelldefels, que no sé si us ha sorprès en aquest sentit.
2: Sí, és veritat que és un cas particular, perquè en general la línia del Partit Popular sí que és d'estar a favor de l'ampliació, però al final doncs, veiem que Castelldefels, suposo que per interès, no, de mantenir la posició de poder i veient que les veïnes estan en contra, no, de l'ampliació, doncs l'alcaldia de Castelldefels també hi està en contra. El que podria sorprendre, però també al final respon a una realitat local molt particular.
1: De moment, doncs, hi ha aquesta manifestació que teniu diumenge per endavant, amb 210 entitats adherides, 130 personalitats de l'àmbit acadèmic. Qui són, així, en termes generals?
2: Les entitats que adherides en tenim de tots els sectors. Hi ha sindicats de treballadores, hi ha també el moviment per l'habitatge, també la comunitat educativa, també tenim grups de, no, de sindicats també professionals de l'àmbit de la salut, a associacions de mares i pares, no? És un ampli ventall de col·lectius i d'entitats que donen suport o que estan en contra, no, d'aquesta ampliació. I pel que fa a les personalitats del món acadèmic, són investigadores també de totes les disciplines, no parlem només de l'àmbit de les ciències socials, però també enginyeria, ciències naturals, d'àmbit internacional i no només de Ciutat de Barcelona, que veuen que no té cap sentit fer aquesta ampliació i per tant també hi hem donat suport a la seva firma a aquest manifest de rebuig a l'ampliació.
1: Tal com dèiem a l'inici, Clàudia, acabo amb aquesta pregunta. Al final, el que s'està fent és un endarreriment de l'ampliació de l'aeroport del Prat i que, per tant, doncs, aquesta manifestació, ja ho indicaves tu, no serà l'última. Quins seran els propers passos per part de l'aeroport?
2: Al final, nosaltres seguirem estant atentes i donant resposta al que pugui venir. Pensem que l'ampliació no s'acabarà fent perquè pensem que la podrem aturar. Aquest diumenge esperem ser moltes per demostrar primer, no, aquest contundent no a l'ampliació i veurem com ens hem de mobilitzar en el futur per aconseguir finalment aturar-la.
1: Doncs aquesta mobilització que arrencarà a les 12 a la Cruïlla de Passeig de Gràcia, també a Aragó, a Barcelona. Abans ja, doncs, hi haurà les sortides que es faran des de les diverses columnes. Recordeu que aquí la del Prat sortirà pràcticament a 3:15 del matí, des de la sessió de Rodalies. I hem parlat amb Clàudia Custodio, que és membre de Zero Port, al respecte doncs, d'aquesta convocatòria que hi ha de cara a diumenge. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats i molt bona tarda.
2: Gràcies.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectat.

0: la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: Qui no reconeix aquest tema, Te recuerdo, Amanda, del cantautor Víctor Jara, que precisament un dia com avui de l'any 1973 va morir acribillat després de ser torturat a l'estadi Xile de Santiago per les forces militars després del cop d'estat de l'11 de setembre encapçalat per Augusto Pinochet contra el govern del president Salvador Allende. Això va passar, com us deia, un dia com avui de fa 53 anys. Des d'aquí el recordem i ho fem amb aquest, un dels seus temes més coneguts. Te recuerdo, Amanda.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Anem acabant, entrem ja a la recta final d'aquest Connectats de dimecres i ens endinsem en el món de la literatura fantàstica. Ho fem de la mà d'en Pol Peiró de Ràdio Sabadell. Coneixerem el llibre Si em desagno, queda't amb mi fins que em refredi, de Marc Català. Un univers literari que va més enllà de les pàgines i que també incorpora un projecte musical creat expressament per a l'obra.
1: Avui parlem amb Marc Català, nascut a Sabadell l'any 1986, biòleg i doctor en biomedicina. La seva trajectòria professional ha estat estretament vinculada a la recerca biomèdica clínica i actualment treballa en el desenvolupament de dispositius diagnòstics. Però darrere de tota aquesta faceta científica hi trobem també un apassionat de la literatura, la música i especialment de la fantasia. És l'autor de Si em desagno, queda't amb mi fins que refredi, una obra que ens endinsa en un univers fantàstic. Hola, Marc, què tal?
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Bona tarda. Una pregunta. Què porta a un biòleg i un doctor en biomedicina a escriure fantasia? Tu, que potser estàs acostumat al rigor i a la recerca científica, què t'ha portat a endinsar-te en aquest món?
2: Sí, doncs la veritat és que abans que la ciència, la literatura, el cinema, la música, etcètera, doncs sempre han sigut les meves passions, l'art en general. I bueno, sempre m'ha agradat moltíssim la literatura de terror, la literatura fantàstica. I llavors el 2017-2018, que jo estava vivint a Londres per feina, estava fent el doctorat i estava allà, doncs vaig començar a escriure relats de terror i ciència-ficció, que vaig acabar autopublicant a través d'una editorial d'autopublicació. Però bueno, allò ja va donar com una mica un pistoletazo de salida a que la literatura i l'escriptura doncs passessin a formar part de la meva vida. I doncs arrel d'això, ara estreno la meva primera novel·la.
1: I d'aquesta primera novel·la, què ens pots dir? Què hi pot trobar els lectors que la vulguin devorar? Que no sé si ens pots dir alguna cosa, evidentment no desvetllaràs tots els secrets de la novel·la ni farem spoilers, però què es poden trobar els lectors?
2: Sí, i tant, i sense intentar doncs entrar en spoilers, doncs a veure, és una novel·la de fantasia fosca, diria jo, fantasia onírica. I bueno, doncs ens trobem en un poble on les vides de tres dones, que són tres dones que per diferents motius doncs se senten soles, se senten desconnectades de la seva realitat, doncs bueno, en el poble hi ha una problemàtica greu, és que es veuen assetjades per unes hordes de dimonis que no saben ben bé d'on venen, i a mesura doncs que aquestes tres dones, la seva vida doncs es comença a entreteixir, es comencen a relacionar, doncs bueno, tot això les portarà a descobrir coses i arribar doncs a un lloc diferent del que estan en un principi.
1: No sé si t'has inspirat en algun espai o alguna cosa concreta.
2: La veritat és que la inspiració de la novel·la ve de molts llocs diferents. Primera, òbviament, d'haver llegit molt fantàstic i molta literatura de terror, però també dels videojocs, de la música, etc. I al final, la idea amb aquesta novel·la era intentar agafar tots aquests elements fantàstics, de terror, etc., per portar, doncs, la fantasia i tots aquests elements un passet més enllà i acabar parlant d'una cosa doncs que potser no és molt habitual en una novel·la que seria estrictament fantàstica. Però aquí ja si segueixo parlant, la liem.
1: Ja desgranem el
2: kit de la qüestió.
1: No, anem a donar-li una mica de suspens
2: de misteri,
1: i no
2: una,
1: de misteri
2: sí.
1: I no anem a desvetllar la novel·la. I també ets un apassionat, com bé hem pogut llegir, de la música. De fet, Has participat en diferents grups, no? De música molt dispar, des de, corregeix-me si m'equivoco, metal, música més d'autor, i en el llibre, si no m'equivoco, hi podrem trobar també un QR que dona accés a un projecte musical que és La Trencada, que ha sigut creat expressament per acompanyar aquest univers de l'obra, no?
2: Sí, això és correcte. Sí, la veritat és que la música doncs, també és una cosa que m'ha acompanyat durant gran part de la meva vida. Toco la guitarra, toco el baix, toco diferents instruments i sí, he participat en diferents bandes. Jo vaig començar tocant death metal i a partir d'aquí doncs, tenia un projecte en solitari amb el que vaig gravar un disc i també havia militat en diferents bandes, una d'elles sabadellenca de rock en català que es deia Xarrupa Cabeça, que ja no existeix. Havíem tocat bastant per festes majors i això. I enguany amb aquest llibre, doncs, com que jo sempre havia tingut una visió molt musical del projecte, doncs vaig considerar que volia composar unes petites postals musicals, no? I enguany, doncs, aquest octubre entraré a l'estudi a gravar tot aquest material i així que al cap d'un o dos mesos de la sortida del llibre aquest QR doncs, quedarà actiu i es podrà accedir també a tot aquest univers musical que sota el meu punt de vista complementa d'alguna manera doncs, l'obra doncs, a nivell més emocional. No? Algun dels passatges dels llibres doncs, queden reflexats doncs, amb aquesta música que segons el com ho entenc jo, doncs és un llenguatge diferent, no?, a la literatura i doncs et transmet una cosa des d'una perspectiva, des d'un prisma completament diferent.
1: Per aquells oients que ens estiguin escoltant, on poden anar a buscar, on poden comprar la teva novel·la, o en quins punts poden acostar-se a ja comprar-la i seguidament poder devorar aquest univers fantàstic?
2: Doncs mira, la novel·la, actualment la prevenda del llibre a través de la web de l'editorial es va iniciar el dia 7 d'aquest mes i durarà fins al 20, per tant ara estem en un període de prevenda i a partir de la setmana que ve doncs, començarà el llibre a arribar a les persones que l'han comprat per prevenda i per descomptat a totes les llibreries, per tant a qualsevol llibreria de Sabadell o qualsevol llibreria doncs, podeu demanar la novel·la si és que no la tenen en estoc en aquell moment. O sigui que es podrà comprar a Sabadell, la tindreu disponible al Malapès, etc. I és veritat que també el dia 5 d'octubre farem una presentació a la llibreria Gigamés de Barcelona, la llibreria més important de gènere fantàstic i bueno, de gèneres fantàstics en general. I és veritat que també estem estudiant fer una presentació a Sabadell, que ens fa molta il·lusió presentar-la també aquí a casa.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, tant si voleu comprar aquesta novel·la com si també voleu anar a la presentació per també veure in situ el Marc Catalán, doncs ja ho sabeu, ja teniu aquí les dates. Marc Catalán, moltes gràcies pel teu temps, espero que la novel·la sigui tot un èxit i sorts i encerts de cara al futur.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu, Marc.
2: Adéu.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

Bé, doncs ens acomiadarem amb música i de la bona. Bob Dylan torna a ser notícia. S'ha anunciat recentment una espectacular col·lecció de 371 títols inèdits. Ens acomiadem amb aquesta veu i amb aquest tema, Hurricane. Fins demà. Adéu-siau.

0: cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
1: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: 40 anys després, la sisa joventut de Ricky Rubio vol tornar a aixecar el títol de Supercopa Endesa.
4: Compra el teu abonament a tickets.acb.com i gaudeix.

0: 4.
1: Són les 6.
2: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un altre home de 35 anys per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors a Badalona. El detingut era entrenador del Club Joventut Badalona. El cos policial ja ha obert una investigació per esclarir els fets. Des de la penya condemnen els fets i l'han apartat de les seves funcions de manera cautelar, destacant que els fets dels quals s'acusa el detingut van tenir lloc abans que entrés a l'entitat. Des del club mantenen una posició de tolerància zero davant de qualsevol conducta contra a la llei. L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat els 8 habitatges de lloguer assequible al barri del Gorg. Ho ha fet en un sorteig públic celebrat aquest dimecres al Vecín, tots ells situats al carrer del Progrés 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Culmia. Es tracta de 4 pisos de 2 habitacions amb una superfície de 65 metres quadrats i 4 pisos més de 3 dormitoris amb un total de 84 metres quadrats. A l'acte s'ha convidat les 113 unitats de convivència que han complert amb els requisits, 39 participants per als pisos de 3 habitacions i 74 per als de 2. Abans d'iniciar-se el sorteig, l'alcalde de Badalona ha reconegut la dificultat actual d'accés a l'habitatge que pateix la classe mitjana del municipi. Xavier García Albiol ha reiterat el compromís del govern municipal per l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Les següents que s'adjudicaran a tallat seran els barris del Progrés i Canyador.
5: La clase media de este país, que normalmente no puede acceder aún a las ayudas sociales porque la renta lo supera, pero en cambio no se puede acceder al mercado privado porque los precios están disparados. Y la promoción que hoy vamos a sortear va dirigida especialmente en esta dirección.
4: Protecció Civil activa l'alerta Inuncat per les fortes

0: tempestes previstes aquesta tarda nit a la costa del Barcelonès. Es calcula que es poden acumular 40 mil·lilitres per metre quadrat i a la nit hi ha un risc baix que arribi fins als 60 a la costa del Barcelonès, segons estima el Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil demana precaució perquè, a banda de les pluges, també pot haver-hi calamarsada. A més, recorden a la població que no s'han de creuar ni rius ni tampoc rieres. Aquest episodi de pluges està previst que s'allargui fins divendres, tot i que la intensitat s'anirà reduint. Les temperatures també aniran a la baixa i els termòmetres podrien situar-se entre els 21 i els 24 graus, una sensació tèrmica més pròpia del mes de setembre. Badalona celebra des d'avui dimecres i fins al 26 de setembre la Setmana Europea de la Mobilitat. Sota el lema Combina i Mouta, la iniciativa promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables entre la ciutadania, com els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic. Aquest dissabte 19 de setembre, al Passeig Marítim, a l'altura de la platja del Cocú, se celebrarà un dels actes centrals, la Fira de la Mobilitat Sostenible. En una trentena d'espais tindrà lloc diverses activitats organitzades per administracions, operadors, entitats i empreses vinculades a la mobilitat, com per exemple Direxis Tossal, Som Mobilitat o la PTP. I en esports, la seu de la Lliga Endesa va viure ahir un acte mai vist. Es van presentar a la vegada la Lliga ACB i la Lliga Femenina, que arrenquen ja, i són dues competicions de màxim nivell. Durant la tarda hi va haver l'atenció als mitjans amb una representant de cada equip de l'ACB i de cada equip de la Lliga Femenina. De l'Assis de Joventut hi va haver Elin Diaye, també hi va estar present l'ex-vertinegre Guillem Vives, ara el casal de Montsaragossa, Kaiser Gates, a l'UCAM Múrcia, i del Baskonia, arribar a les semifinals de la Penya a la Supercopa, no hi va haver cap representant. La gran atracció, però, va ser la base de l'Espar Girona i Iana Martín en el 5 ideal del Mundial, on Espanya va ser medalla de bronze. I ara mateix tenim 25 graus a la ciutat de Badalona.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.
6: Les altes temperatures dins de les aules fa temps que són una de les reivindicacions del professorat i de la comunitat educativa. Ara, el govern ha anunciat un pla per climatitzar progressivament tots els centres educatius públics de Catalunya i l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona és un dels 100 centres prioritaris on es preveu actuar en aquesta primera fase. I per això, avui volem saber com es viu aquesta situació des de dins del centre i què suposa també per als alumnes, els professors, aquesta futura climatització. Avui en parlem de tot plegat. Fem el nostre primer cafè d'avui amb la directora de l'Institut Eugeni II, la Cristina Stigman. Bon dia, Cristina.
7: Bon dia.
6: Cristina, com valoreu que l'Eugeni II sigui un dels 100 centres prioritaris, no, pel govern per fer aquesta actuació de climatització? Perquè hem de dir que sou l'únic centre de Badalona.
7: Efectivament, és una notícia molt bona, molt bona. La vam rebre ahir i va ser espectacular la resposta que vam tenir de tots. La necessitàvem i ja et diré per quins motius, però és una notícia, i sí, és l'únic centre. La nostra sorpresa va ser quan vam veure la relació dels 100 centres. És l'únic centre que hi ha a Badalona i en principi ha de ser el primer de tota la transformació que es farà al llarg d'aquests anys, però el primer és a l'Eugeni II, efectivament, sí.
6: De fet, encara em comentaves que no teniu la comunicació oficial, però tot apunta que és així, com veient aquest llistat que teníeu.
7: Exactament. Jo ahir ho vaig preguntar, em van dir no hi ha comunicació oficial, però t'arribarà, i en cap moment em van dir no, això no és cert, no, al revés, em van dir sí, això és així. Tant és així que nosaltres ja tenim el dia 29 de setembre, ja ens venen uns tècnics a mirar, a fer ja una exploració exhaustiva de la coberta, el que és la teulada de l'institut, per posar plaques fotovoltaiques, perdó.
6: O sigui, serà una de les primeres actuacions que es faran. No sé si també us han concretat més detalls, es posaran a aparells d'aire condicionat, de ventilació, aïllament tèrmic...
7: Segons el que ens han dit, serà tot per aerotèrmia. Mm-hmm. Segons el que ens han dit, tot això és amb pinces. Però la idea és tot amb aerotèrmia i després començaran amb les plaques, tot és amb energia solar, diguéssim.
6: El govern assegura que les actuacions en aquests 100 centres prioritaris s'han de completar abans del juny del 2028. No sé si us han donat alguns terminis, calendari per actuar al vostre centre.
7: No, calendari com a tal no el tenim. L'única cosa que tenim és que el 29 de setembre ja ens venen a fer la primera inspecció exhaustiva, que ens han dit que estaran tot el matí mirant el centre, explorant, i suposo que allà ja ens duran una sèrie de terminis. Per altra banda, també és cert que nosaltres ja hem signat que amb l'energia que nosaltres obtindrem de la teulada ens sobrarà. I hem signat un acord conforme a tota aquella energia que nosaltres ens sobri, la cedirem a organismes públics, per exemple, al CAP, a l'hospital, a altres organismes, tots públics.
6: Està això bé, no? Sí. Aquest reaprofitament energètic per d'altres equipaments, oi?
7: Sí, sí, sí, sí.
6: Si et sembla, escoltem com el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciava aquesta ajuda en aquests centres educatius, en concret 2.530 centres de Catalunya. Així ho anuncia el president.
5: Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
6: Deia ara el president que un de cada quatre centres són anteriors al 1965. En el cas del vostre és així o és a principis dels 70?
7: És al març dels 70, es va posar ja una notícia recollida a La Vanguardia, justament, que es posava la primera pedra al març dels 70. I es va acabar, finalitzar tot cap al 73-74. Però bé, és un institut, és el segon més antic de tot Badalona, és un institut orientat cap al sol, diguéssim, ens toca molt de sol perquè en aquella època el que es necessitava era calor, diguéssim, més que fred. Ara tenim el problema al revés. Era un institut de BUP i COU, fins i tot hi havia, era un institut de nens i nenes, estava separat per sexes. Clar, és un institut que té 56 anys. Requereix ja uns canvis, sí.
6: En quina situació es troba aquest institut? Per què us va també ser un dels 100 centres prioritaris? Perquè això vol dir també que sou del centenar que està en una situació més insostenible, podríem dir. En quina situació esteu, Cristina?
7: Efectivament, mira, nosaltres per una banda tenim un problema, és que nosaltres és un institut baixet, té dues plantes, té planta baixa, primer i segon, i el segon pis és mortal. A l'estiu és mortal. Toca un... Ja dic que faran més energia de la que tenim. Llavors, al segon pis, a més, nosaltres tenim els estudis de sanitat. Mm-hmm. Què passa? Tenim tots els laboratoris, tots els reactius, tot això ha d'estar amb neveres. És que les neveres no donen a l'abast amb la calor que arriba a fer. Tots els reactius, tots els productes químics que tenim. Per una banda, és això. I després, per l'altra banda, el nostre centre, per tipologia d'alumnat vulnerable que nosaltres, en una certa part, en tenim, és un refugi climàtic. Pensa que moltes famílies nostres d'alumnes viuen 4 o 5 persones en una habitació o 10 persones en un pis molt petit. I és un refugi climàtic pels nostres alumnes.
6: De fet, les altes temperatures poden arribar a dificultar la capacitat de concentració d'aquests alumnes, no? De quina manera us afecta el desenvolupament de les classes, no?
7: Exactament. Nosaltres, ara no, però al mes de juny vam arribar a fer els que estaven, les aules que estan al segon pis, que és insostenible la calor que arriba a fer, baixàvem els alumnes al pati o a la, o a la planta baixa. Clar, què passa? Que no hi cabem tots a la primera planta o a la planta baixa. Llavors s'havia de fer una reorganització. Ens van donar ventiladors, però el ventilador el que fa és moure l'aire calent i a més, vull dir, volen els fulls, és complicat. Un ventilador no és la solució, no.
6: I no només els alumnes, sinó que els professors, els docents, també ho patiu de valent, oi?
7: Clar que sí. A més, a l'Eugeni d'Or, recordem que estan tots els serveis educatius que donen resposta i a les necessitats de tot Badalona. Clar, l'Eugeni d'Or hem fet un càlcul i cada dia convivim al voltant de 1.500 persones. Clar, 1.500 persones amb aquelles temperatures. Setembre, malament, però juny, juliol, és insostenible, és insostenible. Sí,
6: i
7: sí.
6: Com heu sobreviscut? Quines solucions heu aplicat? Baixar persianes, canviar d'aula, posar ventiladors...
7: Doncs, bàsicament, quan fa aquells dies de tanta, tanta calor al segon pis, que no es pot estar, ho baixem tot entre el primer pis i la planta baixa. Ens ajuntem allà tots com podem. Després, per altra banda, sí que és cert que el departament ens va donar ventiladors. Que alguna cosa fan, no és res de l'altre món, però fan. Després, tot el tema de laboratoris, baixem neveres o fins i tot ens ho emportem, perquè a l'estiu tots els reactius han d'estar en neveres i han de poder estar frescos. Anem saltant, però això no és una solució, no.
6: I, Cristina, passa el mateix amb el fred? També el patiu?
7: Efectivament. Tenim una caldera que té 50, no té 56 anys, però és una instal·lació que és molt segura, o sigui, és molt segura perquè és de gasoil, la revisem cada any, funciona, però s'espaia cada 2x3, tenim problemes... clar, és una... s'ha de canviar. Nosaltres tenim problemes tant pel fred com per la calor. Sí, tenim, ja dic, una caldera que funciona, que és segura, amb la qual cosa la seguretat de l'alumnat i de les persones que estem allà està garantida, però s'ha de canviar la caldera, sí, sí.
6: Per tant, a banda d'instal·lar aquests aparells de climatització, també és bo aquest aïllament tèrmic, no? Això, l'actuació que preveu el govern ja ho preveu, eh?
7: Clar, sí, sí. Nosaltres ja ens van canviar unes quantes, no totes, unes quantes finestres i s'ha notat molt. Però sí, sí, l'aïllament tèrmic és necessaríssim, molt necessari, sí, sí.
6: I bona iniciativa aquesta, que dèiem, de reaprofitar tot aquest excedent d'energia, no?, per abastir d'altres equipaments que sempre...
7: Sí, sí, això ens va agradar molt i la veritat és que vaig signar molt gustosament i ho vaig dir, així ho vaig comunicar, ho vaig dir, no, jo encantadíssima de poder col·laborar amb altres organismes, ajudar en tot allò que puguem, sí, sí, compteu amb nosaltres.
6: Cristina, es parla de climatitzar progressivament tots aquests centres públics de Catalunya, més de 2.500. Creieu que aquesta decisió arriba tard?
7: Suposo que arriba quan es pot arribar. Jo no ho sé, això. Però bé, més val ara que més endavant. És necessari, perquè el clima canvia. Nosaltres hem passat un mes de juny terrible, no només aquest any, ja l'any passat ja ho vam patir, i això té pinta de que cada cop anirà més i més i més, i evidentment és necessari, sí, sí, sí.
6: I a tot això, Cristina, com està anant aquest inici de curs aquest any?
7: Està anant bé, justet, però bé, ens falten algun professor, però bé. Nosaltres hem començat amb les classes plenes, el funcionament és totalment normal, vam començar ahir dilluns amb FP, ESO i batxillerat va començar el dia 8, afortunadament tenim les classes, ja dic, totes plenes, amb molt bons alumnes. Avui ja fem reunió de pares de batxillerat, la setmana vinent fem reunió de pares de l'ESO, i el funcionament doncs, d'un centre educatiu gran, evidentment és gran, és molt gran, però un centre educatiu, i funcionem doncs bé i anem fent bé, jo crec que bé.
6: Aquests dies ha estat molt sobre la taula el tema de l'informe PISA, aquests resultats, no?, malauradament poc satisfactoris perquè fa a la comprensió lectora, també els resultats en matemàtica. Això us preocupa, suposo, o des del vostre centre feu alguna
7: sí.
6: orientació?
7: Sí, nosaltres, per exemple, nosaltres formem part, que crec que és... No, crec no. És l'únic centre també de Badalona del programa Florence d'Impuls a les Matemàtiques. Nosaltres estem fent un programa per millorar l'aprenentatge de les matemàtiques que va engegar el Departament d'Educació i nosaltres ens vam afegir i estem... Llavors ens han dotat d'un professorat extra, un professor més de matemàtiques, i estem aplicant i els resultats es veuran d'aquí 2-3 anys. Però sí, clar que ens preocupa. Després d'Impuls a la Lectura també estem fent tot el funcionament de la biblioteca. Nosaltres teníem una biblioteca molt senzilleta, de fet, després, amb la pandèmia, es va tancar la biblioteca com a tal, es feia només aula, ara tornem a tenir biblioteca escolar, té un èxit tremend, vull dir, molt gran, i molt bé, i clar que ens preocupa, però anem a ajudar i anem a resoldre aquests problemes.
6: I la IA també la teniu present? Tant professors com alumnes us aneu adaptant, no, a aquesta tecnologia que tant està d'actualitat avui dia? La incorporeu al vostre currículum, al vostre programa formatiu? Com controlar, no, que els alumnes no facin els deures amb demanar-li al ChatGPT?
7: Exactament, aquest és un problema. Doncs fent un ensenyament i un aprenentatge molt competencial. Evidentment, la IA et dona la resposta directa, però tot el procediment l'has de saber tu fer-lo. Llavors, amb uns exàmens, per exemple, no tindràs IA, perquè revisem. Temes calculadores els donem nosaltres, no poden portar-les ells des de casa. Els ordinadors els tenim nosaltres a l'institut. Quan fan un examen amb ordinador, li donem nosaltres l'ordinador des de l'institut, igual que amb les calculadores. Es revisa tot. Llavors, clar que ens preocupa, però és el que fem, un aprenentatge competencial. La resposta te la dono jo, però explica'm tu el procediment. Això no ho fa la IA, això una màquina avui en dia encara no ho fa.
6: Bé, sí, com sigui, la IA ens haurem d'anar adaptant tots plegats, tota la societat, però ens quedem amb això, que l'Institut Eugeni d'Ors és l'únic centre de Badalona, el conjunt de Catalunya, un dels 100 centres prioritaris que rebrà aquesta actuació pel que fa a la climatització i, com ens has comentat, aquesta primera actuació el 29 de setembre.
7: Ah, això mateix, tot el matí estaran allà i comencem amb moltes ganes i molta il·lusió.
6: I amb l'objectiu això, que no patiu ni fred ni calor, que es digui la temperatura idònia i que tant alumnes com professors pugueu estar còmodes a les classes fent la vostra feina. Doncs Cristina Stigman, directora de l'Institut d'Eugeni d'Ors de Badalona, gràcies per ser avui amb nosaltres al Badalona Matí.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
6: Seguim aquí al 94.4 perquè avui volem parlar amb una persona que més de 40 anys de ràdio, es diuen de pressa, que porta tota una vida davant d'un micròfon retransmetent partits, sobretot de bàsquet, aquí a Badalona, que som el bressol del bàsquet. Avui el nostre mirador particular parlem amb un home de ràdio i d'esports, un badaloní que el passat 6 de juliol es va jubilar, no?, a la ràdio, que l'ha vist créixer, que és Ràdio Barcelona, concretament, tot i que els seus inicis són aquí, a casa nostra, a Ràdio Ciutat de Badalona. Xavi Zaissó, bon dia.
8: Hola, bon dia, què tal? Com estem?
6: Què tal, com estàs?
8: Molt bé.
6: Aquí. Tornes a casa?
8: Sí, sí, sí. Quan vinc aquí, doncs la veritat és que és sempre tornar a casa, perquè, com bé dius, jo vaig començar aquí i jo crec que sempre el lloc on comença i on aprèn, doncs és maco i bonic tornar-hi,
6: 40 anys, 4 dècades, donen per molt, Quin balanç en fas?
8: Bueno, bo, perquè jo la ràdio és lo meu, és el que m'agrada, i bueno, doncs m'ha servit per fer molts amics, per viatjar molt, també m'ha tret algunes coses, sobretot familiars, però faig un bon balanç, perquè em sento un privilegiat, no? Vull dir, poder primer estar en una emissora municipal per aprendre, no? Que jo crec que és una mica de les coses que aquí es fan, i després poder estar en una emissora com la C, Ràdio Barcelona, doncs és ser un privilegiat. Per tant, jo estic molt content de tots aquests anys i bueno, pues bé, molt bé, molt bé.
6: Hi ha algun moment que el tens gravat a la retina de tots aquests 40 anys de professió que diguis això m'ho emporto per sempre?
8: Bueno, home, n'hi ha molts, però jo què sé, no? Per exemple, el primer mundial de la selecció espanyola de bàsquet al Japó, el 2006, va ser un moment molt especial, que vaig tenir la gran sort de viure. Després el del 2019 també, però el primer, el del 2006, és un gran moment. I després els Jocs Olímpics de Barcelona, no? Jo crec que els Jocs Olímpics, poder fer el bàsquet a la teva ciutat, a Badalona, els Jocs Olímpics amb el Dream Team, i tot, doncs, va ser un altre dels moments, diguem-ne, més bons que jo recordo.
6: I ara, Xavi, explica'm, a veure, què et passa pel cap el dia que et lleves i saps que ja no tornaràs a fer ràdio bé mai més. A veure, ara estem fent ràdio, sí. Pots anar a tertúlies, entrevistes, però, és clar, no sé, la teva rutina ha canviat del tot. Què es pensa el dia de la jubilació quan t'agrada tant la teva professió, el que és la teva passió?
8: Bueno, la veritat és que primer et venen una mica de papallones al cos, perquè, com deia un amic meu de Ràdio Barcelona, el telèfon deixa de sonar. És a dir, ara ja t'has d'adaptar a una altra vida. i no saps exactament, estàs molt expectant de veure si seràs capaç de... O sigui, tu has pres una decisió, que és jubilar-te, jo hagués pogut seguir i tal, però vaig pensar que als 65 anys ja n'hi havia prou, però clar, has de seguir vivint, no? I has de seguir intentant no avorrir-te, intentant no quedar-te a casa, i bueno, però sí, una mica responent a la teva pregunta, aquell dia és una mica... L'endemà, quan t'aixeques, dius, mare meva, no tinc la pressió de les notícies del dia a dia i tal, i, però bueno, a poc a poc, després ja, diguem-ne, cadascú suposo té la seva història, però almenys en la meva, a poc a poc anar-se adaptant, no?
6: Però, entenc que continues també molt atent, no?, a l'actualitat, a Twitter, a tot, no?, l'actualitat esportiva, això sempre t'acompanyarà.
8: Sí, jo, pues, tant a la ràdio com a la televisió, doncs m'agrada seguir els esdeveniments, també amb les xarxes socials, soc bastant actiu, i bueno, és que, clar, a veure, aquí hi ha dues coses que són diferents. Una és que t'has jubilat, òbviament, i l'altra és que a mi sempre m'han agradat tots els esports, no?, la majoria dels esports. Aleshores, bueno, ara ho veig des d'una altra òptica, des d'una altra manera, però sí, a mi em segueixen... No sé, ahir la nit a les 11 i mitja estava veient el Real Madrid, no? No sé, vull dir, això no es perd, i bueno, al principi no hi ha cap problema, ho mantenim igual.
6: I l'últim dia de feina, els companys i companyes et van acomiadar amb honores, eh?
8: Bueno, va ser una cosa tremenda, allò.
6: Per la porta grande
8: sí,
6: vas marxar.
8: Sí, perquè, bueno, jo sense saber-ho, em van fer un programa especial de dues hores del que t'hi jugues. A més, em van preparar una sorpresa final que va ser un dels meus somnis, no?, que era anar amb un sidecar per Barcelona, i llavors vaig poder anar amb un sidecar per Barcelona, que és una cosa...
6: No havies anat mai amb sidecar?
8: Mai, era una de les coses que més m'agradava, vull dir, pot sonar una mica estrany, però bueno, i bueno, em van crear molta sorpresa, vaig rebre la felicitació i la salutació de molts amics, i bueno, doncs perfecte, molt bé, va estar molt bé, sí.
6: Perquè, clar, a les xarxes socials, el dia que vas publicar que et jubilaves, no?,
8: sí,
6: vas dir que ho feies per poder veure créixer la teva neta, no?, perquè la teva filla per feina no ho vas poder fer?
8: No com jo volia. La meva filla va néixer l'any 1990, i en aquells moments jo era dels de màxima activitat. Per exemple, jo feia el Barça i la Penya, Eurolliga, la Lliga Europea, a casa i a fora. I això volia dir viatjar molt, a part de les coses que feia el cap de setmana, de Barça, Espanyol, no sé què. Clar, no és com ara, que els equips van i tornen el mateix dia o el dia abans. Abans igual sorties dimarts i tornaves divendres, depèn on fos. Llavors això em va fer que no pogués veure una mica com creixia la meva filla, no? Vull dir, perquè jo a vegades arribava a casa i ella estava a col·legi, i quan ella s'anava a dormir encara no havia arribat, en fi, coses d'aquestes, no? Llavors sí, ara amb la jubilació, doncs la meva neta sí que la puc veure créixer, i que una mica, doncs, queda reflexat amb el que és la meva filla en el seu moment, no?

0: Aquesta és la cançó que has triat, sí. N'és un dorma de Pavarotti. Per què l'has triat?
1: Doncs mira, l'he triat per una qüestió molt important a la meva vida, i és que la meva filla, ara que parlàvem d'ella, em va dir que el dia que es casés, si es casava, que al final es que sí, òbviament, doncs li agradaria que entrés amb ella amb aquesta cançó, no? I així vam fer-ho. És una cançó que m'agrada molt a mi, m'ha agradat molt sempre, amb ella també, i jo crec que forma part una mica de la nostra família, de la nostra vida, i sobretot d'aquell moment màgic, no?, de quan l'any 2021 es va casar, no? Vull dir, per mi és una cançó extraordinària, i el Pavarotti és un paio tremendo, amb una veu tremenda.
0: I ara amb la neta què tal? Ets un bon avi o què?
1: Sí, ho intento, amb la Clàudia ho intento. Escolta, aquesta generació de crius, ara ella té 2 anys i escacs, són tremendos, no? I són molt espavilats. Vull dir, jo crec que nosaltres érem més tontets, si se'm permet l'expressió, quan érem, i ara, escolta, som molt vius, molt, llavors m'ho passo molt bé. La veritat és que m'ho passo molt bé amb la Clàudia, i la veritat és que, bueno, és un bitxot, que dic jo, però bé, jo crec que l'avi Saissós intenta comportar-se com pot, no? Tot i que ella ja em veig a venir, que em traurà tot el que vulgui a mi, com a la meva dona, però bueno, això ja és una cosa que l'assumeixes, no? Vull dir, no hi ha problema. Li passa a tots els avis i totes les àvies,
0: Clar, i mira, ara precisament que fas referència a la teva dona, l'Elisenda, oi?
1: Sí.
0: Ella va ser clau en aquells anys que ara ens comentaves, de desplaçaments i jornades inacabables. Què representa per tu l'Eli?
1: Doncs mira, ho és tot, ho és tot. Ella ho és tot, perquè jo no hagués pogut tirar endavant sense ella. Vull dir, és així de senzill, no? Vull dir, primer amb la meva vida professional, vull dir, ella cuidant la meva filla, suportant molts caps de setmana que has de treballar, els que fem esports els caps de setmana, com tu saps, doncs, bueno, i després, posteriorment, amb altres històries de la meva vida, ja fora de la professió, també. Vull dir, escolta'm, no entenc la meva vida sense ella, i l'agraïment a l'Elisenda és, com dic sempre, etern i infinit. Ha estat una peça clau, absolutament clau, amb la meva vida, això està clar.
0: Quants anys porteu, casats?
1: Doncs mira, vam fer 40.
0: 40?
1: 40 anys vam fer el juliol, el 26 de juliol, vam fer 40 anys.
0: Us queden 10 per les noces d'or, eh?
1: Sí, 10 per les noces d'or.
0: Que ara s'està fent la llista de la gent que s'apunta aquí per aquesta celebració que fan, dels que ja porten casats des del 1976.
1: 76?
0: Exacte.
1: Ah, sí.
0: Doncs bueno,
1: queden 10 anyets més, ja.
0: D'aquí 10 anyets ja et toca, et veig allí ballant i el berenar aquest, Xavi?
1: Bueno, a veure.
0: Perquè és clar, sí que és cert que ara ho parlàvem, el periodisme és una gran passió, però sí que té aquesta part, no?, que és molt sacrificat, horaris intempestius, no? Tot això només ho entén, és molt vocacional, aquesta feina.
1: Sí, jo crec que hi ha molta gent que es pensa que el periodisme és, bueno, doncs tu arribes aquí a la redacció i 5 minuts abans comences a fer un programa com el teu, ara, no? I tal, i estàs 4 hores allà xerrant, tu passes molt bé, marxes, i l'endemà 5 minuts abans torna.
0: Exacte.
1: No és així. És una, si tu t'ho vols prendre seriosament, és molt sacrificat, et demana lluïdes, hi ha dies que no tens ganes de fer res, però has de sortir a fer programa, hi ha dies que estàs malament i que no voldries fer res, però has de sortir també a fer-ho, i et treu minuts, et treu dies de la teva família, et dona molt també, perquè, a veure, hi ha dies que disfrutes molt, i quan viatges i que t'ho passes i fas transmissions i tal, està molt bé, però és vocacional, vull dir, és una perdó, és una professió que o t'hi dediques molt o la veritat és que, bueno, pues, ho passes malament, eh?
0: Si no t'encanta, millor que no comencis. Aquesta frase...
1: Sí, sí, d'acord.
0: Sí, no?
1: Sí, si no t'encanta, si no et fiques de ple, millor que no t'hi dediquis, perquè patiràs més que no... Mira, hi ha una anècdota d'un company meu, que un periodista en pràctiques, el van enviar a un lloc i li va dir que no podia anar-hi perquè havia cat amb la seva nòvia. Doncs li van dir, però escolta, no et dediquis a això.
0: Clar, no.
1: Ja tindràs temps de quedar-te amb la teva nòvia, no? Però no t'hi dediquis. Vull dir, jo crec que això és el que, d'alguna manera, queda clar el que és.
0: És,
1: no?
0: La clau, no? Xavi, més de 6.000 partits, cobertura de 5 Jocs Olímpics, no? Sí. Diverses disciplines esportives, però et quedes amb el bàsquet, no? Que,
1: sí.
0: Què significa per tu el bàsquet?
1: Bueno, el bàsquet és el que m'ha donat la possibilitat de viatjar més, no? De poder fer més coses, de conèixer més amics. He fet moltes altres coses, també el món del motor i el món de l'hoquei patins, i de, en general he fet molts esports, però el bàsquet, bueno, vaig començar fent la penya aquí, a Ràdio Ciutat de Badalona, i quan vaig donar el salt, doncs vaig seguir fent coses, he estat a Mundials, Europeus, Jocs Olímpics, gràcies al bàsquet. Per tant, el bàsquet ho és tot per mi. La veritat és que el bàsquet és un esport que m'ha permès fer-ho tot i sentir-me un privilegiat, i per tant he conegut a grans esportistes, a gent molt important, i bueno, doncs, no sé, diria que és clau amb la meva vida professional, no?
0: Va ser el teu pare qui et va traspassar aquesta passió per l'esport?
1: Sí, el meu pare, la meva mare també, però el meu pare sobretot. El meu pare era ciclista no professional, era ciclista amateur, i de sempre, doncs, m'havia portat al pavelló de la Plana a veure la penya, al camp del Badalona. Meu pare va ser més de 65 anys soci del club de futbol Badalona, i ell, doncs, em va inculcar a l'estimar el món dels esports, i jo, doncs, a mi em va agradar i vaig tirar endavant. I sí, jo diria que la figura clau de que a mi m'agraden tant els esports és, en aquest cas, el meu pare. Sí.
0: Tu has reivindicat sempre, Xavi, que el periodisme, on es contrasta, no?, i s'aposta pel rigor, s'està perdent, no?, amb la immediatesa, amb què vivim ara, això.
1: Sí, el periodisme ha canviat molt. El periodisme ara actualment no té res a veure amb el que, no sé, de fa 20 anys, 25, o el que... Ara es contrasten poc les notícies, crec jo. El periodisme d'investigació, el periodisme de contrastar i tal, cada vegada és menor. Estem en un periodisme de titular, de veure qui diu abans les coses encara que no sapiguem si és veritat o no. El periodisme també de l'home orquestra, que dic jo. L'home orquestra és el senyor que se'n va fer una notícia i ha de fer la notícia, la web, el Twitch, el Facebook...
0: La foto,
1: i
0: el vídeo...
1: La foto,
0: tot,
1: el vídeo,
0: tot.
1: I tot el que hi ha. Llavors, bueno, jo no dic... A veure, jo no estic en contra de la tecnologia, ni molt menys, eh? Vull dir, jo crec que tot el seu espai... Però sí, responent a la teva pregunta, el periodisme d'ara és un periodisme... jo diria, com deia el tòpic aquell, ni més bo ni més dolent, sinó diferent. És un periodisme diferent, i ja veurem cap a on anirem. Però sí, el periodisme d'investigació, d'aixecar el telèfon, d'anar als llocs... Ara moltes transmissions es fan des de casa, veient la tele o des de la redacció. Abans t'obligaven a anar als llocs, que jo crec que és on s'ha d'anar. S'ha d'anar als llocs, perquè allà és on treus notícies i on fas les coses realment bé.
0: Xavi, de tu diuen que ets un periodista sensat, i estàs d'acord?
1: Home, ho he intentat, sí. Jo he intentat ser sensat, sí, he intentat. No he sigut un periodista d'aquells de grans exclusives, per dir-ho, sinó jo la meva feina s'ha basat bàsicament en el treball, en la feina, en intentar-ho fer-ho bé, però he intentat ser sensat, bàsicament, per respecte a la gent que t'escolta, no? La gent que t'escolta mereix molt... És el tot, no? Vull dir, tu parles per una sèrie de gent quan s'obre el micro, no? Aleshores, jo intento ser sensat per la gent que... intentava ser sensat per la gent que m'escoltava, perquè tingués una visió clara de les notícies o de les coses que explicava. Sí.
0: I sabies que la gent t'estimava tant? Ara dèiem, com et van acomiadar de la feina, però t'han fet festes, homenatges... A vegades no en som conscients, no?, que la gent t'estima.
1: Sí, jo em vaig quedar molt sorprès. Jo m'he quedat molt sorprès des de que el 6 de juliol... Bueno, abans del 6 de juliol de tot aquest any 2026, doncs la veritat és que ha sigut una bogeria. També t'haig de dir que... jo sóc una persona molt sincera, i he trobat a faltar una mica missatge, una trucada de les institucions de la meva ciutat, no? Bueno, això ja ho deixo, poso un parèntesis, però al marge d'això, escolta, molt més de lo que jo em mereixia o esperava. La veritat és que molt content, i des de la Volta a Catalunya, el Tennis Barcelona, el Barça, en fi, realment espectacular. Molt bé.
0: Xavi, ara és aquesta nova vida, eh? Des que sí. et vas jubilar, ara comentaves que dedicaves més a la... Ves amb més familiar la teva filla, la neta, sí. la teva dona, però també escrius un llibre?
1: Vull fer un llibre, sí. Vull fer un llibre, no sé... A veure, jo tinc un problema. Jo veig que la gent escriu llibres com, ostres, com a xurros,
0: com
1: no?
0: Com a xurros.
1: Hi ha que diu, bueno, cada any escric un llibre, no sé què, per Sant Jordi... Primera, jo no sé escriure un llibre, no sé com es fa, hauré de preguntar-ho. Parteixo de zero, ho dic així de clar, eh? Vull dir que si algú que ens està escoltant em vol ajudar a escriure un llibre, li agrairé. Però sí, per què ho faig? Perquè, primera, perquè tinc moltes vivències, moltes coses que vull explicar, tant de la vida professional com de la fora de la vida professional, i que no m'agradaria que quedessin en l'oblit, no? Per tant, sí, no sé quan, d'aquí un any, o d'aquí... Bueno, ara amb tranquil·litat, però sí que el faré, sí.
0: Doncs que bé, doncs sí, sí. Et convidarem aquí al Badalona bueno, matí quan el publiquis, perquè estarem atents. Si et sembla, Xavi, ara et farem el qüestionari sí. del Mirador, que li fem a tots els nostres convidats en aquesta secció. Comencem.
1: A veure, vinga.
0: Què no és en Xavi Saissó?
1: Que no sóc hipòcrita. Jo crec que no sóc hipòcrita. Sempre vaig amb la veritat per davant.
0: Què és en Xavi?
1: Bueno, intento ser almenys una persona normal, una persona que d'alguna manera pues, serveixi perquè la gent s'ho passi bé i tal. Diria una persona normal.
0: Què t'hagués agradat ser?
1: M'hagués agradat ser corresponsal de guerra.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ostres.
1: M'hagués agradat molt, perquè entenc que és...
0: No et fa por, això?
1: Bueno, sí, però... Sí, que fa por, no? Perquè, però crec que és on es viu el veritable periodisme, diguem-ne, amb la desgràcia de les guerres, i explicar els horrors i aquestes coses perquè la gent tingués consciència de que no s'han de fer aquestes coses. M'hagués agradat ser corresponsal de guerra, sí.
0: Un somni realitzat?
1: Un somni realitzat, ser avi. Si havia estat per mi ara que ho disfruto, per mi ha estat un somni absolutament realitzat.
0: I un que encara no hagi realitzat?
1: Ostres, ara això quedarà una mica cutre, el que vaig a dir. Però jo sóc molt fan de la sèrie Rocky.
0: Ah, sí?
1: De Rocky. Jo sóc un fan de Rocky per tot.
0: Sylvester Stallone.
1: Sylvester Stallone, efectivament, Rocky. M'has vist totes les cintures i tal. Llavors, un somni no fet... seria anar a Filadèlfia a pujar aquelles escales de Rocky.
0: I fer-te un vídeo allí pujant aquestes escales de Rocky amb aquella mítica banda sonora.
1: Ja sé que queda una mica així.
0: Ja t'hi trobes, allí
1: ja
0: pujant.
1: Ja m'hi trobo pujant allà. No, és un somni, de veritat, un somni no... Ja vaig fer-ho del Sidecar, que em van
0: clar,
1: fer...
0: Clar, doncs ara un altre.
1: Ja em queda aquest.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: A què tinc més por, a la vida o a la mort? A la mort, sí, bastant més. Perquè, bueno, he passat una situació mèdica complicada i tal, i llavors ho veus a vegades, i sí. Molt més a la mort que a la vida, sí.
0: Amb qui aniries a fer un cafè?
1: Doncs aniria a fer un cafè... Mira, m'hagués agradat molt anar a fer un cafè, no ho podré fer perquè ja no hi és, amb el Jesús Quintero, amb el Loco de la Colina.
0: Ah, el Loco de la Colina, sí. A mi m'agradava molt, també.
1: El Jesús Quintero, m'hagués agradat perquè el considero un personatge fascinant. Vull dir, i sí, hagués anat a fer un cafè amb el Jesús Quintero, sí.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Bueno, hi ha uns quants, però mira, ho sento perquè és un personatge d'aquí local. No aniríem ni a la cantonada de Canyol amb el Miguel Ángel Sánchez, amb el president actual del Club de Futbol Badalona, no aniria a cap lloc, perquè jo odio la mentida i, per tant, amb ell no aniria a cap lloc.
0: Un llibre?
1: Un llibre, doncs, la Caja Azul del meu amic José Antonio Ponsetti. Jo m'agrada molt el temari de la Guerra Civil, i les històries que va... La guerra no, les històries que ha generat la Guerra Civil i la Caja Azul, la Caixa Blava, com dieu, és un llibre que jo recomano perquè és una història realment, de fets reals, molt, molt bo.
0: I les dues últimes preguntes, ja. Una pel·lícula.
1: Una pel·lícula.
0: Rocky?
1: Bueno, Rocky seria, diguem-ne, la d'això, però si hi ha una pel·lícula que a mi m'agrada molt sempre és Rayman.
0: De Dustin Hoffman, sí, i Tom Cruise.
1: Ah, això mateix. Aquesta és una pel·lícula que a mi sempre m'agrada molt, a marge de la sèrie Rocky.
0: Un papelón, el Dustin Hoffman, un gran paper de persona autista.
1: Dels meus favorits.
0: I tant. I per acabar, Xavi, un lema de vida.
1: Doncs un lema de vida per mi seria viure i gaudir i deixar viure. Viure, gaudir i a la vegada deixar viure. Jo crec que això pots resumir una mica el lema de la meva vida.
0: I a l'inici ens has dit que un dels moments més especials de la teva carrera va ser el Mundial, però també aquests Jocs Olímpics de Barcelona del 92, aquí que vas poder viure el bàsquet en primera persona aquí a Badalona, la teva ciutat, i per això has triat aquesta cançó per acabar l'entrevista. Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
1: Sí, per desgràcia, Freddie Mercury no va poder arribar a fer un directe, perquè va morir abans, poc abans. Sí, home, jo crec que els Jocs de Barcelona, que van tenir un apèndix aquí a Badalona molt, molt important, també amb la boxa, amb el bàsquet, amb el Dream Team, marquen un abans i un després. No només, per exemple, la vida professional, sinó en general de moltes coses, d'infraestructures, de coses que jo crec que hem de lluitar per tenir uns altres. Jo m'agradaria molt que tornessin els Jocs Olímpics aquí. I sí, tractar, aquesta és també una de les cançons, perquè els Jocs Olímpics és un moment clau de la història de tots.
0: Doncs Xavi Saissó, molt content que hagis vingut avui aquí al Badalona Matí. Que vagi molt bé aquesta nova vida com a avi, amb la teva filla, amb la teva neta, amb la Clàudia, no?
1: Sí, la Clàudia.
0: I per tant, moltes, moltes gràcies i estarem atents a aquest llibre, que tant de bo trobis algú que et doni un cop de mà per escriure'l,
1: Sí, home, jo us vull agrair a Radio Ciutat de Badalona, al fet de Badalona Comunicació, perquè m'hàgiu convidat aquests minuts i, bueno, és tornar a casa i sentir-me molt còmode, i la veritat que moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Xavi. Fins aviat.
1: Vagi bé.

0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Continuem fent camí en aquest matí aquí al 94.4 en directe a Ràdio Ciutat de Badalona. I ara és el moment, ens ve de gust fer un passeig, que sempre va bé caminar, perquè ens acompanya aquí a l'estudi en Miquel Creixell, que és el passejant de Badalona, podríem dir, Miquel?
2: M'encanta passejar per Badalona.
1: T'encanta. Quin és de maca, Badalona. Perquè, a més, avui ens portes una ruta que, en especial, m'agrada molt, Centre, Casagell, Gemes, Canyador... A veure, comencem pel carrer de Sant Anastasi?
2: D'acord. A veure, tocarem alguns carrers del centre, alguns carrers de Casagemes, alguns carrers de Canyador, perquè si no seria molt extens, volgueu tocar tot. I sí, com ha dit l'Àlex, comencem al carrer Sant Anastasi. I amb un lloc molt, molt concret. Davant la façana, l'antiga façana del Círcul Catòlic, amb uns esgrafiats molt curiosos de començaments del segle XX, i en un punt d'aquesta façana hi ha una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, de la Moreneta.
1: Sí.
2: Perquè aquella entitat abans s'havia dit Cercle de la Mare de Déu de Montserrat. Aquesta és la raó de la imatge. I ens fixem en la imatge i a sota veiem un escut. Un escut. Estem davant, que jo sàpiga, l'única mostra que queda de l'antic escut de la ciutat de Badalona.
1: Ostres, que curiós, no?
2: Exactament, a sota de la imatge de la Moreneta, de la Mare de Montserrat.
1: M'hi fixaré,
2: Fixa-t'hi, perquè em sembla que jo sàpiga que no es conserva enlloc més. Després es va encarregar posteriorment en en Domènec i Montaner el disseny de l'escut, que més o menys ja tenim a l'actualitat. Però aquest és l'antic.
1: Doncs farem un cop d'ull, si els oients que ens escolten no ho sabien, ens fixarem. I si et sembla, Miquel, passem pel carrer de Fra Basili de Sant Josep, perquè
2: sí,
1: era bueno, un prior,
2: abans,
1: no?
2: Abans hem de passar una mica pel carrer Francesc Layet.
1: Ah, clar, que ara el tenim amb obres, passem com podem.
2: Pel carrer Francesc Layet, i llavors baixem pel carrer Sant Miquel, sí. Baixem pel carrer Sant Miquel en direcció al mar, i... Res, a molt poca distància de Francesc Layet trobem un carrer que uneix Sant Miquel en Sant Francesc d'Assís, que es diu carrer de Fra Basili de Sant Josep. Bé, aquest senyor va ser un superior dels pares carmelites, molt important a la vida de la comunitat, i el nom oficial del carrer és aquest, Fra Basili de Sant Josep. Però la gent del barri no l'anomena mai, que jo sàpiga, Fra Basili de Sant Josep.
1: Ah, no?
2: No.
1: Com li diuen?
2: El carrer de les Ànimes.
1: Ui, i això és perquè hi havia esperits o alguna
2: cosa? A veure. Tot i que aquestes qüestions a vegades són difícils de desveïnar del tot, però sembla que cap al segle XIX els veïns de la zona, el dia de difunts, o sigui, el dia 2 de novembre, la nit de difunts, el dia 2 de novembre, feia unes celebracions religioses folclòriques, una barreja de tot, en aquell carrer. I d'aquí que se li va donar el nom de Carrer de les Ànimes.
1: Carrer de les Ànimes.
2: Que fins i tot, el que hi ha trobat, va ser oficial entre el 1930 i el 39 com a nom del carrer. Carrer
1: sí,
2: de
1: es va
2: adoptar Ànimes.
1: Oficialment, entre el 30
2: sí.
1: i el 39.
2: Aquest segons nom. Em consta a mi, sí. Mm-hmm. Bé, llavors deixem ja el carrer de les Ànimes i seguim recte pel carrer Sant Miquel cap en direcció mar i cap al final del carrer Sant Miquel abans d'arribar al Teatre de Zorrilla, a l'entrada del Teatre de Zorrilla, trobem el convent dedicat a la patrona de la gent del mar, el convent i església de la Verge del Carme. Clar, no oblidem que estem travessant una zona que s'anomenava el Baix Amar i que en una època fou el barri de pescadors.
1: Totalment.
2: I la majoria de gent que hi vivia tenia relació amb la pesca o amb la mar.
1: Tenia les barques a prop.
2: Exactament. I aquí tenim el convent i església dels pares carmelites,
1: conegut popularment com Los Padres, no?
2: Exactament, Los Padres.
1: Los Padres.
2: Los Padres. Aquest convent va ser fundat el 1908, van arribar els carmelites, carmelites descalços, que hi ha diverses branques de l'orde carmelitana, sí. Van arribar els carmelites descalços i de forma molt senzilla i molt humil es van instal·lar en dues cases. I al cap d'un temps, i a mesura que van anar recollint diners per fer les obres, doncs aquestes van començar a càrrec d'un arquitecte molt prestigiós amb aquest tipus d'edificacions, el senyor Enric Sagnier. I de mica en mica, doncs, es van aixecant doncs, l'església i el convent, que es va fer en estil neogòtic. Els primers anys del segle XX va haver com una revifalla d'aquest estil gòtic, que va passar-se a dir neogòtic.
1: Neogòtic.
2: Nosaltres a Badalona tenim dues esglésies neogòtiques. Una és la del Carme i l'altra la de la parròquia de Sant Josep. Són les dues esglésies neogòtiques que hi ha a Badalona. Aquesta és una església de tres naus i a la façana s'hi pot veure un gran escut de l'orde carmelitana, de l'orde de Santa Teresa de Jesús i de Sant Joan de la Creu. També va haver problemes amb aquesta església. Per exemple, l'any 1909. L'any 1909 hi va haver els fets de la Setmana Tràgica, els aldarulls de la Setmana Tràgica.
1: Va ser destruït en part, no?
2: No massa, no va patir massa. Per què? Perquè una persona molt important a la ciutat de Badalona, molt respectada, el doctor Baldomer Solà...
1: Home, que el doctor,
2: sona. Té carrer i tot, té carrer i tot, el doctor Solà. El doctor Baldomer Solà es va posar allà a la porta amb el bastó i va dir que allà no empleava ningú a fer cap malifeta.
1: Ostres, era un home amb geni, eh?
2: I li van fer cas.
1: Veus? Es feia respectar.
2: Exacte, es feia respectar. Quan la cosa no va anar tan bé va ser l'any 36, amb la guerra civil espanyola, que l'església va patir desperfectes seriosos.
1: Va ser saquejada, incendiada...
2: Sí, com va passar en aquells primers dies de revolució de l'any 36.
1: Continuem aquesta ruta,
2: sí,
1: cap al carrer Sant Pere, ara anem.
2: Sí, però abans...
1: Sí. Fem una aturada abans?
2: No, aturada no, però no. Per força
1: vale.
2: Hem de passar per un altre carrer.
1: Home, clar, si no, teletransportar-nos no podem.
2: Carrer, oficialment, Canonja Baianella.
1: Ah, també.
2: Vox Populi actual, carrer Canonja, a seques. I pels badalonins de tota la vida...
1: Aquesta me la sé.
2: Doncs digues-la.
1: Carrer d'en Cueta.
2: Clar que sí, carrer d'en Cueta.
1: Molt bé, el carrer d'en Cueta.
2: Saps per què, oi?
1: Pues ara no ho recordo.
2: Vale.
1: Ah, sí, perquè hi havia... Té a veure amb un forn on feien els tornemis i deien...
2: No, el forn
1: és una altra cosa. Allò era una altra cosa, estic barrejant conceptes.
2: Sí, sí. No, a veure, en el segle XIX hi havia un senyor molt ric, un d'aquells propietaris importants de Badalona, el senyor Lluc, que tenia diverses cases en aquest carrer. Fins i tot aquest carrer, de forma oficial, en alguna petita època, es va dir carrer del Lluc. Però bé, un nom sense cap mena d'èxit, perquè la gent deia carrer d'en Cueta. Per què? Perquè el senyor Lluc, aquest propietari, com era costum abans, tenia un motiu, un sobrenom. I la gent no deia en Lluc, deia, sí, home, en Cueta.
1: Que tenia una cueta.
2: Això
1: no se sap.
2: No he vist cap imatge. Però li deien en Cueta, vés a saber.
1: Vale,
2: perquè
1: no se sap,
2: abans era molt normal que la gent li posessin un sobrenom, sí, per més diners que tinguessin.
1: Sí, sí.
2: I aquest no era en Cueta. Per tant, no hi ha dubte, era el carrer d'en Cueta.
1: Doncs no? Així s'ha quedat i encara se l'anomena així, eh?
2: Exacte. I travessem el carrer d'en Cueta un travesset molt petit, i llavors tombem a la dreta pel carrer Sant Jaume. El carrer Sant Jaume és el nom que agafa el carrer Sant Francesc d'Assís en aquest trosset. I travessem el carrer Sant Jaume i arribem a un altre nom mític per a la gent del mar. Si abans hem parlat de la patrona de la gent del mar, que és la Verge del Carme, evidentment parlem del patró dels pescadors i dels mariners, que és Sant Pere.
1: Sant Pere, Sant Pere Pescador.
2: Exactament, que és Sant Pere Pescador. Molt bé, estem al carrer Sant Pere. Doncs bé, no sé si la gent sap, té consciència, que abans de ser carrer, allò era un camí que arribava des de Montgat fins al Poble Nou. I un camí bastant concorregut. El camí de la Granota. Per què? Perquè al final el Poble Nou acabava amb un hostal molt, molt prestigiós a l'època, no sé si prestigiós, almenys molt concorregut, sí, a l'època, que era l'hostal de la Granota. Per tant, el carrer Sant Pere i la seva continuació, que és el carrer Ribes i Perdigó, eren el camí de la Granota.
1: De la Granota.
2: I el carrer Ribes i Perdigó, encara avui hi ha gent d'aquells d'una certa edat que no li diuen carrer Ribes i Perdigó, és el carrer de la Granota.
1: Clar que sí, home, s'ha de mantenir
2: sí, el carrer de la Granota.
1: El carrer de la Granota de tota la vida.
2: Com ha de ser.
1: Cosa que això a Google Maps no el trobarem, si posem no, carrer no, de la Granota, no. La gent es perdrà, no arribarà al destí.
2: No s'ho sap, no s'ho sap a Google Maps. Bé, llavors, en aquest carrer Sant Pere, així gairebé cantonada amb el carrer Sant Jaume, trobem la casa d'un on va néixer un personatge molt famós a la ciutat. Un actor mític. Mític i de fama internacional. De començaments de segle, va morir cap a la dècada, suposo, dels 40, del segle XX, el senyor Enric Borràs. Hi ha dos grans personatges en el món del teatre badaloní. El senyor Enric Borràs i la senyora Margarida Xirgu.
1: Margarida Xirgu.
2: Doncs bé, allà tenim, en el carrer Sant Pere, tenim una làpida posada en castellà, perquè es va posar durant el franquisme, que diu, en esta casa nació Enrique Borràs, gloria de la escena espanyola, una cosa així. El senyor Enric Borràs va néixer en aquella casa, que era una botigueta, era la tendeta del barri, que portaven els seus pares, i ell estava destinat a continuar la tendeta del barri. Però el noi va començar a moure's per una societat de teatre d'aficionats, que n'hi havia moltes a Badalona, i allò el va anar enganxant cada vegada més. Suposo que hi devia haver problemes seriosos amb la seva família per convèncer-los de deixar la tendeta i anar-se'n, doncs, a la faràndula. Però al final ho va aconseguir, perquè es veu que ho feia molt bé el senyor, i es va convertir en el famosíssim actor Enric Borràs, potser el personatge més recordat a la ciutat de Badalona. Hi ha un monument davant la parròquia de Sant Josep, hi ha un carrer dedicat a ell, el carrer Enric Borràs, hi ha aquesta placa, hi ha una tomba al lloc preferent en el cementiri vell. O sigui que és potser...
1: Va ser una persona molt rellevant, eh?
2: Almenys molt recordada a la ciutat. Molt bé, doncs, deixem ja la casa del senyor Enric, de l'Enric Borràs.
1: Ens fixarem, al passar per veure aquesta placa que hi ha a la façana,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Estan a la primera illa de cases, sí, sí. Al final de la primera illa de cases. I anem seguint aquest carrer Sant Pere, avui en dia un carrer molt tranquil, hi ha pocs establiments, i arribem a un punt que veiem, abans del carrer d'en Paim, això, veiem que el carrer canvia de nom, que deixa de ser carrer Sant Pere, i la placa diu carrer Francesc Planes i Casals, que un periodista badaloní. Per què aquell canvi?
1: Van canviar el nom.
2: Sí, però per què el canvi? Per què en aquell punt exacte es canvia el nom? Una raó de pes fa uns anys. Enmig, ara hi ha un carrer normal i corrent, però és que fa uns anys, estem parlant del segle XIX, hi havia la Riera de Matamoros.

0: diumenge 20 a partir de les 6.
1: Et portem la Supercopa allà on siguis.
2: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
4: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
3: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
4: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
1: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
1: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdncom.cat.
1: Badalona passa aquí.
5: Temperatura a Badalona.
6: 23 graus.
7: Badalona, 94.4.
8: Bona tarda, són les 7.
9: Notícies en xarxa Vespre, amb l'Ali Giné.
8: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i no descarta enviar un SLR si les tempestes d'aquesta tarda s'agreugen. De moment, el front s'ha concentrat al nord-est. Jordi Fortià.
10: Empedregades a Girona i pluja torrencial a Fornells de la Selva. Des de Protecció Civil, el subdirector Joan Ramon Cabello demana prudència, especialment en els desplaçaments.
11: Qüestions típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats, perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
8: Roger Espanyol atribueix a una represàlia el tret d'un policia nacional en l'únic judici per violència policial de l'1 d'octubre.
10: Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
12: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó, no entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat, i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
8: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
10: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, el president s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola. Al matí, a la població de la Zarza ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
13: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran a nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
8: En cultura, arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
10: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre ells els Amama Doucha, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet.
8: El nou FM, Marcel Puig.
14: Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
15: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast, tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
8: I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol continuar invicte.
16: Els blaugrana reben el Camp Nou a partir de 9:45 de la nit al Racing de Santander amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries en aquest inici de temporada. Els de Hansi Flick buscaran la 6a victòria en 6 jornades en un partit que s'espera estigui marcat per la pluja. I en handbol, el CAC Sepp Balonmano Granollers buscarà el triomf davant el Morvedre a partir de 9:15 del vespre en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina.
17: Notícies en xarxa, edició vespre.
8: Obrim un dia més plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Comencem destacant la Nacional 230, que està tallada al pont de Suert en tots dos sentits per un accident a la C58 i retenció.

0: Vell i el Vilà, sentit Manresa, per un altre accident a la mateixa C58 i a l'antídot de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord, i a la C58 i a la C33 hi ha retencions també de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la B30 i a Cua Barberà del Vallès en tots dos sentits, a la B23 hi ha retencions d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, a la C65 hi ha retencions a Cassà de la Selva en sentit Llagostera, a la GI600 i a Cua Tordera, a la Nacional 240 hi ha retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda del retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la ronda litoral hi ha retencions d'Esma Franca, Rambla Prim i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre. Les primeres tempestes d'aquesta tarda s'han concentrat al Gironès i la Selva, amb pedregades a Girona Ciutat i pluges torrencials a Fornells de la Selva. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i no descarta enviar un esalert.
2: L'activitat tempestuosa s'ha focalitzat fins ara, especialment al nord-est del país, com també a punts del prelitoral central. El Metocat ha alertat que es tracta de xàfecs molt estàtics, que han deixat registres d'intensitat torrencial a Fornells de la Selva i han anat acompanyats de pedra, especialment al Gironès. El front avança ara cap a la Catalunya central. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello és el subdirector d'Emergències.
3: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
1: Ho dèiem ara en portada, aquesta tarda les tempestes han sorprès el Gironès, empedregades a la pròpia ciutat de Girona, on hi ha espais inundats, i un avís de l'Agència Catalana de l'Aigua per risc hidrològic a la conca del Ter. Televisió de Girona.
4: A Girona, pels vols de quarts de 5 de la tarda, ha caigut una tempesta important que ha deixat prop de 40 litres per metre quadrat durant l'episodi, que ha durat una mitja hora. Una calamarsada amb pedres de fins a un centímetre i mig de diàmetre, que déu-n'hi-do com ha sorprès els gironins que caminaven tranquil·lament pel carrer, tot i les previsions de Protecció Civil i les previsions meteorològiques que hi havia. Segurament que molta gent no esperava que aquest episodi fos tan virulent. De fet, molta gent s'ha aixoplugat i ha esperat que amainés la calamarsada, que ha durat uns 10 minuts, i la tempesta n'ha durat uns 30. A hores d'ara plovisqueja i ja s'ha calmat la situació, però la tempesta s'ha fet notar a la ciutat de Girona i a tota la demarcació.
1: Gràcies, Eduard. En qualsevol cas, anem a saber quina és la previsió per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
5: Bona tarda. Ja estem tenint una situació força regirada en algunes comarques. Per exemple, déu-n'hi-do les pedregades que han caigut al Gironès, també al Pla de l'Estany, en alguns indrets de la Garrotxa, del Baix Empordà, de la Selva. Aquestes pluges que de moment són més importants en aquella zona, però també hi ha un altre focus de tempesta destacable a hores d'ara que es mou aproximadament entre el massís de Montserrat i Sant Llorenç del Munt, arribant a gran part del Vallès Occidental, del Mollanès, del nord del Vallès Oriental i també de la comarca de l'Anoia. Independentment, algun ruixadet anirà caient cap a l'Ebre i Ponent, però en aquest cas molt poca aigua i la temperatura que ja està baixant. Atenció a aquesta propera nit i matinada amb les tempestes molt fortes al voltant del riu Anoia, del riu Foix, del Llobregat, del Besòs i també a gran part de la Catalunya central, ja a Ponent i a Tarragona, en general, en el cas de les Terres de l'Ebre, més clarianes, esperant a un dijous en el que encara quedarà algun ruixat arrapat a la costa barcelonina. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Justament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica.
2: A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques, aigua provinent de la pluja que no va acabar al clavegueram.
1: Carina Viver.
6: per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
7: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
6: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar els recursos actuals.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
2: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
9: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
2: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Español ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Español demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
1: En clau política, aquesta tarda s'està celebrant a Mèrida, Extremadura, l'acte institucional de la Diada, que té com a fil conductor els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60. Al matí, Illa ha dit que Catalunya els hi deu molt i al migdia s'ha reunit amb la seva homòloga, Maria Guardiola, del Partit Popular, Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, durant 1 hora i sense ordre del dia. Han compartit impressions i han fet èmfasi en mantenir els vincles entre les dues comunitats. Al matí, a la població de la Zarza, Illa ha dit que Catalunya deu molt als 100.000 extremenys que hi van arribar als anys 60 i ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
11: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
10: L'acte institucional que se celebra a aquesta hora a l'Auditori de Mèrida s'hi projecta la pel·lícula El 47, inspirada en Manolo Vital, el líder veïnal de Nou Barris provinent d'Extremadura, i participarà la seva neta Joana.
1: I al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu Mont.
10: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
12: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
10: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
13: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
10: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
14: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
10: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
1: I en l'àmbit europeu, la seguretat, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per frenar Trump i Putin.
2: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva de migrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
15: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
1: I en relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
2: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
1: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia.
2: Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix alguna demència.
1: Maite Polo.
16: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
17: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
16: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys, al qual la policia catalana li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
2: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
1: També la mort el passat vespre d'un treballador que feia tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona ha provocat que s'hagi anul·lat aquesta tarda un dels actes especials de les festes de Santa Tecla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
18: El Mercat Central de Tarragona ha decidit suspendre els actes organitzats per aquesta tarda ja en el marc de les festes de Santa Tecla com a mostra de respecte després de la mort la passada nit d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament. Recordem també que hi va haver un ferit crític que va ser ingressat a l'Hospital Joan 23. En concret, s'ha suspès la celebració de l'especial acte del braç de Santa Tecla programat per aquesta tarda a la plaça Corsini i la mateixa plaça del Mercat. I a més, aquest migdia, els paradistes i diversos consellers de l'Ajuntament han fet un minut de silenci a l'interior del recinte per mostrar la seva consternació i tristesa. Aragonès. Així ho ha explicat la presidenta de Mercats de Tarragona i primera tinent d'alcalde, Montse Adán.
19: Estem colpits amb el tràgic accident que ahir va passar en aquestes instal·lacions i, com sabeu, doncs ha causat la mort d'un treballador i que un altre està doncs, greument ferit. I també des de Mercats doncs, en senyal de respecte doncs, als actes que nosaltres des de Mercats organitzàvem aquesta tarda quedaran anul·lats.
18: Sobre el succés, Adán ha assegurat que estan a l'espera dels resultats de la investigació policial i que serà un cop s'esclareixin els fets quan es podran extreure conclusions.
1: A Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
20: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
21: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que aquest els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
20: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven. Els implicats són membres de la comunitat pakistanesa i a les 10 del matí no s'havia efectuat cap detenció.
1: I detingut també un fisioterapeuta per fer tocaments a 3 clientes al Segrià.
2: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen 3 denúncies de clientes que afirmen que durant els massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de 3 presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
1: A la plana social, Tàrrega posa en marxa l'Assemblea Local per la Llengua, una iniciativa que plega l'Ajuntament a través de la Regidoria de Llengua i diverses entitats vinculades a la defensa, promoció i normalització de la llengua catalana. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
22: L'Assemblea neix amb la voluntat de posar en comú experiències, coneixements i recursos per treballar a favor de la llengua catalana a la ciutat, des de la participació de les diferents entitats que en formen part. Així ho destaca el regidor de Llengua de l'Ajuntament de Tàrrega, Miquel Nadal.
23: És que Tàrrega sigui una ciutat plenament en català i el que cal doncs, és fer polítiques que defensin un comerç, paisatge urbà, un aprenentatge perquè pugui participar de la vida en català. Al final, la necessitat de crear una regidoria de la llengua era tenir una eina institucional capaç de cobrir aquesta demanda social i de les entitats, que l'Ajuntament pugui veure representat també com a ens defensor de la llengua catalana.
22: La iniciativa vol esdevenir un espai de coordinació i treball compartit, en què les diferents organitzacions participants puguin aportar la seva experiència i contribuir a les actuacions que es vagin definint.
1: En cultura, fa uns minuts que ha iniciat el concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic. El concert compta amb la presència de l'alcalde, Albert Castells, del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i de la consellera, Sònia Hernández. El nou FM, Marcel Puig.
24: Titulat el Non-Concerto, que et reflexiona del que significa avui en dia la música en directe. L'activitat professional ha començat aquest matí. Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
25: És una concentració de professionals del mateix sector tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
24: Així comença una 38a edició que convertirà Vic durant 5 dies en punt de trobada del sector musical amb més de 70 propostes.
1: I a Sant Boi de Llobregat s'acull una exposició que ensenya com eren les principals cultures juvenils i urbanes que van marcar l'àrea metropolitana de Barcelona a finals del segle XX. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
26: Sant Boi acull des d'aquest 12 de setembre l'exposició titulada Tribus Urbanes, quan la música es va convertir en identitat, una mostra que repassa cultures urbanes com els rockers, els punks, els skinheads o els heavies, especialment entre els anys 70, 80 i 90. L'activista contracultural Johnny D va ser un dels grans responsables de la part punk d'aquesta exposició.
27: Jo tenia una idea molt clara des del principi i és que la gent s'havia sentit identificada i entendre completament el que nosaltres volíem dir. Llavors vaig decidir que volia volia que es veiés l'estètica, és a dir, les portades dels discos, els fanzines, amb les fotos, amb els cartells dels concerts, doncs tot això està reflectit.
26: La mostra està exposada al Centre d'Art Can Castells de Sant Boi i es podrà visitar fins al 28 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça es vol mantenir imbatut i vol fer el 6-6 en aquest inici de Lliga. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 9:45 de la nit al Camp Nou. Un partit més s'està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els de Hansi Flick estan obligats a guanyar si volen recuperar el lideratge en solidari. El tècnic alemany avisa dels perills del conjunt càntabre.
3: We want to win every game, so this is the focus and we want to...
4: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: They are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
2: Ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. L'entrenador Manolo González es mostrava molest amb el primer temps dels seus jugadors.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
2: Encara en futbol, a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga als vuitens de final contra el Binèfar a partir de 8:15 de la tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
7: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
6: Recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
2: I avui també juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de la divisió nord femenina d'handbol contra el Morvedre. És la tercera jornada, serà a 8:45 del vespre. Josep Morales és el tècnic de les Vallesanes.
8: I de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà i si estem concentrades crec que el traurem.
2: I en bàsquet, a les 8 del vespre, es decidirà la Lliga Catalana de segona FEB. El pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat acull la final que disputaran el Bisbal Bàsquet i el Prat. Tots els equips busquen succeir en el palmarès a la Unió Esportiva Mataró.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Un dels objectius que tenim com a govern és modernitzar l'administració.
3: Si una cosa queda clara després de més de 3 anys de govern del Partit Popular és que han sigut incapaços de fer que l'Ajuntament funcioni.
4: Mostra un cop més com han fracassat les seves polítiques.
5: Aquesta és la guindilla de tot aquest procés.
6: Estem davant un triple col·lapse d'aquest Ajuntament.
7: La classe media d'este país, que normalment no pot acceder a les ajudes socials.
8: Muchas ganas de cambiar de vivienda, una obra nueva.
9: Nosotros prácticamente vivíamos con mi suegra, que es la que me acompaña hoy.
10: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Avui ha dimitit el gerent de l'Ajuntament. Segons assegura el govern, la decisió de Jofre Clofent ha estat acordada. Es tanca així una etapa de 2 anys i 4 mesos on, segons ha explicat l'executiu, s'ha treballat en la modernització de l'administració. Des del govern fan un balanç positiu d'aquest període i afirmen que s'han impulsat diferents procediments per modernitzar el consistori. Escoltem Eva Guillén, 5a tinenta d'alcaldia.
2: Tasques sobretot encaminades a una de les fites, no?, que tenim, un dels objectius que tenim com a govern, que és modernitzar l'administració, des dels, per exemple, els tràmits administratius, modernitzar el SAC, seguir tot el tema de l'impuls de la RLT, etc. Diferents, diguéssim, vies que al final el que volien aconseguir era la modernització de l'Ajuntament.
10: L'oposició, en canvi, ha reaccionat a la dimissió del gerent de l'Ajuntament, considerant que constata la mala gestió del govern local. El PSC considera que la renúncia de Clofent evidencia que la maquinària de l'Ajuntament no funciona, estan en mans del govern del Partit Popular. Escoltem el president del grup municipal, Fernando Carrera.
3: Si una cosa queda clara després de més de 3 anys de govern del Partit Popular és que han sigut incapaços de fer que l'Ajuntament funcioni. I que el gerent marxi és un símptoma més de la deixadesa que aquest Ajuntament fa dels seus funcionaris i de les seves tasques de gestió. Són incapaços de millorar el funcionament, de millorar la maquinària. No han tingut ni projecte ni capacitat per canviar les coses a aquesta ciutat.
10: Per la seva banda, Esquerra Republicana ha expressat la seva preocupació per la manca de rumb, diu, en la gestió interna de l'Ajuntament. Això ho ha dit Àlex Montornès, el seu president.
5: Aquesta és la guindilla de tot aquest procés. Hem vist un superàvit de 76 milions d'euros al 2024, de 80 milions d'euros al 2025. Hem tingut períodes de pagament de 126 dies, projectes que no surten. I, en definitiva, que és un govern que deia que portaria estabilitat, però en realitat no n'ha portat. Ha dimitit el gerent, ha dimitit la interventora, han dimitit diversos càrrecs directius a diversos organismes públics i empreses públiques.
10: Els comuns assenyalen que l'Ajuntament fa aigües i consideren que la marxa del gerent és un indicador més d'una gestió que qualifiquen de desastrosa. Aida Llaurador, presidenta de Badalona en Comú.
4: Mostra un cop més com han fracassat les seves polítiques dins del consistori, com l'Ajuntament cada dia està pitjor, la ineficàcia del seu govern, el fet de que no executin els pressupostos, les inversions vagin més lentes que mai, i només falta que en menys d'un any de les eleccions el gerent, que en teoria hauria de posar en marxa la maquinària i dirigir tècnicament tot això, dimiteixi.
10: I des de Guanyem, Dolors Sabater ha demanat la dimissió immediata de la regidora Eva Guillén, responsable d'Hisenda, Recursos Humans i Serveis Socials, ja que creu que les àrees que depenen d'ella estan al límit.
6: Estem davant un triple col·lapse d'aquest Ajuntament, el fracàs de la modernització per l'absolutisme del viol, i cal que Eva Guillén, responsable de les 3 àrees que han col·lapsat d'una forma més rotunda, Recursos Humans, Hisenda i Serveis Socials, dimiteixi immediatament.
10: L'altre gran tema del dia ha estat l'adjudicació de 8 habitatges de lloguer assequible al barri del Gorg. L'Ajuntament de Badalona ho ha fet en un sorteig públic celebrat al Vecín. Abans d'iniciar-se aquest sorteig, l'alcalde Xavier García Albiol ha reconegut la dificultat actual d'accés a l'habitatge que pateix la classe mitjana del municipi.
7: La classe media d'este país, que normalment no pot acceder a les ajudes socials perquè la renta lo supera, però en canvi no se pot acceder al mercat privado porque los precios están disparados. Y la promoción que hoy vamos a sortear va dirigida especialmente en esta dirección.
10: Dues de les unitats de convivència seleccionades presents a la sala s'han emocionat quan han estat escollides. Es tracta d'una parella jove i d'una família amb 2 menors al càrrec. Escoltem la Cíntia i la Laura.
11: Muchas ganas de cambiar de vivienda, una obra nueva, mis hijos súper contentos también y con muchas ganas. Queríamos cambiar y entonces, pues bueno, salió la oportunidad y decidimos probar suerte. 4 pisos es muy poquito y entonces pues sí es complicado. Pero bueno, mira, nos ha tocado.
9: Nos apuntamos mi pareja y yo. Tal y como están las viviendas no te puedes comprar un piso porque te piden mucho dinero de entrada. Todavía no teníamos la entrada para poder acceder a una hipoteca. Entonces nos planteamos esto de los pisos del GORC. Nosotros prácticamente vivíamos con mi suegra, que es la que me acompaña hoy. Y al final el poder irnos solos, comenzar un futuro juntos, es una ilusión.
10: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
12: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Joc Interior.
1: Benvinguts a Joc Interior, el nou podcast que vol apropar-vos les millors històries relacionades amb el bàsquet català. Cada setmana donarem veu als i les protagonistes d'aquest esport per descobrir diferents projectes i per conèixer la tasca que fan els clubs arreu del territori. Ho farem des de Radio Ciutat de Badalona, Radio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós. El primer programa comencem amb el millor ambaixador del bàsquet català al món. El badaloní Jordi Fernández engega la tercera temporada al capdavant de la banqueta dels Brooklyn Nets a l'NBA. Ho fa amb molts reptes. Recent homenatjat com a fill predilecte de Badalona, parlem amb el tècnic de present i futur. També anirem fins al Bages per saber com ha viscut un aficionat del Quitzenes Manresa els entrenaments amb el primer equip durant una setmana. Ens desplaçarem fins al Maresme per conèixer la tasca que fa l'agrupació Bàsquet Premià de Mar. I acabarem descobrint la feina del fisioterapeuta del bàsquet Girona. Us parla Montse López i això és Joc Interior. Comencem.
0: El podcast del bàsquet català.
1: Jordi Fernández és el millor ambaixador del bàsquet català al món. Tot just encara la tercera temporada al capdavant de la banqueta dels Brooklyn Nets, la major fita aconseguida per un entrenador espanyol. Aquest estiu, la seva ciutat l'ha homenatjat després d'anomenar-lo fill predilecte de Badalona, ciutat que recorda allà on va i on torna sempre que pot.
2: Fill predilecte és un honor i, com jo dic amb la meva feina, arribar-hi està bé, però mantenir-se és el que més costa. Els èxits segurament arribaran, que això és el que normalment es veu més. I quan arribin, espero que sapigueu que no només són meus, sinó que són nostres.
1: Jordi Fernández, com estàs?
3: Doncs molt bé, disfrutant dels últims 3 dies de vacances.
1: Tornes a marxar als Estats Units, ho has fet els darrers 16 anys, però ara amb la màxima distinció de la teva ciutat. Què significa per tu ser fill predilecte?
3: Significa el màxim, va ser no només un honor, però un dia increïble per mi, la meva família, els meus amics, ho vam disfrutar molt i bé, va ser una reunió de molta gent del bàsquet, de la ciutat, com t'he dit, amics i família, i bé, m'emporto un record molt maco que m'omple el cor i que em fa tenir més ganes de tornar i seguir treballant i la responsabilitat d'aquest nomenament, sense que sigui una feina, però sí una responsabilitat de seguir representant no només la ciutat, sinó el bàsquet badaloní i fer el màxim que pugui per seguir endavant.
1: Durant tota la teva trajectòria a l'NBA, en actes, en entrevistes, sempre t'has recordat de Badalona com a ciutat bressol del bàsquet. Per què?
3: Doncs perquè segurament si no hagués nascut a Badalona, doncs el meu camí hagués sigut diferent. És bastant simple. I ho agraeixo molt, i no només, evidentment, és la ciutat, és la meva família, són els meus amics, ha sigut el camí que he fet. I sí que Badalona és un lloc molt especial quan parles de bàsquet, i Badalona no només és bàsquet, perquè hi ha moltes coses increïbles en aquesta ciutat, una comunitat que va creixent, que va millorant, moltes coses a fer i a treballar, però sí que és cert que per mi, per el que m'ha portat a on soc el dia d'avui, la passió per la meva feina va començar aquí.
1: A l'acte hi eren Pedro Martínez, millor entrenador Eurolliga, Jaume Ponsarnau, un dels millors entrenadors a CB. Quin és l'estat, quina és la salut del bàsquet català ara?
3: Doncs crec que està molt bé. Jo potser ho parlo una mica sense màxim coneixement, no? Però jo sí que el segueixo molt. Tinc contacte amb gent que respecto molt i que tinc amistat, com tu has dit, amb el Jaume, amb el Pedro. I després vaig poder veure des d'excompanys amb els quals havia jugat, com l'Albert Miralles, exjugadors que, quan jo era molt petit, anava a Ausi Smart a veure el jugar, com el Rafa Jofresa o el Matraco. Entrenadors que m'havien entrenat a mi, entrenadors amb els quals jo havia entrenat. La salut del bàsquet de Badalona crec que està molt bé. Sí que és cert que hem de seguir treballant i millorant infraestructures i demés, perquè les nenes i els nens puguin tenir unes condicions molt, molt bones, que això el dia a dia no sé exactament com està, però hem de seguir oferint salut i esport, que això és el més important.
1: Abans de marxar de Badalona, segueixes també la penya?
4: Aquest estiu hem sabut que Ricky Rubio continuarà una temporada més. Com ho veus? Suposo que Ricky Rubio és aquells jugadors que tothom voldria tenir amb ell.
3: Sí, molt il·lusionant, doncs, perquè el Ricky no només representa el que és pel club ara mateix, sinó per la ciutat i el tipus de persona que és ell. Una persona molt involucrada amb el projecte, més que amb el resultat al moment. I jo crec que això és el més maco, perquè... crec que el Ricky ofereix molt més de lo que la gent pot veure per la il·lusió que té ell, no només d'anar a guanyar un partit, sinó de crear algo que es pugui sostenir en el futur. I el fet que ell, doncs, ara comprometre's a jugar un altre any, l'any passat va ser prou obvi, la sèrie de play-off guanyant el Baskonia i arribant a la semifinal de la Lliga CB, i el primer partit amb el València, crec que va ser dels millors partits que he vist en molts anys, doncs et diu del tipus d'equip i de com ell vol ser part d'un equip guanyador, perquè al final ell mai es posa que a ell primer de tot, el Ricky sempre posa l'equip per davant. I bueno, ara amb els fitxatges ens amb el Lab, però a veure si tots els jugadors poden estar bé físicament. L'any passat, doncs, vam tenir les lesions. Crec que això és molt important. I et dic, jo, com a seguidor del bàsquet de Badalona, doncs, evidentment, el seguiré i el donaré suport, i el bàsquet català, evidentment.
4: És un luxe pel bàsquet català tenir a Ricky Rubio, a Badalona encara més. Tu et volies implicar amb la selecció catalana? Per dates no va ser possible. T'hagués fet il·lusió?
3: Sí, molta il·lusió, un somni, espero que algun dia es pugui complir. No va poder ser, però bueno, vaig sentir-me part, doncs, del partit, i va ser un partit, doncs, que vam competir molt bé, el Jaume i el grup ho van fer, els entrenadors ho van fer molt bé, els jugadors ho van donar tot, i crec que va ser molt maco, un dia molt maco per celebrar el bàsquet català.
4: Comences la tercera temporada a la banqueta dels Brooklyn Nets. Quins són els reptes aquest any?
3: Els reptes són millorar i competir, ser més competitius. Jo crec que aquest estiu, doncs, hem donat aquests passos endavant que ens ajudaran, i ara, evidentment, no ens falta passar per la pretemporada i demostrar-ho a la pista, no?, amb el dia a dia, que moltes coses poden passar, però a priori portant jugadors encara més joves, que l'any passat vam ser l'equip més jove de la història de la NBA. Aquest any una miqueta més una barreja entre més talent jove encara i també jugadors consolidats, amb el que vaig dir el Julius Randle, que és tres vegades All-Star de la NBA, i crec que tot això ens ajudarà molt, perquè el que volem també nosaltres, doncs, una mica com comentava abans, amb el que volia fer el Ricky, és... trobar la manera de competir al màxim nivell, però durant molt temps. Un any no val. Jo crec que un any al final és relativament fàcil de fer. S'han de fer coses que bueno, que et puguin donar l'opció de competir per lo màxim.
4: Precisament fa uns mesos que et van renovar amb aquest contracte multianual. Entenc que aquesta aposta per tu és clara.
3: Sí, que et diguin que confien en tu és una cosa, però que t'ho demostrin amb fets jo crec que és molt més important, no? I això és el que en aquest món de l'esport, que és tan competitiu, doncs significa molt, i bueno, només puc estar molt agraït al propietari, al director esportiu, però ara em toca a mi demostrar que aquest acte que han fet no només cap a mi, sinó cap al cos tècnic, doncs que ara els hi retornarem, però els hi retornarem inclús amb més valor, i és una miqueta la competitivitat que tenim nosaltres, no? Que si ens has donat això, nosaltres serem compromesos i et donarem encara més.
4: Tu et veus acabant la teva carrera professional a l'NBA a Brooklyn?
3: A l'NBA sí, a Brooklyn. Jo sempre he dit que el primer equip que confies en mi, la meva il·lusió seria, doncs, només entrenar aquest equip i retirar-me amb aquest equip. Llavors, això seria, si pogués escriure la meva història perfecta, doncs seria el que faria. Però en aquesta vida no hi ha res perfecte, hi ha coses que no pots controlar, i el que puc fer és dedicar-me a la meva feina, el màxim de bé que pugui fer-ho, amb il·lusió, acceptant que hi haurà vegades que t'equivocaràs i que has d'anar tirant endavant.
4: Jordi, acabo. Tu et veus algun dia tornant a entrenar a casa, a Catalunya?
3: Sí, sens dubte. Passarà o no passarà, no ho sé, perquè és una cosa que tampoc controlo jo, no? Però la il·lusió de seguir el bàsquet... no només professional de formació, amateur, sobretot d'aquí, doncs jo el segueixo molt, perquè tinc molts amics que hi treballen o que competeixen, el que sigui, i bé, a mi em fa il·lusió. Ara, que passarà, no ho sé, però sí que et dic que el vincle el tinc i que el seguiment hi és, des de la Champions aquest any passat, l'Eurolliga amb el Barça, Bueno, tot el Manresa, tots els equips que puc veure, sobretot que tinc vincle, els seguiré veient i amb il·lusió, i si algun dia doncs, tinc la sort de poder-ho fer, em faria molta il·lusió.
4: De moment ens quedem aquí amb aquesta nova temporada. Jordi Fernández, moltíssimes gràcies i molta sort amb aquesta tercera temporada que comença.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Joc interior.
1: Què significa per a un seguidor del Manresa poder entrenar amb el seu equip? Això és el que ha aconseguit el Martí Rauric després de passar unes proves de selecció al costat d'una desena d'aficionats. Una gran iniciativa que li ha permès compartir tècnica i tàctica amb l'equip dirigit per Diego Campo. En Jordi Gibert, de Ràdio Sant Fruitós, ens explica aquesta proposta innovadora.
5: Us imagineu poder entrenar una setmana amb un equip de la Lliga CB? Doncs això és el que li ha passat a un aficionat de la Manresa. El Martí Rauric, ell ha estat el guanyador del Somni, una iniciativa de la Fundació Bàsquet Manresa, que després d'unes proves de selecció li ha permès fer la pretemporada amb el primer equip del club. Nosaltres hem mantingut una conversa amb ell després d'aquesta experiència per conèixer tots els detalls. Ell ens explicava que juga habitualment a bàsquet, que és un jugador federat, i que des de ben petit ha jugat aquest esport.
6: Sí, jo jugo federat a bàsquet. He jugat a Igualada, als Jacsans, vaig començar a Calaf, i a Cervera també he jugat. I bueno, jo m'ho prenc bastant en sèrio el bàsquet i m'agrada, però no, de moment no tinc el nivell per arribar a professional, però segueixo prenent.
5: Aquesta història va començar a mitjans d'estiu quan l'Ander Mirambell, el gerent de la Fundació Bàsquet Manresa, va anunciar que el club buscaria, entre els seus aficionats, un que pogués fer la pretemporada amb l'equip d'ACB.
7: I avui presentem aquest projecte que li diem A Prova o El Somni, amb l'objectiu d'oferir la possibilitat a qualsevol jugador major de 18 anys estar dins la pretemporada del primer equip del Kids and Nats Bàsquet Manresa. Què vull dir amb això? Que el 12 i 13 d'agost es faran unes proves de selecció i el millor jugador dels dos dies començarà la pretemporada amb l'equip del Diego.
5: Nou valents, jugadors tots ells de bàsquet a nivell amateur, van acceptar el repte de posar-se a la disposició de l'equip tècnic de Diego Campo per intentar superar aquestes proves. El Martí, que va ser l'escollit, ens explicava la duresa amb la que els van entrenar.
6: Doncs van ser unes proves físiques, primer, i després vam passar ja les tècniques i tàctiques, ja més de bàsquet, i doncs van ser una mica exigents, no?, físicament, amb sprints, amb testos de gimnàs, de press banca, i després ja vam passar al bàsquet, i això buscaven algun defensa amb ritme, amb físic, i jo doncs complia les característiques i em van agafar a mi.
5: El Martí va tenir poc temps per assimilar l'haver aconseguit ser l'escollit perquè la setmana següent ja havia de començar la pretemporada amb l'equip de Diego Campo. I, de fet, just en acabar les proves, ja va conèixer a un dels jugadors del bàsquet Manresa, Pier Oriola.
6: Sí, va ser el Pier Oriola, com el vaig trobar després de les proves. Li van dir, mira, aquest nano vindrà a entrenar amb vosaltres un dia i això va dir que benvingut i que li fotés ganes.
5: El ritme de joc més alt, la força i velocitat de les passades dels jugadors de CB són alguns dels aspectes que més van cridar l'atenció en el primer moment en Martí. I, de fet, el que més el va sobtar va ser la llargada dels entrenaments, que eren molt més extensos i específics que els que fa un club amateur.
6: El canvi principal és la durada dels entrenaments. Aquí vam fer 4 o 5 hores, perquè fan físic, fan mobilitat, prevenció de lesions, fan estiraments, després de l'acabar, fan... És molt complet l'entrenament. Normalment els entrenaments d'aquests equips, el Cervera i tots els equips que he estat jo, doncs és més anar a entrenar i cadascú fa el físic a casa.
5: Un altre dels aspectes distintius són el cos tècnic molt més ampli, el d'un equip professional, que el que està acostumat en el bàsquet català, en Martí. Sobretot agraïa l'ajuda que li han donat des del cos tècnic el mateix Diego Campo o els seus ajudants.
7: El Carlos Flores, també el tècnic assistent, també ha estat molt per mi en temes de defensa. També el Lluís ha estat més en temes d'atac, també m'ha donat consells sobre la passada, que si passes amb bot.
5: El Martí Rauric ha estat l'enveja dels aficionats del bàsquet Manresa perquè ha pogut conèixer de primera mà els nous jugadors del club, una entitat que es caracteritza per atreure jugadors revelació de la Lliga ACB. Escoltem què ens explicava d'aquests nous fitxatges i d'algun que ja coneixem.
7: Jo destacaria el Colenda, sobretot, i també m'agrada molt el Benítez, que l'any passat estava bastant lesionat i jo l'he vist bastant bé físicament. I el Bassas, és molt difícil prendre-li la pilota, ja es veu quan va votant.
5: Una experiència, la d'entrenar amb un equip de Lliga CB, que el Martí podrà explicar als seus nets.
0: Joc interior.
1: Cada setmana, a Joc Interior, descobrirem com són els clubs de bàsquet que tenim arreu del territori. Sabrem què els fa especials, com s'organitzen i quin és el secret del seu èxit. Avui anem fins al Baix Maresme a conèixer l'agrupació Bàsquet Premià de Mar. 300 jugadors i jugadores formen un projecte ambiciós que compta amb el tècnic Salva Maldonado en un dels seus equips i que aquest any, com a novetat, incorpora un equip inclusiu. Ho descobrim amb en Marc Rodríguez, de Premià Mèdia.
8: 92 anys de bàsquet donen per molt. La història de l'agrupació Bàsquet Premià comença jugant a les places del municipi fins a ser avui una referència a nivell de bàsquet català. El curs engegarà amb 26 equips federats i una escoleta pels més petits del club. La Montse Girona n'és la presidenta i la Maria Rubís, la coordinadora.
9: Comencem a recollir els fruits dels treballs dels anys previs a nivell esportiu i també a nivell social, des de la directiva, des de la Junta, des de tots els pares que sempre donen un cop de mà, de veure que, mica en mica, el projecte que vam iniciar el juny del 2023 anem posant fil a l'agulla i el anem encaminant cap a on volíem.
10: Considero que són els petits detalls, com per exemple el fet de conèixer tots els jugadors, les jugadores, les famílies, els entrenadors que tiren endavant el dia a dia del club, el que fa que tinguem aquest sentiment tots i totes.
8: I com s'explica l'èxit del club, que enguany sumarà més de 300 jugadors i jugadores? El joc, la diversió, la tècnica, però també la part humana. Així ho explica el director tècnic Marcos Gumiel.
11: Que un niño o una niña pueda emprender y empezar con nosotros desde muy pequeño en la escoleta y hacer todo el camino creciendo dentro del club y llegar a los equipos senior, esa debe de ser nuestra misión. Tenemos que intentar conseguir que nuestros seniors estén identificados con gente de la base del club. Queremos que este camino sea visible, que nuestros jugadores pues estén en los primeros equipos y que, ¿por qué no?, ellos cuando estén en cantera piensen: yo algún día quiero formar parte de esos equipos, senior. Pero también entendemos que la formación tiene que ser más allá del baloncesto. Formamos personas, trabajamos con personas y esto es fundamental para nosotros.
8: Com a novetat, enguany tindran un nou equip inclusiu, la B Premià Fedamar.
9: Estem molt contents de poder aportar el nostre granet de sorra també des d'una vessant social de l'esport inclusiu. Aquest any doncs tenim un equip de bàsquet que entrena els dilluns i els dimecres com un equip més del club, que està vinculat a la Fundació Fedamar, que ajuda doncs a totes les persones amb discapacitat intel·lectual a integrar-se a l'esport. I aquest és el nostre granet de sorra. Competiran a la Lliga Catalana de la Federació ASEL.
11: I també un evento molt important que és en octubre, que són els Jocs Olímpics de deporte adaptado. Estamos muy orgullosos de poder incorporar este año al club y de aportar sobre todo a la sociedad y a la sociedad de Premià un desarrollo tan importante como un baloncesto inclusivo.
8: Es tracta de posar en valor la vessant humana. Més enllà de la tècnica, de les hores de pràctica i la competitivitat, l'agrupació Bàsquet Premià aposta des de fa un curs per una metodologia única amb la qual sentir-se representada.
11: Nuestra filosofía es que el jugador aprenda a entender el baloncesto. No queremos simplemente que sepan hacer ejercicios o que ejecuten bien los ejercicios. Queremos que los jugadores sepan a tomar decisiones, a interpretar, a tener esa responsabilidad del compañerismo, del sacrificio, pero también a ser creativos y que aprendan también del error, que creemos que el error es fundamental para el aprendizaje. queremos conseguir buenos jugadores, pero para eso necesitamos que tengamos buenos entrenadores. Por eso es muy importante nuestro proyecto, y este proyecto hay personas muy importantes dentro del club que hemos incorporado recientemente, como Salva Maldonado, o gente que ya lleva con nosotros un tiempo, como es Xavi Espósito.
8: Hem descobert que el secret és cuidar els detalls i el sentiment de pertinença i de grup.
9: Els fa il·lusió venir al pavelló, els fa il·lusió venir a veure companys d'altres equips, els fa il·lusió i els agrada veure partits de bàsquet dels equips sèniors, i la prova més evident també és que aquest cap de setmana passat hem anat d'estaix tot el club, des de preminis fins a júniors, i hi ha hagut una comunió i una sintonia brutal entre tots els jugadors i jugadores i també amb l'estaf tècnic.
11: Cuando entras al pabellón y ves a los niños y a las niñas entrenando, cuando ves a la escoleta, a los minis, a los preminis, a los infantiles, cadetes, junior y a los senior, entiendes lo que significa realmente un club, que es esa unidad de grupo. Yo quiero que AB Premia sea ambicioso, sea un proyecto ambicioso, que quiera competir y crecer, pero nunca sin perder la identidad de formación. Hay que competir sin pensar en el resultado, simplemente desarrollar a los jugadores y a las personas y que las familias estén orgullosos de representar. Para mí sería fundamental que en muchas ocasiones nuestros propios jugadores sean los que transmiten que el AB Premià sea mi club.
10: Per mi formar part de l'AB Premià és sinònim de formar part d'un projecte que estimes. Temporada darrere temporada decidim seguir aquí a casa nostra.
8: Una nova temporada que es presenta plena de reptes, aprenentatges i, sobretot, bones estones de bàsquet.
0: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
1: A Joc Interior també volem conèixer aquelles persones que treballen perquè el bàsquet funcioni des de dins. Avui ens fixem en la figura del fisioterapeuta, amb l'Adrià Ribas, del Bàsquet Girona. Una entrevista que ens porta l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat de Tarragona.
12: En un equip professional, quan pensem en bàsquet, normalment pensem en els jugadors, els entrenadors o els partits. Però perquè un jugador pugui arribar al cap de setmana en les millors condicions, hi ha tot un equip de professionals que treballa entre bastidors. Un d'ells és Adrià Ribas, fisioterapeuta del Bàsquet Girona, que ens acompanya avui a Joc Interior per explicar-nos què passa quan s'acaben els entrenaments i com es treballa perquè els jugadors estiguin sempre a punt per competir. Adrià, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
13: Gràcies per pensar en mi.
12: Doncs comencem, si et sembla, per començar, i per aquells que no tinguin clar del tot quina és la vostra tasca, què fa un fisioterapeuta dintre d'un equip professional de bàsquet?
13: Bueno, intentem ajudar en tot el que podem, ja sigui els jugadors, a l'estaf, intentem facilitar i que els jugadors estiguin el més sans possible per entrenar, competir, rendir al màxim nivell. Comencem el dia al pavelló treballant més amb els lesionats, si hem de fer algun embenat abans dels entrenos, i llavors entre tots intentem que els jugadors estiguin per rendir al màxim i que i facilitar-les la vida una mica és això, que puguin estar el dia a dia el millor que puguem, i des de tractaments, des de treballar al gimnàs, parlar amb ells, que estiguin a gust, al matí preguntar-los com han dormit, si van fatigats, si els molesta alguna part del cos.
12: Sovint, quan pensem en el fisioterapeuta, ho pensem quan un jugador es lesiona, però suposo que la vostra feina va més enllà de tractar les lesions. Quin és una mica el vostre dia a dia?
13: Bueno, intentem també fer molta tasca de prevenir, molta tasca de pedagogia amb els jugadors, intentar convèncer-los, explicar per què fem les coses, entendre les seves rutines, els seus hàbits, intentar, si alguna cosa creiem que es podria fer millor, intentar ajudar-los per intentar prevenir lesions i anticipar-nos a que no passin coses. Intentem aconseguir el que no passin, sempre hi ha lesions que a vegades no es poden evitar, i quan passa una lesió llavors tracta la lesió. Però tot aquest treball previ de pedagogia, sobretot, i intentar-nos anticipar coses i parlar molt amb ells i saber com estan i conèixer-los molt, tot aquest treball previ jo crec que és molt important i clau, i treballant en equip, a la nit parlant com ha anat el dia, ens reunim bastant i anem parlant de cada jugador, i llavors això, crec que aquest treball en equip ajuda que després puguin estar a disposició dels entrenadors per entrenar i jugar.
12: En el teu cas, portes ja uns quants anys com a fisioterapeuta, a més has jugat abans com a jugador de bàsquet. No sé si hi ha alguna lesió especialment habitual entre els jugadors de bàsquet que teniu detectada, o si més no, quines són les que més us preocupen?
13: Bueno, al final sempre intentem evitar les lesions així greus, de creuats, lesions de tendinoses com Aquiles, rotulians, però al final... lesions més comuns, esguinces de turmells, dits, alguna espatlla, alguna lesió muscular, però tot aquest treball de prevenció intentem, com sabem les lesions que es produeixen més, intentem evitar-les dins de lo que es pugui. Intentem controlar els màxims factors externs i interns possibles dintre les nostres possibilitats i els recursos que tenim.
12: Molt bé, doncs ja per tancar, Adrià, i et faré una pregunta que farem a partir d'ara a tots els entrevistats, i és que què és allò del món del bàsquet que et treu més de polleguera, Adrià?
13: Que em treu més de polleguera? A veure, estic en aquest món perquè m'agrada molt el bàsquet i al final, si no m'agradés, no estaria, perquè és aquí gent, li dediquem moltes hores, i això que em tregui de polleguera. Potser alguna actitud a la grada, sobretot en bàsquet de formació, d'alguns pares o així, crec que potser és el que em treu una mica de polleguera, que deixin que els nens s'ho passin bé, que aprenguin, i ja, si han d'arribar, ja arribaran, igualment amb un professional.
12: Doncs amb aquestes paraules ho deixem. Adrià Ribas, fisioterapeuta del bàsquet Girona, moltes gràcies per haver passat per Joc Interior i per ajudar-nos a conèixer una mica millor aquesta part del bàsquet que moltes vegades no veiem, però que és imprescindible perquè tot funcioni. Gràcies, Adrià, i molta sort aquesta temporada.
13: Gràcies a vosaltres i una bona temporada a tothom.
1: Fins aquí la primera edició de Joc Interior.

0: Més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Temperatura a Badalona
1: 22 graus.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Són les 8.
6: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
7: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
8: És dimecres 16 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat els 8 habitatges de lloguer assequible al barri del Gorg. Ho ha fet en un sorteig públic celebrat al Vecín. Tots ells situats al carrer del Progrés 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Cúlmia. Xavier García Albiol ha reiterat el compromís del govern municipal per l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Les següents que s'adjudicaran a la seran els barris del Progrés i Canyador.
9: La classe media d'este país, que normalmente no puede acceder aún a las ayudas sociales porque la renta lo supera, pero en cambio no se puede acceder al mercado privado porque los precios están disparados. Y la promoción que hoy vamos a sortear va dirigida especialmente en esta dirección.
8: Dues de les unitats de convivència seleccionades presents a la sala s'han emocionat quan han estat escollides. Una d'elles és una parella jove. Escoltem a la Laura.
10: Nos apuntamos mi pareja y yo. Tal y como están las viviendas, no te puedes comprar un piso porque te piden mucho dinero de entrada. Todavía no teníamos la entrada para poder acceder a una hipoteca. Entonces nos planteamos esto de los pisos del Gorg. Nosotros prácticamente vivíamos con mi suegra, que es la que me acompaña hoy, y al final el poder irnos solos, comenzar un futuro juntos, es una ilusión.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un altre home de 35 anys per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors a Badalona. El detingut era entrenador del Club Joventut Badalona. El cos policial ja ha obert una investigació per esclarir els fets. Des de la penya condemnen aquests fets i l'han apartat de les seves funcions de manera cautelar, destacant que els fets dels quals s'acusa el detingut van tenir lloc abans que entrés a l'entitat. Dimiteix el gerent de l'Ajuntament. Segons assegura el govern, la decisió de Jofre Clofent ha estat acordada. Es tanca així una etapa de 2 anys i 4 mesos, on, segons ha explicat l'executiu, s'ha treballat en la modernització de l'administració. Des del govern fan un balanç positiu d'aquest període i afirmen que s'han impulsat diferents procediments per modernitzar el consistori. En canvi, l'oposició també ha reaccionat considerant que constata la mala gestió del govern local. I pel que fa al temps, atenció aquest vespre als forts ruixats que poden caure aquí a Badalona. Es preveuen precipitacions aquesta nit i demà durant el dia també se'n preveuen, tot i que seran menys intenses.
7: Infopodcast Badalona.
1: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
11: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
12: Moment per la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanyen en Jorge Valenzuela, en Jordi Vives, l'Horacio Puig i en Jordi Casas. Bon dia a tots quatre.
13: Bon dia.
14: Bon dia.
12: I comencem plantejant un tema, és una notícia que hem conegut aquest matí, i és que a Badalona Comunicació, fons del govern municipal, ens han confirmat la dimissió del gerent de mutu acord de l'Ajuntament de Badalona i han indicat que tanca un període satisfactori i que ara s'obre una nova etapa. Per tant, ho han publicat, ja ho donaven per confirmat alguns mitjans, com l'Independent de Badalona, que feien referència doncs, que el nomenament de Clofent es va produir el 17 de maig de 2024 en un acte presidit per l'alcalde Xavier García Albiol, també en presència de tinents d'alcaldia i la regidora de Recursos Humans. Per tant, què us sembla aquesta informació que hem conegut, Jorge? Teníeu constància? Ens pots aportar algun detall més?
14: Jo personalment no en tenia constància, sí que és cert, sobre una nova etapa i han arribat a un bon acord, un mutu acord i a partir d'ara doncs veurem què passa.
12: Sí que és cert que aquesta informació arriba després d'aquestes informacions que han anat sorgint, de que al darrer ple es va donar a conèixer que només mig any Badalona ha incrementat en 100 milions d'euros el volum d'ingressos disponibles fins a arribar als 442 milions de romanent de tresoreria amb

0: percentatge d'execució dels pressupostos bastant baix. Horacio.
1: Sí, lo que pienso es que efectivamente el problema es que esos presupuestos no se están gastando. O sea, es una cifra increíble que la ciudad tal como está no gasta lo que recauda. Y al final eso se repercute negativamente en los servicios de la gente, de los ciudadanos de la ciudad, que ve la ciudad que está en cierta medida depauperada, y al fin y al cabo pues es un índice muy importante del nivel y de la calidad de la administración, que yo creo que está más centrada en los temas de carácter nacional, que parece que repercuten positivamente en la figura del alcalde de la ciudad para algo que al final no se repercute positivamente en la vida de la gente.
0: En aquest ple va transcendir que durant aquest primer semestre de l'any s'havia executat un 27% del pressupost ordinari i un del 4,5% en el capítol del pressupost d'inversions. Jordi.
2: No hi entenc, d'això. A veure, hi ha pressupostos. No es gasten els diners. No sé si hi ha els projectes. I sempre passa el mateix i no entenc, no entenc el per què. I amb això que deies del gerent tampoc entenc. És que no sé el que fot un gerent en l'Ajuntament. En una empresa sé el que fa, però en l'Ajuntament un gerent no sé quina feina té, ni quina feina fa, i si ha plegat, doncs van venir a Barca Nova. I amb això els pressupostos l'han fet, i raó, vull dir que... No s'expliquen les coses, no es fan coses, no se generen projectes que entusiasmin, que serveixin per la gent. En fi, estem com sempre, tu, és que no, em sembla que no ens en sortim, tu.
0: Sí que és cert que l'objectiu de la figura del gerent era una mica per desencallar aquesta situació de l'engranatge, no?, de l'Ajuntament, que sempre es diu que no acaba de rutllar, per desencallar aquesta situació. També l'endarreriment del pagament a proveïdors, que aquests dies també ha estat notícia. Jordi?
3: Sí, no, pel que fa a l'execució, jo crec que crida l'atenció, no?, que amb un pressupost com el de l'Ajuntament de Badalona l'execució sigui aquesta tan baixa, tenint en compte també com està el municipi i les necessitats que té i els projectes que es podrien arribar a fer. I pel que fa al gerent, jo penso que això serà un tema de la tertúlia de demà, que nosaltres, doncs, si és una informació que acaba d'entrar d'última hora, entenc que al llarg del dia d'avui aniran sortint més coses o no, però en tot cas jo tampoc tinc la informació, per tant tampoc em mullaré aquí.
2: Jo fa anys un amic meu, company de feina i de tot i de joventut, ben situat en una multinacional, un alcalde, més o menys una alcaldessa de Badalona, li va oferir d'entrar a l'Ajuntament, em sembla que amb un plan aquest de gerent, etc. I ell m'ho va explicar a mi, perquè hi havia molta amistat i confiança. Diu, jo li vaig començar a dir, això podré fer-ho? Això es pot fer així? I l'altre va dir, no, això no pots fer-ho, això tampoc pots fer-ho, això tampoc. I va dir, doncs no vinc. Clar, si ha de ser amb limitacions...
1: Sí, pero una cosa es las limitaciones que tiene administrar, porque efectivamente pues hay ciertas reglas que hay que seguir a la hora de administrar la cosa pública, que no son las mismas de una empresa privada. Yo también trabajo en una empresa privada y soy también gerente de una empresa privada, y ahí tengo libertades completamente diferentes, porque tengo objetivos que son los que se marcan los accionistas, y al final es más sencillo. Aquí los objetivos los marcan los ciudadanos cada vez que eligen a la gente en las elecciones, y el problema es que al fin y al cabo de toda esta etapa administrativa de 3 años, lo que nos deja esta administración de una mayoría absolutísima de 18 concejales es que los impuestos se recaudan y no se gastan, no se pagan proveedores, y al final, si te comparas con otros ayuntamientos de Cataluña y de España, Badalona sale de los peores en estos dos ámbitos.
4: Jo m'agradaria dir que a les ciutats s'estan fent obres a tot arreu, i a mesura que es van avançant els plaços, se van fent els pagaments oportuns a totes les empreses. La ciutat està millorant moltíssim, s'està transformant, i projectes n'hi ha un munt. Referent als pagaments aquests, que no hi havia un contracte i no hi havia un pagament ordinari, el tema de la fiscalització d'aquest tipus de pagament, sí, és cert que s'han endarrerit, però ara que ja s'han actualitzat la majoria de contractes de serveis de la ciutadania, els pagaments seran en temps i forma. I respecte al que està, dius que estem més pendent de l'actualitat nacional, a lo millor hauries de preguntar-te si el candidat de l'oposició, que és el que està més als medis de la tele de Madrid, que no van aquí.
1: No,
4: al barri, es igual,
1: es que no estamos acostumbrados a en que otra persona que no sea Xavier García Albiol tenga esta visibilidad, pero es normal que una ciudad como Badalona tenga también visibilidad en otras personajes como pueden ser de carácter nacional como Fernando. O sea, no creo que es una novedad que no sea solamente él el único que está en la tele nacional. Ahora, claro, igual un poco molesta, pero es así.
2: Esteu focalitzant que si l'Ajuntament García Albiol, l'Ajuntament. Aquest Ajuntament porta cicles a Badalona, l'entitat, a l'ENS. Hi ha hagut tot tipus de governs, sobretot de socialistes. I és igual que hi hagi. És que no podem jutjar perquè ara hi hagi aquest o abans hi hagi l'altre. És que tots han fet el mateix, entre uns i altres. Sempre ha anat tot igual, més o menys. Més per aquí, menys per allà. Però estem igual. Si hi hagi el senyor García, hi hagi el senyor que sigui, estem igual. Això, la cosa no acaba d'anar, no acaba de millorar. Hi hagi el que hi hagi.
0: De fet, en relació amb el gerent, i ja per tancar el tema, en el seu dia, el juny del 2024, quan va ser nomenat aquí a Badalona Comunicació, van publicar una informació amb una entrevista al programa Badalona 360, on dèiem que el nou gerent demanava un canvi d'actitud a la plantilla de l'Ajuntament i que no descartava obrir expedients disciplinaris, fer servir mesures punitives, com ara aquests expedients. Bé, sigui com sigui, estarem atents a aquesta informació, veurem si anem coneixent més detalls sobre aquesta dimissió. Recordem que ens ha confirmat a fons del govern municipal, confirmen la dimissió del gerent de mutu acord i han indicat que es tanca un període satisfactori i que ara s'obre una nova etapa. I nosaltres també comencem amb un nou tema, perquè és la setmana de la mobilitat. Jo us vull preguntar, com heu arribat fins als estudis avui de Radio Ciutat, aquí a la Morera? Com heu vingut? Amb moto, amb cotxe, caminant?
2: Jo amb un sistema molt antic, potser dels més antics de tots, he vingut caminant. Tu.
0: Home, i bé, sí. Que va per la salut, Jordi? Això.
2: Diuen que va bé, a mi se me n'enfot, però he vingut caminant. Sí, i tornaré caminant també, però ara quan surti m'aniré a esmorzar i després caminaré una mica fins a casa i ja està.
0: Jordi?
3: Jo amb el Campés he vingut caminant.
0: També,
3: no? Caminant, perdona. No, amb el Campés he vingut amb cotxe.
0: Amb cotxe, sí, i vosaltres? Sí,
1: sí, sí. També en cotxe.
5: Jo he vingut amb moto.
0: Tres motoritzats, l'únic que fa salut és tu.
2: L'únic que foto salut.
0: També estàs més a prop,
2: no,
0: la zona,
2: no,
0: clar.
2: Sé,
0: clar. Depèn de la distància, no?
3: Jo és que ara m'he mudat, estic una mica més lluny per arribar a l'hora.
0: Clar, això també...
5: Jo cal dir que, en principi, està canviant moltíssim la manera del ciutadà, que agafa cada dia més el transport públic. Sí. Jo agafo moltíssim el transport públic, el que passa que arribar fins ara aquí, des de l'altra punta de la ciutat, doncs em va bé, millor venir en la moto, però jo personalment el tema de portar avui dia, tenir un vehicle, fins i tot que és molt costós, molta despesa, i pràcticament a la ciutat, si es mou per aquí l'àmbit urbà, estem amb el transport públic, estem molt contents. I ara m'estava fent el pensament de les motos elèctriques aquestes que estan de lloguer, que potser doncs haurien de fer aquest canvi, i la bicicleta elèctrica de l'àrea metropolitana de Barcelona, i estem fent un canvi de mentalitat a la gent, i això és important.
0: Que, de fet, és una bona mesura de mobilitat, aquestes motocicletes elèctriques, no?, que es comparteixen també les bicis, però sí que és cert que de vegades, passejant per Badalona, les trobem a llocs recòndits, que la gent les deixa per allí abandonades, o més d'una que apareix tombada. Això també es dona bastant a la ciutat.
5: Bueno, jo personalment, que estic fent de tasques de coordinador del districte, és una de les feines que quan observem i detectem que hi ha de l'empresa Acciona o de l'altra empresa, doncs fent una trucada a l'empresa perquè vinguin a recollir-les, perquè això també, doncs sí que és cert que a vegades les deixen en qualsevol lloc i no és la solució. Però en aquest sentit el tema anem traient, perquè sí que hi ha usuaris que potser agafen en un punt i la treuen a casa, l'altre dia van a la porta, i a la vegada potser hi ha tres o quatre allà a la porta de la seva casa, que això les anem retirant.
0: Badalona és una ciutat fàcil per moure's, tant en bici com en transport públic, ara comentava. Sí que és cert que ens trobem immersos en un procés de renovació del centre de Badalona, que això ha modificat algunes línies de bus. Com ho veieu? Calen més carrils bici, per exemple? Estem fent la feina en aquest sentit?
3: Jo diria que Badalona és més fàcil, si tens temps i ganes i t'hi veus en cort, de moure't i caminant, que sovint amb transport públic o amb alguna, vull dir, amb cotxe o amb moto, vull dir que...
2: Estic d'acord amb tu, sí, senyor. Ara, de totes maneres, el transport públic, les vegades que l'agafo, sempre m'ha anat força bé, sí. Els autobusos, sobretot, sempre m'han anat força bé, sí.
1: Lo que pasa es que, efectivamente, faltan pistas dedicadas y carriles bici, efectivamente, pues yo me muevo bastante en bici y por el centro pues todavía te consigues mover por la Rambla y lo que es la parte semi-peatonalizada es más sencillo, pero es verdad que si te pones ya en lo que son las calles principales de Badalona, pues te la juegas un poco a la hora de ir en bici. También sobre todo porque en ciertas partes lo que es la carretera en sí está bastante desastrada. Y entonces pues al final estás en una situación donde realmente el transporte verde cuesta una mica, la verdad.
4: Jo discrepo bastant perquè si mirem 20 anys endarrere, això dels temes del carril bici, avui a la ciutat podem agafar el carril bici al centre de la ciutat i anar fins a Sant Adrià. I ara amb les obres de l'Avinguda Alfons XIII, que n'hi haurà carril bici, hi ha hagut un canvi a la mentalitat de la gent i cada vegada es veu més la gent amb bicicleta. I això és que la ciutat hem de treure una mica els vehicles que contaminen molt i la pol·lució no és molt bona per la salut.
2: Això dels carrils bici està molt bé, el que parleu i el que dieu, però ja en tenen molts. Quantes vegades, cada vegada més, bicicletes per la vorera, patinets per la vorera, ja tenen els seus carrils, i els vianants que els fotin.
3: Jo crec que això també és un tema més de civisme, una mica relacionat amb el que comentàvem abans, de les bicis i les motocicletes que s'abandonen, és a dir, que es deixen en punts on no s'haurien de deixar i tal, i crec que és una mica també un problema, ja no sé si de Badalona, però sí que de la societat, de, hòstia, ens hem de fer responsables de que si hi ha un servei públic, sigui en forma de carril bici, sigui en forma de bicicletes, del que sigui, de fer-nos nosaltres responsables, l'usuari d'això, i llavors aquí sí que hi hauria d'haver, no sé si en forma de sancions, si en forma del que sigui, però un control pel millor funcionament, és a dir, de la mateixa manera que el qui va amb cotxe i moto respecta els semàfors i ningú se li passaria pel cap passar-se un semàfor en vermell d'una manera conscient i que pugui posar en perill, doncs una mica el mateix, no? Llavors sí que crec que aquí hi ha una altra feina relacionada amb la mobilitat, però que és d'aquesta educació viària, d'aquesta educació que com més vagi creixent aquest tipus de transport i aquest tipus de sistemes de transport, doncs amb els carrils bici, etc., s'ha de poder fer. És a dir, està clar que hi ha un canvi de paradigma, que dels cotxes particulars i les motos particulars estem passant cap aquí, per tant sí que crec que això hauria d'anar acompanyat d'aquests sistemes de sí.
1: Y que sobre todo esto no sea solamente algo que afecte al centro de la ciudad.
3: No, no, no.
1: O sea, tenemos que tener una visión de ciudad donde realmente también en los barrios, que no son los barrios del centro, que ya están semi-peatonalizados, pues también haya una viabilidad y una cierta una mejora de los servicios que permita a la gente, pues eso, desplazarse en transporte público, desplazarse en bicicleta, porque al fin y al cabo, pues no es solamente un privilegio de los que están en una parte que ya no tiene un problema de coche y tan fuerte como puede ser el centro de la ciudad, sino que también otros barrios, como puede ser los barrios que están por encima de la autopista, también tengan un plan para que no haya tanta contaminación, porque al final al cabo es donde hay más atasco, la C31 pues pasa por el medio de la ciudad, y al final hay que entender que la contaminación que todo el mundo está respirando, pues al fin y al cabo está mal para.
2: Mira, molts de plans per molt poc civisme.
4: Doncs m'agradaria aprofitar per dir que el dissabte hi haurà activitats aquí a la platja del Coco, tant de matí com de tarda, hi haurà cursos de seguretat vial, hi haurà una fira amb 30 estants representant les diferents entitats referent al transport, i en aquest sentit és molt important que el tema de la bici, un cop que estàs en la bicicleta, circulant la bicicleta, quan arribes deixes de ser és un vehicle.
3: Correcte,
4: en aquest sentit,
3: clar.
4: I això, aquesta mentalitat encara la gent no ho sap. Agafes una bici i et penses que pots creuar per el pas de vianants amb tota la tranquil·litat, i en aquest sentit s'ha de treballar molt, perquè a vegades ja aquesta gent no està todavía conscienciada de quines són les seves obligacions, però s'està treballant des de l'Ajuntament i ho estan fent força bé. Faran el recorregut, això de la seguretat vial pels nanos, i
2: això,
4: ja...
2: Això que dius de treballar, això que parlaves, i com es treballa això? No ho entenc.
4: Doncs això és pedagogia des de ben petits.
2: Però com s'aplica la pedagogia? Com es fa?
4: Doncs mira, s'estan fent, van a les escoles i es fan conferències als nanos i se'ls diu que les escombraries s'han de reciclar en aquest sentit i se les han de tirar i s'han d'anar fent perquè la gent no pot acostumar a tirar-ho tot al contenidor gris o no pot passar amb un pas de vianant i la gent ha d'anar agafant.
2: Sí, això ho entenc, però després de tot això i tanta pedagogia i tant d'allò, després nanos de 16 a 17 anys els veus amb el patinet que foten en l'aire una persona que va a la vorera. Llavors, o és que no es fa bé la pedagogia que dieu, o és que aquí falta algo. Falta algo.
0: Es va iniciar una campanya per de control dels patinets, han aplicat sancions.
4: S'han confiscat més de 200 patinets perquè amb aquesta gent sí que ja la pedagogia ja arriba una mica tard, perquè ja ho veus tu, que són van com boixos i no respecten res, no. I per això s'estan fent les campanyes de la Guàrdia Urbana. I es va fer una ordenança perquè tothom anés amb la seva assegurança a partir dels 16 anys, però bueno, a vegades també veus un pare amb un nen petit i va a l'escola a portar-lo i tampoc està dient, bueno, aquí...
2: Campanyes i tot el que tu vulguis, però finalment qui controla això, qui ho gestiona, qui sanciona, qui vigila, perquè finalment sembla que no serveixen les campanyes ni la pedagogia.
0: Sí, ara ho veiem, que ara que parlàvem dels patinets, aquesta notícia de principi d'aquest mes de setembre, que es van identificar prop d'una quarantena de persones i dos patinets elèctrics van ser immobilitzats en un operatiu policial conjunt aquí a Badalona, format per policies locals, tant de Badalona i Santa Coloma, Mossos d'Esquadra i també el Cos Nacional de Policia. Sembla que les autoritats no estan a sobre sobre aquest tema dels patinets, que aquí a Badalona ja hem hagut de lamentar més d'un accident, d'algun patinet que ha embestit alguna persona. Precisament ara, Jorge, que comentaves, recordem això, aquesta Fira de la Mobilitat Sostenible, que tindrà lloc dissabte a 11 del matí a 7 de la tarda a la platja del Coco, amb una trentena d'activitats per a tots els públics relacionats amb la mobilitat. Des dels serveis informatius de Ràdio Ciutat i Televisió Badalona ho cobrirem. Aquí ens passes el programa, no?, amb totes aquestes parades, doncs ens ho mirarem. Moltes gràcies, perquè hi ha molta varietat, també visites guiades a les cotxeres d'autobús dissabte 26 de setembre, també, durant tot el matí, que serà fins quan s'allargui tota aquesta setmana.
2: O sigui, els vianants no cal que anem.
0: No, també és. Serà interessant per tothom, no? Vianants...
2: Els que anem caminant, que no anem bicicleta, ni patinet, ni autobús, ni tren...
3: Que també n'hi ha que no passen pel pas de vianants i creuen com els hi rota i te'ls trobes de cop.
2: S'ha de fer pedagogia del semàfor.
4: Estiren, no? Sí. Estiren dins del pas de vianants.
0: Clar. Inevitablement, sempre que parlem de mobilitat, aquí a Badalona hi ha un tema recurrent, que l'Horacio ja ho apuntava, que és el debat de la C31, Què fem amb aquesta via? És un debat d'aquests del Dia de la Marmota, també. I ho recuperem perquè aquest passat dilluns, en el ple, a la plaça de la Vila, coincidint amb aquest ple, es va manifestar membres de la plataforma Transformem l'Autopista, que reclamaven un cop més el soterrament d'aquesta via, no?, denunciant l'impacte que té en la contaminació, els efectes que pot tenir en la salut i que esdevé aquest mur, no?, una mena de fractura que divideix la ciutat de Badalona en dos. Des de la plataforma recorden, a més, que fa 3 anys que el ple va aprovar la creació d'una comissió d'estudi per plantejar alternatives a aquesta autopista i reclamaven que aquesta comissió es posés en marxa. Si us sembla, escoltem la Mercè Cabrera de la plataforma Transformem l'Autopista.
6: En això afecta les nostres criatures, ens afecta a nosaltres. I què demanem? Pues que això acabi. Són 70.000 cotxes que passen diàriament per autopista i volem que això canvi. I el que en demanem és el que fa 3 anys se va aprovar el ple, una comissió per veure com transformem l'autopista.
0: És possible imaginar una Badalona sense aquesta autopista al cel obert? Creieu que soterrar-la és la millor opció? S'haurien de plantejar altres alternatives? S'hauria d'actuar ja? Com ho veieu? Què n'opineu?
2: Només es parla de soterrar-la? No hi ha altres projectes? Perquè, a veure, fa falta saber si hi ha altres estudis, altres projectes alternatius. Fa falta saber el cost real que costaria soterrar l'autopista. I si fa falta també saber si avui dia, en el moment en què estem, els diners que es fessin servir amb això, no seria millor fer-los servir per altres coses. Com ara deien també això de les aules, de tenir-les climatitzades, coses que afectessin més a tot Badalona. I jo, això de l'autopista està bé, que trenca Badalona, des que la van fer, que Badalona ha crescut, sí. Però no hi ha més projectes que aquest, projectes que siguin igual de viables, i s'ha de saber el cost, de quin cost estem parlant, en quants anys, Això jo no ho sento parlar per lloc. No ho sento parlar per lloc.
1: Però exactamente lo que estás planteando es lo que creo que la plataforma claro. Está planteando ahora. O sea, lo que se cree es reactivar una comisión que estudie proyectos alternativos o que estudie soluciones alternativas a la situación actual. Que es exactamente el punto, porque no tenemos que esconder detrás de un dedo. O sea, este proyecto, o sea, de soterrar la C-31, es una obra que costará millones y millones y mil millones de euros. O sea, es una obra increíble y compleja, pero lo que creo que plantea la plataforma es que se reactive una comisión, que se estudie alternativas y que se dé una respuesta a un problema de contaminación importante que tenemos en la ciudad y que hasta ahora pues parece que no existe.
2: O sigui, quan dius que se reactive la comissió, entenc jo que la comissió aquesta està dormint, diguem-ne. Està dormint el son dels justos i que dia passa any empeny, perquè si dius que se reactive, què han fet fins ara? Des de quan està aquesta comissió?
3: Em sembla que des del 2021, no? Que va ser...
2: I què han fet fins ara la comissió? No ho entenc, és que no
3: saps què passa, no ho entenc. És a dir, entenc que
2: la reactivi, no ho entenc.
3: No, entenc que la comissió no es va arribar, ara corregiu-me, perquè no ho sé, però pel que he llegit, entenc que la comissió no es va arribar a activar, no sé si es va constituir o no, però entenc que no es va arribar a activar, llavors el que estan demanant ara és això, que reactivi i que puguin veure precisament el que tu comentaves, no? Quines, si hi ha alternatives, si el soterrament és una bona opció, què és el que costaria, és a dir, a partir d'aquí fer tot el projecte.
1: Jo, un pressupost per a que se poden
2: encarar. Sí, tot això està molt bé, però què s'ha de fer per reactivar aquest ens que està dormint?
1: Pues imagino que desde el ayuntamiento tendrá que poner los recursos idóneos para que se puedan pedir informes, para que se puedan pedir valoraciones...
2: Però, tal com es va crear aquesta comissió, uh-huh. que en dieu, com es va activar? Qui la porta? Quins termes es va activar? Era una cosa que l'Ajuntament tenia de fer ell? No. O eren uns veïns o ciutadans que es movien per fer aquesta comissió? A veure, expliqueu-me, que és que jo navego.
4: Jo l'únic que puc dir és que cada vegada que va passant amb el temps, el tipus de vehicle és elèctric. I anem cap a un vehicle elèctric que em sembla que contaminarà menys, no? Llavors, això de la zona de baixes emissions també, la mateixa flota de vehicles se'n van donant de baixa el vehicle. La gent s'està traient el vehicle de damunt perquè és un cos que li suposa una despesa molt important. S'està canviant la mentalitat de la manera de transportar-se. Estàvem parlant abans. En aquest sentit, el que jo estic d'acord amb tu, Jordi, que clar, és una inversió de tants milions, a lo millor hi ha altres projectes més importants per a la ciutadania, no sé.
2: Sí, però ara jo tinc el dubte, és que ningú m'ho
4: explica. Això és un moviment social sí. que demana que volen treure perquè és una barrera arquitectònica molt important, però no surt.
2: Qui ha d'empènyer aquest moviment social que dic jo està dormint? Qui és qui l'ha d'empènyer?
4: Doncs això qui? és a nivell social. Això ha de ser un moviment social que sigui...
2: Bueno, molt...
4: Però si hi ha una minoria de 500 persones que demanen això, a vegades has de sospesar la importància d'un projecte...
2: A veure, no m'explico. No, és que no m'explico bé. Jo vull saber aquest temps que heu dit que s'ha de reactivar, com va néixer, qui ho ha de reactivar, clar. Qui ho encapçala...
4: Aquí tenim...
2: Perdona, qui ho encapçala...
3: Això diria que va ser una moció que es va portar l'any 2021, diria que Junts i Esquerra, i el ple va donar-hi suport perquè es creés un grup, jo entenc que d'una part política i una part de la societat civil, entenc que amb experts, amb gent de la zona, etc, que valorés la viabilitat d'aquestes alternatives. Una d'elles entenc que passava per aquest soterrament, que també és la més ambiciosa, i per tant segurament és la que es va parlar més, però entenc que aquí també haurien haver-hi desdoblaments, haurien haver-hi eixamplaments de laterals, etc.
2: Llavors... Bueno, però qui va crear això?
4: Està també la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona.
0: Això trobem una notícia que ho explicàvem aquí a Televisió de Badalona del maig del 2023. Anunciàvem que es va constituir aquesta comissió per abordar el futur de l'autopista C31. El Parlament va acollir aquesta reunió, van assistir representants de la Generalitat, els ajuntaments de Badalona, Sant Adrià i també de la Federació de Veïns, d'ambdós municipis. De fet, l'objectiu era aquest, que l'autopista deixi de ser aquesta barrera que fractura la ciutat, i ja en aquell any recordàvem que actualment ja s'havien fet algunes obres d'asfalt sonoreductor en algun tram, perquè sí que és cert que hi havia veïns que es queixaven del soroll que provocaven els vehicles al passar. Doncs aquesta seria una mica la informació que teníem aleshores. I ja també, aprofitant que això era del 2023, aquí tenim també una altra notícia, que la plataforma Transformem l'Autopista ja exigia aleshores, 5 mesos després de la constitució d'aquesta comissió, novetats, no?, per abordar el futur de la C31. Per tant, la cosa ve de llarg. En el ple d'aquest dilluns també reclamaven que es posés de marxa aquesta comissió. Doncs sembla que està com en un limbo, no?
4: La Generalitat, sí, que... això ho porta la Generalitat.
2: Qui porta el
4: és
2: tema?
4: És de titularitat de la Generalitat. La C31 és titularitat...
2: Sí, això ja ho sabem. Però qui porta aquests que dic jo que estan dormint? Qui ho encapçala? Qui són? Qui ho porta? Qui ho ha d'activar? Qui els ha de despertar?
7: Pues por un lado, en la que está constituida con la resolución de 2021, el ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento con la regiduría correspondiente tendría que agendar y poner una agenda y los recursos para que se puedan reactivar las reuniones, por un lado, que tengo entendido que nos está reuniendo, que nos están produciendo actividad, que nos están produciendo informe, que no se está haciendo nada de lo que son las funciones que tenía que tener la comisión cuando el pleno del 2021 la constituyó. O sea, por un lado hay que tener voluntad política de ponerle agenda, recursos y actividad a la comisión desde el ayuntamiento, y por otro lado, por lo que es la parte de la Generalitat, pues la Generalitat también tendrá que hacer lo mismo a la hora de tener y abordar este problema con soluciones que sean satisfactorias para la ciudadanía.
2: Ara ja pillo una mica més. O sigui, que és entre l'Ajuntament i la Generalitat que han d'empènyer això.
7: Exactamente, porque una parte es competencia de la GENE.
2: Sí, y la otra de l'Ajuntament, sí. Y allò on s'han de posar d'acord i fer aquesta comissió, el que sigui, que ho porti, que ho organitzi, que ho coordini, etcètera, etcètera. Sí. Això és el que s'ha de fer.
7: Y que el tema vuelva a estar dentro del debate y dentro de las prioridades de la ciudad. Esto reclama la plataforma. Que bueno, és un tema que no està dentro de la prioritat de la ciutat, parece.
2: Vés el que m'expliqueu, el que entenc, que jo entenc molt poc de tot això, però bueno, teniu autopista per segles, tu.
4: I el tema i les vies del tren, una altra barrera arquitectònica, sí, que tenim, sí, a la ciutat.
0: També,
4: sí,
0: també,
4: ja, no, sí. No ho veurem, això no ho veurem.
2: No.
0: Bé, també, continuant amb el tema de la mobilitat, també ens hem de centrar en les zones de baixes emissions, no? Perquè sí que és cert que el centre continua en obres, ho dèiem abans, amb aquesta peatonalització de Francesc Layret, que per ser el 22 de setembre començarà aquesta segona fase, que inclourà també la renovació de la plaça de la Vila. I en aquest context, l'alcalde Xavier García Albiol confirmava recentment en una entrevista publicada al periòdico que Badalona confirmava que tindrà una zona de baixes emissions perquè la llei obliga, i la idea és començar pel centre i anar ampliant-la progressivament. Albiol defensa que cal reduir la contaminació, però també tenir en compte les persones, no?, que necessiten el cotxe o la furgoneta per anar a treballar, però que no tenen la capacitat econòmica per canviar-se'l, no? També diu que s'activaran aquestes sancions, assegura que seran raonables, però aquí hi ha una dada interessant sobre les sancions, sobre les multes, sobre les zones de baixes emissions, tenint en compte aquesta dada que coneixien recentment, que segons la Sindicatura de Comptes, Barcelona, que només acaba cobrant aproximadament el 23% de l'import de les multes de la zona de baixes emissions, tenint en compte que és una ciutat pionera, no?, en aquesta normativa, no sé què en penseu, si les multes no es cobren en una ciutat com Barcelona, no?, la capital catalana, com s'aconsegueix que una ZBE, una zona de baixes emissions, sigui efectiva? Cal replantejar-se altres mesures que vagin més enllà del règim sancionador?
4: Jo l'únic que vull dir és que ja fa 3 o 4 anys que va ser Sant Adrià, Barcelona, Esplugues, Hospitalet de Llobregat i 5 municipis, després es va fer allí Sant Cugat, Diguéssim que aquí a Badalona, gràcies a l'alcalde, s'ha de dir, els petits autònoms han guanyat 2 o 3 anys de que no puguin fer aquesta despesa de canviar la furgoneta perquè no pugui entrar. Si és cert que amb el pas del temps, doncs aquests petits autònoms, com que ja s'ho van fent, estan mirant a veure quin tipus d'ajudes tenen i quines subvencions per canviar la furgoneta, i gràcies a l'alcalde això s'ha demorat un temps i ha beneficiat al petit comerciant, i això és d'agrair. En aquest sentit, tothom estem conformes de que la contaminació de l'aire ens perjudica moltíssim i que al centre de la ciutat, doncs, ha d'haver-hi una zona de baixes emissions. Però jo crec que hi ha, per naturalesa, la flota de vehicles s'està renovant i s'han allargat uns quants anys, i això ha vingut bé de que passessin aquests anys, perquè ja et dic, jo conec molts autònoms que quan era de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a les 8 del vespre, el dissabte i el diumenge hi podien circular. Però a vegades es ficaven en un municipi que hi havia càmeres i anaven de fer un croquis, però passar, però no hi havia càmeres. Semblaven que fossin delinqüents, i això era un greu problema. I en aquest sentit, Badalona tindrà la seva zona de baixes emissions, i esperem que sigui la part del centre. També és que Badalona és molt gran territorialment, tampoc podem fer mitja ciutat.
2: Jo em quedo en el que has dit, amb la copla de que les multes no es paguen o no es cobren. Pues aquí hi ha molta gent inepta que no fa la seva feina, ni més ni menys, perquè si et multen l'has de pagar. Si no pagues, ets un deutor i ets poc cívic. Però si l'altre no li paguen i es queda igual, és un inepte, perquè perjudica la butxaca de tots, de l'administració. O sigui que no ho entenc com poden dir que hi ha tants i tants, no sé quants has dit, que no paguen les multes o no es cobren.
0: Només un 23%.
2: Un 23%. Sí. Però hi ha molta ineptitud aquí, eh? Molta ineptitud. No ho sé, perquè per altres coses, per pagar et busquen estar un pèl en el nas, tu. Però amb això no ho
4: entenc. Però bueno, al final estem pensant de que això és un tema recaptatori, per lo que esteu dient.
2: Sí.
4: I no es tracta de que sigui un tema... Es tracta d'anar canviant la mentalitat de la gent, que vagin treguin els cotxes de damunt, els vehicles siguin més els híbrids...
2: Sí, però quan
4: que...
2: t'han pillat i et multen, has de pagar.
4: I l'altre
2: ho ha de cobrar. El fet és aquest, t'han pillat, pagues multa i l'altre ha de cobrar. Mm-hmm. Si un no paga, malament. I si l'altre desisteix de cobrar, malament també, i quedem igual, per molta demagògia que es faci, per molt... quedem igual. No ho entenc.
0: Jordi, vols afegir...
3: No, sí que m'ha sorprès aquest 23% de multes cobrades, perquè és el que comentàvem, no?, que sí que és veritat que amb molts altres impostos i multes sí que segueixen fins al final per cobrar-les. Llavors, no sé en quin punt es queden, no sé si hi ha un punt de voluntat o un punt també d'un cert relaxament, perquè s'entén que és una mesura que, bueno, s'està aplicant, que no sé què, no sé quantos. Però sí, jo penso que aquí tots estem d'acord que evidentment la contaminació és dolenta, i que tot el que sigui una transició cap a un model més sostenible, més energètic i menys contaminant, es bo.
7: Sí, y sobre todo que todo esto venga con un proyecto de ciudad, y que, claro, no venga solamente porque hay que cumplir una obligación legal de implantar una zona de bajas emisiones, pero que venga con un proyecto de ciudad más amplio, que venga con la idea de crear aparcamientos para que la gente pueda dejar los coches, que venga fomentando lo que comentábamos antes, el transporte alternativo, que venga como con una idea de ciudad para la gente, que es al final un poco el modelo que Barcelona pues ha ido implantando, con la idea de zonas pacificadas, que aquí también se está haciendo ahora con la parte de la red, pero que es verdad que hay que ir hacia un modelo de ciudad menos contaminada y más accesible para las familias, para los ciudadanos, y no solamente para los coches. Entiendo lo que dice Jorge, que hay que compaginarlo con la necesidad de los autónomos, del pequeño comercio y todo esto, pero también es verdad que hay que respetar ciertas reglas, que por ejemplo, si la carga de descarga se tiene que hacer antes de un cierto horario, pues hay que hacerlo antes de un cierto horario, y no se puede hacer todo el día la carga y descarga. O sea, y son cosas que, por ejemplo, desde la asociación de vecinos del centro, forma parte de la Junta de la Asociación de Vecinos Centra, pues a veces es un problema, porque te encuentras, por ejemplo, a todas horas, cargas y descargas, cuando cargas y descargas se tiene que hacer solamente en determinadas franjas, por ejemplo. O sea, al final yo creo que está dentro de lo que hablamos desde toda la tertulia, que es civismo, educación y sentido de comunidad, que es un poco la clave para saber vivir y vivir bien dentro de la comunidad.
4: I sobretot que sigui una transició no traumàtica pel ciutadà, en el tema de que això, que no sigui traumàtica només sancionant, perquè tampoc és la solució.
0: I un altre tema també per reduir la contaminació és aquesta electrificació, no?, del parc de vehicles. Si tendim ja cap al vehicle elèctric a Badalona, l'11% dels cotxes venuts aquest 2026 són elèctrics, una xifra que queda una mica per sota de la mitjana catalana, que és del 14%. En canvi, els híbrids ja representen la meitat de les vendes. Sí que és cert que hem consultat algun concessionari i diuen que l'interès pels elèctrics creix, també gràcies als ajuts, però continua havent-hi un fre important. La manca de punts de recàrrega, que potser aquí no hi ha suficients al nostre entorn, molts badalonins aparquen al carrer i, a diferència de les benzineres, encara no tenen clar on poder carregar el cotxe. I això ens porta a la pregunta: si demanem als ciutadans que deixin enrere els vehicles de combustió, estem posant prou facilitats perquè ho puguin fer? Cal primer posar més punts de recàrrega i després restringir els cotxes contaminants? No sé. Què n'opineu? És una feina pendent, no?
4: Des de l'Ajuntament, de cara a l'any que ve, ja està previst al voltant de 200 punts de càrrega del tema dels vehicles elèctrics, i també a nivell privatiu la majoria de pàrquings de mancomunitat de veïns, ja pràcticament un 15 o un 20% estan instal·lant dins de la seva plaça d'aparcament el tema de la càrrega. O sigui que la tendència va en un canvi, que això requereix un temps i que sigui una transició no traumàtica, com estaven dient. I les vendes que s'han disparat, ja ho diuen tot, cap a on anem.
0: Vosaltres teniu vehicle elèctric?
3: Jo, híbrid.
0: Híbrid, no?
3: Sí.
7: Jo no tengo vehicle elèctric.
0: No. ¿Por qué? ¿Qué te hace dudar?
7: Porque lo uso muy poco, entonces pues al final hago menos de 5.000 kilómetros al año, entonces pues tengo un coche que tiene 10 años y pues al final es una etiqueta C, afortunadamente, pero sí que es verdad que no estoy planteando ahora mismo hacer esta inversión, estoy priorizando otras inversiones.
0: Sí que és cert que diuen que quan proves un cotxe elèctric és com un altre món, que després sí. ja no ho pots deixar. Sí, sí. Quan proves un automàtic, diuen. Jo no tinc, jo el tinc de combustió. I abans d'acabar, deixem de banda la mobilitat, si us sembla, aquests darrers minuts, obrim el tema de l'habitatge, perquè avui l'Ajuntament de Badalona sortejarà aquest migdia, d'aquí a unes hores, al Vecín, els 8 primers pisos de lloguer social construïts dins aquest nou pla d'habitatge públic. Estan ubicats al carrer Progrés, al barri del Gorg, i són, com diem, els primers habitatges públics que construeix el consistori en 20 anys i formen part d'aquest objectiu, que és arribar als 300 pisos abans del 2030. Com veieu, creieu que aquesta fita s'acomplirà, tenint en compte que falten 4 anys?
2: No sé si es complirà, però està molt bé que ja n'hagin fet 8, uh-huh. en 20 anys, oi?
0: Sí.
2: Bé, més o menys, així, a cop d'ull, a fer una habitació cada any. 20 anys, 20 habitacions... 8 vivendes. O sigui que... I no és aquest Ajuntament, perquè això és, no és aquest govern, això és l'Ajuntament en general, el govern que sigui, és igual. Han fet una habitació per any durant 20 anys. Home, que maco. Ara, que facin pisos com aquest, i n'han fet 8, i que en facin més, ojalà, perquè és un problema el que hi ha. Però, ostres, tu, una habitació cada
0: molt,
2: any...
0: Molt breu per anar acabant, que ens queden pocs minuts, un titular sobre aquest tema...
4: Bueno, jo dir-ne que l'últim no eren 20 anys, eren pràcticament, no sé, la Maite Arquer va fer un també fa 25 anys, em sembla. Jo donar molta sort a la gent que pugui optar a aquests pisos, perquè són pisos de lloguer social i estan en un barri estupendo, que està molt bé, i molta sort als que els hi toqui, perquè avui dia, com la falta d'habitatge, més val que hi hagi 8 que no hi hagi cap.
7: Pero falta una vez más planificación, o sea, el objetivo que se marca de aquí a 2030 es muy complicado que se alcance. Por otro lado, el ayuntamiento no está concediendo todo el suelo que tiene que conceder a la Generalitat para hacer vivienda de protección oficial, y por otro lado también hay que abordar el tema de los pisos turísticos y de la falta de oferta que en la ciudad es muy muy importante. Esto falta planificación también en esto.
0: Se nos acaba el temps. Moltes gràcies, Jorge Valenzuela, Jordi Vives, Horacio Puig i Jordi Casas, per ser avui a la tertúlia amb nosaltres.
8: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
9: Badalona 94.4.
10: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Els esports amb Ramon Duran.
1: Parlarem, evidentment, de la Supercopa ACB. A més, ahir també presentació de l'ACB a la seu d'Endesa a Madrid. I, per tant, doncs, tot a punt ja al Palau Olímpic perquè la pilota comenci a rodar. I pel que fa a l'estadi municipal, hem de dir que ja llueix doncs part de la gespa, que d'aquí unes setmanes està previst que estigui instal·lada al municipal de Badalona. La segona quinzena d'octubre ha de ser clau en aquest sentit. En parlarem de tot això. A més, també avui del Joventut Femení, perquè l'equip de Fabián Tellez prepara la final de la Lliga Catalana contra el Lima Horta. I comencem parlant d'aquesta Supercopa ACB, perquè, com dèiem, cada dia Badalona és l'epicentre del millor bàsquet. Així és, Joventut, Cosner, Baskonia, València, Bàsquet i Barça juguen aquest dissabte i diumenge a la Supercopa Endesa. Recordem, doncs, que Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona oferiran programes especials en directe dissabte a partir de les 5 de la tarda i diumenge a partir de les 6. Encara podeu adquirir els abonaments a ticketsacb.com. Per tant, doncs, com dèiem, una Supercopa que ja s'ha començat a visualitzar al Palau Olímpic, perquè ja s'ha col·locat el parquet que es fa servir per les competicions de la Copa del Rei i també de la Supercopa. Precisament ahir la sisa Joventut es va haver d'entrenar a les pistes annexes. Com dèiem i explicàvem, doncs, un Joventut que s'enfrontarà al Cosner Baskonia en aquestes semifinals. Precisament ahir es feia també a la seu d'Endesa, a l'ACB a Madrid, la presentació d'aquesta temporada, la Lliga ACB Endesa, també la Lliga Femenina Endesa. En definitiva, doncs, tot a punt, representants de cadascun dels equips masculins i femenins. I en el cas de la penya, hem de dir que hi era Ndiaye, el recent fitxatge, el jugador cedit pel Real Madrid, que l'escoltàvem precisament aquesta setmana i tornava a manifestar-se des del punt de vista que l'equip està llest ja per afrontar la part oficial de la temporada i en concret aquesta Supercopa. Escoltem-lo.
2: Con mucha energía de afrontar este reto de Supercopa el sábado. Y nada, he venido a ayudar el equipo y nada, estamos listos para dar todo este sábado contra Baskonia y para ganar el primer partido.
1: Dani Miret, el tenir de la penya, que sap de la capacitat de l'Ndiaye i, per tant, diu al jugador que li demana absolutament de tot. Escoltem-lo.
2: Bueno, de todo, de ayudar, de jugar, de disfrutar del juego, ayudar al equipo, la defensa, hacer las cosas bien y todo. Me pide todo Dani, así que porque me conoce y yo también lo conozco, y para mí es un reto y es un honor de estar con él, que me entrene.
1: Doncs un Joventut que un cop pugui recuperar Ante Tomic, realment ja la té, ja hi compta, però acabarà de posar la cirereta del pastís amb una plantilla d'autèntic luxe.
3: Badalona Comunicació et porta la Supercopa a casa.
4: Programació especial els dos dies. Més de 10 hores de directe a Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat.
3: Els protagonistes, l'ambient i, per descomptat, la locució dels partits.
4: Dissabte 19 des de les 5 de la tarda i diumenge 20 a partir de les 6.
3: Et portem la Supercopa allà on siguis.
1: També en bàsquet femení, el Joventut, que ja escalfa motors des de fa dies, el dimecres 23 de setembre afrontarà la final de la Lliga Catalana Challenge. Ho farà contra el Lima Horta. I, per tant, doncs, el partit es disputarà a les 6 de la tarda del dimecres 23 al pavelló de Reus. En les últimes hores, el nostre company Albert Guerra ha pogut conversar amb Fabián Tellez, el tècnic verdinegre, que repeteix dels últims partits on no es va aconseguir la permanència la temporada passada. Evidentment, ja quan Fabián Téllez va agafar les regnes de l'equip, la situació era prou complicada, i ara enguany s'aspira ni més ni menys que a tornar, doncs, a la màxima categoria femenina. Un Fabián Téllez que destaca el perfil de la plantilla i les ganes de mantenir cada dia una gran intensitat.
5: Una mica el perfil de l'equip jove, amb molta gent sense coneixement de la categoria, no? També fa que estem molt motivades per entrenar, per seguir aprenent, per tenir aquest perfil de tenir la motivació constant, no? De seguir progressant, i en aquest sentit molt content.
1: I clar, objectiu, buscar l'ascens de categoria. Això sí, ho contrasta el Fabián Téllez també amb l'objectiu del club, no? Que és també poder conjuntar totes aquestes jugadores joves amb molta projecció.
5: Bueno, és el que diem. Nosaltres tenim l'objectiu clar de pujar de categoria, però també hem de ser conscients de quina és l'aposta del club. És a dir, aquí hi ha dos tipus d'aposta, no? Una aposta que implica a nivell de pressupost pues una inversió molt, molt, molt alta, com va fer Mallorca l'any passat, per exemple, no? Amb gent pues, bueno, pues veterana, amb coneixement de la primera categoria, etc., de la Lliga Endesa, o una aposta diferent, no? En un pressupost diferent, amb un perfil jove, i això vol dir temps, no? És a dir, creure en el procés, no? I, com tu dius, tenir paciència perquè aquestes jugadores arribin quan han d'arribar, pues, en un grau competitiu molt alt.
1: El primer partit oficial serà dimecres a les 6 de la tarda al pavelló de Reus, a la final de la Lliga Catalana contra el Lima Horta, d'un entrenador que coneix perfectament, diu el Fabián Téllez, i que, per tant, doncs, motivarà moltíssim a les seves jugadores. Serà el títol en disputa, i Fabián Téllez que preveu un partit molt, molt equilibrat i molt igualat.
5: És que Lima està jugant molt, molt, molt bé, és a dir, els amistosos que estan només pels resultats, perquè no hem vist res, és que, bueno, segueix amb un bloc molt important de l'any passat, amb una dinàmica molt, molt, molt bona, que no m'estranya, perquè, bueno, conec el Ramon i és un grandíssim entrenador, i aleshores segur que està preparant molt bé el grup, i en aquest sentit, bueno, jo espero un partit molt, molt complicat per això, no? Perquè necessitem temps i encara estem esperant inclús la incorporació d'alguna jugadora nostra, no?
1: I en futbol, el Badalona s'ha entrenat aquest matí, també ho ha fet el Badalona Women. Hem de dir que ara mateix l'estadi municipal de Badalona, de manera parcial, ja doncs té gespa plantada, no? Ja comença a veure's aquest, diríem, mantell verd que ha de ser el protagonista al 100% de l'estadi municipal. Com dèiem, els operaris ja han començat a muntar aquesta gespa. Un cop estigui situada ja al 100%, es procedirà a reforçar la il·luminació i també a col·locar les noves banquetes, tota la zona tècnica. Tot plegat avança a un bon ritme i s'espera que durant la segona quinzena del mes d'octubre pugui quedar enllestit. Ara mateix es desconeix quin serà el primer partit que es disputarà, tot i que deixava entreveure, no?, l'alcalde Xavier García Albiol en la presentació d'un patrocinador del Badalona Women, que podria ser perfectament el Badalona Women Barça, aquest derbi que es disputaria el cap de setmana del 31 d'octubre, 1 de novembre. En qualsevol cas, veurem si l'estadi queda enllestit uns dies abans del tot. De moment, el que sí que sabem és que el Badalona Women jugarà el seu primer partit com a local aquesta temporada, i ho farà en un escenari conegut de la campanya passada, que serà el municipal de Palamós. Això serà contra la Real Societat aquest dissabte. Per la seva banda, el Sígol, diumenge a la tarda, anirà a jugar com a local al camp de la Teixonera, a Barcelona. Per tant, la segona jornada de Lliga de la Tercera Federació, el Sígol, que marxarà a jugar a Barcelona com a local al camp de la Teixonera. Pel que fa al Badalona, aquesta setmana juga fora, al camp del Vilassar, i a la quarta jornada la intenció de l'equip escapulat, almenys, seria, si es pot, insisteixo, jugar al camp de la Travessera Montigalà, que està ja, diríem que en el darrer sospir, a la recta final ja d'aquestes obres, i aquesta seria la intenció del Badalona. Que has de poder jugar a la Travessera Montigalà? doncs seria en aquest escenari el partit contra el Sant Cristóbal. Del contrari, el Badalona que hauria de repetir el municipal de Campaixaueta Santa Coloma, el municipal de Santa Coloma, per disputar el partit de la quarta jornada contra el conjunt terrassenc. Veurem finalment què passa, no? Ahir explicàvem també que el davanter del Badalona, Toni La Rosa, està apurant fins les últimes opcions per veure si hi ha possibilitats, doncs, de, per exemple, de no haver de passar pel quiròfan, cosa que sembla molt, molt, molt difícil. Entre avui i demà se sabrà, i el més probable, insisteixo, ja ho dèiem l'altre dia, el més probable és que Toni La Rosa hagi de passar pel quiròfan ja la setmana que ve, però s'haurà de concretar entre avui i demà màxim. Un Badalona que s'ha entrenat i que, per exemple, doncs, qui ha fet un resum de la situació i de la feina que estan fent aquesta setmana de mentalització dels jugadors ha estat el tècnic Genís Sampietro, que ens explicava això.
6: Més agressius, de generar més accions de gol, d'anar a buscar la porteria contrària, com vam fer la segona part. I la clau és sense precipitar-nos, també, no? Penso que la segona part vam tindre moltes ocasions, vam estar molt a prop de la porteria, però no ens vam precipitar i és el que va fer que poguéssim generar les ocasions, perquè al final si et precipites també el rival et surt més vegades al contraatac i no pots estar tanta estona atacant. Llavors crec que és la línia que hem de seguir, estem amb aquesta idea de trobar una mica aquest equilibri nostre de tindre el control del partit i a la vegada ser agressius i sobretot de poder ser competitius, que crec que ho estem sent. Potser ens estan, hi ha errors que ens estem pagant més cars de lo normal, però són errors. Per tant, també per això dic de l'autocrítica, de corregir-los. En això estem treballant aquests dies i amb confiança que ho aconseguirem.
1: Doncs Genís Sampietro, el tècnic del Club Futbol Badalona, que explicava aquest procés, aquest canvi de rumb que volen fer ja de cara al partit contra el Vilassar de diumenge. I fins aquí tota la informació esportiva d'avui dimecres. Demà, més esports aquí als 94.4. Adéu-siau.
7: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva. Infopodcast Badalona, l'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
8: És dimecres 16 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat els 8 habitatges de lloguer assequible al barri del Gorg. Ho ha fet en un sorteig públic celebrat al Vecín, tots ells situats al carrer del Progrés 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Cúlmia. Xavier García Albiol ha reiterat el compromís del govern municipal per l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Les següents que s'adjudicaran a la tallat seran els barris del Progrés i Canyadó.
9: La classe media d'este país, que normalmente no puede acceder aún a las ayudas sociales porque la renta lo supera, pero en cambio no se puede acceder al mercado privado porque los precios están disparados. Y la promoción que hoy vamos a sortear va dirigida especialment en esta direcció.
8: Dues de les unitats de convivència seleccionades presents a la sala s'han emocionat quan han estat escollides. Una d'elles és una parella jove. Escoltem a la Laura.
10: Nos apuntamos mi pareja y yo. Tal y como están las viviendas, no te puedes comprar un piso porque te piden mucho dinero de entrada. Todavía no teníamos la entrada para poder acceder a una hipoteca. Entonces nos planteamos esto de los pisos del Gorg. Nosotros prácticamente vivíamos con mi suegra, que es la que me acompaña hoy, y al final el poder irnos solos, comenzar un futuro juntos, es una ilusión.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un altre home de 35 anys per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors a Badalona. El detingut era entrenador del Club Joventut Badalona. El cos policial ja ha obert una investigació per esclarir els fets. Des de la penya condemnen aquests fets i l'han apartat de les seves funcions de manera cautelar, destacant que els fets dels quals s'acusa el detingut van tenir lloc abans que entrés a l'entitat. Dimiteix el gerent de l'Ajuntament. Segons assegura el govern, la decisió de Jofre Clofent ha estat acordada. Es tanca així una etapa de 2 anys i 4 mesos, on, segons ha explicat l'executiu, s'ha treballat en la modernització de l'administració. Des del govern fan un balanç positiu d'aquest període i afirmen que s'han impulsat diferents procediments per modernitzar el consistori. En canvi, l'oposició també ha reaccionat considerant que constata la mala gestió del govern local. I pel que fa al temps, atenció aquest vespre als forts ruixats que poden caure aquí a Badalona. Es preveuen precipitacions aquesta nit i demà durant el dia també se'n preveuen, tot i que seran menys intenses.
7: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.

estàs histèrica o no et posis histèrica? Quantes vegades hem sentit aquestes frases carregades de prejudicis? Durant segles, la histèria ha estat utilitzada com una etiqueta per definir, controlar i estigmatitzar les emocions i els comportaments, sobretot femenins. Però què era realment aquesta malaltia que va captivar metges, intel·lectuals i l'opinió pública del segle XIX? Al llarg de la història, la histèria ha estat molt més que un diagnòstic mèdic. Ha estat un espectacle, una construcció cultural i una eina de manipulació. A l'Hospital de la Salpêtrière, el cèlebre metge Jean-Martin Charcot convertia els símptomes de les seves pacients en autèntiques obres teatrals davant d'un públic expectant, mentre que les fotografies de les estrelles de l'hospital esdevenien objectes de fascinació i de voyeurisme. Avui, a les portes de Troia, viatjarem a la segona meitat del segle XIX per explorar com la histèria va passar de ser una suposada malaltia a un fenomen social gairebé de masses. Benvinguts a l'espectacle de la histèria. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de la histèria, malaltia o espectacle, amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: I avui ens torna a acompanyar per cinquè cop la Tanit Castells Panyella, ja es doctorant en Història de la Ciència per la UAB. Benvinguda, Tanit, de nou.
2: Moltes gràcies, encantada de tornar.
0: I quants cops t'han dit, estàs histèrica, no et posis histèrica?
2: Per desgràcia, jo crec que totes les dones ho hem sentit bastantes vegades, no? Però bueno, jo crec que és un terme que cada cop també s'aplica més a nois i homes, no? Jo crec que algunes vegades ja es comença a sentir més, i de fet és un terme que també s'aplica a la societat, no? El tema de histèria col·lectiva, això també ho podem aplicar a homes, dones i tot tipus de persones. Però bueno, el més interessant és l'origen, no?, d'aquest terme, que és del que parlarem avui.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, doncs, tenit, Albert, d'una pel·lícula de Freud, aquesta música que escoltàvem, no?
1: Sí, és una pel·lícula de Freud de 1962 i, de fet, és una pel·lícula que anirem sentint diferents fragments, no? Això és com la música inicial i ja anirem veient durant el programa per què una pel·lícula de Freud està en aquest tema.
0: Molt bé, perfecte. Doncs si ja ho anirem escoltant, ja ens aniràs desgranant això de què va. Però ara ja fet aquesta introducció, tenit, explica'ns resumidament de què parlarem avui.
1: Parlarem, doncs farem un popurri avui. Parlarem de medicina, de psiquiatria, d'antropocentrisme, de capitalisme, de dones. Llavors, tots aquests punts, no, es barrejaran en una malaltia que és la histèria, no, que sobretot té un desenvolupament històric molt llarg, però que sobretot el punt culminant serà el segle XIX, que és on ens ubicarem en el programa d'avui.
2: Molt bé, i preparant el guió, i segurament ara pels oients haver-lo llegit, no? Histèria, malaltia o espectacle?

0: Per què li has posat aquest títol, Tanit?
1: Bueno, ja hem comentat, no? Alguna vegada tendit histèrica té aquesta malaltia, té un gran fenomen social darrere, i aquest fenomen social va venir acompanyat d'una escenografia, un espectacle, una imatge. Llavors sí, va ser una malaltia, però també va tenir un punt culminant de que va ser tota una representació, i el títol en part doncs ve de tota aquesta idea.
2: Molt bé, doncs abans d'entrar en profunditat en el tema concret d'avui, toca que ens situem. Tanit, com s'entenia la psiquiatria en el moment històric en el que ens mourem avui?
1: La psiquiatria és una disciplina molt recent. Ens ubiquem, doncs això, segle XIX, no? La psiquiatria com a ciència es consolida el 1830-1840, en funció del país. A Espanya anem una mica més tard, com sempre. Llavors, estem en un període, finals, mitjans, finals del segle XIX, on la psiquiatria ja s'ha especialitzat, no? Ja tenim el metge-psiquiatre i ja tenim una ciència que estudia les malalties per si soles. Ja no estem parlant d'un bloc general de bogeria, sinó que estem parlant de malalties concretes que són trastorns mentals. Llavors, a més, ens ubiquem també en tot un seguit de revolucions burgeses, revolucions socials, que consoliden tot un ideal d'inferioritat femenina, que això també tindrà molt a veure amb la malaltia de la histèria, consoliden un ideal de l'àngel de la llar, la dona perfecta per l'ideal de família burgesa, que no pot sortir a l'espai públic, s'ha de quedar a l'espai domèstic, i ha de seguir doncs, una reglamentació que evidentment fan els homes, sobre com ha de ser doncs, recatada, ha de ser modesta, ha de ser dòcil. No? Llavors tenim tot aquest doncs, enfortiment d'aquests ideals socials i que, a més, també tindrem tota una figura social molt important, que serà el metge, no? I com aquesta figura tindrà el poder, metges, homes, normalment, tindran el poder d'establir què és normal i què no és normal a nivell social, no? Què és sa, què està dins els paràmetres d'estar una persona sana mentalment parlant, no? Llavors,
2: molt poder, no, els metges?
1: Molt de poder tindran a nivell social, marcaran la dinàmica de com ha de funcionar.
0: Molt bé, es nota que no tenia internet, llavors, perquè ara ens fem els autodiagnòstics nosaltres.
2: Ara puges un informe a ChatGPT.
0: Ja t'ho diu.
2: I ja t'ho diu.
0: De fet, no sé si recordes, quan va venir en Quim Mutger a parlar-nos de les intel·ligències artificials, la primera intel·ligència artificial...
2: Un programa que, per cert, ha quedat ja absolutament desfassat.
0: Desfassat, exacte. De certes
2: coses...
0: Tot el
2: que va passar i no fa ni un any ja està desfassat.
0: Que fort, és que és molt fort. Doncs ens explicava que la primera intel·ligència artificial que utilitzava el llenguatge natural era, crec que era l'Elisa.
2: Sí.
0: O tenia un altre nom, sí, però que servia per diagnosticar-te malalties mentals o trastorns mentals, no? Et preguntava, et sents sol? I tu li deies, sí? No.
2: Correcte.
0: I segons el que tu li responessis, et feia com altres preguntes, no? Perquè ens feu una idea com evoluciona tot això. Molt bé, després d'aquest context del segle XIX, avui en Sergio estarà content, estem en un segle que a ell li encanta. Com casa la histèria en tot això, Tanit?
1: Doncs us he parlat, no, de l'àngel de la llar i us he parlat de la figura del metge, no, i aquest poder social que té. Doncs tot això s'unirà, no, trobarà un punt comú en la histèria. La histèria serà una malaltia que es construirà a partir de trets socials. És a dir, sí que tindrà una part patològica, no, tindrà una part de malaltia, hi haurà, pues, un, per exemple, com un atac d'epilèpsia, que en aquell moment l'epilèpsia encara no existia com a tal, però aquest atac patològic, aquest atac biològic, s'associarà a unes causes socials. És a dir, per exemple, que una dona no es casi serà la causa de que porti aquest atac d'epilèpsia.
2: És que... Molt bé. Ja, fet aquesta...
0: T'has imaginat l'escena, no?
2: Clar,
0: la dona anant al metge i el metge dient-li... Però tu, vostè està casada? I ell dient, no, doncs pues clar que té epilèpsia.
1: Què t'esperava?
2: Anem a definir això més apamat, el concepte més important d'avui, que és el de la histèria, Tanit.
1: Depèn en el segle on ens situem, tindrà una definició o una altra. Però el que sí que està clar és que actualment la histèria com a malaltia actualment no existeix. Hem dit que és un terme, no? és un concepte potser més emocional, però no l'entenem com una malaltia. Llavors, és un terme que anirà evolucionant des del seu origen al llarg de la història i, a més, una malaltia que serà com un calaix de sastre. Literalment, qualsevol símptoma que no sàpiguen d'on ve serà histèria. Tens la regla? Tens histèria. No tens la regla? També és histèria. Llavors, serà com aquesta mena d'imprecisió, però que sempre anirà vinculada a un control de la sexualitat femenina i a un control del comportament femení. I sobretot a la segona meitat del segle XIX, que és on ens situem, no tenim una ciència psiquiàtrica capitalista, endocèntrica, que a més s'aprofitarà d'aquesta imprecisió de la malaltia. Però és que penseu que barrejava símptomes de tot tipus, o sigui, paràlisis, convulsions, atacs nerviosos, dolor, marejos, ceguera, sordesa... S'hi acumula tot.
0: D'un-hi-do, no? I pel que sembla, bueno, si més no, jo em començo a sospitar, em començo a ensumar que és una cosa que dona bastant joc, no? I a bastantes interpretacions i a moltes utilitats pretensioses. Serà així?
1: Sí, sí, sí. O sigui, serà una malaltia extremadament manipulable i això, clar, si sumem que la personalitat del metge serà un home d'una èlit cultural... No? Llavors aquí doncs aquest home ja tindrà uns interessos, haver-hi un control de les dones, de que no surtin de casa, de que no vagin a parar àmbits que són masculins, i això farà que la histèria sigui un mecanisme, una eina, que serà una mena de bueno, que aplicarà un control directe sobre aquestes dones. I, de fet, jo crec que per entendre ben bé com s'arriba a aquest punt s'ha de parlar una mica de com ha estat construïda històricament aquesta malaltia.
2: Doncs t'agafo la paraula, ja hem definit histèria, ara anem a resseguir la seva història. Quins serien tenit els orígens de la histèria?
1: Doncs en el cas del món occidental, no, que és més o menys on sempre ens movem, com sempre, tota medicina ve de l'antiga Grècia, ve d'aquesta teoria humoral, no? El compendi mèdic més important de la història, que seria la medicina hipocràtica, defineix aquests quatre humors, no? La flema, la sang, la bilis groga i la bilis negra, que representa que, doncs, que composen el cos humà. Llavors, quan aquests es desequilibren, representa que és quan et poses malalt. A més, també s'hi afegiran temperaments amb el temps, no? Tindrem que les dones són fredes i humides i que els homes són càlids i secs.
0: I aquí tot el tema aquell, no? D'això també ens en vas parlar, quan vas venir, sí, a parlar de la melanconia i tot això. D'aquí tot el tema de les sagnies, no? Per equilibrar els humors.
1: Exacte.
0: Però els orígens sí que sabem que són a l'antiga Grècia, però el nom d'histèria d'on prové?
1: El nom d'histèria, de fet, ja prové del propi grec, no? Perquè tenim la paraula histero, que vol dir úter en si mateix, i és perquè, segons Hipòcrates, Plató, Aristòtil també va fotre cullerada per aquí al mig, doncs tenim una teoria que és la teoria de l'úter errant i que representa que, segons aquests metges i filòsofs, quan una dona no tenia prou relacions sexuals, evidentment, totes les obligades per l'home, l'úter s'assecava. I com que l'úter s'assecava, perdia pes i perdia volum, i això provocava que l'úter, literalment l'òrgan, es mogués per tot el cos, vaja, provocant malalties.
2: Això, escoltat ara, fa molt mal.
0: Sí. Molt, molt, molt.
2: És
0: com l'úter, és com el nou àlien.
1: Si fa, no fa. De fet, es parla d'un animal salvatge dins el cos de la dona.
0: Hòstia,
1: o sigui...
0: imagina't.
1: Però sí, sí, llavors sí que a l'antiga Roma es manté aquesta teoria i, de fet, Galè afegeix allò de, bueno, si no està embarassada, també l'úter es mou buscant el fruit masculí. Tot representa que l'estat natural de la dona és el reproductiu. I si no estàs en aquest estat, és que estàs malalta. Llavors la idea era una mica aquesta.
2: Saps allò quan les pel·lis dius, aquesta pel·li ha envellit bé, o aquesta pel·li ha envellit malament.
0: Exacte.
2: Aquesta idea directament...
0: No ha envellit, aquesta idea...
1: Però és que va durar molts mil·lennis, eh?
2: Molt bé,
0: bueno,
2: molt bé.
0: Exactament, fins on ens mourem avui, no?, més o menys.
1: Sí, sí, sí, si fa, no fa.
2: No avancem. Resseguim aquest camí. Com es desenvolupa, doncs, tenir aquesta idea de la histèria al llarg
1: doncs,
2: de la història?
1: A l'època medieval i renaixement seguim amb aquesta teoria de que l'úter segueix movent pel cos, segueix causant malalties, a més, és el que diem, no? Síndrome nou que afegeix... Doncs la malaltia va augmentant, es van afegint diagnòstics, es van afegint símptomes, i aquí la cosa doncs, es va fent més gran. Llavors passa a formar part d'aquest compendi enorme de bogeria, no? De, bueno, està boja, no sabem ben bé què li passa, és histèrica. A més, també, aquí ja entra també la part de religió, no? Amb possessions demoníaques, bruixeria, tot el que no era entès com una normalitat, passa a formar
2: que encara
1: part.
2: No havia entrat la religió.
1: No, sí. Encara no.
0: Imagina, és la cullerada que faltava.
1: Sí, sí.
2: Perdó. Endavant.
0: No.
1: Home, no, però és ja per afegir la salsa de possessions demoníaques, no? Està boja, bueno, part de l'úter és que, clar, el dimoni també intervé. Llavors ja, bueno, arribem al segle XVII, aquí sí que ja l'úter es deixa de moure, no? Amb el desenvolupament de les noves ciències, que ja en tenim com més pròxima a una ciència moderna, tenim el desenvolupament de l'anatomia, tenim les primeres disseccions, ja entenen que l'úter no es mou, ja entenen que l'úter està
0: quiet. Ja hem vist que no és una mena de guineu que va per aquí.
1: No, exacte. Però tot i així l'úter segueix sent la causa. O sigui, aquest cas no es mourà, però el que tenen clar és que és una malaltia que afecta el cervell. Llavors, com relacionen úter i cervell? El que fan és que l'úter deixa anar una mena de residus tòxics, humors, fums, gasos, substàncies que t'arriben al cervell, t'enverinen i fa que et tornis boja.
0: Sí, ara llavors... l'úter ja no és un animal, ara és Isengard. Tot fum i coses.
1: Si fa, no fa.
2: Molt bé,
0: doncs ja hem fet una mica del recorregut, no? Hem parlat de l'antiguitat clàssica, edat mitjana, renaixement, el segle de la ciència, no? I ara arribem al segle de les llums i al segle XIX i ens acostem al, bueno, al moment en què ens centrarem avui, però no sé si ens vols explicar una mica més com continua evolucionant aquest concepte.
1: El segle XVIII ja es consolida com una malaltia psiquiàtrica, no? Tenim Philippe Pinel, que d'aquest sí que us en vaig parlar en els primers programes que vaig venir, que és com el pare de la psiquiatria. Llavors ella parla d'una alienació mental, que seria com aquesta primera ciència psiquiàtrica abans de dir-se psiquiatria, i llavors aquest home, doncs, que es dedica a definir aquestes malalties, no? Com fan a la il·lustració, que fan diccionaris de tot.
0: Exacte.
1: Doncs el que fan és que l'associa directament, doncs, a una excitació extrema, convulsions, comportaments irracionals, i és una malaltia, a més, que sobretot pateixen les dones. No diu exclusivament que sigui femenina, però sí que diu que les dones són normalment que la pateixen sempre. Llavors, aquí sí que ja passem al segle XIX, ja passem a una ciència psiquiàtrica com l'entenem actualment, i llavors aquí, doncs, el que us he comentat abans, tot el que no saben què és, histèria, dolor, paràlisis, ganyotes, convulsions, mutisme, sordesa, sensibilitat cutània, o sigui, no poder moure una cama, no, qualsevol cosa ho consideraven d'origen mental i era causat per una histèria. A més, és que era una malaltia canviant. És el que hem comentat, que era extremadament manipulable pels metges del segle XIX. La podien aplicar al que volguessin.
2: Clar, i tota aquesta manipulació, fruit de tota aquesta societat que has esmentat, no? Patriarcal, capitalista, heteronormativa, etc. Vols comentar alguns exemples de tota aquesta manipulació que donaria per fer, sí, si volguéssim fins al final del programa, però algun exemple que tu destaquis?
1: Jo diria que potser l'exemple que ara més em semblaria com més xocant, no?, és tota aquesta patologització de les dones intel·lectuals. És a dir, que estem en un segle on les dones comencen a exigir el seu paper a les universitats i el que fan els homes, no? Per exemple, tenim un metge americà, Edmund Hammond Clark, que diu que els òrgans dominants, no, en els homes són els superiors, que seria el cervell i el cor, i en les dones són els reproductius. Llavors, què passa? Quan una dona fa servir massa el cervell, l'energia que hauria d'anar als òrgans reproductius se'n va al cervell. I això vol dir que l'úter s'asseca altra vegada i que, per tant, torna a provocar histèria.
2: Tornat enrere, ara, no?
1: Sí,
0: sí, sí. Sí,
1: sí, sí, però ara aplicat a no volem les dones a la universitat, anem a fer-ho servir com una arma.
2: Exacte.
0: És a dir, no, que no sé si vols una frase, un titular d'això, d'aquesta idea.
1: Sí, no? Pensar massa provoca histèria.
2: Exacte. I després també hi ha un altre exemple durant el segle XIX que serà definit com la gran malaltia del segle.
1: Sí, sí, sí, la histèria serà una malaltia que, diguem, semblarà contagiosa fins i tot. Encara que sigui un fenomen social, s'extendrà tant que hi haurà metges, que és això, que l'anomenaran la gran malaltia del segle, i de fet va ser un titular de l'opinió pública, i aquí és on tindrem el primer gran metge que tractarà aquesta malaltia, que serà Jean-Martin Charcot.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
4: ¿Cuánto tiempo te irías?
5: 6 meses, 1 año, no lo sé.
4: ¿A dónde irías?
5: Berlín. Tal vez Charcot.
4: ¿Charcot es una ciudad o un hombre?
5: Un hombre. Un genio.
2: Doncs seguim a les portes de Troia. Després d'aquests 15 minuts absolutament d'ensurt social per tot el que ens està explicant avui la Tanit, aterrem una miqueta, ja respirem, però seguim escoltant a més aquests àudios d'aquesta pel·lícula de Freud de l'any 62 que ens diu coses que són interessants, oi? Com aquesta que acabem d'escoltar.
0: Superinteressant. Sí,
1: en aquest cas tenim el propi Freud dient que Charcot és un geni. Llavors, la relació entre... Veiem com que Freud ja té una relació amb Charcot i com Freud, de fet, després ho explicarem una mica més i en parlarem una mica més, va anar a les classes que va donar aquest metge. Llavors, clar, tenim la gran figura que és Freud, que és una gran figura internacional, mundial, que parla d'aquest metge que va tractar la histèria com un geni.
2: No, molt bé, doncs aviam aquest Jean-Martin Charcot, aquest primer gran metge, personatge clau pel programa d'avui. Qui és?
1: Doncs és un metge francès, tot el que és psiquiàtric fins al segle XX passa a França, que neix el 1825 i mor el 1863, i llavors històricament és conegut com el pare de la neurologia. No és que la idea de sistema nerviós no existís, ja existia, però ell va ser, diguem-ne, que ho va consolidar i ho va començar a ensenyar a les aules. Llavors, tot i que es va centrar en l'estudi de diverses malalties mentals, principalment la seva vida la va dedicar a la histèria. Això sí que ha quedat molt patent en totes les seves obres i totes les seves investigacions. Llavors, cal remarcar que va ser una figura molt controvertida, fins i tot tant a nivell científic com a nivell social. De fet, se li va posar el nom, no, entre la seva pròpia xarxa d'alumnes, del Napoleó de les neurosis. Napoleó és un personatge molt recent en aquell període. Llavors, clar, ja tenim doncs, una figura amb un nom que ja s'imposa i que ja deixa clar que serà molt important i serà descrit per escriptors, per tots els seus deixebles i, sobretot, seran importants les seves lliçons.
0: Molt bé, i no sé si vols destacar, aprofitant que estem parlant una mica d'ell, no?, de les seves lliçons, d'aquest títol que es va guanyar, no?, el Napoleó de les, de les neurosis, si vols parlar una miqueta més de la seva vida professional.
1: Sí, de fet, serà un personatge extremadament carismàtic, no? Ja no només a nivell científic, evidentment tindrà un paper científic, però el seu paper social serà el que donarà pes i el que li donarà fama tant a ell com a la malaltia de la histèria. Tenim que es mou entre tot el món de les élits europees, no? I aniran, o sigui, tindrà una clientela privada que anirà a parlar amb ell d'aristòcrates, banquers, polítics, escriptors. La crem de la crem de l'època haurà d'anar a veure Charcot. Llavors, el més important, i serà com quan entrarà en contacte amb aquesta malaltia, no, de la que parlem avui, serà a partir de 1862 a l'Hospital de la Salpêtrière de París. És un hospital que, de fet, encara existeix, però que els seus orígens, de fet, no sé si és d'origen medieval, diria jo, però per allà va la cosa, que era un asil de dones boges. I, de fet, era un hospital que, ja us ho dic, actualment encara existeix. Ja no és manicomi, però que durant molts segles va ser un manicomi femení a París. I llavors, doncs, Charcot entrarà a treballar allà el 1862 i entrarà, a més, a la secció de dones incurables, que és on es concentraven totes les dones histèriques, no? I, de fet, el propi Charcot ho defineix, no?, com l'asil de les misèries humanes.
0: Hòstia.
1: Llavors, a partir d'allà i a partir d'aquest contacte amb la histèria, Charcot desenvoluparà una teoria pròpia sobre la malaltia.
2: Jo estic flipant, o sigui, per tant, aviam, aquest senyor, si li fica una mica de seny a tot això, al pavelló de les dones incurables, l'asil de les misèries humanes, què va aprendre Charcot?
1: Bé, Charcot, bueno, va aplicar doncs, aquest mètode científic que s'havia posat tant de moda al segle XIX, no?, i amb la ciència més contemporània. I Charcot el que fa és que no troba una lesió orgànica. Estem en un període on tota malaltia ha de tenir una lesió orgànica, una lesió que es pugui veure en el cos. I el que troba, què passa? Que les dones histèriques pues, no tenen una lesió, no els hi veu el cervell d'un altre color. Llavors comença a pensar de que no es tracta d'una lesió orgànica, sinó que és una neurosis funcional del sistema nerviós. És a dir, és que el sistema nerviós està bé, tampoc té cap lesió, però no funciona bé. Llavors, a partir d'aquí, començarà tot un procés doncs, d'observació, descripció, distinció de les fases, sempre buscant la causa. El que tindrà com a punt important és que serà no serà ben bé el primer, però sí que serà el més important en dir que ja no és de causa uterina.
0: Hombre! Molt bé. 1.800 anys d'història. Molt bé. Més de 1.800 anys d'història.
1: El que sí que, clar, això serà molt important perquè ara els homes que no tenen úter ja podran patir histèria. Serà com un dret més adquirit del període.
0: Ja era hora, home, que els homes... Aquí sempre hem desigualtat, no? Que els homes no puguem tenir histèria.
1: Igualtat de drets.
0: Exacte. Per tant, veiem com Charcot es bolca moltíssim, no?, en el tema de la histèria. No sé si ens vols explicar... Bueno, òbviament no, t'obliguem a que ens expliquis, sisplau, alguna cosa més sobre això.
1: Charcot el que va fer amb tot aquest sistema d'observació és que va diferenciar diverses fases. I a part de diferenciar aquestes fases, va trobar, entre moltes cometes, ara veurem per què, la manera de detectar quan començava un atac histèric. El problema va ser que, tot i que ell ho va intentar, la definició de com es detectaven aquests atacs era una mica contradictòria, no? Perquè tenim, per exemple, que un atac histèric pot començar quan veus que la dona pateix vòmits, està taciturna, melancòlica, o a la vegada també pot estar al contrari. No? Excitació extrema, episodis de dolor histèric, xiulets a les orelles, sensació de molt mal de cap... Llavors, jo crec que és com que l'adapta molt bé el seu discurs, no?, i té clar de que la causa no és uterina, però que els símptomes encara no estan del tot clars.
2: Molt bé, i has explicat que va diferenciar les diferents fases de la malaltia. Anem una per una, aviam quines són aquestes fases que va descriure Charcot.
1: Doncs comença per una fase, diguem que tu quan et comença a donar l'atac histèric, no? Tenim una fase tònica, que els hi va posant aquests noms, i aquests noms són els que dona el propi Charcot, i aquesta fase tònica comença amb un atac d'epilèpsia. L'epilèpsia en aquell moment encara no existeix, però seria com el més semblant. Llavors, el que sí que destaca és que aquí comencen a les extremitats a fer moviments circulars, es perd la consciència, es tornen pàl·lids, hi ha una inflamació del coll i, sobretot, tenen convulsions. A més, és com que fan ganyotes, la cara es desencaixa... La idea és que ja es comença com a fer un estat d'agitació bastant important. La següent fase és la fase clònica, I aquí és quan ja passem com a una exageració de la primera fase, no? És una contorsió de tot el cos, que normalment acaba, com sabeu, el pipon?
0: Sí.
1: Pues si fa no fa, fent aquesta figura sobre el llit, no? Que només s'aguanta pels peus i pel cap, la pacient. Llavors, aquest atac, no? Aquesta fase clònica, que seria com la més forta, la defineix com un atac de ràbia contra si mateixos. No? De fet, es parla de crits salvatges, udols ferotges, intenta mossegar, intenta l'engolpejar, diguem que, pues, que ja va relacionat amb un atac més violent. Llavors, d'aquí, passem a una fase passional. Aquesta fase, Charcot diu que no sempre sorgeix o no sempre la pateixen. Els homes, per exemple, no la pateixen. Llavors, aquesta fase passional, doncs són postures passionals, d'emoció extrema, normalment relacionades amb un erotisme i una sensualitat que, evidentment, no té sentit que els homes la pateixin, perquè no hi ha una sexualització del
0: home, masculin,
1: de la ciutat. Exacte. Sí, sí. Llavors, aquí sí que comença a continuar parlant, no, de contraccions molt doloroses del propi cos, i això ja porta a l'última fase, que és com el deliri final, que és quan el cos ja està cansat, ja s'adormen, somnolència, cansament, etc.
0: Molt bé, tenim el Charcot, que ens ha definit quatre fases, que potser els símptomes sí que ell no els tenia gaire clars, però les quatre fases les tenia claríssimes. No? I a més, si nosaltres, si ens diuen que això és un exercici d'educació física, vull dir, té sentit, no? A la primera fase és de fer això, a la segona això, sí, a la tercera això, i a la quarta això, no? I a més, l'última és el deliri final, no? És la somnolència, és el cansament, és la relaxació del cos. Vull dir que si jo visqués el segle XIX, jo m'ho creuria. Vull dir, a mi enquadra tot això. Però bueno, ara ja tenim aquestes quatre fases, i ara ens toca una de les preguntes d'estrella, que és a què atribuirà ell les causes? Ja hem vist que a Luther no, no? Què pensarà ell?
1: Luther no, però això no vol dir que es desvinculi d'una sexualitat femenina. Mm. Això ha de quedar ja clar des del primer moment. El que sí que Charcot...
2: Ah, sí.
1: Sí, no? Ja ho teníem, doncs no.
2: Ho teníem, no.
1: Jo crec que la malaltia, fins que desapareix, segueix vinculada a la sexualitat femenina. Charcot el que tindrà, no, i és que amb ell es consolidarà la idea de trauma. Abans que ell, la idea de trauma no existeix. Hi ha un espant, una por, però el trauma no. El trauma, com l'entenem actualment, el consolida Charcot. Llavors, la idea és que aquest trauma, juntament, doncs, amb l'herència, amb intoxicacions, accidents, esgotaments, tabac, alcoholisme, portaran aquesta histèria. Llavors, la idea de trauma anirà molt vinculada també a com han tingut aquesta vida els, doncs, les persones que ho pateixin, en el cas de les dones, sexualitat.
0: Molt bé, i per tant, una miqueta el que dèiem abans, que ens ha sorprès, que a partir d'ara no, ja no serà una cosa exclusivament femenina.
1: Sí, sí, sí. En el cas dels homes, la relació serà directament amb els vicis. Parlarem de, sobretot, alcoholisme i tabaquisme, no? Que en les classes obreres del segle XIX eren dos vicis, doncs parlem de vicis. Però serà com el més extès, i de fet aquí és on entra la teoria de la degeneració. Vosaltres ja teniu un programa, de fet, molt interessant, que parleu de Lombroso. En aquest cas, la degeneració, jo us parlaré de Morel, que és el Benedict August Morel. El 1857 publica la seva obra, que és la teoria de la degeneració humana, i és anterior a Lombroso. De fet, Lombroso es basarà en ell. I Morel diu que, pues, que tota la, des del pecat original d'Adán i Eva, tota la raça humana va directa a la seva extinció. I tot serà, pues, que cada generació tindrà més malalties, cada generació tindrà més vicis.
0: I que, de fet, que és una cosa que és terriblement classista, això, perquè aquesta idea de la degeneració que apareix a la segona meitat del segle XIX és quan el proletariat està en les seves pitjors condicions laborals, és el que hi ha la tenit de l'alcoholisme, el tabaquisme, quan els homes surten de les fàbriques i tenen temps lliure, van al bar. Vull dir, en un moment en què l'organització obrera encara és molt incipient, I tot això queda molt reflectit a la literatura i a tot arreu. Vull dir, de totes aquestes teories degeneracionistes, vull dir, Lovecraft, Alan Poe, tota aquesta gent en veu moltíssim. I normalment els dolents d'aquests contes són persones degenerades, són persones pobres, són persones que treballen no sé quantes hores a la fàbrica, són persones alcohòliques que físicament estan degenerades. Vull dir que és tot un cúmul d'un relat de les classes altes, intel·lectuals, no, en aquest cas, que, bueno, que afecta la societat, afecta la literatura, afecta la cultura popular, i Charcot es mou per aquí.
1: Sí, sí, de fet és això, no? El degeneracionisme serà un punt més per definir, doncs, que els homes també tenen histèria, no? Serà com un afegit per dir, no, mira, també són histèrics, perquè són degenerats.
2: Molt bé, i abans has parlat que el Charcot, això tot ho va fer a un hospital de París. Mm. Però què sabem més de com ho va estudiar tot això?
1: Doncs l'Hospital de la Salpêtrière, quan entra Charcot, està bastant decrèpit, no? O sigui, cau bastant a trossos, no hi ha finançament. Llavors Charcot el que farà és que el transformarà, l'innovarà. Serà com la principal acadèmia d'ensenyament també de malalties psiquiàtriques en aquest cas, i és que serà, formarà la seva pròpia seu d'ensenyança mèdica, no? Fundarà l'escola de la Salpêtrière, de fet, i crearà, doncs, laboratoris de fotografia, i portarà els últims elements tècnics necessaris per estudiar medicina, remodelaran l'hospital, serà un, bueno, es tornarà una gran maquinària d'investigació, aquest hospital. I aquí serà on Charcot, a més, donarà les seves classes, que són les famoses lliçons de Charcot.
0: I llavors l'hospital es converteix, no, en més que un hospital.
1: I tant, i tant, i tant. De fet, serà un centre de connexió entre tots els intel·lectuals de l'època, no, i fins i tot l'opinió pública, la premsa, es farà ressò de tota aquesta fama d'aquest hospital. I és que ja us ho dic, bueno, el que us he comentat abans de tota aquella clientela famosa que tenia, tots aniran a parar a aquest hospital. Seran, és que serà la crem de la crem, i l'opinió pública, pues, cada setmana publicarà que es fa nou a la Salpêtrière.
2: Molt bé. I com ensenyava les seves lliçons en Charcot, a les quals assistia, entre altres, Freud, com hem dit, no?
1: Sí.
2: Com ho feia? Com ho representava? Era molt clàssic, poc clàssic? Era innovador?
1: Charcot,
2: què diríem ara?
1: Sí.
2: Era competencial?
1: Noves pedagogies.
2: Era vivencial?
0: Avui ens podem queixar.
1: Charcot fa construir un anfiteatre en el propi hospital per poder donar aquestes classes.
2: Això al departament li encantaria.
0: Fuà, és que...
2: No sé en quins diners construir... El departament no ho pagaria, però li encantaria.
0: No, però amb uns fons de Next Generation de la Unió Europea, Sergio, segur que et posen un anfiteatre i el que vulguis.
2: Sí, després de gastar-te'ls en pantalles queda alguna cosa.
0: Clar, exacte. Sempre i quan les grades tinguin rodes per després reconvertir-ho en un espai diàfan, saps?
1: Home, si hi ha d'anar a l'elit cultural, ha de ser còmode.
0: Home, per favor. Això, perdona, Tanit, com ensenyaves? Dic que va construir un anfiteatre, no?
1: Exacte. Llavors el que feia Charcot és que feia portar una de les seves pacients, una dona histèrica, i llavors l'hipnotitzava. El feia servir la hipnosi i li provocava tot de símptomes. Llavors eren els símptomes que ell volia provocar. Llavors aquestes classes ja comencen a estar pensades més com una obra de teatre que no com una lliçó científica.
2: Ara molta gent, clar, el títol del programa...
1: D'aquí és on ve tota aquesta espectacularitat de la histèria.
2: Molt bé, molt bé. Doncs això, justament, no? Ara entenem aquest espectacle, és que realment
1: sí, sí,
2: ho converteix en un espectacle.
1: Totalment. A més, Charcot ja, doncs, ja li interessava provocar certs moviments exagerats, certes contorsions, certs crits, no? Buscaven completament cridar l'atenció del públic. Fins i tot arribava un moment en què Charcot feia com del propi presentador, no? Doncs això us sorprendrà. No, literalment era així, era com un circ. No, i de fet estem en un període on l'elit sempre busca allò més grotesc,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí,
1: estem
0: sí,
1: també, Frankenstein no fa pas gaires anys que s'ha publicat, Edgar Allan Poe circula per aquí, llavors és com tota aquesta elit va buscar, no, aquests gabinets de curiositats patològiques, i que farà que la Salpêtrière sigui un museu més de la patologia i d'allò de les degeneracions humanes, i mai també dit.
0: I hi ha algun quadre, Tanit, que... Perquè, clar, això ens ho podem imaginar perquè tots hem vist moltes pel·lícules i tenim l'amfiteatre acadèmic al cap. De fet, a Barcelona se'n pot visitar algun, també al costat de l'antic Hospital de la Santa Creu.
1: Sí,
0: no?
1: De fet, és un amfiteatre de l'època moderna, és un amfiteatre de les primeres classes d'anatomia, i jo encara no he tingut... No hi he pogut anar, però tothom diu que és preciós, la veritat.
0: És una passada. Jo vaig anar-hi en el meu fracassat any d'arquitecte.
2: Ah.
0: M'hi van portar i és...
2: Ja ho saben, això, els oients?
0: No ho sé si ho saben. Crec que en Sergi... L'Albert algun cop ha fet alguna broma al respecte.
2: Que el nostre estimat Albert Abril...
0: Va fer un any d'arquitectura.
2: Va fer un any d'arquitectura.
0: I aquí està. En fi, tenim algun quadre per il·lustrar...
1: Tenim un quadre que, de fet, es diu La lliçó de Charcot. L'únic que és un quadre que porta trampa. Perquè és un quadre on, evidentment, ja els interessa donar una visió científica i els interessa que els homes que surten siguin homes eminents i que semblin científics. Evidentment, tu qui no posaràs el rei d'Espanya aquí al mig? Perquè llavors ja no és una lliçó, no? Llavors, clar, és un quadre que ja busca una propaganda d'aquest és un mestre que dona classes als seus deixebles i tots són científics, i tots homes.
0: I de fet, vull dir, ja ho penjarem a xarxes socials perquè la gent pugui veure el quadre, però la gent observarà que no hi ha ben bé un amfiteatre. Vull dir, són taules, no sembla una classe seriosa, sembla una classe en que no és un espectacle. Hi ha gent prenent apunts, hi ha gent observant,
1: sí, sí,
0: no? Vull dir que és exactament el contrari del que ens està explicant ara mateix la
1: Tanit. Totalment.
6: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
7: No tenía gérmenes. La histeria viola el principio médico de que los síntomas físicos deben tener un origen orgánico y el principio psicológico de que la mente no es capaz de pensar en varias ideas a la vez. Pero los hechos no dejan de existir solo porque contradigan nuestras amadas teorías.
2: Recte final, segona part ja del programa de les Portes de Troia d'avui, amb la Tanit Castells, amb l'Albert Abril, comentant aquest tema. Ens està deixant bocabadats del que estem aprenent avui. I hem escoltat ara un nou fragment de la pel·lícula de l'any 62 de Freud, amb aquest diàleg que ens ha donat moltes coses.
1: De fet, perquè tinc curiositat pel tema, veiem com aquest quadre del que acabem de parlar es representa exactament igual a la pel·lícula. O sigui, amb la cara de Freud per allà al mig, evidentment, si és una pel·lícula de Freud, es surt Freud, però es representa, és que de veritat que sembla el quadre fet en blanc i negre en moviment a la pel·lícula mateix. Aquí tenim un diàleg, no?, que ha sonat fins ara, que és Charcot dient que la histèria no és orgànica, sinó que és psíquica. Històricament, potser no acaba de quadrar ben bé amb la terminologia que tenim a l'època, però jo crec que està bastant ben representada, que era, està representada la imatge que volia donar Charcot. Com eren realment les lliçons per als diaris que ens han arribat dels alumnes, era, com us he dit, era més una obra de teatre. Però la pel·lícula està molt bé per mostrar la imatge científica que es volia donar.
0: Molt bé, i ens hem quedat una miqueta explicant aquestes lliçons de Charcot, comentant aquest quadre que, repetim, recomanem als oients que se'l posin a davant perquè realment és il·lustratiu. També un quadre molt, molt típic, no?, d'aquesta època. Però no sé si vols destacar alguna cosa més d'aquestes lliçons tan famoses i tan públiques que la crem de la societat de finals del XIX hi volia assistir.
1: Sí, de fet, de les eines que fa servir Charcot en aquestes lliçons, la més important serà la hipnosis. No? Estem en un moment històric on la hipnosis ja no és tant una ciència i encara xoca una mica que hi hagi un metge, no, científic, que la faci servir. Tot i així, Charcot entendrà la hipnosis com una eina per provocar aquests atacs. Serà una eina més de tot el seu procediment científic. Llavors, ell considerava que només les persones amb debilitat intel·lectual o degenerades eren susceptibles a la hipnosi. És a dir, només pel simple fet d'estar hipnotitzat o de poder hipnotitzar-te, ja algú bé no tenies. Alguna debilitat mental, alguna coseta no et funcionava. Llavors, aquesta eina, no, aquesta hipnosi, li permetia provocar només les fases que us he explicat. Doncs imagineu-vos que ara jo us hipnotitzo i només us provoco una d'aquelles fases. Llavors jo com a metge puc estudiar aquella fase en concret. No? Llavors era aquest punt d'eina científica que trobem. Això sí, durant les seves classes, doncs Charcot ho feia servir per, en teoria, hipnotitzar les dones i provocar-los doncs, la fase més espectacular perquè tot el públic es sorprengués.
2: Vale, i si aquesta hipnosi no feia esclatar absolutament cap fase, ni res de res, de res de res,
0: doncs Charcot tancava la paradeta i ja està.
1: Següent dia. Sí, vols dir, amb el rei d'Espanya davant, t'arriscaràs a que la dona no s'hipnotitzi aquell dia?
0: No.
1: Llavors, clar, aquí és on entra la part d'espectacularitat, la part de teatre, no? De realment no te la jugues, depèn de quin públic tens, no te la jugues a que aquell dia la dona pues, estigui més desperta del que hauria d'estar. I llavors és com entra aquí on es posa en dubte totes aquestes lliçons científiques, no? Fins a quin punt funcionava la hipnosi o fins a quin punt era una actriu. I el mateix passa, de fet, amb la fotografia, no? La fotografia és una cosa extremadament recent en el període. I per la Charcot, no? la fotografia aquesta de Charcot, per ell també era un procés experimental. No? Per Charcot la fotografia era una eina, igual que l'hipnosi, una eina científica, que era per retratar el cos del malalt. I sobretot formava part de l'experimentació. En aquest període els laboratoris també doncs, guanyen molta fama i aquí l'experimentació té un punt molt important. Llavors, per ell, la fotografia és completament objectiva, són documents imparcials, empírics i absoluts.
0: Molt bé, però a veure, tot això és una miqueta sospitós, també, eh? Vull dir, una fotografia sí que és empírica i captura un moment, però, com tu has dit, és una cosa molt recent en aquell moment. No és com ara, no?, que en menys d'un segon podem fer desenes i desenes de fotografies del mateix. I, clar, jo suposo que el fet de que per fer una bona fotografia havia de tenir no sé quants segons d'exposició, etc. Tot això devia ser un problema per recollir evidències tan empíriques i tan objectives, no?, per fer estudis científics.
1: Sí, no, de fet, és que es podia arribar a tardar un minut a fer una fotografia. I llavors, el procés de revelat que eren 15 minuts més i tu no podies fer dues fotos seguides. Llavors, clar, aquí és on poses en dubte totes aquestes imatges, no?, de dir, si realment són fotografies d'un atac histèric, un atac histèric tu no li pots dir a la noia, mira, espera't, quieta un moment que et faig la foto i continues. No, és que no ho pots fer, això. Llavors, realment, el que va fer Charcot va ser crear un estudi fotogràfic dins del propi hospital. No, ja no només hi havia un laboratori de revelat, sinó que hi havia un estudi fotogràfic que representava una de les sales de l'hospital i, a més, allà feia que les seves actrius, perquè ja no només estem parlant de malaltes, sinó també d'actrius, doncs representessin el moment de l'atac histèric que a ells els interessava.
2: I s'ha, perdona, s'han conservat algunes imatges, sí, algunes fotografies?
1: Sí, sí, no, de fet en tenim moltíssimes. La gran majoria, jo crec que, no sé si és el repositori més gran de fotografies, però sí que en tenen moltes. A la Universitat de Yale té una pàgina web, de fet, on les fotografies són públiques, que es poden veure, i allà tens, doncs, per exemple, un atac histeriopilèptic, allà representat, no? Com una dona, doncs, aixeca els braços. Un altre, per exemple, el pipon que us he dit abans. Això també està fotografiat, no? Aquest arc que fa el propi cos. Llavors també tenim, per exemple, tenim una de les més famoses, que és Blanche Whitman, que després us parlaré d'aquesta dona, en un atac de catalèpsia, que està aixecant els braços, també. També una de les més famoses, no? I aquí també és on entra tota aquesta part de què era fictici, què era real. Tenim una fotografia que és la contractura histeriopilèptica, que aquí surt Agustín, que és una altra de les dones més famoses, on us juro que sembla una model. O sigui, podria ser perfectament la portada d'una revista actual perquè està directament mirant a la càmera en una posició sensual i, a més, la noia està guapíssima. O sigui, que si així està tenint un atac... Llavors, aquí és on es veu tota aquesta part també de publicitat.
0: I ara, tenint, si em permets, saltar-me una mica del guió. No sé si aquestes dones, més que objecte d'estudi científic, suposaven alguna altra cosa.
1: Bueno, van tenir una part d'erotisme social molt important, no? O sigui, estem parlant de que se'ls feia aquestes fotografies, estem parlant de que eren exposades en aquestes classes, no? A més, normalment, pues, sí que s'arrencaven la roba, es treien parts de la roba. Clar, estem parlant d'un període on les dones anaven tapades, pues, del coll fins als turmells. Llavors, només ensenyar, pues, una mica la part del pit ja era pràcticament erotisme. I sí, aquestes dones van tenir tota aquesta connotació. I, de fet, és això, és que van ser les actrius del segle.
2: I qui eren?
1: Aquestes dones van ser conegudes com les estrelles de la Salpêtrière. De fet, es va crear un grup d'èlit, no? Que eren les que sempre sortien, doncs, a les representacions, sempre sortien a les fotografies. Els noms, les més famoses, són Justine Echeverri, Agustín Iglesias, que ella és la que surt a la fotografia que us he dit que sembla una model, Blanche Whitman, la qual aquesta dona va ser fins i tot anomenada la reina de les histèriques, no? Tenia la corona. I després també l'altra més famosa va ser Genevieve Basile Legrand. I, de fet, elles, és que ja us ho dic, els seus testimonis es van arribar a vendre com a relats eròtics a la societat. No? Les seves fotos eren quasi souvenirs de les classes de Charcot.
0: Que fort. No sé si tenim temps d'aprofundir una miqueta més en aquests noms propis. Abans ens has avançat que ens podries parlar una miqueta més d'elles.
1: Sí, sí, sí. Blanche Whitman va ser la més famosa, tot i així de qui s'han conservat més relats, és d'Agustín Iglesias. I, de fet, és una nena, perquè realment era una nena, que va entrar a l'hospital el 1875 amb 15 anys. No, i, de fet, era una noia que ja venia, doncs, precedida de tot un seguit de fets traumàtics, va patir una agressió sexual de petita, ja la venia ingressada d'un hospital infantil. Llavors, molts metges, de fet, abans de Charcot va passar per altres metges que també la van diagnosticar.
2: Tenim alguna descripció d'aquesta dona que acabes d'explicar?
1: Sí, sí, sí. De fet, amb el seu diagnòstic d'histèria, no?, ve donat per una frase d'un metge, i és que literalment està en la seva història clínica, que diu: és activa, intel·ligent, afectuosa, impressionable però capritxosa, que sempre vol atreure l'atenció, és coqueta i presumida. O sigui, només amb això, que realment no dona peu a cap malaltia actualment, se li diagnostica histèria. Llavors, aquesta dona el que serà la model més estimada per Charcot per les fotografies.
2: O sigui, per activa, intel·ligent, afectuosa, impressionable, capritxosa i que sempre vol atreure l'atenció, coqueta i presumida, histèrica.
1: Sí, clar, no entra dins el que seria el comportament adequat per una dona al segle XIX, no entra dins aquest programa d'Àngel de la Llar. Llavors, clar, si és una dona que trenca els estereotips socials, hem de fer servir alguna manera de parar-la.
0: Bruixeria, no?, a la moderna.
1: Doncs histèriques.
0: Histèria al segle XIX. Món contemporani.
2: Abans de marxar ens preguntarem actualment quin és el...
0: Mira, potser si tenim temps, potser li tirarem la patata calenta a la convidada.
2: Ja tenim avançat.
0: Ostres. Ja tens temps per anar-hi pensant. Fa estona que ens... Bueno, almenys jo, i segur que en Sergio i molts oients ens ho estem preguntant, perquè ho hem anat avançant, no?, que estem en un moment en què la histèria no és exclusivament femenina com ho havia estat segles abans, i la pregunta és obligada, i és si s'han registrat mai casos d'homes que van patir histèria.
1: a nivell històric són molt puntuals. Algun hi ha, no? Però també us dic que normalment ho patien homes afeminats, no? Ja es deixava anar aquesta d'això de dir, bueno, és que no són homes del tot. No? Ja t'ho deixaven anar. Llavors, la histèria es patia, però evidentment, si no hi havia úteres, de buscar una altra causa. Llavors, el que deien normalment és que hi havia algun vapor tòxic que es movia pel cos i causava la malaltia, o fins i tot algun menjar, algun aliment en mal estat que havia fermentat a l'estómac, havia portat aquests gasos i havia afectat el cervell, i havia embogit d'això. De fet, hi ha un metge que potser és el que s'acosta més a definir una mena de malaltia, no, que és Thomas Sydenham, que es mou entre el 1624 i el 1689, sí. I, de fet, ell parla d'hipocondria. No? La hipocondria actualment tampoc l'entenem ben bé com una malaltia, però en aquell moment sí que ho era, i és el que aquest metge entén com a paral·lela a la histèria femenina, però no acaba de quallar la idea, la veritat.
2: I treballa Charcot algun cas d'histèria masculina?
1: Sí, de fet, sí. De fet, Charcot registrarà quasi 60 casos, però no serà en el propi hospital, sinó serà a través de consultes externes, perquè, com us he dit, la salpetria és només femenina. I per Charcot el més important en aquests casos serà l'herència, ¿vale? O sigui, normalment estem parlant de degeneracionisme, no estem parlant com l'herència fa que cada cop les generacions següents estiguin pitjor. Llavors parlarà, sobretot en els seus casos, d'avis i pares alcohòlics i àvies i mares amb problemes nerviosos o histèriques. Normalment els casos masculins van precedit d'alguna dona a la família histèrica.
0: Molt bé, i ja per anar a tancar una miqueta amb aquest recorregut històric de la histèria, si comparéssim la histèria dels homes amb la histèria de les dones, ja ens ho has avançat una miqueta, eh? Les causes podien ser diferents, els comportaments diferents, però si haguéssim de fer una llista de les diferències, quines ens diries?
1: De fet, mira, jo he tingut la sort, no, de poder consultar dues històries clíniques, una masculina i una femenina, que en aquest cas la femenina he pogut llegir la de la Blanche Whitman. Llavors, el que sí que ens trobarem és que hi ha una descripció física de l'home, però no mental. En canvi, amb les dones sí que trobarem una descripció mental. El físic no importarà tant, si no és que és un físic molt sexualitzat, però en aquest cas el de Blanche no ho és, però sí que ens trobarem, doncs, que ja definirà que de petita ja no era gaire llesta. En canvi, amb l'home això no sortirà. No? Ja trobem aquesta diferència en la descripció. A més, amb les dones es tindrà molt en compte la descripció o com ha viscut la seva vida sexual, si ha tingut una vida sexual activa o no, si ha estat casada o no, cosa que amb l'home ni es menciona. Amb l'home, en canvi, el que sí que es buscarà és què van patir les seves mares, què van patir les seves àvies, i, de fet, amb el cas de histèria masculina que jo he llegit, es parla fins i tot de les filles, no? L'home no diu nom de la histèria masculina, però no diu el cas que jo he llegit, per tant, no us puc dir nom, però sí que aquest home ha tingut 9 fills. Vale? Ha tingut uns quants nois, els quals tots estan bé de salut, i llavors ha tingut 3 noies, totes tenen debilitat mental, i una és histèrica. Llavors, clar, si ha tingut dones histèriques, ell també ha de ser histèric, no? I, a més, l'àvia o la mare també era histèrica. Doncs ja són com molts punts que, a més, això s'hi afegeixen, doncs, els vicis. Perquè crec que l'home era tuneler. Llavors, clar, classe baixa, ja s'hi afegeixen aquests vicis. Però, clar, aquests vicis, per exemple, no apareixen en els casos femenins. No? Llavors, a més, el que s'afegeixen és que les causes, normalment, en el tema femení, en el cas femení, va vinculat a una sexualitat, a més directament a una sexualitat, a una agressió sexual, a com... Hi ha, per exemple, crec que és la Blanche també, aquesta història clínica que us comento, que diu que ha tingut un amant. I tu, vale, felicitats, i què?
0: Una coneguda causa...
1: Oi que sí? En canvi, amb l'home es parla de que ha tingut un accident i que això li ha provocat un trauma que no pot dormir les nits i això és el que fa que es posi malalt.
0: Que fort, o sigui, és la misogínia... Bueno, no sé, és com una altra barrera, no? Com el que deia en Sergio al començament, no? Com el metge té un poder social brutal, sí, a l'hora de poder diagnosticar aquestes coses i com a través de la medicina, no, es construeix el biaix de gènere. Bueno, és una passada. Mm. Ens acostem al final i no podíem marxar d'aquí sense fer una pregunta, que és: per què aquesta malaltia, per què la histèria ja no existeix?
1: Suposo que també és perquè ja no té utilitat. No, és a dir, ja no interessa, hi ha altres eines de control femení que potser no les veiem o no són tan brutals, no? Aquesta és com molt brutal, llavors a mesura que les dones també vam anar guanyant drets i vam dir, bueno, fins aquí, no, la cosa. A més, les malalties no deixen de tenir una part de construcció social, no deixen de tenir una part de com nosaltres entenem aquesta malaltia segons el context on hem nascut i com ens hem criat. Llavors, clar, en el moment en què la societat ha evolucionat, aquesta malaltia deixa de tenir utilitat, llavors ja no té tant interès mèdic. I a partir d'aquí, pues, és possible que evolucionés cap a altres malalties. I, de fet, l'epilèpsia va ser necessària per després poder definir què era l'epilèpsia. No, la histèria va ser com la base per dir, vale, està tenint atacs. Bueno, doncs aquests atacs després veurem que sí que és una malaltia real, no? I en canvi la histèria doncs, va perdent el factor social.
2: I abans de llançar-te la patata calenta, que abans t'hem avançat, val? Per preparar-te, tu estàs estudiant el doctorat, de fet, continues, ja,
1: sí?
2: Ja vas com fent-nos bocinets de la teva recerca aquí al Portes de Troia, de qual cosa doncs, n'estem profundament agraïts perquè estem aprenent moltíssim nosaltres i els milers de persones que ens escolten, però quan això ho expliques a classe, als alumnes... A la universitat, sí. No sé si a l'institut encara... O...
1: No, l'institut de moment és un tema on no he entrat, però a la universitat sí. A primer de carrera, sobretot, que és com un tema més introductori.
2: Quina és la reacció de la clientela?
1: Tens... bueno, si fa no fa amb el que pagues, sí, crec que es pot parlar de clients.
0: També.
1: La veritat és que són bastant curioses, no? Les noies, sobretot, s'indignen. Jo crec que, sobretot, l'alumnat femení és com el que es queda més flipant, en plan, m'ho estàs dient en sèrio. Els nois, també. Déu-n'hi-do, de fet, és molt curiós la reacció dels alumnes, però jo crec que clarament és d'estupefacció de dir, bueno, i això ho consideraven medicina, saps? Sort que hem anat evolucionant i que també els drets tenen molt a veure. Però jo crec que les cares de flipant hi eren.
0: Mm-hmm. Molt bé. I jo, una pregunta de més aviat de curiositat, eh? No sé si al llarg de la història hi ha hagut alguna altra malaltia o algun altre diagnòstic tan teatral o tan... espectacular en aquest sentit de masses i tot similar a la histèria.
1: Jo crec que com a malaltia, jo almenys no en conec cap, potser sí, però jo crec que la medicina en si ja té aquest punt d'espectacularitat. No hem parlat d'un amfiteatre anatòmic. És a dir, que tenies gent que anava a mirar com obrien un cadàver, i això dura, i de fet tenim fotos del segle XX on encara veus els alumnes que quasi juguen amb el cadàver i que es disfressen. Llavors,
0: que es disfressen, eh?
1: No, de fet, hi ha... Quina universitat és? Hi ha una universitat americana que quan acabaven era com l'inici, no? Era com... No ben bé la novetada, però era com la inauguració, diguem, del curs, on les primeres disseccions, llavors tots els alumnes es feien la foto amb el cadàver que havien disseccionat. Clar, això ja té el punt aquest de grotesc, d'espectacularitat. I, de fet, si fins i tot voleu parlar d'actualitat, jo me'n recordo quan era petita que va haver una exposició que eren tot cadàvers, no? Que en teoria tenia sí, aquest punt científic.
2: Human bodies.
1: Exacte.
0: Sí, a les arenes, no?
1: Clar.
0: Bueno, jo el vaig veure a les arenes, crec.
1: Fins a quin punt és científic, fins a quin punt és el punt grotesc d'anar a veure cadàvers, sí, no? Sí, aquí sí. Va haver-hi molt de debat. Llavors jo crec que la medicina sempre ha tingut aquest punt de mig teatre, mig ciència.
2: Molt bé, ara sí que no t'escapes, eh? Ens queda, un minut tens per respondre... Quina és la histèria del segle XX? Del segle XXI, perdó.
0: Bueno, és que cadascú viu allà on vol viure. En Sergio viu al 1919 a Alemanya...
1: La histèria del segle XXI. Buah, doncs la veritat, jo crec que se n'ha anat més cap a l'estètica. Jo crec que la histèria ja no és tan psicològica, no? Els problemes ja no són tan psiquiàtrics, sinó que ara ja tens una pressió estètica que fa que controli què és adequat i què és no. Llavors jo crec que no entraré més en el tema, no em vull mullar gaire, la veritat.
0: No, però ja, però... ha solucionat molt.
2: Ja has deixat el titular, sí, i has solucionat la patata calenta, o sigui que perfecte.
1: Si no, prou bé.
2: Doncs no tenim temps per més. Tenit Castells, moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres, per explicar-nos en profunditat la història de la histèria, que ens ha deixat a tots bocabadats i, com dèiem, ha envellit molt malament
0: molt
2: tot això,
0: sí.
2: Però de les pitjors coses que... o la pitjor que hem escoltat d'aquí en quant a concepte que ha envellit fatal... Moltíssimes gràcies, Tanit Castells.
1: Un plaer.
2: Albert Abril, moltes gràcies.
0: A tu, i molt content que la Tanit hagi tornat a venir a les Portes de Troia.
2: L'Adrià Tirado al control tècnic i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí, els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Les altes temperatures dins de les aules fa temps que són una de les reivindicacions del professorat i de la comunitat educativa. Ara, el govern ha anunciat un pla per climatitzar progressivament tots els centres educatius públics de Catalunya i l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona és un dels 100 centres prioritaris on es preveu actuar en aquesta primera fase. I per això, avui volem saber com es viu aquesta situació des de dins del centre i què suposa també per als alumnes, els professors, aquesta futura climatització. Avui en parlem de tot plegat. Fem el nostre primer cafè d'avui amb la directora de l'Institut Eugeni II, la Cristina Stigman. Bon dia, Cristina.
5: Bon dia.
4: Cristina, com valoreu que l'Eugeni II sigui un dels 100 centres prioritaris, no, pel govern per fer aquesta actuació de climatització? Perquè hem de dir que sou l'únic centre de Badalona.
5: Efectivament, és una notícia molt bona, molt bona. La vam rebre ahir i va ser espectacular la resposta que vam tenir de tots. La necessitàvem i ja et diré per quins motius, però és una notícia, i sí, és l'únic centre. La nostra sorpresa va ser quan vam veure la relació dels 100 centres. És l'únic centre que hi ha a Badalona i en principi ha de ser el primer de tota la transformació que es farà al llarg d'aquests anys, però el primer és a l'Eugeni II, efectivament, sí.
4: De fet, encara em comentaves que no teniu la

0: Ens han dit serà tot per aerotèrmia, segons el que ens han dit, tot això és amb pinces, però la idea és tot amb aerotèrmia i després començaran amb les plaques, tot és amb energia solar, diguéssim.
1: El govern assegura que les actuacions en aquests 100 centres prioritaris s'han de completar abans del juny del 2028. No sé si us han donat alguns terminis, calendari per actuar al vostre centre.
0: No, calendari com a tal no el tenim, l'única cosa que tenim és que el 29 de setembre ja ens venen a fer la primera inspecció exhaustiva, que ens han dit que estaran tot el matí mirant el centre, explorant, i suposo que allà ja ens duran una sèrie de terminis. Per altra banda, també és cert que nosaltres ja hem signat que amb l'energia que nosaltres obtindrem de la teulada ens sobrarà. I hem signat un acord conforme tota aquella energia que nosaltres ens sobri la cedirem a organismes públics, per exemple al CAP, a l'hospital, a altres organismes, tots públics.
1: Està bé, no? Aquest reaprofitament energètic per d'altres equipaments, oi?
0: Sí.
1: Si et sembla, escoltem com el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciava aquesta ajuda en aquests centres educatius, en concret 2.530 centres de Catalunya. Així ho anuncia el president.
2: Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
1: Deia ara el president que un de cada quatre centres són anteriors al 1965. En el cas del vostre és així o és a principis dels 70?
0: És al març dels 70, es va posar ja una notícia recollida a La Vanguardia, justament, que es posava la primera pedra al març dels 70. I es va acabar, finalitzar tot cap al 73-74. Però bé, és un institut, és el segon més antic de tot Badalona, és un institut orientat cap al sol, diguéssim, ens toca molt de sol perquè en aquella època el que es necessitava era calor, diguéssim, més que fred. Ara tenim el problema al revés. Era un institut de BUP i COU, fins i tot hi havia, era un institut de nens i nenes, estava separat per sexes. Clar, és un institut que té 56 anys. Requereix ja uns canvis, sí.
1: En quina situació es troba aquest institut? Per què us va també ser un dels 100 centres prioritaris? Perquè això vol dir també que sou del centenar que està en una situació més insostenible, podríem dir. En quina situació esteu, Cristina?
0: Efectivament, mira, nosaltres per una banda tenim un problema des que nosaltres és un institut baixet, té dues plantes, té planta baixa, primer i segon, i el segon pis és mortal, a l'estiu és mortal, toca un, ja dic, que faran més energia de la que tenim. Llavors, al segon pis, a més nosaltres tenim els estudis de sanitat. Què passa? Tenim tots els laboratoris, tots els reactius, tot això ha d'estar amb neveres. És que les neveres no donen a l'abast amb la calor que arriba a fer. Tots els reactius, tots els productes químics que tenim, per una banda és això. I després, per l'altra banda, el nostre centre, per tipologia d'alumnat vulnerable que nosaltres en una certa part en tenim, és un refugi climàtic. Pensa que moltes famílies nostres d'alumnes viuen 4 o 5 persones en una habitació o 10 persones en un pis molt petit. I és un refugi climàtic pels nostres alumnes.
1: De fet, les altes temperatures poden arribar a dificultar la capacitat de concentració d'aquests alumnes, no? De quina manera us afecta el desenvolupament de les classes, no?
0: Exactament. Nosaltres, ara no, però al mes de juny vam arribar a fer els que estaven les aules que estan al segon pis, que és insostenible la calor que arriba a fer, baixàvem els alumnes al pati o a la, o a la planta baixa. Clar, què passa? Que no hi cabem tots a la primera planta o a la planta baixa. Llavors s'havia de fer una reorganització. Ens van donar ventiladors, però el ventilador el que fa és moure l'aire calent i a més, vull dir, volen els fulls, és complicat. Un ventilador no és la solució, no.
1: I no només els alumnes, sinó que els professors, els docents, també ho patiu de valent, oi?
0: Clar que sí. A més, a l'Eugeni d'Or, recordem que estan tots els serveis educatius que donen resposta i a les necessitats de tot Badalona. Clar, l'Eugeni d'Or, hem fet un càlcul i cada dia convivim al voltant de 1.500 persones. Clar, 1.500 persones amb aquelles temperatures. Setembre, malament, però juny, juliol, és insostenible, és insostenible.

0: Sí,
1: i com heu sobreviscut? Quines solucions heu aplicat? Baixar persianes, canviar d'aula, posar ventiladors...
0: Doncs, bàsicament, quan fa aquells dies de tanta calor al segon pis, que no es pot estar, ho baixem tot entre el primer pis i la planta baixa. Ens ajuntem allà tots com podem. Després, per altra banda, sí que és cert que el departament ens va donar ventiladors, que alguna cosa fan, no és res de l'altre món, però fan. Després, tot el tema de laboratoris, baixem neveres o fins i tot ens ho emportem, perquè a l'estiu tots els reactius han d'estar en neveres i han de poder estar frescos. Anem saltant, però això no és una solució, no.
1: I, Cristina, passa el mateix amb el fred? També el patiu?
0: Efectivament. Tenim una caldera que no té 56 anys, però és una instal·lació que és molt segura, o sigui, és molt segura perquè és de gasoil, la revisem cada any, funciona, però s'espatlla cada 2x3, tenim problemes... clar, és una... s'ha de canviar. Nosaltres tenim problemes tant pel fred com per la calor. Sí, tenim, ja dic, una caldera que funciona, que és segura, amb la qual cosa la seguretat de l'alumnat i de les persones que estem allà està garantida, però s'ha de canviar la caldera, sí, sí.
1: Per tant, a banda d'instal·lar aquests aparells de climatització, també és bo aquest aïllament tèrmic, no? Això, l'actuació que preveu el govern ja ho preveu, eh?
0: Clar, sí, sí, nosaltres ja ens van canviar unes quantes, no totes, unes quantes finestres, i s'ha notat molt. Però sí, sí, l'aïllament tèrmic és necessaríssim, molt necessari, sí, sí.
1: I bona iniciativa aquesta, que dèiem, de reaprofitar tot aquest excedent d'energia, no?, per abastir a d'altres equipaments que sempre...
0: Sí, sí, això ens va agradar molt i la veritat és que vaig signar molt gustosament i ho vaig dir, així ho vaig comunicar, ho vaig dir, no, jo encantadíssima de poder col·laborar amb altres organismes, ajudar en tot allò que puguem, sí, sí, compteu amb nosaltres.
1: Cristina, es parla de climatitzar progressivament tots aquests centres públics de Catalunya, més de 2.500. Creieu que aquesta decisió arriba tard?
0: Suposo que arriba quan es pot arribar. Jo no ho sé, això. Però bé, més val ara que més endavant. És necessari, perquè el clima canvia. Nosaltres hem passat un mes de juny terrible, no només aquest any, ja l'any passat ja ho vam patir, i això té pinta de que cada cop anirà més i més i més, i evidentment és necessari, sí, sí, sí.
1: I a tot això, Cristina, com està anant aquest inici de curs, aquest any?
0: Està anant bé, justet, però bé, ens falten algun professor, però bé, nosaltres hem començat amb les classes plenes, el funcionament és totalment normal, vam començar ahir dilluns amb AFP, ESO i batxillerat va començar el dia 8, afortunadament tenim les classes, ja dic, totes plenes, amb molt bons alumnes. Avui ja fem reunió de pares de batxillerat, la setmana vinent fem reunió de pares de l'ESO, i el funcionament doncs d'un centre educatiu gran, evidentment és gran, és molt gran, però un centre educatiu, i funcionem doncs bé i anem fent bé, jo crec que bé.
1: Aquests dies ha estat molt sobre la taula el tema de l'informe PISA, aquests resultats, no?, malauradament poc satisfactoris perquè fa a la comprensió lectora, també els resultats en matemàtica. Això us preocupa, suposo, o des del vostre centre feu alguna orientació?
0: Sí, nosaltres, per exemple, nosaltres formem part, que crec que és, no, crec no, és l'únic centre també de Badalona del programa Florence d'impuls a les matemàtiques. Nosaltres estem fent un programa per millorar l'aprenentatge de les matemàtiques que va engegar el Departament d'Educació, i nosaltres ens vam afegir i estem, llavors ens han dotat d'un professorat extra, un professor més de matemàtiques, i estem aplicant, i els resultats es veuran d'aquí 2-3 anys. Però sí, clar que ens preocupa. Després d'impuls a la lectura, també estem fent tot el funcionament de la biblioteca. Nosaltres teníem una biblioteca molt senzilleta, de fet, després, amb la pandèmia, es va tancar la biblioteca com a tal, es feia només aula. Ara tornem a tenir biblioteca escolar, té un èxit tremend, vull dir, molt gran, i molt bé, i clar que ens preocupa, però anem a ajudar i anem a resoldre aquests problemes.
1: I la IA també la teniu present? Tant professors com alumnes us aneu adaptant, no, a aquesta tecnologia que tant està d'actualitat avui dia? La incorporeu al vostre currículum, al vostre programa formatiu? Com controlar, no, que els alumnes no facin els deures amb demanar-li al ChatGPT?
0: Exactament, aquest és un problema. Doncs fent un ensenyament i un aprenentatge molt competencial. Evidentment, la IA et dona la resposta directa, però tot el procediment l'has de saber tu fer-lo. Llavors, amb uns exàmens, per exemple, no tindràs IA, perquè revisem. Temes calculadores els donem nosaltres, no poden portar-les ells des de casa. Els ordinadors els tenim nosaltres a l'institut. Quan fan un examen amb ordinador, li donem nosaltres l'ordinador des de l'institut, igual que amb les calculadores. Es revisa tot. Llavors, clar que ens preocupa, però és el que fem, un aprenentatge competencial. La resposta te la dono jo, però explica'm tu el procediment. Això no ho fa la IA, això una màquina avui en dia encara no ho fa.
1: Bé, sí, com sigui, la IA ens haurem d'anar adaptant tots plegats, tota la societat, però ens quedem amb això, que l'Institut Eugeni d'Ors és l'únic centre de Badalona, el conjunt de Catalunya, un dels 100 centres prioritaris que rebrà aquesta actuació pel que fa a la climatització i, com ens has comentat, aquesta primera actuació el 29 de setembre.
0: Ah, això mateix, tot el matí estaran allà i comencem amb moltes ganes i molta il·lusió.
1: I amb l'objectiu això, que no patiu ni fred ni calor, que es digui la temperatura idònia i que tant alumnes com professors pugueu estar còmodes a les classes fent la vostra feina. Doncs Cristina Stigman, directora de l'Institut d'Eugeni d'Ors de Badalona, gràcies per ser avui amb nosaltres al Badalona Matí.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Seguim aquí al 94.4 perquè avui volem parlar amb una persona que més de 40 anys de ràdio, es diuen de pressa, que porta tota una vida davant d'un micròfon retransmetent partits, sobretot de bàsquet, aquí a Badalona, que som el bressol del bàsquet. Avui el nostre mirador particular parlem amb un home de ràdio i d'esports, un badaloní que el passat 6 de juliol es va jubilar, no?, a la ràdio, que l'ha vist créixer, que és Ràdio Barcelona, concretament, tot i que els seus inicis són aquí, a casa nostra, a Ràdio Ciutat de Badalona. Xavi Zaissó, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal? Com estem?
1: Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
1: Aquí. Tornes a casa?
3: Sí, sí, sí. Quan vinc aquí, doncs la veritat és que és sempre tornar a casa, perquè, com bé dius, jo vaig començar aquí i jo crec que sempre el lloc on un comença i on aprèn, doncs és maco i bonic tornar-hi,
1: 40 anys, 4 dècades, donen per molt, Quin balanç en fas?
3: Bueno, bo, perquè jo la ràdio és lo meu, és el que m'agrada, i bueno, doncs m'ha servit per fer molts amics, per viatjar molt, també m'ha tret algunes coses, sobretot familiars, però faig un bon balanç, perquè em sento un privilegiat, no? Vull dir, poder primer estar en una emissora municipal per aprendre, no?, que jo crec que és una mica de les coses que aquí es fan, i després poder estar en una emissora com la SER, Ràdio Barcelona, doncs és ser un privilegiat. Per tant, jo estic molt content de tots aquests anys i bueno, doncs pues bé, molt bé, molt bé.
1: Hi ha algun moment que el tens gravat a la retina de tots aquests 40 anys de professió que diguis això m'ho emporto per sempre?
3: Bueno, home, n'hi ha molts, però jo què sé, no? Per exemple, el primer mundial de la selecció espanyola de bàsquet al Japó, el 2006, va ser un moment molt especial, que vaig tenir la gran sort de viure. Després el 2019 també, però el primer, el del 2006, és un gran moment. I després els Jocs Olímpics de Barcelona, no? Jo crec que els Jocs Olímpics, poder fer el bàsquet a la teva ciutat, a Badalona, els Jocs Olímpics amb el Dream Team, i tot, doncs, va ser un altre dels moments, diguem-ne, més bons que jo recordo.
1: I ara, Xavi, explica'm, a veure, què et passa pel cap el dia que et lleves i saps que ja no tornaràs a fer ràdio bé mai més? A veure, ara estem fent ràdio, sí. Pots anar a tertúlies, entrevistes, però, és clar, no sé, la teva rutina ha canviat del tot. Què es pensa el dia de la jubilació quan t'agrada tant la teva professió, el que és la teva passió?
3: Bueno, la veritat és que primer et venen una mica de papallones al cos, perquè, com deia un amic meu de Ràdio Barcelona, el telèfon deixa de sonar. És a dir, ara ja t'has d'adaptar a una altra vida. i no saps exactament, estàs molt expectant de veure si seràs capaç de... O sigui, tu has pres una decisió, que és jubilar-te, jo hauria pogut seguir i tal, però vaig pensar que als 65 anys ja n'hi havia prou, però clar, has de seguir vivint, no? I has de seguir intentant no avorrir-te, intentant no quedar-te a casa, i bueno, però sí, una mica responent a la teva pregunta, aquell dia és una mica... L'endemà, quan t'aixeques, dius, mare meva, no tinc la pressió de les notícies, del dia a dia i tal, i, però bueno, a poc a poc, després ja, diguem-ne, cadascú suposo té la seva història, però almenys en la meva, a poc a poc anar-se adaptant, no?
1: Però, entenc que continues també molt atent, no?, a l'actualitat, a Twitter, a tot, no?, l'actualitat esportiva, això sempre t'acompanyarà.
3: Sí, jo, pues, tant a la ràdio com a la televisió, doncs m'agrada seguir els esdeveniments, també amb les xarxes socials, soc bastant actiu, i bueno, és que, clar, a veure, aquí hi ha dues coses que són diferents. Una és que t'has jubilat, òbviament, i l'altra és que a mi sempre m'han agradat tots els esports, no? La majoria dels esports. Aleshores, bueno, ara ho veig des d'una altra òptica, des d'una altra manera, però sí, a mi em segueixen... No sé, ahir la nit a les 11:30 estava veient el Real Madrid, no? Entens? Vull dir, no sé, vull dir, són... Això no es perd, i bueno, al principi no hi ha cap problema, ho mantenim igual.
1: Eh? I l'últim dia de feina, els companys i companyes et van acomiadar amb honores, eh?
3: Bueno, va ser una cosa tremenda, jo.
1: Perquè... Per la porta grande
3: sí,
1: vas marxar.
3: Sí, perquè, bueno, jo, sense saber-ho, em van fer un programa especial de dues hores, del que t'hi jugues. A més, em van preparar una sorpresa final que va ser un dels meus somnis, no?, que era anar amb un sidecar per Barcelona, eh? I llavors vaig poder anar amb un sidecar per Barcelona, que és una cosa...
1: No havies anat mai amb sidecar?
3: Mai, era una de les coses que més m'agradava, eh? Vull dir, pot sonar una mica estrany, però bueno, i bueno, em van crear moltes sorpreses, vaig rebre la felicitació i la salutació de molts amics, i bueno, doncs perfecte, molt bé, va estar molt bé, sí, eh?
1: Perquè, clar, a les xarxes socials, el dia que vas publicar que et jubilaves, no?,
3: sí,
1: vas dir que ho feies per poder veure créixer la teva neta, no?, perquè la teva filla per feina no ho vas poder fer?
3: No com jo volia. La meva filla va néixer l'any 1990, i en aquells moments jo era dels de màxima activitat. Per exemple, jo feia el Barça i la Penya, Eurolliga, la Lliga Europea, a casa i a fora. I això volia dir viatjar molt, a part de les coses que feia el cap de setmana, de Barça, Espanyol, no sé què. Clar, no és com ara, que els equips van i tornen el mateix dia o el dia abans. Abans igual sorties dimarts i tornaves divendres, depèn on fos. Llavors això em va fer que no pogués veure una mica com creixia la meva filla, no? Vull dir, perquè jo a vegades arribava a casa i ella estava a col·legi, i quan ella s'anava a dormir jo encara no havia arribat, en fi, coses d'aquestes, no? Llavors sí, ara amb la jubilació, doncs la meva neta sí que la puc veure créixer, i que una mica, doncs, queda reflexat amb el que és la meva filla en el seu moment, no?

0: Aquesta és la cançó que has triat, sí. Nessun Dorma, de Pavarotti. Per què l'has triat?
1: Doncs mira, l'he triat per una qüestió molt important a la meva vida, i és que la meva filla, ara que parlàvem d'ella, em va dir que el dia que es casés, si es casava, que al final està que sí, òbviament, doncs li agradaria que entrés amb ella amb aquesta cançó, no? I així vam fer-ho. És una cançó que m'agrada molt a mi, m'ha agradat molt sempre, amb ella també, i jo crec que forma part una mica de la nostra família, de la nostra vida, i sobretot d'aquell moment màgic, no?, de quan l'any 2021 es va casar, no? Vull dir, per mi és una cançó extraordinària, i el Pavarotti és un paio tremendo, amb una veu tremenda.
0: I ara amb la neta què tal? Ets un bon avi o què?
1: Sí, ho intento, amb la Clàudia ho intento. Escolta, aquesta generació de crius, ara ella té 2 anys i escacs, són tremendos, no? I són molt espavilats. Vull dir, jo crec que nosaltres érem més tontets, si se'm permet l'expressió, quan érem, i ara, escolta, som molt vius, molt, llavors m'ho passo molt bé. La veritat és que m'ho passo molt bé amb la Clàudia, i la veritat és que, bueno, és un bitxot, que dic jo, però bé, jo crec que l'avi Saissós intenta comportar-se com pot, no? Tot i que ella ja em veig a venir, que em traurà tot el que vulgui, a mi, com la meva dona, però bueno, això ja és una cosa que l'assumeixes, no? Vull dir, no hi ha problema. I passa a tots els avis i totes les àvies, eh?
0: Clar, i mira, ara, precisament que fas referència a la teva dona, l'Elisenda, oi?
1: Sí.
0: Ella va ser clau en aquells anys que ara ens comentaves, de desplaçaments i jornades inacabables. Què representa per tu l'Eli?
1: Doncs mira, ho és tot. Ho és tot. Ella ho és tot, perquè jo no hagués pogut tirar endavant sense ella. Vull dir, és així de senzill, no? Vull dir, primer amb la meva vida professional, vull dir, ella cuidant la meva filla, suportant molts caps de setmana que has de treballar, els que fem esports els caps de setmana, com tu saps, doncs, bueno, i després, posteriorment, amb altres històries de la meva vida, ja fora de la professió, també, vull dir, escolta'm, no entenc la meva vida sense ella, i l'agraïment a l'Elisenda és, com dic sempre, etern i infinit. Ha estat una peça clau, absolutament clau, amb la meva vida, això està clar.
0: Quants anys porteu, casats?
1: Doncs mira, vam fer 40.
0: 40?
1: 40 anys vam fer el juliol, el 26 de juliol, vam fer 40 anys.
0: Us queden 10 per les noces d'or, eh?
1: Sí, 10 per les noces d'or.
0: Que ara s'estan fent la llista de la gent que s'apunta aquí per aquesta celebració que fan, dels que ja porten casats des del 1976.
1: 76?
0: Exacte.
1: Ah, sí.
0: Doncs bueno,
1: queden 10 anyets més, ja.
0: D'aquí 10 anyets ja et toca, eh? Et veig allí ballant i el berenar aquest, eh, Xavi?
1: Bueno, a veure.
0: Perquè és clar, sí que és cert que ara ho parlàvem, el periodisme és una gran passió, però sí que té aquesta part, no?, que és molt sacrificat, horaris intempestius, no? Tot això només ho entén, és molt vocacional, aquesta feina.
1: Sí, jo crec que hi ha molta gent que es pensa que el periodisme és, bueno, doncs tu arribes aquí a la redacció i 5 minuts abans comences a fer un programa com el teu ara, no? I tal, i estàs 4 hores allà a xerrar, tu passes molt bé, marxes i l'endemà 5 minuts abans tot.
0: Exacte.
1: No és així, no és així. És una, si tu t'ho vols prendre seriosament, és molt sacrificat. És molt sacrificat, et demana lluïdes, hi ha dies que no tens ganes de fer res, però has de sortir a fer programa, hi ha dies que estàs malament i que no voldries fer res, però has de sortir també a fer-ho. I et treu minuts, et treu dies de la teva família, et don molt també, perquè, a veure, hi ha dies que disfrutes molt, i quan viatges i que t'ho passes i fas transmissions i tal, està molt bé, però és vocacional, vull dir, és una perdó, és una professió que o t'hi dediques molt o la veritat és que, bueno, pues, ho passes malament, eh?
0: Si no t'encanta, millor que no comencis. Aquesta frase...
1: Sí, estic d'acord.
0: Sí, no?
1: Sí. Si no t'encanta, si no et fiques de ple, millor que no t'hi dediquis, perquè patiràs més que no... Mira, hi ha una anècdota d'un company meu, que un periodista en pràctiques, el van enviar a un lloc i li va dir que no podia anar-hi perquè havia cat amb la seva nòvia. Doncs li van dir, però escolta, no et dediquis a això.
0: Clar, no.
1: Ja tindràs temps de quedar-te amb la teva nòvia, no? Però no t'hi dediquis. Vull dir, jo crec que això és el que, d'alguna manera, queda clar el que és.
0: És,
1: no?,
0: la clau, no? Xavi, més de 6.000 partits, cobertura de 5 Jocs Olímpics, no? Sí. Diverses disciplines esportives, però et quedes amb el bàsquet, no? Que,
1: sí.
0: Què significa per tu el bàsquet?
1: Bueno, el bàsquet és el que m'ha donat la possibilitat de viatjar més, no? De poder fer més coses, de conèixer més amics. He fet moltes altres coses, també el món del motor i el món de l'hoquei patins i de, en general he fet molts esports, però el bàsquet, bueno, vaig començar fent la penya aquí a Ràdio Ciutat de Badalona i quan vaig anar al salt, doncs vaig seguir fent coses, he estat a Mundials, Europeus, Jocs Olímpics gràcies al bàsquet. Per tant, el bàsquet ho és tot per mi. La veritat és que el bàsquet és un esport que m'ha permès fer-ho tot i sentir-me un privilegiat i, per tant, he conegut a grans esportistes, a gent molt important i bueno, doncs, no sé, diria que és clau amb la meva vida professional, no?
0: Va ser el teu pare qui et va traspassar aquesta passió per l'esport?
1: Sí, el meu pare, la meva mare també, però el meu pare sobretot. El meu pare era ciclista no professional, era ciclista amateur, i de sempre doncs, m'havia portat al pavelló de la Plana a veure la penya, al camp del Badalona. Meu pare va ser més de 65 anys soci del club de futbol Badalona, i ell doncs, em va inculcar a l'estimar el món dels esports, i jo, doncs, a mi em va agradar i vaig tirar endavant. I sí, jo diria que la figura clau de que a mi m'agraden tant els esports és en aquest cas el meu pare. Sí.
0: T'ho has reivindicat sempre, Xavi, que el periodisme, on es contrasta, no?, i s'aposta pel rigor, s'està perdent, no?, amb la immediatesa, amb què vivim ara, això.
1: Sí, el periodisme ha canviat molt. El periodisme ara actualment no té res a veure amb el que, no sé, de fa 20 anys, 25, o el que... Ara es contrasten poc les notícies, crec jo. El periodisme d'investigació, el periodisme de contrastar i tal, cada vegada és menor. Estem en un periodisme de titular, de veure qui diu abans les coses encara que no sapiguem si és veritat o no. El periodisme també de l'home orquestra, que dic jo. L'home orquestra és el senyor que se'n va fer una notícia i ha de fer la notícia, la web, el Twitch, el Facebook...
0: La foto, el vídeo, tot.
1: I tot el que hi ha. Llavors, bueno, jo no dic... A veure, jo no estic en contra de la tecnologia, ni molt menys, eh? Vull dir, jo crec que tot el seu espai... Però sí, responent a la teva pregunta, el periodisme d'ara és un periodisme... jo diria, com deia el tòpic aquell, ni més bo ni més dolent, sinó diferent. És un periodisme diferent i ja veurem cap a on anirem. Però sí, el periodisme d'investigació, d'aixecar el telèfon, d'anar als llocs... Ara moltes transmissions es fan des de casa, veient la tele o des de la redacció. Abans t'obligaven a anar als llocs, que jo crec que és on s'ha d'anar. S'ha d'anar als llocs perquè allà és on treus notícies i on fas les coses realment bé.
0: Xavi, de tu diuen que ets un periodista sensat. Hi estàs d'acord?
1: Home, ho he intentat, sí. Jo he intentat ser sensat, sí, he intentat. No he sigut un periodista d'aquells de grans exclusives, per dir-ho, sinó jo la meva feina s'ha basat bàsicament en el treball, en la feina, en intentar-ho fer-ho bé, però he intentat ser sensat, bàsicament per respecte a la gent que t'escolta, no? La gent que t'escolta mereix molt, és el tot, no? Vull dir, tu parles per una sèrie de gent quan s'obre el micro, no? Aleshores, jo intento ser sensat per la gent que... intentava ser sensat per la gent que m'escoltava perquè tingués una visió clara de les notícies o de les coses que explicava, sí.
0: I sabies que la gent t'estimava tant? Ara dèiem, com et van acomiadar de la feina, però t'han fet festes, homenatges... A vegades no en som conscients, no?, que la gent t'estima.
1: Sí, jo em vaig quedar molt sorprès. Jo m'he quedat molt sorprès des de que el 6 de juliol... Bueno, abans del 6 de juliol, de tot aquest any 2026, doncs la veritat és que ha sigut una bogeria. També t'haig de dir que... jo sóc una persona molt sincera, he trobat a faltar una mica missatge, una trucada de les institucions de la meva ciutat, no? Bueno, això ja ho deixo, poso un parèntesis, però al marge d'això, escolta, molt més del que jo em mereixia o esperava. La veritat és que molt content, i des de la Volta a Catalunya, el Tennis Barcelona, el Barça, en fi, realment espectacular. Molt bé.
0: Xavi, ara és aquesta nova vida, eh? Des que et vas jubilar, ara comentaves que dedicaves més a la... Ves amb més familiar la teva filla, la neta, la teva dona, però també escrius un llibre?
1: Vull fer un llibre, sí. Vull fer un llibre, no sé... A veure, jo tinc un problema. Jo veig que la gent escriu llibres com, ostres, com a xurro,
0: com
1: no?
0: Com a xurro.
1: Hi ha que diu, bueno, cada any escric un llibre, i no sé què, per Sant Jordi... Primera, jo no sé escriure un llibre, no sé com es fa, hauré de preguntar-ho. Parteixo de zero, ho dic així de clar, eh? Vull dir que si algú que ens està escoltant em vol ajudar a escriure un llibre, li agrairé. Però sí, perquè... I per què ho faig? Perquè, primera, perquè tinc moltes vivències, moltes coses que vull explicar, tant de la vida professional com de la fora de la vida professional, i que no m'agradaria que quedessin en l'oblit, no? Per tant, sí, no sé quan, d'aquí un any, o d'aquí... Bueno, ara amb tranquil·litat, pues sí que el faré, sí.
0: Doncs que bé, doncs et convidarem aquí al Badalona Matí quan el publiquis, perquè estarem atents. Si et sembla, Xavi, ara et farem el qüestionari del mirador, que li fem a tots els nostres convidats en aquesta secció. Comencem.
1: A veure, vinga.
0: Què no és en Xavi Saissó?
1: Que no sóc hipòcrita. Jo crec que no sóc hipòcrita. Sempre vaig amb la veritat per davant.
0: Què és en Xavi?
1: Bueno, intento ser almenys una persona normal, una persona que d'alguna manera pues, serveixi perquè la gent s'ho passi bé i tal. Diria una persona normal.
0: Què t'hagués agradat ser?
1: M'hagués agradat ser corresponsal de guerra.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ostres.
1: M'hagués agradat molt, perquè entenc que és...
0: No et fa por, això?
1: Bueno, sí, però... Sí que fa por, no? Perquè... Però crec que és on es viu el veritable periodisme, diguem-ne, amb la desgràcia de les guerres, i explicar els horrors i aquestes coses perquè la gent tingués consciència de que no s'han de fer aquestes coses. Em hauria agradat ser corresponsal de guerra, sí.
0: Un somni realitzat?
1: Un somni realitzat, ser avi. Ser avi ha estat per mi, ara que ho disfruto, per mi ha estat un somni absolutament realitzat.
0: I un que encara no hagi realitzat?
1: Ostres, ara això quedarà una mica cutre, el que vaig a dir. Però jo sóc molt fan de la sèrie Rocky.
0: Ah, sí?
1: De Rocky. Jo sóc un fan de Rocky per tot.
0: Sylvester Stallone.
1: Sylvester Stallone, efectivament, Rocky. M'has vist tot, les cintures i tal. Llavors, un somni no fet seria anar a Filadèlfia a pujar aquelles escales de Rocky.
0: I fer-te un vídeo allà pujant aquestes escales de Rocky amb aquella mítica banda sonora.
1: Això... Ja sé que queda una mica així.
0: Ja t'hi trobes, allà pujant.
1: Ja m'hi trobo pujant allà. I, no, és un somni, la veritat, un somni no... Ja vaig fer-ho del Sidecar, que em van fer...
0: Clar, doncs ara un altre.
1: Ja em queda aquest.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: A què tinc més por, a la vida o a la mort? A la mort, sí, bastant més. Perquè, bueno, he passat una situació mèdica complicada i tal, i llavors ho veus... A vegades, sí. Molt més a la mort que a la vida, sí.
0: Amb qui aniries a fer un cafè?
1: Doncs aniria a fer un cafè... Mira, m'hagués agradat molt anar a fer un cafè, no ho podré fer perquè ja no hi és, amb el Jesús Quintero, amb el Loco de la Colina.
0: Ah, el Loco de la Colina, sí. A mi m'agradava molt, també.
1: El Jesús Quintero, m'hagués agradat perquè el considero un personatge... Fascinant, vull dir, i sí, hagués anat a fer un cafè amb el Jesús Quintero, sí.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Bueno, hi ha uns quants, però mira, ho sento perquè és un personatge d'aquí local. No aniria ni a la cantonada i a Canyol amb el Miguel Ángel Sánchez, amb el president actual del Club de Futbol Badalona, no aniria a cap lloc, perquè jo odio la mentida, i per tant amb ell no aniria a cap lloc.
0: Un llibre?
1: Un llibre, doncs la Caja Azul del meu amic José Antonio Ponsetti. Jo soc molt, m'agrada molt el temari de la Guerra Civil i les històries que va... La guerra no, les històries que ha generat la Guerra Civil, i la Caja Azul, la Caixa Blava, com digueu, és un llibre que jo recomano perquè és una història realment, de fets reals, molt, molt bo.
0: I les dues últimes preguntes, ja. Una pel·lícula.
1: Una pel·lícula.
0: Rocky?
1: Bueno, Rocky seria, diguem-ne, la d'això, però si hi ha una pel·lícula que a mi m'agrada molt sempre és Rayman.
0: De Dustin Hoffman, sí, i Tom Cruise.
1: Això mateix. Aquesta és molt. Una pel·lícula que a mi sempre m'agrada molt, a marge de la sèrie Rocky.
0: Un papelón, el Dustin Hoffman, fa un gran paper de persona autista.
1: Dels meus favorits.
0: I tant. I per acabar, Xavi, un lema de vida.
1: Doncs un lema de vida per mi seria viure i gaudir i deixar viure. Viure, gaudir i a la vegada deixar viure. Jo crec que això pot resumir una mica el lema de la meva vida.
0: I a l'inici ens has dit que un dels moments més especials de la teva carrera va ser el Mundial, però també aquests Jocs Olímpics de Barcelona del 92, aquí que vas poder viure el bàsquet en primera persona aquí a Badalona, la teva ciutat, i per això has triat aquesta cançó per acabar l'entrevista. Freddie Mercury, sí. Montserrat Caballé.
1: Sí, per desgràcia, Freddie Mercury no va poder arribar a fer un directe, perquè va morir abans, poc abans. Sí, home, jo crec que els Jocs de Barcelona, que van tenir un apèndix aquí a Badalona molt, molt important, també amb la boxa, amb el bàsquet, amb el Dream Team, marquen un abans i un després. No només, per exemple, la meva vida professional, sinó en general de moltes coses, d'infraestructures, de coses que jo crec que hem de lluitar per tenir-ne uns altres. Jo m'agradaria molt que tornessin els Jocs Olímpics aquí. I sí, tractar, aquesta és també una de les cançons, perquè els Jocs Olímpics és un moment clau de la història de tots.
0: Doncs Xavi Saissó, molt content que hagis vingut avui aquí al Badalona Matí. Que vagi molt bé aquesta nova vida com a avi, amb la teva filla, amb la teva neta, amb la Clàudia, no?
1: Sí, la Clàudia.
0: I per tant, moltes, moltes gràcies, i estarem atents a aquest llibre, que tant de bo trobis algú que te doni un cop de mà per escriure'l, eh?
1: Sí, home, jo us vull agrair a Radio Ciutat de Badalona el fet de Badalona Comunicació, perquè m'hàgiu convidat aquests minuts, i bueno, és tornar a casa i sentir-me molt còmode, i la veritat que moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Xavi. Fins aviat.
1: Que vagi bé.

0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Continuem fent camí en aquest matí aquí al 94.4 en directe a Ràdio Ciutat de Badalona. I ara és el moment, ens ve de gust fer un passeig, que sempre va bé caminar, perquè ens acompanya aquí a l'estudi en Miquel Creixell, que és el passejant de Badalona, podríem dir, Miquel?
2: M'encanta passejar per Badalona.
1: T'encanta. Que n'és de maca, Badalona. Perquè, a més, avui ens portes una ruta que, en especial, m'agrada molt, Centre Casa Gema, Escanyador... A veure, comencem pel carrer de Sant Anastasi.
2: D'acord. A veure, tocarem alguns carrers del centre, alguns carrers de Casa Gemes, alguns carrers de Canyador, perquè si no seria molt extens, volgueu tocar tot. I sí, com ha dit l'Àlex, comencem al carrer Sant Anastasi. I amb un lloc molt, molt concret. Davant la façana, l'antiga façana del Círcul Catòlic, amb uns esgrafiats molt curiosos de començaments del segle XX, i en un punt d'aquesta façana hi ha una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, de la Moreneta.
1: Sí.
2: Perquè aquella entitat abans s'havia dit Cercle de la Mare de Déu de Montserrat. Aquesta és la raó de la imatge. I ens fixem en la imatge i a sota veiem un escut. Un escut. Estem davant, que jo sàpiga, l'única mostra que queda de l'antic escut de la ciutat de Badalona.
1: Ostres, que curiós, no?
2: Exactament, a sota de la imatge de la Moreneta, de la Mare de Déu de Montserrat.
1: M'hi fixaré, eh?
2: Fixa-t'hi, perquè em sembla que jo sàpiga que no es conserva enlloc més. Després es va encarregar posteriorment a en Domènec i Montaner el disseny de l'escut, que més o menys ja tenim a l'actualitat. Però aquest és l'antic.
1: Doncs farem un cop d'ull, si els oients que ens escolten no ho sabien, ens fixarem. I si et sembla, Miquel, passem pel carrer de Fra Basili de Sant Josep, perquè
2: sí,
1: era bueno,
2: abans,
1: prior, no?
2: Abans hem de passar una mica pel carrer Francesc Layet.
1: Ah, clar, que ara el tenim amb obres, passem com podem.
2: Pel carrer Francesc Layet. I llavors baixem pel carrer Sant Miquel. Sí. Baixem pel carrer Sant Miquel en direcció al mar. I res, a molt poca distància de Francesc Layet, trobem un carrer que uneix Sant Miquel en Sant Francesc d'Assís, que es diu carrer de Fra Basili de Sant Josep. Bé, aquest senyor va ser un superior dels pares carmelites, molt important a la vida de la comunitat, i el nom oficial del carrer és aquest, Fra Basili de Sant Josep. Però la gent del barri no l'anomena mai, que jo sàpiga, Fra Basili de Sant Josep.
1: No?
2: No.
1: Com li diuen?
2: El carrer de les ànimes.
1: Ui, i això és perquè hi havia esperits o alguna cosa?
2: A veure. Tot i que aquestes qüestions a vegades són difícils de desveïnar del tot, però sembla que cap al segle XIX els veïns de la zona, el dia de difunts, o sigui, el dia 2 de novembre, la nit de difunts, el dia 2 de novembre, feia unes celebracions religioses, folclòriques, una barreja de tot, en aquell carrer. I d'aquí que se li va donar el nom de Carrer de les Ànimes.
1: Carrer de les Ànimes.
2: Que, fins i tot, el que hi ha trobat, va ser oficial entre el 1930 i el 39 com a nom del carrer. Carrer
1: de les Ànimes. Es va adoptar oficialment, entre el 30
2: sí.
1: i el 39. Aquell
2: segons em costa a mi, sí. Mm-hmm. Bé, llavors deixem ja el carrer de les Ànimes i seguim recte pel carrer Sant Miquel cap en direcció mar i cap al final del carrer Sant Miquel abans d'arribar al Teatre de Zorrilla, a l'entrada del Teatre de Zorrilla, trobem el convent dedicat a la patrona de la gent del mar, el convent i església de la Verge del Carme. Clar, no oblidem que estem travessant una zona que s'anomenava el Baix Amar i que en una època fou el barri de pescadors.
1: Totalment.
2: I la majoria de gent que hi vivia tenia relació amb la pesca o amb la mar.
1: Tenia les barques a prop.
2: Exactament. I aquí tenim el convent i església dels pares carmelites,
1: conegut popularment com Los Padres, no?
2: Exactament, els Padres.
1: Los Padres.
2: Els Padres. Aquest convent va ser fundat el 1908. Van arribar els carmelites, carmelites descalços, que hi ha diverses branques de l'orde carmelitana, sí. Van arribar els carmelites descalços i de forma molt senzilla i molt humil es van instal·lar en dues cases. I al cap d'un temps, i a mesura que van anar recollint diners per fer les obres, doncs aquestes van començar a càrrec d'un arquitecte molt prestigiós amb aquest tipus d'edificacions, el senyor Enric Sagnier. I de mica en mica doncs es van aixecant doncs, l'església i el convent, que es va fer en estil neogòtic. Els primers anys del segle XX va haver com una revifalla d'aquest estil gòtic que va passar-se a dir neogòtic.
1: Neogòtic.
2: Nosaltres a Badalona tenim dues esglésies neogòtiques. Una és la del Carme i l'altra la de la parròquia de Sant Josep. Són les dues esglésies neogòtiques que hi ha a Badalona. Aquesta és una església de tres naus i a la façana s'hi pot veure un gran escut de l'orde carmelitana, de l'orde de Santa Teresa de Jesús i de Sant Joan de la Creu. També va haver problemes amb aquesta església. Per exemple, l'any 1909. L'any 1909 hi va haver els fets de la Setmana Tràgica, els aldarulls de la Setmana Tràgica.
1: Va ser destruït en part, no?
2: No massa, no va patir massa. Per què? Perquè una persona molt important a la ciutat de Badalona, molt respectada, el doctor Baldomer Solà...
1: Home, que te'n sona,
2: Ja té carrer i tot, té carrer i tot el doctor Solà. El doctor Baldomer Solà es va posar allà a la porta amb el bastó i va dir que allà no entrava ningú a fer cap malifeta.
1: Ostres, era un home amb geni, eh?
2: I li van fer cas.
1: Veus? Es feia respectar.
2: Exacte, es feia respectar. Quan la cosa no va anar tan bé va ser l'any 36, amb la guerra civil espanyola, que l'església va patir desperfectes seriosos.
1: Va ser saquejada, incendiada...
2: Sí, com va passar en aquells primers dies de revolució de l'any 36.
1: Continuem aquesta ruta,
2: sí,
1: cap al carrer Sant Pere, ara anem.
2: Sí, però abans...
1: Sí. Fem una aturada abans?
2: No, aturada no, però no. Per força
1: vale.
2: Hem de passar per un altre carrer.
1: Home, clar, si no, teletransportar-nos no podem.
2: Carrer, oficialment, Canonja Baianella.
1: Ah, també.
2: Vox Populi actual, carrer Canonja, a seques. I pels badalonins de tota la vida...
1: Aquesta me la sé.
2: Doncs digues-la.
1: Carrer d'en Cueta.
2: Clar que sí, carrer d'en Cueta.
1: Molt bé, el carrer d'en Cueta.
2: Saps per què, oi?
1: Pues ara no ho recordo.
2: Vale.
1: Ah, sí, perquè hi havia... Té a veure amb un forn on feien els tornemis i deien...
2: No, allò és una altra tornemi.
1: Cosa. Allò era una altra cosa, estic barrejant conceptes.
2: Sí, sí. No, a veure, en el segle XIX hi havia un senyor molt ric, un d'aquells propietaris importants de Badalona, el senyor Lluc, que tenia diverses cases en aquest carrer. Fins i tot aquest carrer, de forma oficial, en alguna petita època, es va dir carrer del Lluc. Però bé, un nom sense cap mena d'èxit, perquè la gent deia carrer d'en Cueta. Per què? Perquè el senyor Lluc, aquest propietari, com era costum abans, tenia un motiu, un sobrenom. I la gent no deia en Lluc, deia, sí, home, en Cueta.
1: Que tenia una cueta.
2: Això ja
1: no
2: ho
1: sé.
2: No he vist cap imatge. Però li deien en Cueta, vés a saber
1: vale,
2: per què.
1: No sap,
2: abans era molt normal que la gent li posessin un sobrenom, sí, per més diners que tinguessin.
1: Sí, sí.
2: I aquest no era en Cueta. Per tant, no hi ha dubte, era el carrer d'en Cueta.
1: Doncs val? Així s'ha quedat i encara se l'anomena així, eh?
2: Exacte. I travessem el carrer d'en Cueta un travesset molt petit, i llavors tombem a la dreta pel carrer Sant Jaume. Carrer Sant Jaume és el nom que agafa el carrer Sant Francesc d'Assís en aquest trosset. I travessem el carrer Sant Jaume i arribem a un altre nom mític per la gent del mar. Si abans hem parlat de la patrona de la gent del mar, que és la Verge del Carme, evidentment parlem del patró dels pescadors i dels mariners, que és Sant Pere.
1: Sant Pere, Sant Pere pescador.
2: Exactament, que és Sant Pere pescador. Molt bé, estem al carrer Sant Pere. Doncs bé, no sé si la gent sap, té consciència, que abans de ser carrer, hi ha un camí que arribava des de Montgat fins al Poble Nou. I un camí bastant concorregut. El camí de la Granota. Per què? Perquè al final el Poble Nou acabava amb un hostal molt, molt prestigiós a l'època, no sé si prestigiós, almenys molt concorregut, sí, a l'època, que era l'hostal de la Granota. Per tant, el carrer Sant Pere i la seva continuació, que és el carrer Ribes i Perdigó, eren el camí de la Granota.
1: De la Granota.
2: I el carrer Ribes i Perdigó, encara avui hi ha gent d'aquells d'una certa edat que no li diuen carrer Ribes i Perdigó. És el carrer de la Granota.
1: Clar que sí, home, s'ha de mantenir...
2: El carrer de la Granota.
1: El carrer de la Granota de tota la vida.
2: Com ha de ser.
1: Cosa que això a Google Maps no el trobarem, eh? Si posen no, carrer no, de la Granota, no. La gent es perdrà, no arribarà al destí,
2: no
1: eh?
2: No s'ho sap, no s'ho sap a Google Maps. Bé, llavors, en aquest carrer Sant Pere, així gairebé cantonada amb el carrer Sant Jaume, trobem la casa d'un on va néixer un personatge molt famós a la ciutat. Un actor mític. Mític i de fama internacional. De començaments de segle, va morir cap a la dècada, suposo, dels 40, del segle XX, el senyor Enric Borràs. Hi ha dos grans personatges en el món del teatre badaloní. El senyor Enric Borràs i la senyora Margarida Xirgu.
1: Margarida Xirgu.
2: Doncs bé, allà tenim, en el carrer Sant Pere, tenim una làpida posada en castellà, perquè es va posar durant el franquisme, que diu: en esta casa nació Enrique Borràs, gloria de la escena espanyola, una cosa així. El senyor Enric Borràs va néixer en aquella casa, que era una botigueta, era la tendeta del barri que portaven els seus pares, i ell estava destinat a continuar la tendeta del barri. Però el noi va començar a moure's per una societat de teatre d'aficionats, que n'hi havia moltes a Badalona, i allò el va anar enganxant cada vegada més. Suposo que hi devia haver problemes seriosos amb la seva família per convèncer-los de deixar la tendeta i anar-se'n, doncs, a la faràndula. Però al final ho va aconseguir, perquè es veu que ho feia molt bé el senyor, i es va convertir en el famosíssim actor Enric Borràs. Potser el personatge més recordat a la ciutat de Badalona. Hi ha un monument davant la parròquia de Sant Josep. Hi ha un carrer dedicat a ell, el carrer Enric Borràs. Hi ha aquesta placa, hi ha una tomba al lloc preferent en el cementiri vell. O sigui que és potser...
1: Va ser una persona molt rellevant, eh?
2: Almenys molt recordada a la ciutat. Molt bé, doncs, deixem ja la casa del senyor Enric, de l'Enric Borràs.
1: Ens fixarem, al passar per veure aquesta placa que hi ha a la façana,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Estan a la primera illa de cases, sí, sí, eh? Al final de la primera illa de cases. I anem seguint aquest carrer Sant Pere, avui en dia un carrer molt tranquil, hi ha pocs establiments, i arribem a un punt que veiem, abans del carrer d'en Paim, això, eh? Veiem que el carrer canvia de nom, que deixa de ser carrer Sant Pere, i la placa diu carrer Francesc Planes i Casals, que un periodista badaloní. Per què aquell canvi?
1: Van canviar el nom.
2: Sí, però per què el canvi? Per què en aquell punt exacte es canvia el nom? Una raó de pes fa uns anys. Enmig, ara hi ha un carrer normal i corrent, però és que fa uns anys, estem parlant del segle XIX, hi havia la riera de Matamoros. Hi havia una riera que era un obstacle, un condicionant important, la riera de Matamoros. I és per això que allà es canvia el nom del carrer. Com en el carrer de dalt, el carrer Canonge Baianera, quan s'arriba a la riera de Matamoros, passa a dir-se Santiago Rusiñol. I així tots aquests carrers, si aneu passejant i us hi fixeu, en aquest punt tots canvien de nom. Per què? Per la riera de Matamoros.
1: Quantes curiositats que aprenem amb tu, Miquel?
2: Bueno, veu,
1: Home, això és...
2: Fixeu-vos-hi, fixeu-vos-hi.
1: Tot un privilegi, i jo crec que, malauradament, ens quedem sense temps, i aquesta ruta l'haurem d'aturar aquí, però continuarem, properament, al carrer de la Llibertat, Camp Mercader...
2: El nom del carrer de la Llibertat, ja ho veus, que interessant que és.
1: Per tant, emplacem a tothom a escoltar-nos properament, d'aquí un mes, no? Tornes?
2: Molt bé,
1: doncs ens escoltem. Que vagi molt bé, gràcies.
2: D'acord.
1: Adéu, bon dia.
0: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.
4: Badalona 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Moment per la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanyen en Jorge Valenzuela, en Jordi Vives, l'Horacio Pujo i en Jordi Casas. Bon dia a tots quatre.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: I comencem plantejant un tema, és una notícia que hem conegut aquest matí, i és que a Badalona Comunicació, fons del govern municipal, ens han confirmat la dimissió del gerent de mutu acord de l'Ajuntament de Badalona, i han indicat que es tanca un període satisfactori i que ara s'obre una nova etapa. Per tant, ho han publicat, ja ho donaven per confirmat alguns mitjans, com l'Independent de Badalona, que feien referència doncs, que el nomenament de Clofent es va produir el 17 de maig de 2024 en un acte presidit per l'alcalde Xavier García Albiol, també en presència de tinents d'alcaldia i la regidora de Recursos Humans. Per tant, què us sembla aquesta informació que hem conegut? Jorge, teníeu constància? Ens pots aportar algun detall més?
4: Jo personalment no en tenia constància, sí que és cert, sobre una nova etapa, i han arribat a un bon acord, un mutu acord, i a partir d'ara doncs veurem què passa.
1: Sí que és cert que aquesta informació arriba després d'aquestes informacions que han anat sorgint, de que al darrer ple es va donar a conèixer que només mig any Badalona ha incrementat en 100 milions d'euros el volum d'ingressos disponibles, fins a arribar als 442 milions de romanent de tresoreria, amb un percentatge d'execució dels pressupostos bastant baix. Horacio.
2: Sí, lo que pienso es que efectivamente el problema es que esos presupuestos no se están gastando. O sea, es una cifra increíble que la ciudad tal como está no gasta lo que recauda, y al final eso se repercute negativamente en los servicios de la gente, de los ciudadanos de la ciudad, que ve la ciudad que está en cierta medida depauperada, y al fin y al cabo pues es un índice muy importante del nivel y de la calidad de la administración, que yo creo que está más centrada en los temas de carácter nacional, que parece que repercuten positivamente en la figura del alcalde de la ciudad, para algo que al final no se repercute positivamente en la vida de la gente.
1: En aquest ple va transcendir que durant aquest primer semestre de l'any s'havia executat un 27% del pressupost ordinari i un del 4,5% en el capítol del pressupost d'inversions. Jordi.
5: No hi entenc, d'això. A veure, hi ha pressupostos, no es gasten els diners, no sé si hi ha els projectes, i sempre passa el mateix, i no entenc el per què. I amb això que deies del gerent tampoc entenc, és que no sé el que fot un gerent en l'Ajuntament. En una empresa sé el que fa, però en l'Ajuntament un gerent no sé quina feina té, ni quina feina fa, i si ha plegat, doncs van venir a Barca Nova. I amb això dels pressupostos l'han fet, i raó, vull dir que... No s'expliquen les coses, no es fan coses, no se generen projectes que entusiasmin, que serveixin per la gent. En fi, estem com sempre, tu, és que no, em sembla que no ens en sortim, tu.
1: Sí que és cert que l'objectiu de la figura del gerent era una mica per desencallar aquesta situació de l'engranatge, no?, de l'Ajuntament, que sempre es diu que no acaba de rutllar, per desencallar aquesta situació, també l'endarreriment del pagament a proveïdors, que aquests dies també ha estat notícia. Jordi?
3: Sí, no, pel que fa a l'execució, jo crec que crida l'atenció, no?, que amb un pressupost com el de l'Ajuntament de Badalona l'execució sigui aquesta tan baixa, tenint en compte també com està el municipi i les necessitats que té i els projectes que es podrien arribar a fer. I pel que fa al gerent, jo penso que això serà un tema de la tertúlia de demà, que nosaltres, doncs, si és una informació que acaba d'entrar d'última hora, entenc que al llarg del dia d'avui aniran sortint més coses o no, però en tot cas jo tampoc tinc la informació, per tant tampoc em mullaré aquí.
5: Jo fa anys un amic meu, company de feina i de tot i de joventut, ben situat en una multinacional, un alcalde, més un títol, una alcaldessa de Badalona, li va oferir d'entrar a l'Ajuntament, em sembla que amb un plan aquest de gerent, etc. I ell m'ho va explicar a mi, perquè hi havia molta amistat i confiança. Diu, jo li vaig començar a dir, això podré fer-ho? Això es pot fer així? I l'altre va dir, no, això no pots fer-ho, això tampoc pots fer-ho, això tampoc. I va dir, doncs no vinc. Clar, si ha de ser amb limitacions...
2: Sí, pero una cosa es las limitaciones que tiene administrar, porque efectivamente pues hay ciertas reglas que hay que seguir a la hora de administrar la cosa pública, que no son las mismas de una empresa privada. Yo también trabajo en una empresa privada y soy también gerente de una empresa privada, y ahí tengo libertades completamente diferentes, porque tengo objetivos, que son los que se marcan los accionistas, y al final es más sencillo. Aquí los objetivos los marcan los ciudadanos cada vez que eligen a la gente en las elecciones. Y el problema es que al fin y al cabo, de toda esta etapa administrativa de 3 años, lo que nos deja esta administración de una mayoría absolutísima de 18 concejales es que los impuestos se recaudan y no se gastan, no se pagan proveedores, y al final, si te comparas con otros ayuntamientos de Cataluña y de España, Badalona sale de los peores en estos dos ámbitos.
4: Jo m'agradaria dir que a les ciutats s'estan fent obres a tot arreu i a mesura que van avançant els plaços se van fent els pagaments oportuns a totes les empreses. La ciutat està millorant moltíssim, s'està transformant, i projectes n'hi ha un munt. Referent als pagaments aquests que no hi havia un contracte i no hi havia un pagament ordinari, el tema de la fiscalització d'aquest tipus de pagament, sí, és cert que s'han endarrerit, però ara que ja s'han actualitzat la majoria de contractes de serveis de la ciutadania, els pagaments seran en temps i forma. I respecte al que està, dius que estem més pendent de l'actualitat nacional, a lo millor hauries de preguntar-te si el candidat de l'oposició, que és el que està més als medis de la tele de Madrid, que no van aquí.
2: No,
4: al barri, mirar.
2: Es que no estamos acostumbrados a en que otra persona que no sea Xavier García Albiol tenga esta visibilidad, pero es normal que una ciudad como Badalona tenga también visibilidad en otros personajes como pueden ser de carácter nacional como Fernando. O sea, no creo que es una novedad que no sea solamente él el único que está en la tele nacional. Ahora, claro, igual un poco molesta, pero es así.
5: Esteu focalitzant que si l'Ajuntament García Albiol l'Ajuntament. Aquest Ajuntament porta cicles a Badalona, l'entitat, a l'ENS. Hi ha hagut tot tipus de governs, sobretot de socialistes. I és igual que hi hagi. És que no podem jutjar perquè ara hi hagi aquest o abans hi hagi l'altre. És que tots han fet el mateix, entre uns i altres. Sempre ha anat tot igual, més o menys. Més per aquí, menys per allà. Però estem igual. Si hi hagi el senyor García, hi hagi el senyor que sigui, estem igual, la cosa no acaba de millorar, hi hagi el que hi hagi.
1: De fet, en relació amb el gerent, i ja per tancar el tema, en el seu dia, el juny del 2024, quan va ser nomenat aquí a Badalona Comunicació, van publicar una informació amb una entrevista al programa Badalona 360, on dèiem que el nou gerent demanava un canvi d'actitud a la plantilla de l'Ajuntament i que no descartava obrir expedients disciplinaris, fer servir mesures punitives, com ara aquests expedients. Bé, sigui com sigui, estarem atents a aquesta informació, veurem si anem coneixent més detalls sobre aquesta dimissió. Recordem que ens ha confirmat a fons del govern municipal, confirma la dimissió del gerent de mutu acord

0: No tenen que fotre sol.
1: També estàs més a prop, eh?
2: Ara,
1: de la zona,
0: no
1: clar.
0: Sé,
1: clar. Depèn de la distància, no?
2: Jo és que ara m'he mudat, estic una mica més lluny per arribar a l'hora.
1: Clar, això també...
3: Jo cal dir que, en principi, està canviant moltíssim la manera del ciutadà que agafa cada dia més el transport públic. Sí. Jo agafo moltíssim el transport públic, el que passa que arribar fins aquí des de l'altra punta de la ciutat, doncs em va bé, millor venir en la moto, però jo personalment el tema de portar avui dia tenir un vehicle, fins i tot que és molt costós, molta despesa, i pràcticament a la ciutat, si es mou per aquí l'àmbit urbà, estem amb el transport públic, estem molt contents. I bueno, i ara m'estava fent el pensament de les motos elèctriques aquestes que estan de lloguer, que potser doncs haurien de fer aquest canvi, i la bicicleta elèctrica de l'àrea metropolitana de Barcelona, i estem fent un canvi de mentalitat a la gent, i això és important.
1: Que, de fet, és una bona mesura de mobilitat, aquestes motocicletes elèctriques, no?, que es comparteixen també les bicis, però sí que és cert que de vegades, passejant per Badalona, les trobem a llocs recòndits, que la gent les deixa per allí abandonades, o més d'una que apareix tombada. Això també es dona bastant a la ciutat.
3: Bueno, jo personalment, que estic fent de tasques de coordinador del districte, és una de les feines que quan observem i detectem que hi ha de l'empresa Acciona o de l'altra empresa, doncs fent una trucada a l'empresa perquè vinguin a recollir-les, perquè això també doncs sí que és cert que a vegades les deixen en qualsevol lloc i no és la solució. Però en aquest sentit el tema anem traient, perquè sí que hi ha usuaris que potser agafen en un punt i la treuen a casa, l'altre dia van a la, porten una, i a la vegada potser hi ha tres o quatre allà a la porta de la seva casa, que això les anem retirant.
1: Badalona és una ciutat fàcil per moure's, tant en bici com transport públic, ara comentava. Sí que és cert que ens trobem immersos en un procés de renovació del centre de Badalona, que això ha modificat algunes línies de bus. Com ho veieu? Calen més carrils bici, per exemple? Estem fent la feina en aquest sentit?
2: Jo diria que Badalona és més fàcil, si tens temps i ganes i t'hi veus en cort, de moure't i caminant, que sovint amb transport públic o amb alguna, vull dir, amb cotxe o amb moto, vull dir que...
0: Estic d'acord amb tu, sí, senyor. Ara, de totes maneres, el transport públic, les vegades que l'agafo, sempre m'ha anat força bé, sí. Els autobusos, sobretot, sempre m'han anat força bé, sí.
4: Lo que pasa es que efectivamente faltan pistas para dedicadas y carriles bici. Efectivamente, pues yo me muevo bastante en bici, y por el centro pues todavía te consigues mover por la Rambla, y lo que es la parte semipeatonalizada es más sencillo. Pero es verdad que si te pones ya en lo que son las calles principales de Badalona, pues te la juegas un poco a la hora de ir en bici. También sobre todo porque en ciertas partes lo que es la carretera en sí está bastante desastrada, y entonces pues al final estás en una situación donde realmente el transporte verde cuesta una mica, la verdad.
3: Yo discrepo bastante, porque si mirem 20 anys endarrere, això dels temes del carril bici, avui a la ciutat podem agafar el carril bici al centre de la ciutat i anar fins a Sant Adrià, i ara amb les obres de l'avinguda Alfons XIII, que n'hi haurà carril bici, hi ha hagut un canvi a la mentalitat de la gent, i cada vegada es veu més la gent amb bicicleta, i això és que la ciutat hem de treure una mica els vehicles, que contaminen molt i la pol·lució no és molt bona per la salut.
0: Això dels carrils bici està molt bé, el que parleu i el que dieu, però ja en tenen molts. Quantes vegades, cada vegada més, bicicletes per la vorera, patinets per la vorera, ja tenen els seus carrils, i els vianants que els fotin.
2: Jo crec que això també és un tema més de civisme, una mica relacionat amb el que comentàvem abans, de les bicis i les motocicletes que s'abandonen, és a dir, que es deixen en punts on no s'haurien de deixar i tal, i crec que és una mica també un problema, ja no sé si de Badalona, però sí que de la societat, de, hòstia, ens hem de fer responsables de que si hi ha un servei públic, sigui en forma de carril bici, sigui en forma de bicicletes, del que sigui, de fer-nos nosaltres responsables, l'usuari d'això, i llavors aquí sí que hi hauria d'haver, no sé si en forma de sancions, si en forma del que sigui, però un control pel millor funcionament, és a dir, de la mateixa manera que el qui va amb cotxe i moto respecta els semàfors i ningú se li passaria pel cap passar-se un semàfor en vermell d'una manera conscient i que pugui posar en perill, doncs una mica el mateix, no? Llavors sí que crec que aquí hi ha una altra feina relacionada amb la mobilitat, però que és d'aquesta educació viària, d'aquesta educació que com més vagi creixent aquest tipus de transport i aquest tipus de sistemes de transport,

0: amb els carrils bici, etc., s'ha de poder fer. És a dir, està clar que hi ha un canvi de paradigma, que dels cotxes particulars i les motos particulars estem passant cap aquí. Per tant, sí que crec que això hauria d'anar acompanyat d'aquests sistemes de sí.
1: Y que sobre todo esto no sea solamente algo que afecte al centro de la ciudad.
0: No.
1: O sea, tenemos que tener una visión de ciudad donde realmente también en los barrios, que no son los barrios del centro, que ya están semi peatonalizados, pues también haya una viabilidad y una cierta una mejora de los servicios que permita a la gente, pues eso, desplazarse en transporte público, desplazarse en bicicleta, porque al fin y al cabo, pues no es solamente un privilegio de los que están en una parte que ya no tiene un problema de coche y tan fuerte como puede ser el centro de la ciudad, sino que también otros barrios, como puede ser los barrios que están por encima de la autopista, también tengan un plan para que no haya tanta contaminación, porque al final al cabo es donde hay más atasco. La C31 pues pasa por el medio de la ciudad, y al final hay que entender que la contaminación que todo el mundo está respirando, pues al fin y al cabo está mal para
2: pasar. Molts de plans, però molt poc civisme.
3: Doncs m'agradaria aprofitar per dir que el dissabte hi haurà activitats aquí a la platja del Coco, tant de matí com de tarda. Hi haurà cursos de seguretat vial, hi haurà una fira amb 30 estants representant les diferents entitats referent al transport. I en aquest sentit és molt important que el tema de la bici, un cop que estàs en la bicicleta, circulant la bicicleta, quan arribes deixes de ser és un vehicle.
0: Correcte,
3: en aquest sentit,
0: clar.
3: I això, aquesta mentalitat encara la gent no ho sap. Agafes una bici i et penses que pots creuar per el pas de vianants amb tota la tranquil·litat, i en aquest sentit s'ha de treballar molt, perquè a vegades ja aquesta gent no està todavía conscienciada de quines són les seves obligacions, però s'està treballant des de l'Ajuntament i ho estan fent força bé. Faran el recorregut, això de la seguretat vial pels nanos. I
2: això, ja... això que dius de treballar, això que parlaves, i com es treballa això? No ho entenc.
3: Doncs això és pedagogia des de ben petits.
2: Però com s'aplica la pedagogia? Com es fa?
3: Doncs mira, s'estan fent, van a les escoles i es fan conferències als nanos, i se'ls diu que les escombraries s'han de reciclar en aquest sentit i se les han de tirar,
2: sí,
3: i s'han d'anar fent, perquè la gent no pot acostumar a tirar-ho tot al contenidor gris, o no pot passar en un pas de vianant, i la gent ha d'anar agafant.
2: Sí, això ho entenc, però després de tot això i tanta pedagogia i tant d'allò, després nanos de 16 a 17 anys els veus amb el patinet que foten en l'aire una persona que va a la vorera. Llavors, o és que no es fa bé la pedagogia que dieu, o és que aquí falta algo. Falta algo.
4: Es va iniciar una campanya de control dels patinets. S'han aplicat sancions.
3: S'han confiscat més de 200 patinets, perquè amb aquesta gent sí que ja la pedagogia ja arriba una mica tard, perquè ja ho veus tu, que van com boixos i no respecten res,
2: no.
3: I per això s'estan fent les campanyes de la Guàrdia Urbana. I es va fer una ordenança perquè tothom anés amb la seva assegurança a partir dels 16 anys, però bueno, a vegades també veus un pare amb un nen petit i va a l'escola a portar-lo i tampoc està dient, bueno, aquí...
2: Campanyes i tot el que tu vulguis, però finalment qui controla això, qui ho gestiona, qui sanciona, qui vigila, perquè finalment sembla que no serveixen les campanyes ni la pedagogia.
4: Sí, ara ho veiem, que ara que parlàvem dels patinets, aquesta notícia de principi d'aquest mes de setembre, que es van identificar prop d'una quarantena de persones i dos patinets elèctrics van ser immobilitzats en un operatiu policial conjunt aquí a Badalona, format per policies locals, tant de Badalona i Santa Coloma, Mossos d'Esquadra i també el Cos Nacional de Policia. Sembla que les autoritats no estan a sobre aquest tema dels patinets, que aquí a Badalona ja hem hagut de lamentar més d'un accident, d'algun patinet que ha embestit alguna persona. Precisament ara, Jorge, que comentaves, recordem això, aquesta Fira de la Mobilitat Sostenible, que tindrà lloc dissabte a 11 del matí a 7 de la tarda a la platja del Coco, amb una trentena d'activitats per a tots els públics relacionats amb la mobilitat. Des dels serveis informatius de Ràdio Ciutat i Televisió Badalona ho cobrirem. Aquí ens passes el programa, no?, amb totes aquestes parades, doncs ens ho mirarem. Moltes gràcies, perquè hi ha molta varietat, també visites guiades a les cotxeres d'autobús dissabte 26 de setembre, també durant tot el matí, que serà fins quan s'allargui tota aquesta setmana.
2: O sigui, els vianants no cal que anem.
4: No, també és. Serà interessant per tothom, no? Vianants...
2: Els que anem caminant, que no anem bicicleta, ni patinet, ni no, autobús, ni tren...
0: Que també n'hi ha que no passen pel pas de vianants i creuen com els hi rota i te'ls de trobes
2: fer,
0: de cop...
2: S'ha de fer pedagogia del semàfor.
5: Estiren, no? Sí. Estiren dins del pas de vianants.
4: Clar. I inevitablement, sempre que parlem de mobilitat, aquí a Badalona hi ha un tema recurrent, que l'Horacio ja ho apuntava, que és el debat de la C31, eh? Què fem amb aquesta via? És un debat d'aquests del dia de la marmota, també. I ho recuperem perquè aquest passat dilluns, en el ple, a la plaça de la Vila, coincidint amb aquest ple, es va manifestar membres de la plataforma Transformem l'Autopista, que reclamaven un cop més el soterrament d'aquesta via, no? Denuncien l'impacte que té en la contaminació, els efectes que pot tenir en la salut i que esdevé aquest mur, no? Una mena de fractura que divideix la ciutat de Badalona en dos. Des de la plataforma recorden, a més, que fa 3 anys que el ple va aprovar la creació d'una comissió d'estudi per plantejar alternatives a aquesta autopista i reclamaven que aquesta comissió es posés en marxa. Si us sembla, escoltem la Mercè Cabrera de la plataforma Transformem l'Autopista.
6: Això afecta les nostres criatures, ens afecta a nosaltres. I què demanem? Pues que això acabi. Són 70.000 cotxes que passen diàriament per autopista i volem que això canvi. I el que demanem és el que fa 3 anys va aprovar el ple, una comissió per veure com transformem l'autopista.
4: És possible imaginar una Badalona sense aquesta autopista al cel obert? Creieu que soterrar-la és la millor opció? S'haurien de plantejar altres alternatives? S'hauria d'actuar ja? Com ho veieu? Què n'opineu?
2: Només es parla de soterrar-la, no hi ha altres projectes? Perquè a veure, fa falta saber si hi ha altres estudis, altres projectes alternatius. Fa falta saber el cost real que costaria soterrar l'autopista. I si fa falta també saber si avui dia, en el moment en què estem, els diners que es fessin servir amb això, no seria millor fer-los servir per altres coses. Com ara deien també això de les aules, de tenir-les climatitzades, coses que afectessin més a tot Badalona. I jo, això de l'autopista està bé, que trenca Badalona, des que la van fer, que Badalona ha crescut, sí. Però no hi ha més projectes que aquest, projectes que siguin igual de viables. I s'ha de saber el cos, de quin cos estem parlant, en quants anys. Això jo no ho sento parlar per enlloc. No ho sento parlar per enlloc.
1: Però exactament lo que estàs plantejant és lo que creo que la plataforma està plantejant ara. O sea, lo que se cree es reactivar una comissió que estudie proyectos alternativos o que estudie soluciones alternativas a la situación actual. Que es exactamente el punto, porque no tenemos que esconder detrás de un dedo, o sea, este proyecto, o sea, de soterrar la C31, es una obra que costará millones y millones y mil millones de euros. O sea, es una obra increíble y compleja, pero lo que creo que plantea la plataforma es que se reactive una comisión, que se estudie alternativas y que se dé una respuesta a un problema de contaminación importante que tenemos en la ciudad y que hasta ahora pues parece que no existe.
2: O sigui, quan dius que se reactive la comisión, entenc jo que la comissió aquesta està dormint, diguem-ne. Està dormint el son dels justos i que dia passa any empeny, perquè si dius que se reactive, què han fet fins ara? Des de quan està aquesta comissió?
0: Des de quan es va aprovar? Des del 2021, no?
2: I què han fet fins ara la comissió? No ho entenc, és que no
0: saps què passa,
2: no ho entenc. És a dir, entenc que la reactivi, no ho entenc.
0: No, entenc que la comissió no es va arribar, ara corregiu-me, perquè no ho sé, però pel que he llegit, entenc que la comissió no es va arribar a activar, no sé si es va constituir o no, però entenc que no es va arribar a activar. Llavors el que estan demanant ara és això, que reactivi i que puguin veure precisament el que tu comentaves, no? Quines, si hi ha alternatives, si el soterrament és una bona opció, què és el que costaria, és a dir, a partir d'aquí fer tot el projecte.
1: Jo, un pressupost per a que se poden
2: fer. Sí, tot això està molt bé, però què s'ha de fer per reactivar aquest ens que està dormint?
1: Pues imagino que desde el ayuntamiento tendrá que poner los recursos idóneos para que se puedan pedir informes, para que se puedan pedir valoraciones...
2: Tal com es va crear aquesta comissió, que en dieu, com es va activar, qui la porta, quins termes es va activar. Era una cosa que l'Ajuntament tenia de fer ell, o eren uns veïns o ciutadans que es movien per fer aquesta comissió? A veure, expliqueu-me, que és que jo navego.
5: Jo l'únic que puc dir és que cada vegada que va passant amb el temps, el tipus de vehicle és elèctric. I anem cap a un vehicle elèctric que em sembla que contaminarà menys, no? Llavors, això de la zona de baixes emissions també, la mateixa flota de vehicles, se'n van donant de baixa el vehicle. La gent s'està traient el vehicle de damunt perquè és un cos que li suposa una despesa molt important. S'està canviant la mentalitat de la manera de transportar-se. Estàvem parlant abans. En aquest sentit, el que jo estic d'acord amb tu, Jordi, que clar, és una inversió de tants milions, a lo millor hi ha altres projectes més importants per a la ciutadania, no sé.
2: Sí, sí, però ara jo tinc el dubte, és que ningú m'ho
5: explica. Això és un moviment social, sí, que demana que volen treure perquè és una barrera arquitectònica, sí, molt important, però no,
2: però qui ha d'empènyer aquest moviment social que dic jo està dormint? Qui és qui l'ha d'empènyer?
5: Doncs això qui? És a nivell és que no social. Això ha de ser un moviment social que sigui...
2: Bueno, molt...
5: Però si hi ha una minoria de 500 persones que demanen això, a vegades has de sospesar la importància d'un, sí, projecte...
2: A veure, no m'explico. No, és que no m'explico bé. Jo vull saber aquest temps que heu dit que s'ha de reactivar, com va néixer, qui ho ha de reactivar, clar, qui ho encapçala...
4: Aquí tenim...
2: Perdona, qui ho encapçala...
4: Això diria que va ser una moció que es va portar l'any 2021, diria que Junts i Esquerra, i el ple va donar-hi suport perquè es creés un grup, jo entenc que d'una part política i una part de la societat civil, entenc que amb experts, amb gent de la zona, etc, que valorés la viabilitat d'aquestes alternatives. Una d'elles entenc que passava per aquest soterrament, que també és la més ambiciosa, per tant segurament és la que, de la que es va parlar més, però entenc que aquí també haurien d'haver-hi desdoblaments, haurien d'haver-hi eixamplaments de laterals, etc.
2: Bueno, però qui va crear això?
5: Està també la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona.
4: Això trobem una notícia que ho explicàvem aquí a Televisió de Badalona del maig del 2023, que anunciàvem que es va constituir aquesta comissió per abordar el futur de l'autopista C31. El Parlament va acollir aquesta reunió, van assistir representants de la Generalitat, dels ajuntaments de Badalona, Sant Adrià i també de la Federació de Veïns, d'ambdós municipis. De fet, l'objectiu era aquest, que l'autopista deixi de ser aquesta barrera que fractura la ciutat, i ja en aquell any recordàvem que actualment ja s'havien fet algunes obres d'asfalt sonoreductor en algun tram, perquè sí que és cert que hi havia veïns que es queixaven del soroll que provocaven els vehicles al passar. Doncs aquesta seria una mica la informació que teníem aleshores. I ja també, aprofitant que això era del 2023, aquí tenim també una altra notícia, que la plataforma Transformem l'Autopista ja exigia aleshores, 5 mesos després de la constitució d'aquesta comissió, novetats, no?, per abordar el futur de la C31. Per tant, la cosa ve de llarg, que en el ple d'aquest dilluns també reclamaven que es posés de marxa aquesta comissió, doncs sembla que està com en un limbo, no?
5: La Generalitat, sí, que... això ho porta la Generalitat.
2: Qui porta el
5: és
2: tema?
5: És de titularitat de la Generalitat. La C31 és titularitat...
2: Sí, això ja ho sabem, però qui porta aquests que dic jo que estan dormint? Qui ho encapçala? Qui són? Qui ho porta? Qui ho ha d'activar? Qui els ha de despertar?
1: Pues por un lado, en la que está constituida con la resolución de 2021, el ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento con la regiduría correspondiente tendría que agendar y poner una agenda y los recursos para que se puedan reactivar las reuniones, por un lado, que tengo entendido que nos está reuniendo, que nos están produciendo actividad, que nos están produciendo informe, que no se está haciendo nada de lo que son las funciones que tenía que tener la comisión cuando el pleno del 2021 la constituyó. O sea, por un lado hay que tener voluntad política de ponerle agenda, recursos y actividad a la comisión desde el ayuntamiento, y por otro lado, por lo que es la parte de la Generalitat, pues la Generalitat también tendrá que hacer lo mismo a la hora de tener y abordar este problema con soluciones que sean satisfactorias para la ciudadanía.
2: Ara ja pillo una mica més. O sigui, que és entre l'Ajuntament i la Generalitat que han d'empènyer això.
1: Exactamente, porque una parte es competencia de la GENE.
2: Sí, y la otra de l'Ajuntament, sí. Y allò on s'han de posar d'acord i fer aquesta comissió, el que sigui, que ho porti, que ho organitzi, que ho coordini, etcètera, etcètera. Sí. Això és el que s'ha de fer.
1: I que el tema vuelva a estar dentro del debate y dentro de las prioridades de la ciudad. Esto reclama la plataforma. Que bueno, és un tema que no està dentro de la prioritat de la ciutat, parece.
2: Vist el que m'expliqueu, el que entenc, que jo entenc molt poc de tot això, però bueno, teniu autopista per segles, tu.
5: I el tema i les vies del tren, una altra barrera arquitectònica, sí, que tenim, sí, a la ciutat.
4: També, sí, també, ja, no, sí, no ho veurem, això no ho veurem.
2: No.
4: Bé, també, continuant amb el tema de la mobilitat, també ens hem de centrar en les zones de baixes emissions, no? Perquè sí que és cert que el centre continua en obres, ho dèiem abans, amb aquesta peatonalització de Francesc Layret, que per ser el 22 de setembre començarà aquesta segona fase que inclourà també la renovació de la plaça de la Vila, i en aquest context l'alcalde Xavier García Albiol confirmava recentment en una entrevista publicada al periòdico que Badalona confirmava que tindrà una zona de baixes emissions perquè la llei obliga i la idea és començar pel centre i anar ampliant-la progressivament. Albiol defensa que cal reduir la contaminació, però també tenir en compte les persones, no, que necessiten el cotxe o la furgoneta per anar a treballar, però que no tenen la capacitat econòmica per canviar-se'l. No? També diu que s'activaran aquestes sancions, assegura que seran raonables, però aquí hi ha una dada interessant sobre les sancions, sobre les multes, sobre les zones de baixes emissions, tenint en compte aquesta dada que coneixien recentment, que segons la Sindicatura de Comptes, Barcelona, que només acaba cobrant aproximadament el 23% de l'import de les multes de la zona de baixes emissions. Tenint en compte que és una ciutat pionera, no, en aquesta normativa, no sé què en penseu, si les multes no es cobren en una ciutat com Barcelona, no, la capital catalana, com s'aconsegueix que una ZBE, una zona de baixes emissions, sigui efectiva? Cal replantejar-se altres mesures que vagin més enllà del règim sancionador?
5: Jo l'únic que vull dir és que ja fa 3 o 4 anys que va ser Sant Adrià, Barcelona, Esplugues, Hospitalet de Llobregat i 5 municipis, després es va fer allí Sant Cugat. Diguéssim que aquí a Badalona, gràcies a l'alcalde, s'ha de dir, els petits autònoms han guanyat 2 o 3 anys de que no puguin fer aquesta despesa de canviar la furgoneta perquè no pugui entrar. Si és cert que amb el pas del temps, doncs aquests petits autònoms, com que ja s'ho van fent, estan mirant a veure quin tipus d'ajudes tenen i quines subvencions per canviar la furgoneta, i gràcies a l'alcalde això s'ha demorat un temps i ha beneficiat al petit comerciant, i això és d'agrair. En aquest sentit, tothom estem conformes de que la contaminació de l'aire ens perjudica moltíssim i que al centre de la ciutat, doncs, ha d'haver-hi una zona de baixes emissions. Però jo crec que hi ha, per naturalesa, la flota de vehicles s'està renovant i s'han allargat uns quants anys, i això ha vingut bé de que passessin aquests anys, perquè, ja et dic, jo conec molts autònoms que quan era de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a les 8 del vespre, el dissabte i el diumenge, hi podien circular. Però a vegades es ficaven en un municipi que hi havia càmeres i anaven de fer un croquis per passar, però no hi havia càmeres. Semblaven que fossin delinqüents, i això era un greu problema. I en aquest sentit, Badalona tindrà la seva zona de baixes emissions, i esperem que sigui la part del centre. També és que Badalona és molt gran territorialment, tampoc podem fer mitja ciutat.
2: Jo em quedo en el que has dit, amb la copla de que les multes no es paguen o no es cobren. Pues aquí hi ha molta gent inepta que no fa la seva feina, ni més ni menys, perquè si et multen l'has de pagar. Si no pagues, ets un deutor i ets poc cívic. Però si l'altre no li paguen i es queda igual, és un inepte, perquè perjudica la butxaca de tots, de l'administració. O sigui que no ho entenc com poden dir que hi ha tants i tants, no sé quants has dit, que no paguen les multes o no es cobren.
4: Només un 23%.
2: Un 23%. Sí. Però hi ha molta ineptitud aquí, molta ineptitud. No ho sé, perquè per altres coses, per pagar et busquen estar un pèl en el nas, tu. Però amb això no ho
5: entenc. Però bueno, al final estem pensant de que això és un tema recaptatori, per lo que esteu dient.
2: Sí.
5: I no es tracta de que sigui un tema... Es tracta d'anar canviant la mentalitat de la gent, que vagin treguin els cotxes de damunt, els vehicles siguin més els híbrids...
2: Sí, però quan t'han pillat i et multen, has de pagar.
5: I l'altre
2: ho ha de cobrar. El fet és aquest, t'han pillat, pagues multa i l'altre ha de cobrar. Mm-hmm. Si un no paga, malament. I si l'altre desisteix de cobrar, malament també, i quedem igual, per molta demagògia que es faci, però quedem igual. No ho entenc.
4: Jordi, vols afegir?
7: No, sí que m'ha sorprès aquest 23% de multes cobrades, perquè és el que comentàvem, no? Que sí que és veritat que que amb molts altres impostos i multes sí que segueixen fins al final per cobrar-les. Llavors, no sé en quin punt es queden, no sé si hi ha un punt de voluntat o un punt també d'un cert relaxament, perquè s'entén que és una mesura que, bueno, s'està aplicant, que no sé què, no sé quantos. Però sí, jo penso que aquí tots estem d'acord que evidentment la contaminació és dolenta i que tot el que sigui una transició cap a un model més sostenible, més energètic i menys contaminant, és bo.
1: Sí, y sobre todo que todo esto venga con un proyecto de ciudad y que, claro, no venga solamente porque hay que cumplir una obligación legal de implantar una zona de bajas emisiones, pero que venga con un proyecto de ciudad más amplio, que venga con la idea de crear aparcamientos para que la gente pueda dejar los coches, que venga fomentando lo que comentábamos antes, el transporte alternativo, que venga como con una idea de ciudad para la gente, que es al final un poco el modelo que Barcelona pues ha ido implantando con la idea de zonas pacificadas, que aquí también se está haciendo ahora con la parte de la red, pero que es verdad que hay que ir hacia un modelo de ciudad menos contaminada y más accesible para las familias, para los ciudadanos y no solamente para los coches. Entiendo lo que dice Jorge, que hay que compaginarlo con la necesidad de los autónomos, del pequeño comercio y todo esto, pero también es verdad que hay que respetar ciertas reglas, que por ejemplo si la carga de descarga se tiene que hacer antes de un cierto horario, pues hay que hacerlo antes de un cierto horario y no se puede hacer todo el día la carga y descarga. O sea, y son cosas que por ejemplo desde la asociación de vecinos del centro de forma parte de la Junta de la Asociación de Vecinos del Centro, pues a veces es un problema porque te encuentras, por ejemplo, a todas horas, cargas y descargas, cuando cargas y descargas se tiene que hacer solamente en determinadas franjas, por ejemplo. O sea, al final yo creo que está dentro de lo que hablamos desde toda la tertulia, que es civismo, educación y sentido de comunidad, que es un poco la clave para saber vivir y vivir bien dentro de la comunidad.
5: Y sobre todo que sigui una transición no traumática para el ciudadano, en el tema de que això que no sigui traumàtica, només sancionant i sancionant i sancionant, perquè tampoc és la solució.
4: I un altre tema també per reduir la contaminació és aquesta electrificació, no?, del parc de vehicles. Si tendim ja cap al vehicle elèctric, a Badalona l'11% dels cotxes venuts aquest 2026 són elèctrics, una xifra que queda una mica per sota de la mitjana catalana, que és del 14%. En canvi, els híbrids ja representen la meitat de les vendes. Sí que és cert que hem consultat algun concessionari i diuen que l'interès pels elèctrics creix, també gràcies als ajuts, però continua havent-hi un fre important, la manca de punts de recàrrega, que potser aquí no hi ha suficients al nostre entorn. Molts badalonins aparquen al carrer i, a diferència de les benzineres, encara no tenen clar on poder carregar el cotxe. I això ens porta a la pregunta: si demanem als ciutadans que deixin enrere els vehicles de combustió, estem posant prou facilitats perquè ho puguin fer? Cal primer posar més punts de recàrrega i després restringir els cotxes contaminants? No ho sé. Què n'opineu? És una feina pendent, no?
5: Des de l'Ajuntament, de cara a l'any que ve, ja està previst al voltant de 200 punts de càrrega del tema dels vehicles elèctrics, i també a nivell privatiu la majoria de pàrquings de mancomunitat de veïns, ja pràcticament un 15 o un 20% estan instal·lant dins de la seva plaça d'aparcament el tema de la càrrega. O sigui que la tendència va en un canvi, que això requereix un temps i que sigui una transició no traumàtica, com estaven dient. I les vendes que s'han disparat, ja ho diuen tot, cap a on anem.
4: Vosaltres teniu vehicle elèctric?
7: Jo, híbrid.
4: Híbrid, no?
7: Sí.
1: Jo no tengo vehicle elèctric.
4: No. ¿Por qué? ¿Qué te hace dudar?
1: Porque lo uso muy poco, entonces pues al final hago menos de 5.000 kilómetros al año, entonces pues tengo un coche que tiene 10 años y pues al final es una etiqueta C, afortunadamente, pero sí que es verdad que no estoy planteando ahora mismo hacer esta inversión, estoy priorizando otras inversiones.
4: Sí que és cert que diuen que quan proves un cotxe elèctric és com un altre món, que després sí, ja no ho pots deixar. Sí, sí. Quan proves un automàtic, diuen. Jo no tinc, jo el tinc de combustió. I abans d'acabar, deixem de banda la mobilitat, si us sembla, aquests darrers minuts, obrim el tema de l'habitatge, perquè avui l'Ajuntament de Badalona sortejarà aquest migdia, d'aquí a unes hores, al Vecín, els 8 primers pisos de lloguer social construïts dins aquest nou pla d'habitatge públic. Estan ubicats al carrer Progrés, al barri del Gorg, i són, com diem, els primers habitatges públics que construeix el consistori en 20 anys i formen part d'aquest objectiu, que és arribar als 300 pisos abans del 2030. Com veieu, creieu que aquesta fita s'acomplirà, tenint en compte que falten 4 anys?
2: No sé si es complirà, però està molt bé que ja n'hagin fet 8, en 20 anys, oi?
4: Sí.
2: Bé, més o menys, així, a cop d'ull, a fer una habitació cada any. 20 anys, 20 habitacions, 8 vivendes. O sigui que... I no és aquest ajuntament, perquè això és, no és aquest govern, això és l'ajuntament en general, el govern que sigui, és igual. Han fet una habitació per any durant 20 anys. Home, que maco. Ara que facin pisos com aquest i n'han fet 8 i que en facin més, ojalà, ojalà, perquè és un problema el que hi ha. Però, ostres, tu, una habitació cada
4: molt,
2: any.
4: Molt breu per anar acabant, que ens queden pocs minuts, un titular sobre aquest tema.
5: Bueno, jo dir-ne que l'últim no eren 20 anys, eren pràcticament, no sé, la Maite Arquer va fer un també fa 25 anys, em sembla. Jo donar molta sort a la gent que pugui optar a aquests pisos, perquè són pisos de lloguer social i estan en un barri estupendo, que està molt bé, i molta sort als que els hi toqui, perquè avui dia, com la falta d'habitatge, més val que hi hagi 8 que no hi hagi cap.
1: Pero falta una vez más planificación, o sea, el objetivo que se marca de aquí a 2030 es muy complicado que se alcance. Por otro lado, el ayuntamiento no está consiguiendo todo el suelo que tiene que conceder a la Generalitat para hacer vivienda de protección oficial, y por otro lado también hay que abordar el tema de los pisos turísticos y de la la falta de oferta que en la ciudad es muy muy importante. Esto falta planificación también en esto.
4: Se nos acaba el temps. Moltes gràcies, Jorge Valenzuela, Jordi Vives, Horacio Puig i Jordi Casas, per ser avui a la tertúlia amb nosaltres.
8: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

Quan pensem en la impremta, ens ve al cap Johannes Gutenberg, l'inventor que al segle XV va revolucionar Europa amb els seus tipus mòbils metàl·lics. Però què passa si us diem que la impremta ja existia molt abans i que Àsia havia desenvolupat tecnologies similars 800 anys abans de Gutenberg? Des de l'ús dels blocs de fusta per imprimir textos religiosos a la Xina fins a l'invenció dels tipus mòbils de ceràmica i metall a Corea, l'Extrem Orient va ser pioner en la història de la cultura impresa. Aquests avenços, impulsats per necessitats religioses, polítiques i comercials, van transformar la transmissió del coneixement molt abans que la impremta arribés a Europa. Benvinguts a l'origen de la impremta. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, programa 484, per parlar de la impremta Lacia abans de Gutenberg. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Avui també ens acompanya la Natàlia Vilà Urriza, graduada en Història per la UAB i actualment investigadora predoctoral en aquesta universitat, a puntet de llegir la tesi sobre la impremta de la Universitat de Cervera, que ja ens va venir començar a explicar, ara dèiem a fora micro, fa 3-4 anys, els programes 313 i 315. Per tant, començant un cicle de Troia, acabant un cicle al Troia, a poques setmanes de llegir la tesi. Benvinguda, Natàlia.
2: Hola, què tal?
0: Natàlia, per què has decidit fer un programa, aquest 484, aquí a les Portes de Troia, dedicat a la impremta a l'Àsia, abans del que ens pensàvem que era el més normal, que havia sigut descobert aquí a Europa al segle XV?
2: Sí, justament perquè es coneix poc. Tendim a fer una història molt eurocentrista i això ens pot ajudar a expandir una mica els nostres límits. I, a més, gairebé no hi ha bibliografia en català i en castellà sobre aquest tema, tot està en anglès, i així puc com transmetre una mica aquesta temàtica al nostre idioma.
0: Molt bé.